0: Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista, Jan Botí. Jan, bon dia.
1: Molt bon dia, Ona.
0: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
1: Avui parlarem dels límits dels arbres dels veïns.
0: Dels límits dels arbres dels veïns. Em sembla un tema molt, molt divertit, però alhora que també pot portar problemes, no? Entre veïns podem tenir conflictes.
1: No li diguis al teu veí que té un arbre que el molesta, que et sembla un tema divertit. Com a recomanació no jurídica. No, però tu imagina't que convius, ara ho parlàvem a l'inici, no? Que convius tu tranquil·lament amb un veí, però que es ven la casa, porta un altre... i decideix amb el temps que els arbres del seu jardí, doncs, que li feien de tanca de mitgera, van creixent i no se n'ocupa. I clar, van creixent també cap al teu terreny.
0: Clar, perquè creixen, els arbres creixen cap a tots els costats, no? Diuen, mira, cap aquí puc créixer, cap aquí ja no.
1: No, no han arribat a tal nivell d'intel·ligència. Aleshores, clar, les branques passen per dalt, per baix, pels costats, les arrels. Les arrels a vegades aixequen el terra.
0: Exacte, sí,
1: també
0: sí,
1: de les cases.
0: Poden, sí, sí, et també poden malmetre el paviment.
1: O l'ombra que genera, no ho sé. Hi ha tantes qüestions, imagina't, no?, que fa molta vent i també poden caure branques, o... hi ha tants supòsits en els que podem tenir conflictes en les línies. Això és el problema, no?, de compartir, perquè al final hi ha dues parcel·les.
0: Bueno, el problema de compartir, al final hem de poder ser bons veïns, no?, i saber compartir l'espai, perquè al final la paret mitgera és una mica de tots dos.
1: Sí, sí, sí, sí. I jo celebro la gent que té per concepte general que la bondat és inherent a les persones. Jo no ho acabo de compartir, perquè no sé si és que la societat ens trastoca o és que hi ha gent que inherentment no la té, la bondat. Però en tot cas, com
0: ja
1: que aquí sorgeix
0: un altre
1: dubte,
0: dia.
1: En parlarem un altre dia, no sé si és més d'ètica i de moral això que de dret, però aquí hi ha un dubte de dret, hi ha un dubte clàssic, podríem dir, no? Jo he de suportar que les branques de l'arbre del veí m'hagin d'entrar a casa? O que les arrels m'hagin d'aixecar el paviment que jo havia fet al costat de la piscina? Veiem-ho.
0: Doncs som-hi, veiem-ho. Què diu exactament la llei?
1: La llei què ens diu? La llei, primer, quina llei? En aquest cas, també, de nou, el Codi Civil de Catalunya, dic de nou perquè anem parlant, no?, de dret penal, de dret laboral, de civil, doncs ara torna a tocar civil.
0: El Codi Civil ha sortit forces vegades, ja, els drets de butxaca.
1: Sí, i per temes ben diversos, perquè al final el dret civil té una amplitud tan gran. Doncs el llibre cinquè, en aquest cas, ens regula, i això a mi m'ha sorprès, reconec gratament, perquè no es pensin els nostres oients que jo sóc expert de tot el que parlo, però com que conec el funcionament del dret, doncs hi ha temàtiques, doncs, en les que m'agrada indagar-hi i també, doncs, busco molta informació per preparar-nos.
0: No ets expert, però tu prepares bé i no ens dius cap mentida.
1: No, cap mentida. Això mai. No digueu mentides. Doncs en aquest cas em va sorprendre perquè dins del llibre cinquè és que hi ha pràcticament tot un capítol que parla de les mitgeres i les branques dels veïns. I és que la llei ho diu així fins i tot.
0: O sigui, tenim una llei que es dedica exclusivament a regular què passa amb els arbres que fan frontera amb dos propietats diferents.
1: Absolutament.
0: Déu-n'hi-do. Em sembla molt interessant.
1: A mi també. Jo sabia que érem gent amb una capacitat de... anava a dir que som uns catxondos, però no era la paraula més adequada. Però, en tot cas, que arriba fins a tal punt. Com va això? Doncs això va de la següent manera. La llei ens diu, escolta'm, les mitgeres entre un cantó i l'altre, no? Les valles, que li diem. La llei ens diu, les finques han d'estar delimitades. Això dels camps oberts, escolta'm, per les vinyes està molt bé, però les parcel·les de privats haurien d'estar delimitades. Llavors, la llei ens permet construir aquestes tanques mitgeres, que el que fan és crear, doncs, aquesta delimitació de l'espai. També podem fer tanques que no siguin mitgeres com a tal, els arbres, que dèiem, arbustos, però sempre dins del teu terreny. No li puc menjar terreny al company, al veí, per fer-ho, i respectant distàncies. Ara parlarem de les distàncies. I en cap cas una construcció o la vegetació no pot envair la finca contrària, ni substituir la funció de tanca per una altra funció, no? Llavors, què passa amb les distàncies, els arbres massa propers i els fruits d'aquests arbres, si és que són arbres fruiters?
0: Ah, carai, o sigui, també està regulat què passa amb els fruits.
1: Està regulat què passa amb els fruits.
0: És que molt extens, aquest article.
1: Sí, no, els civilistes d'aquest país nostre estaven inspirats, quan van dedicar-se a compilar el dret civil català. No es pot mantenir un arbre tan a prop de la tanca com ens sembli, que dificulti aquesta funció de la tanca. Per tant, si ens impedeix l'accés o l'ús normal de la finca veïna, això no seria correcte. I la llei fixa unes distàncies mínimes en les quals jo puc plantar aquesta vegetació, aquests arbres. Si són arbustos, 1 metre. Si són arbres, 2.
0: 1 metre d'on comença la propietat de l'altre.
1: Exacte. Per tant, això ho tenim regulat. Introdueix una norma molt clara, que era el que dèiem abans sobre els fruits. Els fruits que cauen de manera natural, esporàdica, a la finca, són del propietari dins de la finca en la qual han caigut. Ara bé, si jo tinc un arbre, una figuera, posem un exemple, no? Jo en tinc una figuera. Estan molt bones les figues. Però vigileu que no tinguin cucs, eh? Resulta que si estan en el propi arbre, és a dir, no ha caigut la figa, no puc anar a mangar-los. No puc anar a prendre'l. En canvi, si aquesta figa cau...
0: I cau que indicarà, dins de casa meva...
1: Que ens indicarà, per cert, que està madura, puc agafar-la. Ara...
0: Ara
1: en altres... No, a veure... Jo recomano no fer-ho.
0: Tu recomanes no agafar les fruites que han caigut...
1: No, les del terra fes el que vulguis, dic de dalt de l'arbre.
0: Home, no, però això ja no es pot fer, no?
1: No, no es pot. Depèn de la relació que tinguis amb el veí, però no
0: clar, bueno, si el veí et diu, mira, si les branques que entren a casa teva hi ha figues...
1: I fas una mena d'acord extraoficial, escolta'm.
0: Clar, això, cadascú que faci el que vulgui, no?
1: Exacte.
0: Però si no hi ha acord, la llei ens diu que no les podem agafar, les que estan a les fulles. Només les que ens han caigut a dins de casa nostra.
1: Exactament així. I després hi ha un article que em sembla extraordinari, el títol del propi article, perquè parla branques i arrels provinents de finques veïnes. És a dir, escolta'm, si tenies algun dubte, te'ls he solventat tots.
0: De fet, aquí posem-hi serietat perquè és aquell que potser et fa malbé el paviment, no?
1: Aquest és el que potser et fa malbé el paviment. A veure, aquest article... Dins de la broma és un dels més pràctics, perquè al final ens empara en el moment en què el propietari de la finca li permet tallar aquelles branques o aquelles arrels d'un arbre que s'estiguin introduint en la teva propietat. Tu pots fer això. El que et diu la norma és que això ve condicionat de la manera que ho has de fer, i et diu que ho has de fer seguint els bons usos de la jardineria o de les explotacions forestals, no? Per tant, ostres, si tens aquesta problemàtica, ho podem fer. Ho podem fer, i ara tu parlaves abans que a casa teva tota la vida ho heu fet.
0: A casa meva tota la vida ho hem fet, sí, sí. Tenim uns veïns que tenen una tanca de xiprers i tu, les fulletes dels xiprers que entren a dins de casa, doncs la meva mare agafava les tisores de podar i fora fulletes. No li va preguntar mai al veí si els podia tallar. Ella considerava que si entraven a dins de casa seva, doncs es podien tallar.
1: Bueno, doncs la teva mare encertadament va fer-ho correctament. Per què? Perquè això ho podem fer, però tampoc és il·limitat, ni ho podem fer de qualsevol manera. No? No podem entrar a la finca veïna, és a dir, ho hem de fer des de la nostra pròpia finca, i ara, com ho dèiem, el que no podem fer és tampoc posar en risc la vida d'aquest vegetal. No? Dit així, sona una mica extravagant.
0: O sigui, que l'arbre no es mori, que si podem ho fem a l'hora de podar, el temps de poda.
1: Exacte, exacte. I com dèiem, seguint aquests bons usos de la jardineria.
0: I podem demanar al veí que sigui ell el que vingui a tallar les fulletes?
1: No, per demanar pots demanar-li al veí un terròs de sucre. I si ho pots fer, fantàstic, serà que hi ha aquesta bona voluntat. Si no ho fa, home, jo et recomanaria que ho facis tu, i si això t'ha de generar un cost desorbitat, doncs potser podries arribar a plantejar alguna acció, perquè al final ell està incomplint. Està incomplint, no?, aquestes delimitacions de les quals parlava. Hi ha supòsits en les que fins i tot aquests arbres, aquests arbustos, aquests elements poden estar generant cert perill. Imagina't, no?, un arbre que està mort i que, per tant, potser amb una ràfaga de vent aquí a l'Empordà, escolta'm, que teniu la tramuntana que dona gust, pot generar que pugui caure aquest arbre. Clar, quan això pot causar danys a la teva pròpia finca o a les persones, aquí sí que podem exigir mesures concretes a la vall, incloent-hi la tala, incloent-hi la tala, per eliminar aquest perill. Això també ho tenim regulat en aquests articles que van a partir del 546 del Codi Civil Català. I finalment, la llei ens recorda, no hem de tolerar tampoc, traient aquí arbres, etc, el que diem immissions il·legítimes.
0: Uh-huh.
1: És a dir, jo no he de suportar que, per exemple, mentri brutícia constant, sorolls, riscos, coses directes del veí per aquesta situació. Jo això no tinc per què tolerar-ho. Tinc per què tolerar-ho. I si aquestes molèsties són greus, tenim vies. Ara bé, això tampoc ho hem de confondre amb el que són molèsties lleus o inevitables d'un ús ordinari. És a dir, si el veí té una piscina i els diumenges ve la família...
0: I fan soroll...
1: Bueno, forma part de les normes, no, d'urbanitat i convivència que també tenim entre tots nosaltres.
0: Però, com dèiem, que si són molèsties que sí que ens causen danys, com per exemple això que deies, brutícia constant o ombres excessives o que alguna cosa que ens pugui generar un risc que se'ns aixeca el paviment de casa, com dèiem al principi, això sí que ho
1: aquí
0: podem
1: podríem actuar perquè demanar. La llei ens està emparant. Al final hem de trobar l'equilibri entre el dret a la propietat i el dret del veí, no? Uh-huh. I a trobar aquest acord. Per tant, què podem fer?
0: Exacte, ara t'anava a preguntar com podem exercir aquest dret.
1: Parlem amb el veí primer. Potser no n'és conscient que els xipresos t'estan causant una molèstia perquè pensava que no n'hi havia, per tant, o creia que la delimitació era 3 centímetres més enllà. Això com dir-t'ho.
0: Uh-huh.
1: Per tant, intentem fer-ho doncs de manera civilitzada primer. Jo li recordaria, escolta'm, ostres, a mi m'està ocupant això, he estat mirant i em consta que jo ho puc talar, puc ajustar-ho, vigilant, etc. I si no, escolta'm, doncs si vols venir... És a dir, recordar-li que la normativa què estableix? A nivell de distància, a nivell de què es pot fer i què no... Bueno, jo crec que això uh-huh. sempre és interessant.
0: Parlant la gent s'entén, no?, que diuen, intentem-ho.
1: Jo crec que sí. Com dèiem, no... La inherència de la bondat o la desbondat no hi és, per tant, es pot treballar això. Està bé que es treballi.
0: Però i si no actua? Si no tenim una resposta d'aquest veí?
1: Bueno, si no tens una resposta, fes el que ha fet la teva mare. Perquè, a més, ho feia correctament sense saber-ho.
0: Talla les fulles directament, no?
1: Talla les fulles, no entris a la seva finca, no li matis la planta, però, escolta'm, el que correspon i el que és de la teva competència, doncs fer-ho. I si hi ha un risc, aleshores, clar, dèiem, exigir immediat. Pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament, pots uh-huh. entrar a una instància a l'Ajuntament dient, escolta'm, aquí s'està produint aquesta invasió del meu terreny, que pot produir a més i que hi ha un risc real o per la població, si dona al carrer, o per casa meva, o per la propietat, pel bé... I, per tant, l'Ajuntament és possible doncs, que també estableixi, faci algun tipus de requeriment en el veí i, per tant, doncs, es pugui actuar.
0: Aquí l'administració competent, per tant, és l'Ajuntament.
1: Depèn, no? Perquè, clar, no sé, imagina't que tens una finca que al costat hi ha una autovia, però l'autovia segurament no serà de competència de l'Ajuntament. Però com a ordre general, uh-huh. segurament serà l'Ajuntament, que les ordenances municipals també regulen de quina manera han de ser i de quina manera han d'estar els terrenys, quin estat han de tenir, si hem d'evitar doncs, males herbes. Generalment els ajuntaments tenen la competència de vetllar perquè els terrenys estiguin delimitats, estiguin uh-huh. vallats, perquè no hi hagi situacions d'insalubritat. Per tant, generalment, són els ajuntaments.
0: Clar, i ara estava pensant, si, per exemple, un arbre fruiter, d'aquests sí. que a vegades quan cauen les fruites fan molt de merder al terra, però les fruites no cauen dins de la teva propietat, sinó que és una propietat que cauen al carrer.
1: Uh-huh.
0: Tu pots anar allà i, no ho sé, reclamar alguna cosa en aquella persona que, clar, no és la teva veïna. M'entens? No sé si m'estic explicant.
1: Si ho tornes a explicar, segur que t'entens.
0: O sigui, estic parlant d'arbres
1: sí.
0: que estan dins d'una propietat privada, però que generen un dany a la via pública. Mm-hmm. Al carrer, per exemple. Que els fruits clar, aquells serà... caiguin al carrer.
1: Bueno, aquí això aplica igual. Però llavors, qui farà l'actuació i qui tindrà l'acció serà l'Ajuntament.
0: Mm-hmm.
1: I qui li dirà amb el veí, escolti'm, vostè això no ho pot fer. I llavors serà l'Ajuntament com a administració doncs que actuarà i que fins i tot podria arribar a plantejar una demanda. Clar, el pes i l'autoritat de l'Ajuntament com a administració pública, ens agradi o no, és superior al del particular.
0: Uh-huh.
1: Per tant, si el dany l'estàs causant a l'administració, calça't.
0: però tu com a ciutadà sí que pots anar a l'Ajuntament a informar, de dir, mira, en el carrer tal hi ha un arbre que està obstruint el pas.
1: Absolutament, de fet, jo crec que com a deure ciutadà ho has de fer. Això és com els delictes, que no és un deure ciutadà, és una obligació. Si tu estàs presenciant un delicte, has de posar una denúncia. Això és així. Que també un dia parlarem de la diferència de les denúncies i les querelles, perquè denúncies estem obligats a posar-ne si veiem que hi ha un delicte. Una querella no. La querella ja és una cosa que tu la fas de manera voluntària.
0: Doncs un dia hi indagarem en aquesta diferència entre denúncies i querelles, però anem acabant el programa d'avui. Quins consells finals ens dones avui?
1: Escolteu, jo el que us dic és, si bé la propietat és un dret reconegut constitucionalment, té límits, com tot generalment. I les tanques hi són per marcar aquests límits, en aquest cas concret, no? No tenim per què suportar les fulles dels xipresos que ens entren a casa, no tenim per què suportar-ho, menys encara si en generen un perill, i tenim la potestat d'actuar dins dels marges que hem parlat per tal de poder revertir aquesta situació i evitar la problemàtica. El que pots fer és tallar, el que pots fer és recollir els fruits si en té i cauen, i el que és desitjable és que quan anem a fer tanques mitgeres, doncs ens informem i així evitem futures conflictes, perquè mai sabem qui vindrà en el terreny del costat.
0: Doncs ens quedem amb això, Jan, amb aquesta idea d'informar-nos bé de què podem posar les tanques mitgeres, amb quines distàncies ho hem de fer, no? Que avui també n'hem parlat, d'aquestes distàncies, i de que si ens molesten els arbres dels veïns, doncs que parlem primer, no? Intentem arribar a una solució parlant, i si no, doncs tallem nosaltres les branques d'aquella part que ens toca a la nostra propietat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tot això sobre els límits dels arbres dels veïns avui a Drets de Butxaca.
1: Sí, sí, un dia més parlant de drets apassionants.
0: Ens retrobem un altre dia per parlar de més drets. Gràcies, Jan.

s'attacca alle onde e le infuria. Vento, vento da naufragare.

in questo vento, amore. A navigare

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, són dilluns 18 de maig. Les tres paraules del dia són gaudí, espectador, lliga. Gaudí. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini, la previsió del consistori és enllestir-la en les properes setmanes i la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge de Tordera fins al títol comarcal. Espectador. Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Clavé en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador del Teatre Escolar. I Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. Lliga. El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. I la penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el tordarenc Marc Torra. Lluís Gegell, president de l'entitat, fa també un balanç positiu dels actes del 30è aniversari. Les obres del carrer Gaudí afronten ja la recta final. Avui comencen els treballs d'asfaltatge. L'obra es troba en termini d'execució. La previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: Avui a Santa Rafaela és el Dia Mundial dels Museus de les Plantes, l'aniversari de la política veneçolana Delcy Rodríguez, 56 anys. Farmàcia de Guàrdia a la Marcobal, a la plaça de l'Església, recollida de poda, voluminosos, amb esmora, Can Manresa, Can Tió i Can Fosques, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia variable amb pluges a partir del migdia, màxima de 18 graus, demà cel ennuvolat, mínima de 9, màxima de 17, la dita. Al maig, cada dia un raig. Fa un any explicàvem que el curtmetratge solidari La Batida, amb entitats que donen veu a malalties minoritàries, s'estrenava a la Biblioteca de Tordera. Fa 5 anys, la policia local de Tordera detenia dues persones durant aquell cap de setmana i fa 10 anys, per primera vegada, el Parc Prudenci Bertrana acolliria un festival de food trucks. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és descobrir quines actuacions policials es van premiar en la darrera jornada del Dia de les Esquadres celebrada aquí a Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar, Martí Capçada.
1: Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta mateixa escola.
0: I protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna, Sergi Ferrer.
2: Un centenar de persones es van concentrar divendres davant l'Ajuntament de Santa Susanna per reclamar la prohibició del festival neonazi Caos in the Sun, previst a finals de mes en una finca privada situada a les afores de la població.
0: I la pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Mar Tres Serres.
3: Ariana Ros i Gerard Mercader tornen a donar a Tordera la representació de la comarca per 12è any consecutiu.
0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
4: La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per tothom aquest dissabte 23 de maig.
0: I el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite, Ona Malgrat.
5: Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents.

0: Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar. Marc Tresserres, dona'ns més detalls.
1: Doncs dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio, i també un comunicat de l'Ajuntament, han fet una denúncia d'una extreballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí, que ha donat peu a una investigació dels Mossos, que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes, encara, i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans per tal que la canalla del centre pugui continuar, diuen, el seu procés d'escolarització amb normalitat. En aquest sentit, La Vanguardia indica que el consistori fins i tot els ha ofert que ho facin a la llar d'infants municipals La Bressoleta.

0: I protesta antifeixista contra el retorn del festival neonazi a Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. La protesta contra el festival neonazi Chaos in the Sun va reunir divendres a la tarda a prop d'un centenar de persones a Santa Susanna. La convocatòria, impulsada per col·lectius antifeixistes de l'Alt Maresme, va sortir de l'estació de tren i va consistir en una marxa per la població, que va acabar davant l'Ajuntament, on els protestants van llegir un manifest i es van cridar consignes contra el feixisme i també contra l'alcalde, Joan Campolier, a qui van exigir que actuï prohibint la celebració de la trobada prevista per finals d'aquest mes de maig en una finca privada situada a les afores de Santa Susanna. La manifestació també va provocar un tall puntual de la carretera Nacional 2 durant aproximadament un quart d'hora. Diversos vídeos de la protesta s'han difós a través de xarxes socials mostrant l'ambient de la concentració i la lectura final del manifest davant del consistori. Serà el quart any consecutiu que la trobada de grups vinculats a l'extrema dreta europea se celebrarà a Santa Susanna en una masia dels afores de la població. Estan anunciades bandes com la canadenca Legitim Violence, vinculada al supremacisme blanc, l'alemanya German Skinhead Legendo, la belga Les Vilang, que promociona el hooliganisme i també veu de la cultura skinhead. Des de Santa Susanna, l'alcalde Joan Campolier insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo perquè es fa en una finca privada i amb el consentiment de la propietat, el grup de motards Paunes MC. Escoltem-lo en declaracions a la cadena SER.
2: No podem fer res. No sé. Tothom parla que em doni una sortida. Això és un privat? És un privat que tenen aquesta finca. Evidentment, no tenen cap activitat. És que algú em deia, no, és que cobren entrada. No, ho dubto, i no ho sé. No, a mi no em tinc constància que cobren entrada, perquè és una festa totalment privada, doncs, entre aquest club i aquesta gent. Nosaltres hem posat en coneixement tant d'interior com de Mossos d'Esquadra. Evidentment, doncs, si hi ha solucions, jo crec que s'han de prendre, no? Però si no n'hi ha, no n'hi ha.
1: A més, l'alcalde de Calella, Marbuc, ja ha expressat públicament que els assistents al festival neonazi no són benvinguts a la ciutat i va assenyalar als negocis que els allotgen o els cedeixen espais. En anteriors edicions, alguns participants van protagonitzar incidents violents a la sortida d'una discoteca de la ciutat, fet que va obligar a reforçar la vigilància policial. Es desconeix si hi ha previst algun dispositiu especial amb motiu de la pròxima celebració de l'esdeveniment.
0: Gràcies, Sergi. I incendi en un campament de barraques a Vilassar de Dalt. Ara l'Ajuntament treballa en el reallotjament de 17 persones. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. Incendi la nit de dijous a divendres passats en un assentament de barraques als afores de Vilassar de Dalt, en una finca privada per sota del camp de futbol municipal i arran del polígon industrial de Vallmorena. Segons informava, primer bombers de la Generalitat i posteriorment l'Ajuntament d'aquest municipi, l'avís es va rebre a quarts de dues de la matinada i el foc va ser extingit durant la nit. I l'endemà, el consistori ja treballava en el reallotjament de les persones afectades. Diu l'Ajuntament que les flames van afectar una superfície de 500 metres quadrats de terreny i diverses barraques, que no hi va haver ferits greus i només una persona va resultar afectada lleument i va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i traslladada posteriorment a l'Hospital de Mataró. Van acudir a l'indret la policia local, els Mossos d'Esquadra i diverses dotacions de bombers. Les persones afectades que ara s'han de reallotjar en són 17, que l'Ajuntament indica que pateixen especial vulnerabilitat. Per fer-ho s'ha demanat ajuda al Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Catalunya, Drets Socials de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme, Creu Roja i Càritas de Vilassar.
0: Gràcies, Martí. Canviem de qüestions. La Pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Martre Serres.
4: Sí, el pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. En el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar, la Pubilla de Tordera, Ariana Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026 i l'hereu torderenc, Gerard Mercader, va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant a tota la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus T sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció, i un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariana Ros, dama del Maresme, va agrair, emocionada, el suport de la delegació tordarenca i de les seves companyes.
5: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble i serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que visca Tordera, visca el Maresme i visca Catalunya.
4: Per la seva banda, el nou fadrí comarcal, Gerard Mercader, va reflexionar en el seu discurs sobre la identitat del Maresme i va fer una crida per mantenir units i vius tots els pobles que tenen representació de pobillatge a la comarca.
6: Pobles com Argentona, Sant Pol de Mar, Santa Susana, Palafolls, anava perdent poc a poc i crec que és una de la nostra feina, a part de representar culturalment el Maresme, també recuperar doncs, tots aquests pobles i fins i tot guanyar nous pobles i nous noms dintre de la comarca. Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, tota aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa, com dèiem, de 12 anys de presència al pobillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del país.
0: El síndic de Greuges recull 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. Ràdio Canet.
7: El síndic de Greuges recull un total de 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. L'equip de la síndica de Greuges va visitar Canet de Mar el passat mes d'abril per oferir atenció presencial i també telemàtica a la ciutadania. Durant la jornada es van gestionar un total de 23 peticions relacionades principalment amb urbanisme, serveis socials i consum. De fet, les qüestions plantejades pels veïns i veïnes van abordar diferents àmbits de l'administració pública i la vida quotidiana del municipi. Entre les temàtiques més destacades hi ha temes de serveis socials, d'urbanisme, de mobilitat, de participació ciutadana i també de serveis bàsics de consum i llicències administratives. Pel que fa a les queixes registrades formalment, 4 estaven dirigides a l'Ajuntament de Canet, mentre que la resta corresponien a altres administracions o organismes competents. En concret, es van atendre 7 persones presencialment al Centre Cívic i Cultural de Vilaflora, mentre que 16 consultes més es van resoldre per via telefònica o mitjançant videotrucada.
0: I Sant Vicenç de Montalt i l'ACA reforcen la coordinació per actuar a les rieres del municipi. Martí.
3: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç i l'Agència Catalana de l'Aigua han reforçat la seva coordinació per buscar solucions als problemes que afecten diversos vials situats en trams de riera del municipi. L'alcalde Javier Sandoval s'ha reunit amb responsables de l'ACA per abordar especialment la situació de la riera de Sant Vicenç i la de Torrentbo, on actualment hi ha dificultats per pavimentar determinats carrers a causa de les limitacions de la normativa hidràulica. Des del consistori s'ha exposat que moltes rieres del Maresme formen part de la trama urbana des de fa dècades, fet que genera problemes de mobilitat, manteniment i seguretat, sobretot durant episodis de pluja. L'Ajuntament ha explicat que el nou POUM incorporarà mecanismes urbanístics per adaptar aquesta realitat a la normativa vigent i facilitar futures actuacions. La reunió també ha servit per obrir una línia de treball més directa entre les dues administracions per poder agilitzar projectes vinculats al domini públic hidràulic.
0: Gràcies, Martí. Calella es converteix en l'epicentre de la cultura de la moto. Sergi Ferrer.
1: Aquest proper cap de setmana, els dies 22, 23 i 24 de maig, la fàbrica de Llobet Guri i tot el seu entorn acolliran la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades. Tot plegat es distribuirà en dues sales, la Polivalent i la sala de columnes, que aquest any s'intercanvien.
8: Un intercanvi de sales, totes les marques estaran a la sala Polivalent i tot el sector custom estarà a la sala de columnes. Hi haurà decoració nova. A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto. Serà com una mena de paddock en el qual la gent caminarà per un passadís central i veurà banda i banda les marques més reconeixibles del sector. I la part custom la passem a la sala de columnes perquè és el que més ens està creixent en el projecte del The Factory.
1: Un dels grans atractius del festival serà també el Custom Bike Show, que comptarà amb la participació de prop de 60 motos i alguns dels millors constructors i modificadors de l'escena estatal. Peces úniques competiran en un entorn d'alt nivell que s'ha convertit en una de les grans referències del certamen. A més de contemplar motos noves, preparacions exclusives i les darreres tendències del sector, els assistents podran viure experiències reals damunt la moto gràcies a les zones de test ride, on es podran provar diferents models. The Factory Bike Fest reforça enguany la seva vessant més familiar amb la participació de Motorsport Academy, una acadèmia especialitzada en formació que instal·larà un circuit infantil. D'aquesta manera, els més petits podran fer baptismes de moto amb monitors especialitzats en una experiència pensada per apropar el món del motor a la canalla.
0: Gràcies, Sergi. Caldes Estrac referma el seu compromís contra la LGTBI-fòbia. Martí.
3: Correcte. Caldetes s'ha sumat aquest 17 de maig, és a dir, ahir, a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una jornada de sensibilització i reivindicació en defensa dels drets i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. L'Ajuntament ha volgut recordar la importància de continuar treballant per una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat, coincidint amb la data en què l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia. El consistori també ha recordat que les persones que pateixin situacions de discriminació o LGTBI-fòbia poden rebre suport a través dels serveis socials municipals o del servei SAI-LGTBI+ del Maresme, ubicat a Mataró. Aquest servei ofereix atenció gratuïta, confidencial i orientació tant a persones LGTBI+, com a familiars i entorns propers. A més, l'Ajuntament ha difós diferents canals oficials per poder denunciar possibles casos de discriminació i així continuar avançant cap a una societat més inclusiva i diversa.
0: I obert el termini a Malgrat per demanar les beques de menjador escolar fins al 8 de juny. Ona Malgrat.
9: Des d'aquest dilluns i fins al 8 de juny ja es poden demanar les beques de menjador escolar per al curs 2026-2027. Els ajuts gestionats pel Consell Comarcal del Maresme s'adrecen a famílies amb infants escolaritzats en centres públics o concertats des del segon cicle d'educació infantil fins a l'ESO. Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament a través de la web municipal de l'Ajuntament de Malgrat o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per obtenir la beca cal estar empadronat a Malgrat, no tenir dret al servei de menjador gratuït i no superar els llindars de renda establerts pel Consell Comarcal del Maresme. Entre la documentació que es demana hi ha la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar i el codi i de l'1 de l'alumne, una identificació que es pot demanar al centre educatiu, així com altres documents que acreditin la situació familiar o econòmica. Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar.
0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
10: Així és, aquest dissabte retorna al Cuida't, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que convida elements del tennis, del bàdminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. I la zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats d'aquesta última zona cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes.
0: I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Canet guanya el darrer partit de la Lliga i puja de categoria la propera temporada. Ràdio Canet.
7: Cap de setmana rodó amb bons resultats tant de bàsquet com de futbol a Canet de Mar. I és que el sènior femení del club de bàsquet ha pujat de categoria i l'equip infantil del club futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. D'una banda, destaquem que el sènior femení del club bàsquet Canet ha acabat de guanyar l'últim partit de la temporada regular al camp de l'Argentona i han quedat campiones del seu grup i, per tant, pugen de categoria a la propera temporada. El tècnic i coordinador del club bàsquet Canet, Jordi Orquín, es mostra molt satisfet pel resultat.
11: Era un partit fàcil, però el van guanyar, han quedat primeres i, bueno, la sorpresa és que han pujat de categoria. I tot el que això representa, vull dir, fa molts anys que hi ha hagut una alegria en el sènior femení que ja calia. Molt content per les noies i pel treball i l'esforç que s'ha fet.
7: Per l'altre costat, cal dir que l'equip infantil A del club de futbol sala de Canet també s'ha proclamat campió de Lliga després del partit d'aquest cap de setmana.
0: I mentrestant, el club patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, on a Malgrat.
9: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elit van disputar els campionats de Catalunya d'hoquei patins el cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents. Castellà comenta que els equips que s'han allotjat al municipi i la Federació Catalana de Patinatge els han felicitat per tota l'organització. S'han sentit com a casa.
12: Hem tingut molts feedbacks tant de clubs, aficionats i hotels del municipi. Han sortit molt contents tots. Molts equips, sobretot a la VI, que es disputaven els partits a Malgrat, s'han pogut allotjar al municipi. De fet, hi ha 4 equips que inclús han vingut caminant fins al pavelló perquè estaven molt propers i ells precisament han sigut els que ens han felicitat, tant ells com la federació, per tota l'organització, s'han sentit com a casa. Des de l'organització i els voluntaris del club, que jo estic immensament agraïda per tots els voluntaris, els hem volgut fer les coses fàcils, que se sentissin com a casa i crec que ho hem aconseguit per els seus comentaris i les seves valoracions.
9: Castellà ha recordat que acollir els partits dels campionats de Catalunya d'hoquei patins base i de la Copa Elit implica setmanes d'organització i agraït la feina que han dut a terme els voluntaris. De cara a l'any vinent, el Club Patí Malgrat demanarà a la Federació Catalana de Patinatge poder saber amb més antelació quines categories jugaran les finals a Malgrat de Mar per oferir als clubs classificats opcions per allotjar-se al municipi. Després d'acollir els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, el Club Patí Malgrat encara ara la recta final de la temporada que acabarà amb una festa al juny.
0: I el primer equip del CFS Sant Lluís de Palafolls puja a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Melina.
10: Aquest cap de setmana el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel mateix club, el cadet B es va imposar a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B va sumar els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, que va acabar amb un marcador de 4-3. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A va patir una derrota contundent per 8-2 en la seva visita al Salou.
0: I el Club Futbol Tordera es proclama campió de Lliga i puja a segona catalana, Marc Treserres.
4: Festa grossa Tordera, gràcies al primer equip del Club Futbol Tordera, que dissabte es va proclamar campió de Lliga de tercera i va certificar el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Sant Feliu de Guíxols per 1-0, gràcies a l'anotat per Marc Ruiz a les acaballes del partit. El maig va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu necessitava també la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta que va incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent fins a fer-se amb el domini de l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar un gol a Marc Ruiz per un ajustat fora de joc i poc després el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps, però el porter visitant va realitzar una gran aturada per mantenir el 0-0. A la represa, el Tordera va anar ofegant un Guíxols que va haver de treure aigua del vaixell, on el punt d'inflexió va ser l'expulsió d'un jugador visitant, deixant els ganxons amb 10. A partir d'aquí, els torderencs es van volcar l'atac fins a trobar la recompensa amb el gol de Marc Ruiz al minut 90, després d'un rebuig d'un xut que havia provat el seu company d'equip, Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa amb tota l'afició al camp i entregada amb els seus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil aquella mateixa tarda també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives, el Tordera ha demostrat que el treball i la constància tenen la seva recompensa i Guillem Ferrer, el seu entrenador, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada dels seus jugadors.
13: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
4: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip, dels juvenils i dels veterans.
14: El juvenil guanyar aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, vull dir, a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
4: Justament equip i afició van celebrar l'ascens de categoria fent una rua per tot el centre de la vila i aquest equip torna a segona catalana 3 temporades després.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i tornem en 3 minuts. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.
17: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
18: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
19: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
18: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
19: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
18: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
20: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
16: Ràdio local.
21: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
0: És moment ara de fer el repàs a les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Gemma, què tal? Com està aquest dilluns?
0: Bé, arrencant el dia.
1: Anem fent. Pluja, eh?
0: Sí, el que el temps em té despistada, Sergi, perquè abans al matí feia sol, després han caigut quatre gotes, ara ha tornat el sol, crec. No sé quin temps fa Calella ara.
1: També està allò plovent, però d'aquesta manera, eh?
0: Està el dia
1: plou,
0: tonto.
1: Ara no, plou, ara no. Sí, correcte.
0: Bé, a veure, ara ens fixem en les xarxes socials i concretament anem al Maresme. Què podem destacar avui a la comarca?
1: Doncs que el Festival Jazz Galet Club de Sant Pol de Mar celebra aquest 2026 una xifra molt especial, la seva 50a edició. El certamen nascut de la passió d'un grup de santpolencs pel jazz i impulsat durant dècades per la penya Xíndria s'ha convertit amb el temps en una de les cites culturals més emblemàtiques del municipi. El festival va començar de manera gairebé artesanal gràcies a figures com Jordi Fàbregas i Jordi Carrasco i al llarg d'aquests 50 anys ha portat a Sant Pol noms destacats del jazz com Tete Montoliu, Andrea Motis, Ignasi Terraza, la Locomotora Negra o la Sant Andreu Jazz Band, mantenint viu l'esperit de la música en directe. Per celebrar aquest aniversari tan especial, el Jazz Galet Club ha preparat tres concerts entre el 23 de maig i el 6 de juny a la carpa del Parc de Can Villà. La primera actuació anirà a càrrec de la Jazz Galet Club Big Band, una formació creada expressament per homenatjar els orígens del festival i el jazz que va marcar els seus fundadors.
0: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta activitat i anem a destacar alguna cosa rellevant en clau internacional.
1: Bueno, ens anem una mica més a prop del món, no? Perquè se n'ha parlat molt, especialment ahir, i avui encara se'n parla i se'n parlarà més, i és que Andalusia deixa un escenari polític marcat per la victòria clara del PP a les eleccions autonòmiques. El candidat popular, Juan Manuel Moreno, ha obtingut 53 escons, quedant-se només a 2 de la majoria absoluta, i ja ha mostrat la seva confiança en poder governar en solitari després d'uns resultats que ha qualificat de contundents. Vox, amb 15 diputats i clau per a la investidura, ha rebaixat el to sobre una possible entrada al govern andalús. Javier Cortés, número 1 del partit per Sevilla i persona propera a Santiago Abascal, ha assegurat que la prioritat de la formació és impulsar el seu projecte polític abans que ocupar conselleries. La gran derrotada de la jornada ha estat el PSOE, que ha registrat el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, amb només 28 escons. María Jesús Montero ha admès que no han aconseguit mobilitzar prou l'electorat progressista i ha apuntat problemes de comunicació, mentre Adelante Andalucía ha estat una de les forces que més ha crescut, passant de 2 a 8 diputats.
0: I el tema del dia, el tema curiós, quin és?
1: Doncs s'ha fet virar a les xarxes la història de la Leo, una dona de 79 anys que continua aixecant-se cada dia a 6:15 del matí per treballar al negoci familiar de venda de patates. El cas ha obert un debat sobre la cultura de l'esforç, el treball i la felicitat. Molts usuaris han elogiat la seva actitud i asseguren que només qui ha aixecat un negoci amb risc, esforç i amor per la feina pot entendre aquesta manera de viure. Altres, però, consideren que normalitzar treballar fins a edats avançades no és ni sostenible ni saludable. El debat ha anat més enllà del cas concret i ha acabat plantejant una pregunta que ha generat molts comentaris. Treballar és realment una font de felicitat i realització personal o la societat ens ha educat per viure constantment produint?
0: Una bona pregunta, Sergi, que podríem reflexionar al voltant d'aquesta pregunta molta estona, però crec que la pregunta del dia va una mica enfocada en aquest tema, així que anem a conèixer-la. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs us preguntem si treballaríeu fins als... He posat 79, però seria 80 per arrodonir-ho, als 79 anys com la Leo, amb 2 opcions. Sí i no. No hi ha més.
0: Molt bé. Sí i no, tu, Sergi, exacte, que treballaries fins als gairebé 80 anys?
1: A veure, hi ha aquell debat que se n'ha parlat també aquí a l'Ona Maresma, que si la feina t'agrada, endavant les aixes, però trobo que fins a una edat en concret jo crec que ja és moment de descansar, si a més has treballat tota la vida, i jo crec que als 80 ja seria un bon marge, tot i que t'agradi la feina, per descansar i acabar de viure la vida.
0: Clar, el tema és que a vegades, quan arribem a una certa edat i la gent es jubila, potser no té ocupacions i, per tant, prefereixen continuar treballant perquè és el que han estat fent gairebé tota la seva vida. I per omplir el temps, potser doncs, aquesta senyora, la Leo, que treballa al negoci familiar venent patates, potser per ella això és el sentit de la seva vida i com ocupa les hores i el que li fa contenta, no?
1: Irrespectable completament, sí. Exacte. Si no tens hobbies, doncs què més que enfocar-ho al treball?
0: Jo ja et dic que no treballaria fins als 80. M'agrada molt la feina, gaudeixo... Però és que, mira, encara que sigui estar estirada al sofà veient Netflix, o sigui...
1: Exacte.
0: Aprofito,
1: bueno, d'aquí als 80 poder hi ha una altra cosa que no sigui Netflix, eh?
0: Clar, no sé, una passejar, 2 horetes exacte, de passeig, sense pressa... Bé, veurem si arribem a la jubilació, Sergi?
1: I a veure què ens diu la gent. Ara,
0: i a veure què ens diu la gent.
1: A veure què ens
0: exacte.
1: Diu.
0: Fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
0: Avui parlem de Tries Invisibles, el nou recull de relats de Mercè Pujades, 19 relats que exploren les decisions que prenem, els pensaments més ocults i les diferents maneres d'afrontar la vida. Mercè, benvinguda a Premià Mèdia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: Per trencar el gel, com neix la idea d'escriure aquest llibre, Tries Invisibles?
2: Jo sempre he escrit relats i llavors... amics meus em deien, escolta, val la pena, estan molt bé, haurien de ser publicats, i em van empènyer a presentar-ho a una editorial que jo segueixo, que m'agrada molt, que és l'editorial Les Hores. I llavors, doncs, a la Maria i al Manel, els seus editors, doncs, els van agradar els contes, els hi vaig presentar 4 contes o 5, i em van dir, en tens més, i sí, en tenia més, i bé, i així es va anar. O sigui, fa un any i mig o així, que vaig pensar que el que tenia podia ser un llibre.
5: Mm-hmm. Què simbolitza el títol, Tres Invisibles?
2: Doncs va costar molt trobar el títol, la veritat, perquè són 19 relats, llavors cadascú té la seva personalitat, però el que tenen en comú és que tots els personatges, els homes i les dones que els protagonitzen, prenen decisions i, diguéssim, agafen el camí alternatiu a les convencions o el que seria d'esperar. I vaig pensar que aquestes tries sovint, doncs, són triades, valgui la redundància, de manera molt silenciosa i sense ser explicades, literalment.
5: Parla'ns una mica més dels temes que hi trobarem al llarg d'aquests relats. Quines són les temàtiques que més s'exploren?
2: Doncs s'explora a vegades relacions tòxiques i com les portem. S'explora la solitud, s'explora el dret a plegar de la vida, també hi surten dones valentes i moments vitals en els quals doncs, hem d'entomar coses que potser no ens agraden. I com ho fem, no? Cadascú a la seva manera. No? Uh-huh. Molts personatges es creen realitats alternatives, no? En aquesta vida que sembla que només valgui ser feliç, i a vegades això no és cert, no? Uh-huh. Però hem de tirar endavant igualment.
5: Per què t'interessa explorar les motivacions més amagades dels personatges?
2: Perquè m'agrada sempre explorar el que no es veu. Aquest món que vivim, això que deia, no? en què tot és perfecte, tots hem de ser feliços... Doncs no, a vegades la vida no és així, però aquests personatges doncs, se'n surten igualment, no? Cadascú tria la manera de tirar endavant.
5: Hi ha algun dels contes que t'hagi doncs, costat més que els altres a l'hora d'escriure'l, que el procés hagi estat una mica més complicat?
2: Doncs sí. Sí, potser n'hi ha tres que m'han costat per diferents raons. Per exemple, Recances m'ha costat per enfocar-ho tècnicament, no? Per com triar la manera d'explicar la història. Digues que no pots caminar sol perquè se'm feia molt proper i primera una segona persona i al final vaig haver de fer una tercera persona per allunyar la història de mi. Uh-huh. I després el Ulls. Ulls té tres parts, Ulls 1, Ulls 2 i Ulls 3, i també va ser un conte que em va costar plantejar-lo. Un conte, al final el vaig dividir en tres contes.
5: Ens comentaves que els relats tracten diferents temàtiques, entre elles la solitud, les relacions tòxiques, els comiats... Creus que aquests temes avui dia se'n parlen prou? Que estan prou presents a la societat?
2: Jo crec que som una societat que no mira prou, eh? Que sempre la vista sempre està com en l'horitzó, no? I no ens aturem a mirar de debò. I crec que no se'n parla prou, la veritat.
5: Potser hi ha altres temes com l'èxit, que estan més presents, no? O sí. Trobar la felicitat, no? Però potser...
2: La joventut, també. Clar. Sí, sí, sí. Som una societat que no mirem el dolor, no mirem les solituds, no mirem les mancances, ens costa.
5: Mm-hmm. Creus que encara hem d'aprendre a abraçar aquesta part més oculta que tots tenim? Que al final hi és present, a vegades no la volem mirar, però hi segueix sent existint.
2: Sí, bueno, no soc ningú per dir el que hem de fer, però jo crec que ens hem d'aturar més amb el que tenim a prop i observar i mirar de debò.
5: Com definiries el teu estil a l'hora d'escriure?
2: Doncs un estil sobri, sense floritures, sense descripcions. Aquests personatges dels contes, per exemple, no els ubico en un lloc específic, no tenen edat, a vegades, no? M'agrada que el lector hi aboqui la seva vivència, llavors així la lectura es complementa, eh? Jo crec que escric d'una manera una mica sintètica.
5: Perquè cada persona es pugui, doncs, recrear en el seu imaginari aquells personatges.
2: Sí, m'agradaria trobar lectors actius, diguéssim, que posessin també la seva... Sempre penso que menys és més, eh? O sigui, si vols expressar unes emocions, millor ser contingut, perquè això no quedi...
5: Clar. Què t'agradaria que el lector, un cop acabat el llibre, s'endugui o reflexioni?
2: si després de cada conte dedica 5 minuts a rumiar-hi, jo ja estic contenta, la veritat. Mm-hmm.
5: Creus que tots al final fem tries invisibles al llarg de la nostra vida?
2: Jo crec que sí. Jo crec que som d'una manera o actuem d'una manera per moltes raons que sovint no expliquem. A vegades ocultes per als de fora, però a vegades també ocultes per nosaltres mateixos.
5: Mm-hmm. En aquest sentit, seria fàcil identificar-se amb algun dels relats del llibre?
2: Això ja no ho sé.
5: Clar, no cada sé, persona cada, és un
2: cadascú,
5: món.
2: Sí, cadascú. Però home, estaria bé que cadascú hi trobés en algun moment alguna motivació o algun sentiment que ell hagi experimentat.
5: Mm-hmm. Mercè, tens altres projectes en marxa o potser no encara projectes, encara lluny, però continues escrivint? Tens altres relats en marxa?
2: Sí, continuo escrivint. I ara estic buscant una altra manera, relats segur, en principi, perquè és un gènere que m'agrada molt, el llegeixo i el defenso. És un gènere que aquí encara no es llegeix prou, però que en altres llocs és un gènere molt popular. I sí, estic buscant un altre, diguéssim, vessant. Mm-hmm.
5: Parlem també on podem trobar el teu llibre.
2: Doncs des d'ahir a les llibreries, aquí a Premià...

0: No, que espero que la lectura us sigui agradable, no ho sé, perquè és un llibre
1: que remou.
0: Que pot, a vegades sí, pot remoure, però que gaudiu de la lectura.
1: Perfecte. Moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Adéu.
0: Bon dia. Adéu, sí.
2: Molt bé, doncs, despedim a la Mercè i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda, com va aquest dilluns?
3: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda. Bé, plujós, però no passa res, jo me l'agafo bé.
2: Tu sempre, ets optimista.
3: Sí, sí, de per si sí. Sí, sí, sí.
2: Mai t'he vist enfadat.
3: No, és que m'enfado, i no poques vegades, però no és el meu costum, no acostumo a estar de morros ni amb el rotllo, no, al contrari.
2: Perfecte, doncs Marc, amb aquesta alegria, explica'ns avui, en primer lloc, si és algun dia important, hem de felicitar algú, hem de destacar alguna cosa?
3: A veure, aniversaris de gent realment coneguda per als nostres oients i per nosaltres, no n'he trobat. El que sí que he trobat és que avui és el Dia Internacional dels Museus, i em sembla molt maco perquè crec que és importantíssim mantenir-los. Altres vegades hem parlat d'història i justament aquesta secció és d'efemèrides, també tornant a destacar coses que han passat al llarg de tots aquests segles. I bé, avui quan he vist que era el Dia Internacional dels Museus, dic, oh, mira que bé, perquè a mi abans no m'agradaven gens i ara cada vegada m'agraden més, no tots, però sobretot els històrics sí.
2: Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs ens apuntem avui que és el Dia Internacional dels Museus i què més passava tal dia com avui?
3: Doncs mira, avui farem doble versió d'efemèride musical, l'únic que només escoltarem una cançó de la segona efemèride, que és un grup molt conegut, ja ho veureu. Tal dia com avui, però, comencem primer el 1909 amb el compositor i pianista català Isaac Albéniz, que va morir als 48 anys per un càncer. Va iniciar la seva carrera des de molt petit i al ser tan bo prematurament ja va fer-se conegut aviat i això va fer que guanyés prestigi i el va acabar duent per molts països d'Europa i fins i tot d'Amèrica oferint concerts. Entre les seves obres destaca la Suite Iberia, una de les seves últimes composicions abans de començar a estar malalt i considerada una de les més complexes. La seva música incorpora, a més, elements del folklore espanyol amb influències d'altres corrents europees, precisament per això, perquè Isaac Albéniz va voltar moltíssim.
2: Mm-hmm. Doncs bé, tal dia com avui naixia aquest pianista català, has dit, Marc?
3: Sí, correcte.
2: Mm-hmm. I què més passava tal dia com avui?
3: Doncs mira, anem a la clau musical, aquest cop sí. Escoltarem la cançó d'una artista molt coneguda a nivell de territori català i espanyol. El 1998 va sortir i es va editar, de fet, el primer LP de títol homònim del duet Amaral, produït per Pancho Varona. És un disc molt acústic i que conté cançons bones i conegudes com Rosita, Tardes, Voy a acabar contigo i aquesta que sona de fons, que és Un dia más.
2: Molt bé, doncs escoltem un tros de la cançó i ara la comentem.
3: Som-hi.

0: Hem de dir que de l'Amaral hi ha moltes cançons, n'has triat una molt bona, però en té moltes que van ser grans temazos a la seva època. No sé si a tu et va enganxar aquesta etapa, que l'Amaral doncs, estava en plena efervescència.
1: No, no em va enganxar, sí que òbviament n'he escoltat moltíssimes d'aquesta cantant, però clar, jo he volgut posar una d'aquest primer disc, del 98, i m'ha agradat molt escoltar aquesta, que és això el que dèiem, no? D'un estil molt acústic, melancòlic, una lletra molt íntima, i a mi m'entrava bé per un dia com avui. Tu què opines?
0: No, no, entra superbé l'Amaral. De fet, crec que ja no fa música nova, eh?
1: Ostres, no la segueixo tant. No sé si en Sergi la segueix una miqueta i està per aquí i ens ho podria dir.
2: Estic per aquí, no la segueixo massa com per saber si han fet un disc nou o no, però sí que he de dir que avui has triat una bona efemèride, eh? Amaral és dels potents de la música espanyola.
1: I tant.
0: En clau musical, companys, perdoneu, perquè canvio radicalment de tema, però avui s'ha conegut que la Shakira ha guanyat aquella demanda que tenia per haver enganyat a Hisenda. Ha guanyat ella i Hisenda li ha de tornar a la Shakira 60 milions d'euros, crec.
1: Mare de Déu.
0: Li reclamaven 55 milions. Li reclamaven que ella pagués per frau. I ara es veu que s'ha girat la truita, ella ha guanyat i li han de tornar 60 milions.
1: Uau. Bé, és que

0: és que ha tingut tants problemes tots aquests anys, Shakira. Clar, jo no he seguit el cas, eh? Sabia que estava amb el tema d'Hisenda, que és el que acabes d'explicar tu, Gemma, però no estava gens pendent. I mira, doncs, si no ha sigut el cas, simplement me n'alegro, perquè és això, no? S'ha de revisar una mica tot, i mira, si al final la Shakira ha fet les coses com tocava, doncs ja està.
1: Sí, sí, sí, exacte. Mira, ara mateix en Joan Cisa, que està al control tècnic, m'acaba de dir que l'Amaral ha tret disc aquest el 2025.
2: No paren.
1: Per tant,
2: no paren.
1: Desinformant a tothom, eh? Jo?
0: Bueno, no, mira, és el que dèiem, no? Si no seguim, en Sergi també ho ha dit, aquests grups o artistes, és normal que tampoc sapiguem ni estiguem tan atents. Al final, tots treuen moltes cançons i discos, per tant, bé.
1: Però Amaral... deixeu-me també... O sigui, perdona, Marc, però Amaral, amb la de cançons bones que té...
0: Hosti, sí.
1: A mi m'agrada molt la música i m'agraden molts tipus de música, escolto absolutament gairebé de tot. És raro que no m'hagi arribat cap cançó de l'Amaral d'aquest nou disc.
0: Ja t'arribarà.
1: No sé, ho trobo estrany, eh? Ho trobo... No vull jutjar, no, la música de l'Amaral. De fet, reitero, que té cançons molt bones... Però se'm fa estrany, perquè mira, Melendi, per exemple, ara fa poc ha tret nova música i tot i que no sigui el meu rotllo, estan sonant per la ràdio i per tant saps que Melendi ha tret música nova. Però l'Amaral a mi no em constava.
0: Bé, potser Amaral no té tant... O sigui, és conegudíssima, però potser Melendi sempre ha sigut un pèl més... no diria que sobreexplotat, simplement doncs, més reconegut també amb les ràdios comercials, no ho sé. I Shakira,
1: sí,
0: per cert...
1: Per la... que hem passat un glob de cafè.
2: Bueno, però de les efemèrides d'avui, jo... Perdoneu-me, jo em quedo amb lo dels museus, perquè és molt maco que avui sigui el Dia Mundial del Museu. És, jo crec que val la pena encoratjar això, no? Anar als museus, anar a veure, sobretot, cultivar-nos en cultura.
0: Estic amb tu, Sergi.
2: I sobretot museus històrics. Jo fa poc he estat al Prado de Madrid i és un museu espectacular. M'encanta que avui sigui un dia tan especial com el Dia dels Museus.
0: I tant, a mi m'ha vingut al cap el museu que vaig visitar l'any passat d'Anglaterra, de Londres, el Museu Natural d'Història i el British Museum. Bof, o sigui, enamorat d'aquests dos museus.
1: Macos. Macos. No, no, totalment. De fet, aquest cap de setmana, doncs, el dissabte es va celebrar la nit dels museus. Molts museus eren gratuïts, per tant... Doncs bé, s'ha d'anar als museus, encara que no sigui el Dia Internacional, no? S'ha d'anar sempre als museus i aprendre coses noves. Amb aquesta música d'Amaral, Sergi i Marc, us acomiado, però ens escoltem d'aquí una estona.
0: Molt bé, fins després.
1: Fins ara.

0: des de la teva ràdio local.
1: I quan passen exactament 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina o amb en Jordi, perquè a mi em teniu despistats. Avui dilluns crec que toca amb la Melina.
2: Així és, bona
1: tarda. Molt bé, bona tarda, Melina, molt bé. I tu què tal, com estàs?
2: Doncs aquí estem, un dilluns una mica passat per aigua, però bueno, bé.
1: Sí, eh? Sempre jo crec que està plovent més per la vostra zona, eh? De Palafolls, Tordera.
2: Ara mateix ha parat. Però ha estat una estoneta aquest matí i plovent intensament, eh? Durant una hora, hora i mitja.
1: Bé, diuen que demà pugen les temperatures, així que veurem.
2: Ja podria ser una mica de l'estiu, no?
1: Sí, sí, una mica de bon temps, no? A veure què passa amb aquest temps que ens porta bojos a tots. Melina, Hemeroteca Maresmenca, què destaquem avui?
2: Doncs mira, avui parlarem, com sempre, d'aquell 18 de maig d'un altre any, però ens traslladarem, parlàvem de molts mesos després, i és que parlàvem d'esports a l'Hemeroteca, i és que tal dia com avui, però de l'any 2000, la revista Reporter, al Maresme, parlava de la Neus Garriga, una noia malgratenca que aniria als Jocs Olímpics de Sydney el dia 15 de setembre d'aquell any 2000. Després de 2 anys intensius de preparació i una dedicació pràcticament exclusiva practicant vela, Neus Garriga, en aquell moment de 21 anys, veia recompensats els seus esforços quan el comitè de selecció de la Reial Federació Espanyola de Vela la seleccionava per ser la representant estatal en la classe Europa, una embarcació d'un sol tripulant, i que únicament era olímpica en l'apartat femení. Un cop coneguda la seva nominació, Neus Garriga es mostrava molt satisfeta en l'entrevista que li feien al rotatiu. Deia, estic molt contenta, sobretot pel treball que s'ha fet en aquests 2 darrers anys, quan vaig decidir pràcticament deixar-ho tot per aconseguir aquest objectiu, que finalment ha estat possible assolir. Classificar-se per uns Jocs Olímpics no deu ser gens fàcil, i en l'esport que practicava Neus Garriga encara menys. Conegut el nivell que la vela lleugera tenia aquell 2000 a escala estatal i que feia que les proves de classificació fossin tant o més fortes i competitives que les mateixes regates olímpiques. Garriga llavors no negava més d'un cop que va estar a punt de deixar-ho. Segons deia, hi havia moments que s'ho repensava i tornava a replantejar-se el que estava fent, també el que estava sacrificant i si valia la pena continuar endavant. Eren massa bons els seus resultats i els estudis, malauradament, no li anaven molt bé en aquell moment. Per això va dir que s'ho havia plantejat seriosament. Segons va dir, ho havia posat en una balança i finalment va decidir que volia seguir endavant, que no rendia i que era possible compaginar totes dues coses. Ara, amb el pas del temps, tornant al 2025, les coses poder es veuen d'una altra manera. Si voleu comprovar, Garriga va estar als vermuts de la Barretina Vermella aquell mateix any i ho va informar, va explicar com li havia anat tota aquella fita als Jocs Olímpics.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies i d'aquí una estona ens tornem a escoltar. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Va, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, explica'ns què ha de passar aquesta setmana al Maresme.
3: Doncs sí, Gemma, començarem amb l'agenda cultural d'aquesta setmana al Maresme, però primer de tot, si em permets, farem un petit espai per als jocs on podem anar a donar sang aquí a la nostra comarca, ja que sempre abans de començar aquesta secció ens agrada fer-vos 5 cèntims. Et sembla bé?
1: I tant. A mi tot el que em proposis, Martí, em sembla fantàstic.
3: Doncs mira, llavors ja genialíssim. Comencem amb avui, que és el primer dia on es pot anar a donar sang. Bueno, a part de, com sempre diem, a tots els hospitals, que aquí sempre us rebran amb les mans obertes, però extra hospitalàriament, et diria, els llocs són avui a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna. Després ja demà, però ens quedem a Mataró encara, en aquest cas a la unitat mòbil del Mataró Park. Ara ja ens anem al dia 22 de maig, que s'escau en divendres, on la localitat on es pot anar a donar sang és a Cabrils, al centre cívic La Fàbrica. I també el divendres, per qui li quedi més a prop, doncs un altre cop a Mataró, però en aquest cas a la biblioteca Pompeu Fabra. Anem ja al cap de setmana, les últimes 3 destinacions, on el dissabte seran a Alella, a Can Lleonard, i a Premià de Mar, al Casal d'Avis de Can Manent. I per concloure la setmana, ens anem a Sant Iscle de Vallalta el diumenge al CAP municipal.
1: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions arreu del Maresme on podrem donar sang aquests dies. Més coses?
3: Vinga, ara sí que comencem, encetem la nostra agenda i la primera activitat la trobem avui mateix a Calella i tan bon punt acabi el nostre programa, l'Ona Maresma. A les 5 de la tarda, a l'Espai Can Saleta, trobarem un curs d'autoprotecció i primers auxilis que ens explicarà una mica com desenvolupar-nos en cas de que o a un nostre familiar o proper o inclús algú del carrer es trobi en una situació d'emergència, doncs que puguem realitzar aquestes maniobres o auxilis tan importants que inclús, Gemma, poden arribar a salvar vides, et diria.
1: I tant. I actuar, després... actuar d'hora salva vides.
3: Exacte, bueno, és que aquests cursos jo crec que és algo que tots hauríem de fer perquè mai se sap si, si ens hi podem trobar, esperem que no, però en cas de trobar-nos, sí.
1: Et diria més, Martí, vaig tenir una època que em vaig capficar molt en voler comprar un desfibrilador per tenir-lo a casa.
3: Ah, sí? No fotis.
1: Sí, perquè... Bueno. No sé, va coincidir una etapa en què vaig saber doncs, que una persona s'havia mort a casa seva per un tema d'un infart i jo em vaig capficar que a casa meva volia un desfibrilador, però clar, és, primer l'has de fer servir, lògicament. Has de fer un curs i aprendre a utilitzar-lo i tampoc és car, o sigui, és car aquest aparell.
3: Clar, t'anava a dir, quan val un desfibrilador? No t'ho sabria pas dir. No, o sigui, no et sé ficar ni una forquilla.
1: Doncs mira, te'l buscaré. Tu, si vols, vés-me explicant més activitats i te busco el preu.
3: Vinga, doncs anem a la segona activitat que també trobem avui mateix a Calella, però en aquest cas a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, on trobarem la Xarxa Pupila, que es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI+. Així que, Gemma, avui dues activitats a Calella, molt socials i molt, bueno, una molt reivindicadora, com és aquesta segona, i la primera, doncs, molt necessària i útil en cas de que algú es trobi en aquest cas. Has trobat el preu de quan
1: sí,
3: val?
1: Sí, ara t'anava a dir, continuem amb l'agenda, però fem aquest petit incís, perquè val entre 1.000 i 3.000 euros. El més econòmic que he trobat costa 1.016 euros i el més car... 3.084 euros.
3: Uf, déu-n'hi-do, eh? No, sí. Jo no me'l podria pas permetre, jo ja em quedaria planxat, si tingués un aparell, d'acord?
1: Bueno. No, però esperem que no, però vaja, que és un aparell car i que doncs, també deu ser complicat fer-lo servir, però bé, això és el que costa un desfibrilador. Martí, i més plans, on anem ara?
3: Vinga, més plans. I és que aquesta us deixarem descansar, diguem-ho així, durant la setmana laboral i ens centrarem en la feina, però anem ara ja a activitats de cap de setmana, que són les que ens agraden més. La primera de totes és el divendres a Premià de Mar, al costadet teu, Gemma, i parlem d'un taller, atenció, que ho he trobat bastant curiós i podria ser que m'hi acostés, un taller de cub de Rubik, que serà com una espècie de classe, de taller, on t'ajudaran a resoldre el cub de Rubik en 7 passos. Aquest taller serà a les 7 de la tarda, al carrer del Pilar de Premià de Mar, i tothom qui sempre hagi tingut la curiositat de com resoldre un cub de Rubik o que ho hagi trobat impossible, com és el meu cas, que és una cosa que la veig, però bueno, per gent... molt especialitzada en aquest joc, perquè ho veig molt difícil. Així que mira, si ens ho ensenyen, doncs poder m'hi acosto, a veure si n'aprenc.
1: Home, interessant és.
3: Sí, i curiós, que sempre ens agrada dir activitats curioses. Tu has fet mai un cub de Rubik, Gemma?
1: Ho he intentat, i sobretot quan era més petita, el que passa que completar, ni que sigui una fila o una columna, és una cosa que jo, quan veig aquests vídeos de gent asiàtica o no asiàtica, dona igual, no?, la nacionalitat, però justament en aquests països hi ha molt, és molt famós, no?, aquest joc, i veus allà una persona que el completa en 10 segons i al·lucines.
3: Sí, sí, sí. Mare de Déu, sí, sí. Bueno, suposo que com tot té el seu truc, no? Mira, aquest taller ens l'explicaran en 7 passos. Poder jo en necessitaré uns quants més, però la qüestió és resoldre ni que sigui una cara, i després ja veurem si som capaços de fer tot el cub sencer.
1: Doncs això, el que cada setmana, el dissabte a les 7 de la tarda, premia, eh? Més cosetes.
3: El divendres a les 7
1: divendres.
3: De la tarda.
1: Vale. Sí.
3: I ara, el divendres i també el dissabte, una activitat que engloba els dos dies, ens anem a Santa Susanna, que trobarem el Susanna Blues Festival. Mm. Es tracta d'una cita musical que omplirà de ritme i energia el municipi durant aquests dos dies. L'espai de Can Mas de Dalt, la Siesta, es convertirà en punt de trobada per als amants del blues i els sons d'arrel afroamericana, amb concerts d'artistes destacats del panorama estatal. També unes quantes sessions de DJ i una fira del disc. Així, els noms dels grups jo no els conec perquè no és la meva especialitat, però són: el divendres actuaran Wax and Boogie i Monica Green, i el dissabte tindrem Scaramanga, The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues.
1: Es Mambo Jambo, m'ha fet gràcia aquests.
3: Sí, t'ha agradat, eh? Doncs mira, tu.
1: Va, no, m'has fet riure, Martí. Va, som-hi, què més?
3: Vinga, ens anem a la segona activitat. Ara cap a Arenys de Munt. Aquesta serà només el dissabte. I trobarem un taller anomenat Crea la teva essència. I es tracta d'una experiència sensorial per poder descobrir el poder de l'olfacte i endinsar-se en l'aromateràpia. I és que després d'una visita guiada per un cultiu, coneixerem el procés de destil·lació i l'obtenció d'olis essencials i hidrolats. A través d'unes dinàmiques olfactives, entrenarem el nas i cada participant d'aquest taller tindrà l'oportunitat de crear el seu propi roll-on aromaterapèutic personalitzat, adaptant al seu moment vital. Així que, bueno, és una experiència on connectes una mica amb el tema olfactiu, amb les teves pròpies emocions i un moment en el que et trobes, i cadascú, doncs, farà la seva barreja d'aquests ingredients, doncs, segons se li escaigui. No sé, ho he trobat també curiós i,
1: sí.
3: I si més no, una activitat diferent.
1: I tant, si no saps què fer, doncs vas a Arenys de Munt, eh? Arenys de Munt.
3: Arenys de Munt, correcte, sí, Arenys
1: molt bé,
3: de Munt.
1: Per crear la teva pròpia essència. Més activitats.
3: Vinga, ens anem ja a l'última activitat. El que pareix que és una activitat que engloba tot el cap de setmana a Vilassar de Dalt, ja que trobem un festival que serà el festival floral d'aquest any, del 2026, que vindrà del dia 22 al 24, és a dir, de divendres a diumenge. En aquest festival floral, Gemma, a més trobarem concerts durant tot el cap de setmana, on els seus principals cantants, te'n dic 4 o 5, i després podeu mirar qui li interessi el cartell. Però tindrem a Greta Sibling, a Andrea Motis, a Magdalena Garzón i Cor Aglepta, la Maria Tarta Relena, no Rellena, que ho he trobat a apuntar, i a Júlia Boncompte. Així que, bueno, qui li agradi la música, doncs que s'acosti cap a Vilassar de Dalt a tenir una altra activitat a apuntar-se.
1: Molt bé, doncs Martí, en prenem nota de totes les propostes que avui ens has doncs, plantejat aquí a l'Ona Maresma en aquesta secció de l'agenda setmanal. Gràcies per tot.
3: Diu el Marc que és rellena, eh? Ah, no, o no, crec que està fent broma. Re, gràcies a tu, Gemma, no em fico en fregalls, ens escoltem no, després.
1: Que... Sí, exacte. Doncs fins ara, Martí. Passo-m'hi.

0: Ara és moment per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company Martre Serres. Avui, recepta d'alta mar. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, i Txell, bona tarda a tu també.
2: Hola, bona tarda. Perdoneu, abans que m'oblidi, si no haveu vist mai, no haveu escoltat a la Mònica Green, feu. Jo sí que l'he escoltat i us agradarà.
1: Val, perfecte, doncs ens ho apuntem. Per què aquesta recomanació?
2: Molt bé. Doncs perquè és una de les activitats que fan i jo l'he escoltat i realment agrada molt, eh? És un artista ja que té la seva edat, però amb un encant.
1: Molt bé.
2: Important.
1: Doncs ens ho apuntem. Txell, escolta'm, després d'aquest cap de setmana una mica marcat per aquest mal temps, que ja estem parlant durant el programa, igualment
2: sí.
1: Nosaltres hem sortit a alta mar per agafar una mica de peix per la recepta d'avui.
2: Sí, una mica de peix i també recordant, avui diríem la frase pel maig, festes a raig, però bé, sí, és veritat, hi ha moltes festes. I si recordeu, tot aquest mes d'abril, maig, han estat fent a moltes poblacions el que seria la fèria d'abril, la fira d'abril, i aleshores aquesta recepta està una mica doncs, romàntica amb aquesta festa i hem utilitzat, a part d'ingredients del mar, també ingredients d'Andalusia.
1: Molt bé, doncs perfecte, i ho hem enllaçat d'allò més bé. Escolta'm, i quin és el plat? Perquè encara no l'hem esmentat. Què portaràs avui? Què portes?
2: Doncs avui portem un plat molt interessant, que són fetges de peix. Podeu escollir el que vosaltres voleu, però a mi m'agraden molt els de rap. I en aquest cas és una recepta de peix, de fetges, però amb aquest toc de xerès, que realment a les festes, a la fira d'abril, el xerès, entre altres vins, van amunt i avall.
1: Molt bé, doncs fantàstic, ja ho pots ben dir això, i és una bona combinació, una mica de vi, entenc que és vi blanc.
2: No, el xerès és un vi més que blanc, és un vi que realment és amb molta consistència, normalment té molt de color i té sucre, a més, per tant, és un vi, diríem, dolç.
1: Val.
2: És un vi potent, dolç.
1: Val.
2: Sí, sobretot ja, si utilitzem el Pedro Ximénez, seria dels més dolços que hi haurien. Aquí ja parlem de curiositats, aprofitem per carn, per peixos, per arrossos, i sobretot el Pedro Ximénez, que és el més típic, doncs a molts postres també andalusos, doncs s'utilitza. Si no haveu provat el Pedro Ximénez, us el recomano, o qualsevol vi de xerès.
1: Ara no sé si tornaré a posar la pota, però aquest vi que acabes del Pedro Ximénez també es posa per la carn, pot ser?
2: Sí.
1: Val. Ara ja...
2: Moltes vegades, sí. Sí, moltes vegades també es posa per la carn. Carn, peixos... Sí, és molt típic per dolços, perquè realment és molt, molt dolç, però és com l'anís. L'anís que l'utilitzem a les rosquilles, moltes vegades també s'utilitza a la carn i al peix. Per què no? I hem de provar coses noves.
1: Clar, sí, totalment. I al final jo crec que amb el pas del temps cada vegada m'he permès provar coses a l'hora de menjar noves i jo crec que és una bona oportunitat perquè ho faci tothom, perquè la veritat és que et pot sorprendre, sobretot perquè hi ha mils i mils de receptes. Txell, va, comencem. Ingredients per dur a terme aquest fetge de peix.
2: Doncs jo en aquest cas posaria 125 grams per persona realment. I no posaria més. Diríem que seria una recepta per persona, per donar-se un caprici. Aleshores, el vi de xerès, una copeta. Com sempre recordem, sal, sucre de coco, sempre la sal marina sense refinar, poder ser el sucre de coco i unes dues cullerades o tres soperes de vinagre de poma. Aleshores, un xic de porradell talladet, i un grapadet de pinyons per donar-li aquest sabor espectacular a aquesta recepta. Heu pres nota?
1: N'hem pres. Per tant, ara ja comencem a poc a explicar l'elaboració d'aquest plat.
2: Sí, a més, molt interessant. Tot el que són les vísceres, per exemple, fem una anotació i així com una espècie de truqui, de truquillo. Per exemple, tot el que són els ronyons, doncs personalment jo els bulleixo o els deixem en vinagre, d'acord? Perquè acabin de treure doncs, l'olor, no? Per exemple. Però en el cas del mar no és necessari. Per tant, directament no fa falta bullir-los. Directament els cuinarem, agafarem una paella, veurem una paella baixa perquè es faci abans, perquè això no s'ha de rostir. Per tant, paella ben, ben calenta i aquí res d'oli. Per què? Perquè aquests ingredients ja tenen molt de greix, per tant ja aniran traient el seu oli que porta la mateixa, el mateix fetge. Per tant, ho posarem. Què farem? Seguidament, això sí, ho marcarem, li donarem la volta i posarem el que seria, en aquest cas, els pinyons perquè agafin color, el sucre, la sal i el vinagre. Tot seguit esperarem que faci això una mica de color, hi posem una mica d'aigua i també afegirem aquest porradell que hem tallat primer. Recordeu, el porradell, que és el cibulet que tant m'agrada també utilitzar, el netegem, el saquem en paper i després el tallem a trosset. Tot això ha de fer un xup-xup. Pensem que és una receta que en 12 minuts la tenim feta.
1: Carai!
2: Aleshores, per tant, és fantàstic. Sí, sí, sí. Això és un slow food, però ràpid, realment.
1: I tan ràpid.
2: Per què? Perquè no hi ha unes... Sí, sí, però això agrada molt. I a més, per la gent també que no li agrada cuinar, però li agrada menjar coses diferents i sortir-se dels àpats de la rutina, doncs està molt i molt bé. Per què? Perquè és ràpid, és senzill. Sí que és veritat que utilitzem aquest vi de xerès, però com nosaltres l'hem utilitzat biodinàmic. Per tant, ja diríem, diríem que és més saludable, d'acord? Perquè no té cap tipus d'additius, sinó tot el que seria natural amb aquests processos que tenen els vins i els caves biodinàmics.
1: Molt bé, doncs ara ja sabem... Ah, i volia preguntar també, els pinyons, per què sí. els afegim? Què hi aporten?
2: Doncs a part de que són molt interessants perquè tenen moltes propietats, també són greixos, d'acord? Sí que és veritat que hem de dir que quan vas al mercat a comprar, els pinyons de la terra poden costar 90 i pico el quilo i els pinyons de fora poden costar 45 euros al quilo. O sigui, hi ha una diferència notable. Què aporta el pinyó? Doncs el pinyó també traurà aquest greix, i aquest, perquè sempre utilitzem, si us fixeu, farina d'ametlla o ametlles, i aquí aquest pinyó farà que tregui una mica aquest greix i aquesta miqueta de greix amb el sucre i el vinagre farà que la nostra salseta quedi més lligada. Sí? Hem respost la pregunta?
1: Sí, perfectament. Molt bé. Doncs no sé si ens queda alguna coseta per explicar de l'elaboració d'aquest plat.
2: Doncs la veritat és que no, gaudir, això s'ha de gaudir realment calent, és bo calent, i emplatar el gust. Nosaltres ho hem posat amb una cassoleta rosa molt maca, però això, recordeu els colors que sempre parlem, i com ha parlat el nostre company en Martí, del que seria l'aromatoteràpia, el tema de les olors. Jo sóc molt perillosa quan vaig a tema d'aromatoteràpia i tal, perquè jo ho tasto tot i és un perill moltes vegades. Però clar, les olors van molt lligades al que seria a visualment a l'atractiu del plat i que faci una oloreta fantàstica perquè ens vingui de gust menjar-lo. I serà aquesta l'opció, us encantarà.
1: És que tot és important, eh? Quan ara que fa setmanes i setmanes que fem la secció de cuina, tot per un plat té el seu què d'importància, no només els ingredients.
2: Exacte. Els ingredients, com parlem del tema de la neurogastronomia i aquests estudis que fan, com en plates, com poses els aliments, per exemple, aquí sí que us diré, si tu poses els aliments una sobre de l'altra amb molta cura, sempre sembla que hi ha més, quan moltes vegades no n'hi ha més. Però visualment et sembla que tens més. Per tant, és una manera de posar menys quantitat, però visualment que quedis més satisfet.
1: Val, perfecte. Molt bé, molt bé. No, no, ja prenem nota també d'això. Txell, abans d'acabar, curiositats d'aquest plat.
2: Doncs, com us he comentat, aquests, el vi de Xerès, el Pedro Ximenes, sí, que són de la zona d'Andalusia, superinteressants. Per totes aquestes, per tots aquests aromes, pel dolçor, se'n ve també un vi que no té res a veure, però també podríeu provar-ho amb Oporto, d'un altre país, en aquest cas, d'un país veí, de Portugal, sí, a l'Oporto. Fantàstic també, que també podria quedar molt bé, però no seria tan dolç com aquest vi que m'ha esmentat. Proveu vosaltres, i a més aquests vins fan que les salsetes ja quedin caramelitzades. En aquest cas és, estem desprenent aromes, estem jugant i estem guanyant amb aquesta cultura gastronòmica que estem intentant poder compartir amb vosaltres. I si són biodinàmics, millor. Tenen menys additius i són més sans pel nostre cos. Cuidado, sempre en cura, perquè no deixa de ser una beguda amb alcohol, lògicament.
1: Clar, exacte. Sempre s'ha de tenir controlat això, tot i que, vaja, es pot posar a un munt de plats, ja siguin primers, segons, carns, peix, arròs, postres, déu-n'hi-do, la varietat d'aquest vi. I digues, Txell, que vas a dir alguna cosa, pot ser?
2: Sí, sí, us volia comentar que realment el raïm, doncs, és un regal del Mediterrani, de les nostres vinyes, oi? Aleshores, són elements, ingredients que hem d'aprofitar per poder-los tenir als nostres àpats i a les nostres begudes, també.
1: Molt bé, perfecte. No sé si ens deixem alguna cosa per explicar, alguna de les propietats, o ja està, ja queda tot dit.
2: Sí, doncs direm, si a nivell nutricional direm que és un plat, doncs amb molta força, moltes proteïnes, molts greixos, omegas, tant del peix, dels fetges, com d'aquests fruits secs, aquesta combinació que faria, doncs, per tothom seria un plat molt recomanat, al tanto si hi ha alguna patologia, doncs, que et diuen, doncs, que no pots prendre vísceres, per exemple, però en principi per una persona que fa esport, per una persona també que es cuida, i aquí li faltaria, si féssim aquest plat de Harvard, doncs li faltaria, doncs, una mica de verdet per acompanyar a part, podríem posar, i si voleu, aquesta mica de carbohidrat que també potser seria necessari, i aleshores jo diria que seria un plat complet que podíem gaudir.
1: Fantàstic, doncs nosaltres posem el punt i final amb aquesta magnífica recepta d'avui. Txell Rubio, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, ens escoltem la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve, una abraçada i bona setmana.
1: Igualment.
0: A dos quarts en punt, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què estàvem preguntant a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui preguntàvem si treballaríeu fins als 79 anys, com la Leo. Amb dues opcions. Si la feina m'agrada per descomptat, i no, em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
0: Molt bé, i una mica com van aquests resultats?
3: Doncs de moment els oients se sumen al nostre equip, Gemma, i tots tenim un 100% a no em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
0: A veure qui tinc per aquí de companys, en Martí o en Marc o qui hi hagi, què pensen ells? Javi.
4: Des de Malgrat també apostem per la jubilació, que al final no ens deixaran jubilar i acabarem treballant fins als 100 anys.
5: Sí, 100%, vull dir, no, jubilació a tope.
0: A quina edat us agradaria jubilar-vos, tot i que hi hagi una edat pactada, no? Fixada, quina creieu que és l'edat ideal per deixar de treballar?
3: 60-65, jo crec que és la correcta, no?
0: 60-65,
3: Sí.
1: 60, perquè és que si no 65 ja vas canviar al 70 i, òbviament, encara pots tenir molta vitalitat, però és que passa molt ràpid el temps. Jo et diria el 60, que ja són molts anys treballant, i vinga.
0: I vinga, però clar, 60 avui dia és una persona relativament jove,
1: O sigui, tu... Bueno, però volem o sigui, ens agrada la nostra feina, però també volíem tenir temps lliure, no? Abans heu parlat, Gemma?
0: Sí.
1: Doncs home, gaudir de Netflix amb 60 anys, muntar-te tu mateixa la setmana, la programació, anar a museus...
4: Jo ho deixaria 65, però reduiria la jornada laboral.
1: Ah, bona, dir, també.
4: Intentaria, sí. intentaria augmentar la productivitat i canviar el sistema laboral.
1: Hosti,
4: per,
1: sí.
4: De tal manera per... perquè la gent pugui treballar menys hores però que sigui més productiva i tinguem més hores al dia per gaudir de les nostres coses, la família i tot això.
0: 100%. Javi for president.
1: Sí, sí. Molt ben argumentat.
0: Bona, sí, sí, m'ha agradat aquesta proposta de remodelar una mica tot el sistema laboral. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Companys, si treballaríeu fins als 79 anys com aquesta senyora que ha protagonitzat la secció de xarxes socials avui de l'Ona Maresma, la Leo, que amb gairebé 80 anys, pobreta, es lleva cada dia a 6:15 del matí, a Sergi, a pelar patates.
3: Correcte.
0: I a vendre patates, que déu-n'hi-do.
3: De fet, t'he de dir que és normalment a l'hostaleria, que la gent treballa, sí, fins a una edat més adulta.
0: Més avançada.
1: Però perquè també ho gaudeixen molt, no?
3: I tant.
1: Jo crec.
0: Home, sí. Depèn, no?, de quina feina.
1: No ho sé, jo...
0: Clar, perquè l'hostaleria, pel que jo tinc entès, és dur, eh?
3: Bueno, clar, però t'ho vas estimant amb el temps.
1: Sí, a Girona, de fet, al costat de la catedral, allà on s'hi havia gravat l'escena mítica de Juego de Tronos, hi ha un restaurant en què fins fa no massa hi havia una senyora, això, ja jubilada des de feia temps, cuinant per a tothom qui passava per aquell carrer, i amb molt d'èxit. I ho feia perquè realment li venia de gust i tenia enganxada la cuina en casa seva.
0: Ah, i per tant, però treballava, ella cobrava.
1: Ai, no, això ho desconec, però home, entenc que sí, perquè crec que ho portava ell amb algú de la seva família, i sí, anava fent els plats casolans, els plats de la iaia.
0: Molt bé, doncs fixa't tu, que hi ha gent que van passant els anys i tot i així no llença la tovallola, vol seguir treballant. Bé, doncs aquest és el tema que avui tractem a l'Ona Maresma. Us animem a respondre la pregunta del dia a les nostres xarxes socials. Fins ara, gràcies, companys.
3: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
10: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
11: Tengo una chica y una pistola.
6: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: Seguim avançant. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició Armes Nuclears, Mai Més, que aquesta setmana està exposada a l'Escola Fontlledosa. Avui en parlem en detall d'aquesta mostra i de les armes nuclears amb la vicepresidenta de Fundipau, la Carme Sunyer.
4: Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
5: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
4: Igualment, igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Com és que se'ls va ocórrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
5: Doncs mira, ja fa uns... De fet, nosaltres, des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors, des del 2010 que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020, aproximadament, que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, vam engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICAN i de la xarxa municipalista internacional que és Mayors for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals doncs, es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas doncs, els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors, era en aquest context va sorgir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors, aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica d'aquí i sobretot amb l'objectiu de sensibilitzar.
4: I quin és el seu format? És a dir, què són? Diferents roll-ups? Com estàs
5: sí,
4: posat?
5: Sí, crec que són 10 roll-ups, vale? Llavors, aquests roll-ups s'explica una mica quina és l'evolució, és a dir, l'amenaça que suposen les armes nuclears per la supervivència de la humanitat i del planeta, i després, cronològica, també t'explica què és una arma nuclear, els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar, Després també t'explica en un altre relat que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki. També cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver... hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet, primer atmosfèriques, van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90, i de fet Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI. No? Després t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional, que l'any 2006 va engegar una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara... a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears, et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors, la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha i, d'acord amb la llei humanitària, prohibir-les i a través de la prohibició eliminar-les.
4: Vale. No? Carme, perdona, sí, que t'interrompi, però és que se'ns en va.
5: Sí.
4: El tema està que per això que deia abans del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet Espanya no ha firmat el tractat, de fet seguim
5: en un... Cap país de l'OTAN no l'ha ratificat.
4: Vostè creu, Carme, que tenint en compte el context actual, amb la guerra a Ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
5: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que, a més, no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar... Signar i ratificar el TEPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
4: Val, però en aquest aspecte, i segueixo sent una mica advocat del diable, perquè per il·lustrar totes les posicions que hi ha en aquest context, si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també pot de... alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
5: Bé, jo aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat. Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana. Aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos. Bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear i l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors, nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que en cas de ser utilitzades destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Llavors, per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
4: Val. Igualment, tot això pinta complicat, eh? Posar d'acord a tots els països avui dia, sí, tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir, en aquest cas, les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
5: Molt bé, encantada.
4: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'Escola Fundiadors aquí a Malgrat, doncs sigui
5: fantàstic,
4: tot un èxit. I que vagi molt bé.
5: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del tractat de prohibició de les armes nuclears. O sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
4: Molt bé. Gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme. Que vagi bé.
5: Vale. Molt bé. Adéu.
3: Recte final del programa d'avui de l'Ona Maresma d'aquest dilluns, i ho fem amb la tertúlia esportiva, conduïda per en Marc Tres Serres i amb la participació d'en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Companys, endavant.
0: Molt bé, bona tarda. De nou, altra vegada fem un petit repàs, que hi ha molts temes a tocar. Martí, Sergi, bona tarda.
6: Bona tarda, nois.
0: Bé, primer de tot, el Barça ahir va guanyar 3-1 amb el comiat de Robert Lewandowski, 19 de 19 a la Lliga, aquesta temporada a casa, històric el que va fer el conjunt de Hansi Flick, i el polonès, després de 4 temporades i més de 100 gols amb l'equip, s'acomiada. La pregunta és clara, quin davanter creieu que el Barça ha de fitxar aquest estiu?
7: Bueno, jo crec que es va dir, no?, per aquesta Instagram que és 433, que és del més famós de futbol, João Pedro, del Chelsea, que no seria una mala opció, jo crec.
0: Vale.
6: Jo et diria Julián Álvarez, el que passa és que sembla que és una opció molt difícil. Per tant, també em quedo amb João Pedro, perquè crec que és molt jove i ho pot fer bé. Veurem.
0: Molt bé, doncs amb João Pedro, el jugador actual del Chelsea, sí que és jove, té 24 anyets, un pèl més jove que Julián Álvarez, que també és jove, evidentment, però ho deia, Sergi, pel tema econòmic, no?
7: Bueno, pel tema econòmic i perquè jo crec que, almenys el que han dit, que és un jugador model Barça, jo crec, que encaixaria bé, vaja.
0: A més, és un brasiler.
7: Rafinha al costat, sí.
0: Sí, sí, sí. Què opines tu, Martí, sobre això?
6: Sí, estic d'acord. El que passa és que no sé si João Pedro, ara poder, és una desconeixença meva, però és un davanter centre com a tal. O sigui, Poder el veig més un jugador de bandes, bueno, és que no ho sé, ara poder m'equivoco. Però, bueno, igualment m'agrada i si bé, benvingut sigui, i amb aquesta sinergia amb Rafinha, millor que millor.
0: Sí, jugar de fet, pot jugar a les dues posicions, almenys és el que ha demostrat en el Chelsea des de que el van fitxar. D'altra banda, Fermín, nois, es lesiona justament ahir en el dit i haurà de passar per quiròfan, i atenció, perquè molt probablement, o gairebé segur, es perdrà el Mundial. Què opineu sobre aquest fet?
7: Bueno, Lamin també, els primers partits, segons he vist.
0: Sí, sí.
7: Almenys el de Cabo Verde se'l perd, crec.
6: Bueno, sap greu pel jugador, perquè al final per tots els jugadors és un somni la participació al Mundial i segur que en Fermín doncs, li és un gerro d'aigua freda. Ara bé, a nivell personal meu, doncs mira, vull dir, tant se me'n fum, l'únic que espero doncs això, que es pugui recuperar i que vagi bé la millora, però bueno, a veure...
0: Esperava el comentari d'en Martí, relacionat amb aquest tema. Va, companys, seguim amb més cosetes. Acabem amb futbol, però d'altres equips catalans, i és que l'Espanyol va certificar per fi la permanència després d'un 2026 dolentíssim. Va guanyar 1-2 ahir al camp de l'Osasuna, per tant ja té els punts necessaris per respirar tranquils. En canvi, el Girona va perdre, tot i competir, a camp de l'Atlético de Madrid, de Julián Álvarez, justament, i s'ho jugarà tot aquest dissabte, nois, contra l'Elx. La cosa és clara, creieu que el Girona se salvarà o no?
7: Complicat, és complicat. Jo crec que no. Després de...
0: No, jugant a casa.
7: L'altre dia, jo crec que no. És que, saps què passa? Que quan perdones les clares... Jo vaig veure l'altre dia el resum del partit i Brian Hill perdona una. Clar, si perdones aquestes, ho tens complicat. Jo crec que no.
0: Martí?
7: Soc optimista moltes vegades, però ara no. Ho sento.
6: Jo al contrari, jo vull pensar que tot i la hecatombe que estan vivint esportivament, jo vull pensar que a casa contra l'Elx, amb la plantilla que té el Girona, que vale que ara tenen una mala ratxa, però trobo surrealista que amb una plantilla així es baixi a segona divisió i amb un entrenador bo, com és el cas, jo crec que guanyaran, però clar, és que pot passar qualsevol cosa, i més en aquests moments de temporada on els nervis estan a flor de pell.
0: Just ho anava a dir, que serà un partit amb molt de nerviosisme, però crec que el factor casa, va, jo crec que ho tiraran endavant per tot, pel que significa pel club i per tots els esforços que hi han posat plantilla i en Mitchell també. Nois, canvi radical de tema, anem a notícies més positives, més tranquil·les, i és que en hoquei patins, el club lleidatà del Vila-sana, en hoquei patins femení, va guanyar la Copa per segon any consecutiu contra el Gijón, i aquesta setmana comença el playoff pel títol final de Lliga contra el Palau de Plegamans. Un Vila-sana, nois, que fa pocs anys que està competint de tu a tu amb els equips més potents a la primera divisió d'hoquei patins femenina, i que amb jugadores molt joves ara tenen Aina

0: siguin, i veurem aquestes jugadores, perquè si són tan joves, segurament faran carrera llarga.
1: Seguríssim, seguríssim. Així que felicitats aquí a la gent de Lleida, del Vila-sana. I, Gemma, és el màxim que hem pogut explicar de la tertúlia esportiva avui. Portarem més cosetes la setmana que ve.
2: Ho heu fet molt bé, rapidíssim, superconcret i superconcís. Estic molt orgullosa de vosaltres, de veritat. I aquesta setmana, si hi ha teca esportiva, farem una segona tertúlia, perquè avui se'ns ha fet curta. Companys, gràcies a tots, i nosaltres acabem el programa de l'Ona Maresma d'aquest dilluns i ho fem amb música. Adéu, fins demà. Adéu.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

De matinada han trucat, sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de tota

0: Ara l'estudiant és mort. És mort d'un...
1: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. Tordera. El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: 8:03.
1: Bon vespre, són les 8:03 i això és una nova edició de la Show dels Esports. Comencem la setmana amb moltes alegries. Comencem aquest dilluns 18 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquest vespre per explicar-vos totes les meravelles que van passar aquest cap de setmana, òbviament centrant-nos en aquesta victòria del Club Futbol Tordera, que va valdre una Lliga i va valdre un ascens de segona catalana 3 anys després. Per explicar-vos més bé el que tindrem en el dia d'avui, anem a explicar-vos l'alineació que tindrem aquest dilluns.

Vinga, va, i és que us explicarem, òbviament, aquesta victòria del Club Futbol Tordera contra el Sant Feliu de Guíxols per 1-0, una victòria amb gol de Marc Ruiz en el minut 90 de partit, que va valdre una victòria, no només aquesta victòria, sinó va valdre una lliga i també va valdre l'ascens, tot i que el Sils ja hagués fet, no hagués fet la feina al camp del Caldes, perquè el Caldes va guanyar 3-0, un Caldes que ja ha baixat de categoria, però que ens van donar aquest avantatge per podíem empatar inclús i no patir. Fins i tot podríem haver arribat a perdre, però amb aquesta victòria, òbviament, com ja coneixem en Guillem, ja va dir que ja volia guanyar-ho tot, volia ser campió d'absolutament tot, i així ho va ser, també guanyant aquell partit, aconseguint la desena victòria consecutiva. En el balanç que farem en el dia d'avui, valorarem i escoltarem aquestes paraules de Guillem Ferrer en el postpartit, també del president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, i de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que també van estar en el camp municipal d'esports, doncs, per viure aquesta gran tarda de l'esport torderenc, una gran tarda que es va culminar també amb l'ascens del juvenil A, que va jugar aquella mateixa tarda, i òbviament, com a entitat, com a club, aquesta temporada que hi ha hagut l'ascens dels veterans, del juvenil i del primer equip. Per tant, una fantàstica temporada de l'entitat tordarenca, que després ja en parlarem. També tindrem les paraules dels protagonistes del Club Petit Tordera, perquè han tancat ja la seva temporada. Van jugar aquest cap de setmana, el dissabte, també a les 5 de la tarda, el seu últim partit de la temporada, Hockey Lliga Plata, contra el GIEC, amb una derrota per 5-2, però una derrota que no significa gairebé res, perquè els dos conjunts ja no jugaven res, ja no podien ni pujar ni baixar la classificació, per tant, que servia com una mica per acomiadar aquesta temporada, a banda de que el Tordera doncs, venia d'unes petites baixes, perquè molts dels seus jugadors eren entrenadors o ajudants d'entrenadors a les categories bàsiques del club, que s'estaven disputant els campionats de Catalunya i la Copa Elite, respectivament. Per tant, també tenien algunes baixes. I acabarem parlant del partit del Set Tordera, el penúltim de la temporada, que van perdre contra el Cerdanyola, i també de la victòria amb contundència de l'Atlètic Club Tordera. Farem un balanç de tot això i més, però això d'aquí poquet, quan comencin a entrar en continguts el dia d'avui. Però abans és hora d'escoltar l'actualitat general.

I és que aquesta tarda, gairebé al migdia, s'ha fet oficial la renovació de Hansi Flick pel 2028 i anys més addicionals. I Flick ha dit, volem més títols, potser també la Champions. Va reiterar la seva felicitat a Barcelona i va mostrar compromís per seguir millorant perquè el somni es compleixi. Hansi Flick va mostrar la seva felicitat després de firmar com a entrenador fins al 2028, amb una altra temporada opcional, i va exhibir una ambició de cara al futur. L'objectiu és guanyar més títols, potser també la Champions. Treballarem per això, perquè és el somni i volem que es compleixi. Va manifestar les oficines de mitjans de les oficines i va atendre els mitjans del club blaugrana. El tècnic va reiterar el seu amor per l'entitat. Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar aquest viatge. Va explicar que puc sentir cada dia la passió que senten el club i l'staff. Els jugadors, els fans, és meravellós i per mi és especial perquè hem compartit molts moments fantàstics en el passat. Va deixar clar que després de 2 anys i 5 títols té més gana i vol aconseguir més títols per al club. Són coses en el que ell creu i que està molt content. Va destacar que en les seves últimes setmanes i mesos estem jugant molt bé, molt estables. És bo veure-ho, no cal canviar algunes coses. Estem treballant conjuntament amb Deco. Estic molt content per treballar amb ell i el seu equip. Va mostrar la seva gratitud. Va dir, agraeixo la confiança del club i del president i la Junta. Significa molt per mi, és meravellós. I se sent molt optimista. Sempre miro el futur positivament. Hem d'aprendre i millorar. Això és el que vull, de l'equip i del que ens envolta. Tots han d'estar inclosos a la feina i units. Per ell, especial l'enllaç amb l'afició. Va ser una meravellosa atmosfera la que ens va ajudar a cada partit i va fer que fos especial, sobretot en els darrers matxs. A més d'ensenyar el camí i la millora i l'evolució, apunta a l'enquant objectius. L'objectiu és guanyar més títols. Potser la Champions. Treballarem perquè així sigui, perquè és el somni i volem que es compleixi. Aquesta és una de les actualitats. No ens movem gaire de les banquetes perquè s'està parlant de que, bé, Mourinho ja ho tindria pràcticament tot fet i tot ha parlat amb el Madrid per fitxar i les condicions que fica el portuguès per fitxar amb el Real Madrid són les següents, ens ho explica, perquè ens ho explica Mario Calderón, un periodista del Mundo Deportivo, i és que Josep Mourinho serà el proper entrenador del Real Madrid. No és oficial, però sí oficiós, perquè totes les fonts asseguren que el portuguès ha arribat a un acord amb Florentino Pérez per tornar a la banqueta del que va sortir l'any 2013. Una volta que, malgrat tot, no s'ha fet sense negociacions ni intercanvi de papers, sobretot per part de Josep Mourinho, que, segons informa Sergi Valentín, periodista de Radio, ha demanat diverses coses a canvi de tornar-hi. La primera seria la de l'extensió de contracte de 2 anys. L'antiga etapa va estar 3 al capdavant del Real Madrid i aquesta ocasió el portuguès demana estabilitat i paciència per al seu projecte, encara que, això sí, el conjunt blanc ve de 2 anys de no guanyar res i el primer que se li exigirà seran títols. Més enllà d'això, segons el periodista, Mourinho hauria demanat capacitat d'influir en els fitxatges, cosa que, per regla habitual, no sol passar al Real Madrid, ja que són el mateix president i José Ángel Sánchez, el director general, els qui els decideixen. Tot i això, Mourinho, que ja en la seva primera etapa va realitzar fitxatges de calat com Mesut Özil o Di María, vol participar en el procés. També el de la preparació física, en el qual hauria demanat que no hi hagi Antonio Pintus, un protegit per Florentino Pérez, el qual també va sortir de l'estada amb Xavi Alonso i va tornar al gener per decisió del club. Finalment, Mourinho vindria a l'estaf en què fins ara en el Benfica té João Tralau com a segon entrenador, Pedro Machado, Ricardo Forfonsinho i Ricardo Rocha com a entrenadors assistents i Roberto Marella i Rubén Suárez com a entrenadors analistes. Pel que fa a la preparació física, compta amb Antonio Díaz i Nuno Gómez en la preparació de porters. Per tant, aquestes són les notícies que ens arriben de la banqueta merengue i, com a última hora, hi ha una lesió de Fermín en el 5è metatarsià del peu i supera, cosa que significa que es perdrà el Mundial. I és que el canterà del Barça va ser substituït en el descans en el partit contra el Betis després de notar algunes molèsties en el 5è metatarsià del peu dret i se li han diagnosticat una fractura del qual superarà demà. Amb els seus 23 anys i en el seu primer Mundial per disputar, que se'l perdrà per aquesta lesió. Per tant, nosaltres, que després de conèixer aquesta actualitat general, anem a passar ara a la local. Som-hi!

0: Vinga, va, anem a centrar-nos en el que ens interessa, en els continguts que hi haurà el dia d'avui. És que el Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. El Club Futbol Tordera s'ha proclamat campió i ha certificat el seu retorn a segona catalana 3 anys després, després de superar el Sant Feliu de Guíxols per 1-0 gràcies a un gol de Marruit en les acaballes del partit. El partit va començar amb molt de respecte per ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu de Guíxols també necessitava la victòria per poder classificar-se pels play-offs. Els visitants van sortir amb una pressió alta que van incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent fins a fer-se amb el domini de l'enfrontament. Al minut 34 van anul·lar un gol de Marruit per un ajustat fora de joc. Poc després, el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps a les botes de Pide, però el porter visitant va signar una aturada providencial per mantenir el 0-0 al descans. A la represa arribaven les bones notícies des de Caldes de Malavella, on el seu principal pal seguidor, el Sils, que ja ha derrotat contundentment per 3-0. El Club Futbol Tordera va anar ofegant el Sant Feliu de Guíxols, que va haver de treure aigua del vaixell, on el punt d'inflexió va ser l'expulsió d'un jugador visitant, deixant el Sant Feliu de Guíxols amb 10. Amb aquest fet, els torderencs es van abolcar l'atac fins a trobar la recompensa amb els peus de Marruit en el minut 90, després d'un rebuig d'un xut de Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa amb tota l'afició al camp entregada amb els seus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil, aquella mateixa tarda, també va celebrar el seu campionat i l'ascens arrodonint un dissabte perfecte per l'entitat. Amb 10 victòries consecutives per tancar la Lliga, el Club Futbol Tordera demostra que el treball i la constància tenen la seva recompensa. I Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, valora el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada.
1: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres amb bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
0: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el seu primer any de mandat per l'ascens del primer equip, dels juvenils i dels veterans.
2: El juvenil guanya aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, vull dir, a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
0: Canviem d'esport i és que també va jugar el Club Petit Tordera, que va tancar la temporada amb una derrota davant del Jaiec per 5-2. En un partit en el que cap dels dos equips de jugador barrés va servir únicament per acomiadar jugadors que no continuaran la temporada vinent. El Cep Tordera va jugar el seu penúltim partit de la temporada davant del Cerdanyola, on van perdre per 84-47. Amb les tordarenques matemàticament salvades, acabarà la temporada la setmana vinent davant la seva afició. Finalment, l'Atlètic Club Tordera va arrasar el Cadaqués per 12-3, encadenant 3 victòries consecutives per seguir creient en la segona plaça, que de moment està a 5 punts. Recordeu que podeu recuperar la festa que es va viure en el camp municipal d'esports amb la victòria del Club Futbol Tordera, que va valdre l'ascens, i també a l'últim partit del Club Petit Tordera en el canal de YouTube de Ràdio Tordera. Nosaltres, que amb això, ara sí que sí, donem pas en els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!
3: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, anem a entrar al que ens interessa, anem a conèixer el que va passar en el camp municipal d'esports, i és que va haver-hi èpica i glòria en el camp, i és que el Club Futbol Tordera salta la segona catalana a l'últim sospir. La història del club del futbol a Tordera s'ha escrit aquest cap de setmana amb lletres d'or en un municipal d'esports ple de gom a gom i vestit de gala per les grans ocasions. El Club Futbol Tordera ha certificat el títol de Lliga i l'ha desitjat i el desitjat ascens a segona catalana. Ho ha fet superant el Sant Feliu de Guíxols per la mínima 1-0 gràcies a un gol agònic de Marc Ruiz al minut 90 que ha fet esclatar l'alegria d'una afició totalment entregada. I és que el partit ha arrencat amb el guió per a pis amb una autèntica final. El Sant Feliu de Guíxols, que també esgotava les seves opcions per entrar en les places de play-off, ha sortit mossegant i dificultant enormement la sortida de pilota de l'equip quadribarrat. La intensitat s'ha apoderat del mig del camp, on el conjunt visitant imposava una pressió asfixiant durant els primers compassos i tancava els espais interiors. Malgrat la incomoditat inicial, els locals han anat creixent de mica en mica, impulsats per la mobilitat de Piver, l'electricitat de Serrano per la banda dreta i el desplegament d'un estel·lar Masferrer al lateral. Abans del descans, el Tordera ha fregat el gol amb un xut de rosca molt intencionat del mateix Pide des de la frontal, que el porter visitant, Alberto Molina, ha reforçat amb una intervenció imperial. Prèviament, l'assistent havia anul·lat un gol a Marc Ruiz per un fora de joc força ajustat, enviant el maig al túnel de vestidors amb l'empat inicial. A la represa, les possessions han anat en augment. Mentrestant, a les graderies corria com la pólvora una notícia que aplanava el camí cap a l'èxit, i és que el Sils, el gran perseguidor i rival directe per l'ascens, queia estrepitosament al camp del ja descendit Caldes de Malavella. Un duel que acabaria amb un sorprenent 3-0 pels caldencs. Amb aquest escenari, un simple empat ja servia per coronar el Tordera com a campió, però l'equip de Guillem Ferrer, fidel a la seva identitat i a l'ADN mostrat durant tot el curs, només tenia entre cell i cella la victòria. El decorat s'ha acabat de trencar cap al minut 83. Enmig del setge torderenc, una entrada d'estems ha suposat una targeta vermella a Guillem Mas. El Sant Feliu s'ha quedat amb 10 homes sobre la gespa, fet que ha accentuat el domini asfixiant dels quadribarrats al tram decisiu. I just quan l'empat a 0 semblava inamovible per culpa de la falta d'encerta i de les múltiples jugades a pilota aturada, ha aparegut l'urpa d'un equip que no sap rendir-se. Sobre la botzina, al minut 90, en una acció ofensiva molt ràpida, Raúl ha provat un xut ras. El rebuig del porter visitant ha caigut en els peus de l'oportunista Marc Ruiz i el nou torderenc no ha perdonat i ha empès la pilota cap al fons la xarxa, desfermant la bogeria absoluta al municipal d'esforç. El Club Futbol Tordera tanca la Lliga encadenant una espectacular ratxa de 10 victòries consecutives. Poques hores abans del xiulet inicial, el juvenil del Tordera també s'havia proclamat campió de la Lliga, completant una jornada idíl·lica pel club. Amb el xiulet final de l'àrbitre, la invasió pacífica al camp ha certificat l'èxit d'un projecte després d'una temporada on no han faltat els alts i baixos. La feina pica en pedra ha tingut la millor de les recompenses. Tordera torna a ser de segona catalana 3 anys després, i amb un any que el juvenil i el primer equip han pujat a categoria, no ens oblidem, perquè els veterans també ho han fet. La retransmissió, l'última retransmissió de l'equip d'esports de Ràdio Tordera va ser-hi present, doncs, per explicar tot el que estava passant al camp, també per recollir tots els millors moments, uns millors moments que ara mateix us els mostrarem per escoltar, doncs, el gol, el xiulet final i també aquestes entrevistes postpartit, tant en el míster, en Guillem, en Ricard, el president, i com l'alcaldessa de Tordera. Per tant, Genís, tot teu. Anem a veure com es vivia l'ambient en el camp municipal d'esports amb la Cèlia, amb en Pau, amb en Pol, amb en Genís al capdavant i també a la càmera, en Noa, i a la realització, en Damià. Això va ser la màgia que es va viure al municipal.
1: A Juanma Esteban, que la toca, envia el pla. Em sembla que els jugadors del Tordera ja saben què està passant a Sils. A Caldes, vull dir. Pujades, molt bé, disfressat de Beckenbauer ara mateix. En Carlos, des del lateral dret, la filtra. I la intercepta el lateral del Sant Feliu de Guíxols, que llença amunt. Carlos la punxa i la toca a Expo. Directament en Barceló. Barceló, a la mitja de fons. Filtra una passada per a Casa Nova, que segueix retallant. És Serrano, que directament acaba la jugada. La para Alberto Molina. I és el mateix porter que surt al llarg. Envia amunt el xut, esperant que la baixi algú. Ali, que la baixa, però Òscar Ruscalleda l'acaba recuperant amb les mans. Fora de joc. Una mica estrany.
2: Molt estrany, molt estrany.
1: Que la pinti tan lluny. O això, hi ha hagut una falta de comunicació aquí?
2: No, no, la falta de comunicació ha estat claríssima perquè el col·legiat, l'assistent, portava amb el banderí, amb la bandera aixecada, feia estona, feia cosa de 10 segons.
1: El col·legiat
2: no l'ha vist, però el més estrany és que donant la jugada per continuada, així que vaig donar el fora de joc.
1: Clar. Alberto Molina, al llarg, al Tordera, que la recupera Marruit, que va sol, 3 contra 2 del Tordera, s'assuma Serrano en atac. Compta la passada per Raúl, que acaba de definir des de la dreta directament a la para, amb la bola, el rebot per el Ruiz, gol
3: del Tordera, gol de Marruiz, gol que val 1-6 al minut 90, quan tot estava decidit, el Crucupol Tordera que acaba posant l'1-0 per aconseguir aquest ascens a segona catalana. Marruiz, que recuperava un rebot després del xut de Raúl, que no podia, que Alberto Molina no li deixava entrar a la porteria. Acaba Marruiz encolomant aquesta pilota a la xarxa. 1-0, gol de Marruiz, gol del Club Futbol Tordera, gol que val 1-100.
2: Merescudíssim, en una gran acció el contraatac del Club de Futbol Tordera. N'ha tingut de poques amb tant espai, però finalment ha estat molt llest, molt intuïtiu, trobant aquest forat a la banda dreta, molt ben definida. Era en primera instància, però Marc Ruiz, molt intel·ligent, començava la jugada i l'ha acabat rematant amb aquest bon xut que posa l'1-0 al marcador. Minut 90, Tordera 1, Sant Feliu de Guíxols 0.
3: Amb això sí que està pràcticament certificat l'ascens, a falta de saber el resultat final del CIL, que anava perdent 3-0, el sol que surt a Tordera i tot, i ho fa amb aquest gol, ara sí, de Marc Ruiz. Ho celebren tots els jugadors, ho celebren amb la graderia local. Nois, com heu vist aquest gol?
4: Això és una sensació increïble. Marca l'últim minut, certifiques l'ascens i que el segon vagi perdent és increïble.
2: Veurem, perquè podrà ser l'última del partit.
1: Doncs pot ser l'última partit, Pol. Els jugadors que pràcticament saben que ho tenen. Raúl, que diu que ja està, que no queda més.
3: Assenyala el xiulet final, el Tordera de segona catalana, el Tordera puja de divisió, el Tordera és campió de Lliga. Ho celebra el Club Futbol Tordera amb aquesta victòria, 1-0 al minut 90. Ho celebra tota l'afició. Invasió de camp ara mateix al Municipal d'Esports per celebrar aquesta fita històrica. Retorna a segona catalana després d'uns anys on el Tordera no ha pogut pujar, després d'una feina que no ha pogut estar en els anys anteriors, el Tordera que aconsegueix aquest ascens de segona catalana.
2: Merescudíssim, gran partit que ens han ofert tots dos conjunts. El Tordera, per insistència, per caràcter, per identitat, ho ha mantingut, ha tingut el nivell ben amunt i ha aconseguit el gol de la recompensa. No només el gol de l'ascens, sabíem que amb altres resultats el conjunt local ja era campió, però a més per aconseguir aquesta desena victòria consecutiva, i compte perquè hi ha emocions a la graderia.
3: Adrià Barceló, que ho celebra ara mateix.
1: Entrem ja amb l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Aconseguim l'ascens, aconsegueixes l'objectiu, aconseguiu ja aquesta victòria, aquest ascens a la segona catalana. Com has vist el partit per començar? I després et preguntaré ja per l'ascens.
5: El partit, ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia defensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: No sé si estàveu gaire pendents del resultat dels Sils, en tot cas, que l'empat us servia, perquè el 3-0 aquest, no sé com ha acabat, però el 3-0 momentani que teníem amb el Caldes Sils us feia campions.
5: Jo no he anat mai a empatar, ni aniré mai a empatar. L'altre dia Sils anem guanyant 2-1 i hi ha una falta i tiro els centrals amunt, és igual. Jo vull sempre anar a guanyar, si guanyo d'un vull anar a guanyar de dos. Sempre ho he fet així, a vegades m'ha jugat mal passades, però sempre ho he fet així i avui no era al revés. Nosaltres volíem guanyar el partit, ens era igual el que passés, anàvem sapiguent el resultat, sí que és cert, però nosaltres havíem d'anar endavant i ja està. I crec que l'equip ho ha fet, m'ha estat bé i hem pogut guanyar el partit, que és el que volíem.
1: Per acabar, i ja no et molesto més, com es celebrarà aquest ascens?
5: Bé, doncs mira, de moment tenim unes samarretes que ningú sabia, era una cosa entre en Ricard, el president, jo, en David Grimal també, perquè volíem fer-ho. Sabíem que no teníem del tot segur, però ens estàvem confiats. I ara, d'aquí una estona, vindrà un tractor per sortir amb una rua pel poble, o sigui que esperem una gran nit de festa i ells podran agregar una mica més. Era el primer dia que venia a veure la meva filla de 15 dies i i jo l'únic que volia era guanyar per ella, per la meva família, per tots els jugadors. Avui els deia que des de, no només aquesta temporada, sinó l'altra, sinó de l'anterior, des de la Bisbal que vaig arribar fins avui, l'equip sempre ha fet de tot, el camí, com fica aquí, ha sigut increïble, serà, és increïble i ojalà sigui molt més increïble de temps i que ho puguem allargar al màxim.
6: Doncs Guillem, moltes gràcies per estar per aquí i a celebrar aquest ascens.
5: Ara en Jordi li vaig dir que la pròxima seríem campions, que ja faria una entrevista, per tant, ara toca celebrar i esperar a la pròxima entrevista.
6: Doncs moltes gràcies, Guillem Ferrer, a celebrar com toca.
2: Doncs bé, declaracions al Guillem Ferrer.
5: També volia felicitar el juvenil, que avui ha sigut campió, tu també, que en formes part, i molta felicitat als nois. L'Àlex ha sigut campió en menys de mitja hora, ha sigut campió dos costats, o menys d'una hora. Crec que això no havia passat mai, i el veig aquí, ara que vinguin a nosaltres, veniu a nosaltres, que ho celebrem tots junts, i que al final hem d'estar orgullosos del futbol base que tenim, dels jugadors. Era un any difícil, veníem de baixar, la gent va confiar, els jugadors que estaven l'any passat van confiar, una mica com nosaltres, crec, un sentiment de poble, un sentiment de club, i molt feliços que ells també facin la seva feina i ara passar-ho bé i a celebrar tots junts.
6: Moltes gràcies. Doncs eren les paraules de Guillem Ferrer. Nosaltres, que amb això anirem a tancar. També tenim el president del club, tenim en Ricard Grau ja per aquí. President, no sé com ha vist aquesta victòria i aquest ascens ja, per fi, a segona catalana.
7: Hem patit molt, la veritat. Ens anàveu dient com anava el Sils, no ens ho acabàvem de creure perquè semblava increïble. Al final acabem 5 punts per sobre d'ells. Espectacular. Primer any de mandat, el juvenil guanya aquesta tarda. És que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim. Vull dir, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà. Vull dir, a tothom, donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de Déu avui, l'altre dia. Vull dir, genial, tot molt bé.
6: Ara li preguntàvem a en Guillem, per celebrar-ho tenim ja preparada una rua. No sé també si hi haurà alguna cosa més preparada, però ara només toca celebrar, no ja?
7: Ara anem a improvisar, que la veritat és el que toca. Hem fet dos moviments d'última hora que l'Elisabet ens ha ajudat a poder-ho acabar de gestionar. O sigui que estan en marxa, ara fotrem una mica de celebració. I sí, aprofitant que el primer equip ha guanyat la Lliga, també tenim els veterans que van pujar i el del juvenil. Ostres, el dia de la Cluenda farem una rua combinada tots tres, que crec que pot quedar molt xula i que sembla que crec que no s'ha fet mai.
6: Doncs Ricard, moltes gràcies per aquestes paraules. Esperem doncs, que vagi molt bé la celebració.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Doncs aprofitant també per aquí, al final ens venen totes les entrevistes. Tenim l'alcaldessa de Tordera, Isabel Mejías. Què tal? Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
6: Estem aquí per una ocasió molt especial, aquest ascens a segona catalana del Club Futbol Tordera, també ascens del veterans, ascens del juvenil. Com a alcaldessa, no sé com valores aquest nivell de l'esport i del futbol aquí a Tordera.
8: Doncs imagina't, no es pot, bueno, com a alcaldessa i com a tordarenca especialment, com tots els tordarencs, no es pot valorar de millor manera. És posar-hi la cirereta del pastís per partida triple. Pugem de categoria ja no només del primer equip, sinó sobretot els juvenils, que han fet una temporada fantàstica, com també l'ha fet el primer equip i també els veterans. Per tant, avui és un dia de celebració a Tordera. Ara ho comentava el seu president. Poder avui una mica de manera improvisada, fruit del que ens ha tocat patir al camp, perquè també ha estat molt èpic això del minut 90 de marcar el gol. Per tant, entenc que avui de manera improvisada es pugui organitzar una mica de rua i amb moltes ganes de celebrar-ho com cal, de manera organitzada i més tranquil·la. Però és evident que avui la festa ha de ser-hi perquè s'ho mereixen els tres equips.
6: No sé, des de fora, com a aficionats també del Club Futbol Tordera, veieu aquest possible ascens? Perquè semblava que la setmana passada la situació era molt complicada contra els Sils i aquesta setmana també amb un 0-0 pràcticament fins al minut final. Com heu vist com a aficionats aquesta victòria?
8: Doncs patint, però també amb molta confiança. Jo avui estava gairebé convençuda que marxaríem d'aquí amb una victòria, ha costat, però amb confiança, perquè l'equip ha fet les coses molt bé al llarg d'aquesta temporada, com hem pogut seguir també a través de la ràdio, que ens heu acompanyat al llarg de tots aquests partits, i sí que és veritat que no he anat a tots, però sí que la ràdio ha fet una bona feina per explicar que han fet una molt bona temporada. I mira, amb la samarreta fins i tot de celebració que han, no, que han donat, en aquest cas en els jugadors, ho diu molt bé, quan gaudeixes del camí al final tot arriba, per tant sembla que és això, la cirereta que ens faltava per celebrar-ho.
6: Doncs amb aquestes valoracions, Elisabet, moltes gràcies per aquestes paraules i esperem doncs, que l'any que ve hi hagi més èxit també amb el futbol i amb tot el que vingui.
8: Així ho esperem i moltes gràcies també per seguir a tots els esports de Tordera arreu. Gràcies.
6: Doncs aquestes eren les paraules d'Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera. Amb això que tanquem un cicle d'entrevistes a jugadors, els entrevistarem millor fora de càmeres perquè això ha estat ja un moment històric.
9: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, anem a parlar ara del Club Patí Tordera, perquè va viure el seu últim partit de la temporada, el seu últim partit, i Ràdio Tordera també va estar a peu de canó, doncs per poder-ho explicar a tots els aficionats de l'hoquei local. Van estar en Pons, en Pol Roig i en Lluc Carbonell, doncs per narrar i fer-vos visibles d'aquest últim partit. Un partit que, malauradament, jugaven a la mateixa hora que el Club Futbol Tordera, que jugava a l'ascens, però també s'havia d'explicar aquest últim partit, i és que el Club Patí Tordera baixa el taló a una gran temporada amb una derrota intranscendent a la pista del Geiec per 5-2. L'equip torderenc, amb la cinquena plaça ja assegurada, no va poder superar el Geiec, més intens en l'última jornada d'hoquei Lliga Plata. El partit va estar marcat per la manca d'atenció competitiva i pel comiat del capità gironí Jordi Mateos. I és que el pavelló Lluís Bachs de Girona va acollir el darrer tràmit de la temporada per un Club Patí Tordera que ja havia fet els deures setmanes enrere. Sense la pressió dels punts en joc i l'absència de destacades a la banqueta torderenca per compromisos de la base pels campionats de Catalunya i de la Copa Elit, l'enfrontament de la darrera jornada va caure del costat d'un Geiec que va saber aprofitar les seves ocasions per emportar-se una victòria amb un clar 5-2. L'enfrontament va arrencar amb un Geiec prenent la iniciativa davant d'un Tordera menys intens del que és habitual. El gran protagonista dels primers compassos va ser el porter visitant del Tordera, en Carbo, que va tornar a jugar com a titular, que va sostenir el seu equip amb aturades de molt mèrit, incloent-li un penal neutralitzat al capità local Jordi Mateos al minut 8 de partit. No obstant això, la insistència gironina va acabar trobant premi. Oriol Costa va obrir la llauna aprofitant un rebot dins l'àrea per fer l'1-0, i a només 30 segons al descans, una brillant incursió del juvenil Brubilà va deixar la bola morta al segon pal perquè Pau Nonell anotés el 2-0 a plaer. A la represa, amb Marc Josef rellevant a Carbo sota els pals, la mala fortuna es va encarnissar amb el conjunt torderenc. Al primer minut del segon temps, un xut de Dikin va picar el pal i va rebotar l'esquena de Josef i va acabar entrant de manera rocambolesca per col·locar el 3-0 al marcador. Aquest cop va deixar estabornit un Tordera que poc després veia com Oriol Costa, amb un potent i sorprenent xut de cullera arran de terra des de la frontal, signava el seu doblet i ampliava la ferida amb un 4-0. Tot i l'adversitat, l'orgull tordarenc i l'equip de Climent Muñoz van acabar aflorant. Beto va aconseguir retallar distàncies rematant una sensacional passada aèria enviada des de la pròpia porteria per Marc Josef i per fer el 4-1. En el tram final del partit, però, tenia reservat un dels moments més especials de la tarda. En el dia del seu comiat com a jugador del Geiec, el capità Jordi Mateos va fer aixecar el públic amb una jugada magnífica individual per la tanca que va culminar definint per sota les cames del porter Marc Josef, i culminava amb aquest 5-1. Immediatament després, el torderenc Max Martós es va encarregar de tancar el marcador amb un llançament de falta directa executat a la perfecció, superant el porter local i establint el definitiu 5-2. El Club Patí Tordera va gaudir d'opcions per la pilota aturada per maquillar encara més el resultat, però la falta d'encert des del punt de penal van evitar que prosperessin en l'electrònic. Malgrat aquesta relliscada anecdòtica, el Club Patí Tordera tanca un any extraordinari, assolint una merescuda cinquena posició a la classificació final d'hoquei Lliga Plata, un èxit rotund per un equip que partia amb l'objectiu inicial de la permanència. Una lliga molt exigent, que paral·lelament aquest partit coronava el Club Patí Manlleu com a nou campió i equip de la màxima categoria la propera temporada d'hoquei patins. Un rival que el Tordera va aconseguir guanyar i amb diferència els dos partits. D'això en parlaven també en Pol Roig, en Lluc també, i a les entrevistes postpartit amb el capità Pau Muñoz i amb el porter Pau Carbonell. Els escoltem.
1: Res és impossible, però el que dèiem en aquest partit, mira, ara s'ha actualitzat, 1 minut 47, 3 gols, és gairebé impossible. S'haurà de jugar a tercer i quart lloc, i el que haurà d'intentar guanyar els campionats, o com a mínim passar a la final, que serà l'última oportunitat de Tordera, serà el Júnior B.
2: Sí, que té partit d'aquí 6 minuts.
1: No, juga a les 7.
2: Ah, perdó, sí, queden 6 minuts per 3 quarts, per tant, bé, queda això, una miqueta més d'un quart d'hora. Bé, com us ho he dit abans, el podeu seguir des de la FECAPA, perquè si algú té previst anar-lo a veure...
1: Ja va molt tard.
2: Sí, com no hi vagi amb avió fins a Reus i...
1: A l'aeroport del Prat.
2: Complicat. Però bé... Bastant difícil d'anar-lo a veure. El podeu seguir pel canal de YouTube de la FK. Veig, doncs mira, em sorprenen perquè jo pensava que avui no parlaríem amb ningú. Pugen
1: dos jugadors,
2: Pau Muñoz i Pau Carbonell, els dos Paus. Per tant, vaig a canviar-me de lloc per posar-me cap allà.
1: T'arribo, no?
2: Sí, crec que sí. Doncs bé, podrem parlar amb protagonistes mentre veig que aneu veient la cerimònia aquesta tota d'acomiadament amb en Jordi Mateos i de diversos jugadors. Ja tenim amb nosaltres a Pau Muñoz i Pau Carbonell. Pau, de moment són campions. Doncs bé, com heu vist el partit, avui ja teníeu vosaltres la temporada acabada pràcticament des de la setmana passada. Avui veníeu a jugar quasi que, i avui siguent el partit que més per passar-ho bé. Com heu vist el partit?
3: Bueno, ens hem deixat anar bastant al principi, jo crec, bueno, i durant tot el partit, però bueno, era degut a que ja estàvem de temporada, aleshores ha sigut un partit bastant així, bastant senzill, no?
4: Sí, bueno, no, al final crec que no hem fet un gran partit, la veritat. Ja sabíem que teníem la cinquena posició assegurada, perdíssim, empatíssim o fent qualsevol resultat, i al final potser això ens ha fet que no anem amb tant de ritme, amb tanta intensitat, i degut a aquest factor doncs hem quedat amb el resultat tan avoltat que no hauria d'haver sigut.
2: Deixa'm dir-te que el campió d'hoquei plata, si no ha canviat res en 30 segons, és el Manlleu. Sí. Un Manlleu que l'heu guanyat a casa i a fora vosaltres.
3: Sí, i bastant golejats, els dos llocs. Però bueno, està molt bé. Sí. Així es veu el nivell d'aquesta lliga.
2: És el que diem sempre a principi de temporada, és una lliga que pot passar de tot. Sí. I s'ha vist perquè quasi que potser vosaltres a principi de temporada el més lògic és que fóssiu un dels equips que lluités al descens. Jo he acabat lluitant l'ascens, quasi.
3: Sí, però això jo crec que cada any es diu de Tordera, no? Que el Tordera sempre a veure si baixa o el que sigui, o si ens mantenim en qualsevol moment, i al final o lluitem a dalt o sempre estem pel mig o qualsevol... Pot passar de tot, en aquesta lliga el plata al final és això.
2: Ara ens queda... Bé, ja no ens queda res de temporada. Sí que ens queda, que des d'aquí aprofito per fer una crida, perquè sé que vosaltres dos esteu al tanto i tu encara més, amb el Primera Catalana.
3: Bueno, hem d'arribar a play-off, no? Vull dir, i per pujar a Nacional, lliga complicada, també molt important. Si fem aquest ascens, tenir un equip a Nacional és, dona bastant de valor al club, la veritat. I bueno, està bé.
2: Perquè l'ascens directe ja amb els vostres excompanys Arnau Angles i amb els excompanys de Beto i Josef ja han pujat ells.
3: Pues sí, pues sí. No, anirem a play-off segurament i ho lluitarem al màxim i pujar. Si pugem, molt bé. I si no, pues, l'any que ve.
2: Veiem, això ja us acomiado vosaltres dos amb aquesta crida perquè tothom de Tordera que encara no hagi tingut prou amb el hockey vingui a veure els partits del Primera Catalana. Moltes gràcies i felicitats per la temporada.
3: Igualment, merci.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Doncs aquestes han sigut les paraules dels dos Paus de Tordera, de Pau Muñoz i Pau Carbonell. A nosaltres que ens acomiadarem ja amb la derrota d'avui. Bé, us donem les gràcies per acompanyar-nos durant tota la temporada. I bé, objectiu complert, cinquena plaça, totalment orgullosos de l'equip. Així que bé, tanquem nosaltres ja la retransmissió fins l'any que ve. Moltes gràcies i bona tarda.
0: I amb això, doncs, el Club Petit Tordera va tancar la temporada, una temporada que, com ha comentat en Pol, doncs, acabava en aquest top 5, i al principi d'aquest postpartit doncs, parlaven d'aquests campionats, uns campionats que demà en podreu saber molt més. però us avanço que el planter del Club Patí Tordera que està en magnífiques mans. Ara sí que sí, anem encara a la recta final del programa, doncs encarant i escoltant aquestes cròniques del partit del CET Tordera i també de l'Atlètic Club Tordera, que va arrasar a la pista del Cadaqués. Però no us mogueu, vinga, va, que en breus ho tenim per aquí.

Vinga, anem a parlar del Cep Tordera, i és que rep un castig massa sever per un Cep Tordera que es va desinflar després d'un gran primer quart. El conjunt torderenc va signar una arrencada elèctrica a la pista del Cerdanyola, però la sagna en el rebot ofensiu i l'encert exterior de les Vallesanes van acabar dinamitant el partit a partir del segon període. I és que el Cep Tordera no va poder donar la sorpresa aquest dissabte en la seva visita al Cerdanyola, en un duel corresponent a la penúltima jornada d'aquesta Supercopa Femenina, on les torderenques ja tenen la permanència assegurada, van caure per un enganyós 84-47. Un resultat que realment no fa justícia a l'empenta inicial de l'equip, però que reflecteix la desconnexió patida sota el cèrcol durant els darrers 30 minuts de joc. El partit va començar amb la millor versió del Tordera. Les jugadores van assaltar el parquet del Vallès sense complexos, amb una defensa agressiva i les idees molt clares en atac. Aquesta intensitat va permetre a les jugadores torderenques tenir un avantatge màxim de 8 punts en els primers minuts. El Cerdanyola estava incòmode, patint per superar aquestes línies de passada d'un Tordera que lluitava cada pilota. El primer quart es va tancar amb un ajustat 19-17, deixant la sensació que es podia competir de tu a tu contra un dels rivals més forts d'aquesta categoria. El guió, per desgràcia, es va capgirar de forma radical al segon període. L'equip va començar a patir de valent per tancar el seu propi rebot, concedint segones i terceres oportunitats constants a l'atac local. Això, sumat a un embús ofensiu evident, es va traduir en oportunitats constants per l'atac del Cerdanyola, fent un parcial dolorós de 22-8, que enviava les jugadores al vestidor amb un 41-25. A la represa, lluny de poder retallar distàncies, el càstig es va accentuar. El Cerdanyola va trobar l'encert exterior que li havia faltat al principi i el Tordera es va veure superat per velocitat de creuer local. Els parcials de la segona meitat van ser de 22-11 al tercer quart i a l'últim de 23-11. Es van acabar certificant una derrota contundent en un tram final on les cames ja pesaven massa. Mirant els números de partits, hi ha factors clars explicant resultat, uns aspectes urgents a corregir de cara a l'última jornada davant de l'afició tordarenca i d'altres positius per seguir treballant. Un d'ells és el rebot, i és que és molt difícil competir aquest partit d'una alta exigència, on un rival s'hi captura 53 rebots i el Tordera només en capturava 28. L'estadística més demolidora és on el Marc Alonso i el seu cos tècnic haurà de posar més accent, és en el rebot ofensiu, i és que el Cerdanyola en va atrapar 20, mentre que el Tordera només va poder sumar un rebot en atac durant tot el partit. També es va veure una falta d'exterior, i és que les torderenques no van tenir el seu dia des de la línia de 6-75, signant una mitjana de 14% d'encert, 2 de 14. En canvi, el Cerdanyola va estar imperial amb un 50% d'encert, 12 de 24. També les pèrdues de pilota, i és que el Tordera va acumular fins a 20 pèrdues, moltes d'elles fruit de la precipitació un cop el marcador es va posar en contra. Un dels aspectes positius també, i és que va mostrar molt de caràcter i agressivitat defensiva, aconseguint 16 recuperacions. A més, quan es va forçar la falta, la fiabilitat des de la línia de tirs lliures va ser pràcticament impecable, un 90% d'encert, 9 de 10. I en definitiva, una ensopegada dura per finalitzar la competició, però que ha de servir d'aprenentatge. El gran primer quart demostra que hi ha nivell de bàsquet per competir, i ara l'objectiu del Cep Tordera és tancar aquesta Lliga Supercopa Catalana amb uns 40 minuts al pavelló dels Països Catalans davant del femení Sant Adrià. Serà l'últim partit de l'última jornada de la Lliga, on el Cep Tordera tancarà la competició. De tot això en parlarem el divendres amb el Marc Alonso, perquè avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres. Per tant, nosaltres que ja anem encara la recta final amb aquesta crònica, perdoneu, de l'Atlètic Club Tordera, que va aconseguir guanyar 12-3 davant del Cadaqués.

I és que hi ha una festa golejadora a Tordera. L'Atlètic atropella el Cadaqués en una maneta d'Adrià Rodríguez, amb el marcador, com us comentava, de 12-3. L'equip dirigit per Genís i també per Ismael va oferir una autèntica exhibició ofensiva en un partit dominat des de principi a fi pels torderencs. I és que l'Atlètic Club Tordera no ha tingut pietat en el Cadaqués i ha sumat una victòria contundent per 12-3 en un maig on l'atac local ha funcionat com un autèntic vendaval. Els aficionats que s'han acostat a veure a l'equip han pogut gaudir d'un autèntic espectacle de futbol sala, liderat per un Adrià Rodríguez intractable que ha perforat la xarxa rival fins a 5 ocasions. A Tordera ha sortit a la pista amb les idees molt clares i la intenció de resoldre el partit per la via ràpida. Al minut 4, els locals ja manaven 2-0 gràcies a dues fuetades gairebé consecutives de Carlos Casado i Lucas Sánchez. Aquest inici fulgurant ha deixat el Cadaqués tocat, incapaç de frenar les transicions ràpides de l'Atlètic. Ha estat llavors quan ha començat l'espectacle particular d'Adrià Rodríguez, que ha ampliat distàncies del marcador amb dos gols al minut 14 i 16. Lucas Sánchez, molt actiu, feia pujar la maneta al marcador en el minut 17. No obstant això, al final de la primera part ha tingut un punt d'obra per als locals. El Cadaqués ha aconseguit retallar distàncies al minut 18 mitjançant el seu davanter local i just després del Tordera ha vist com Lucas Sánchez era expulsat per doble targeta groga en qüestió de 3 minuts, el 16 i el 19. Tot i la inferioritat numèrica momentània, l'equip ha sabut patir i mantenir el control fins al descans. A la represa, lluny de conformar-se i acusar la baixa de Lucas, el Tordera ha tingut un peu al gas. Javier Gallego ha sumat a la festa anotant el 6-1 al minut 25. El visitant Samir, que poc després acabaria expulsat per doble groga, ha posat el 6-2. A partir d'aquí, el Cadaqués ha baixat els braços i el Tordera ha jugat a plaer. Adrià Rodríguez ha completat el seu pòquer i repòquer particular en el minut 31, 37 i 40, demostrant un olfacte golejador digne d'aquestes categories superiors, també, i és que ha volgut deixar la seva dinàmica a Ali amb una firma en una diana.

alegries a la seva afició en aquest tram final de temporada, perquè recordeu que de moment són tercers classificats i tenen la segona plaça a 5 punts. Aquesta segona plaça que otorga l'ascens directe, dues categories per sobre, preferent. De totes maneres, amb aquesta tercera plaça, tenen l'ascens a primera catalana, la qual ja serien bones notícies per a l'esport urderenc. I nosaltres, ara sí que sí, amb això hem acabat els continguts del dia d'avui i és hora d'anar acomiadant el programa.

Com us comentava, hem arribat ja al punt i final del programa del dia d'avui, on hem repassat les magnífiques notícies que ens ha deixat l'esport urderenc aquest cap de setmana. Hi ha hagut molt de moviment, a part d'aquests, de l'actualitat urderenca d'aquest cap de setmana, que les anirem coneixent a mesura que avanci aquests propers dies amb aquestes notícies d'actualitat local, que les podreu seguir a través de les xarxes socials d'aquesta casa, de Ràdio d'Ordera, que les anirem publicant de mica en mica. Però centrem-nos en aquest programa, que ja ha arribat en el seu fi, on hem conegut la festa que es va viure en el Municipal d'Esports amb aquesta victòria del Club Futbol Tordera per guanyar la Lliga, pujar també a segona catalana, igual que van pujar al juvenil aquella mateixa tarda, i setmanes abans ho va fer els veterans del mateix Club Futbol Tordera. També hem repassat la derrota, l'última jornada ja del Club Petit Tordera, que ja ha tancat la Lliga, ja no el podrem veure més fins a la temporada vinent. El CEP Tordera, en el seu penúltim partit, el tancaran aquest diumenge a les 7 de la tarda en el pavelló dels Països Catalans, i també la victòria d'aquest Atlètic Club Tordera. Per tant, nosaltres que ens acomiadem, moltíssimes gràcies per acompanyar-me el servidor Jordi Duran, doncs, que en aquest vespre d'alegries per començar la setmana amb la total energia per encarar, ara sí que sí, un altre cap de setmana que pot ser meravellós. Nosaltres que ens acomiadem i ens veiem demà amb moltes cosetes i potser fins i tot amb algun protagonista del primer equip del Club Futbol Tordera. Vinga, va, fins demà, bona nit!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deia, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès, i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B23, en l'enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I tanquem la portada amb la previsió del temps, que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents de la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició Matí.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
5: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat en un acte sense Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
2: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
9: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
10: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, doncs que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf.
11: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. Sí. És el quart cinturó ferroviari, exacte. I la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
2: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
12: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
2: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
13: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
14: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
15: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
16: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
17: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
16: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
18: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
16: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
2: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
18: amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
2: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
19: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
20: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
19: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
21: Però a poc a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
22: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
19: A més vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllar, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
2: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
23: I'm really happy, you know,
24: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
2: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb 2 jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
25: Patint fins al final, però 2 jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa davant la seva afició en guanyar un rival directe com era el Gran Canària gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
0: Va ser una temporada dura amb dues dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
25: Els de Gerard encuentra renovat, els hi queden ara dos partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens i el segon lluny de Lleida contra el Múrcia.
2: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
1: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
3: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Via de la Lliçana 43.
1: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
2: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els Marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels Marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
4: La xarxa de comunicació local.
5: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
7: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
5: Un impuls.
7: Un refugi.
5: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
7: I fer-se sentir.
5: Això és el que volem que sigui l'alenada.
7: Ens acompanyes?
26: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
27: El diccionari Termcat.
28: Paraules noves que ja pots dir.
27: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
29: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i en juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya Central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamón Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
10: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir d'anoia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
12: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
13: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
11: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
2: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia.
2: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
14: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació. Solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
2: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
14: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
2: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
14: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada del dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
2: I acabo, Joan Carles Salmerón. Quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
14: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó. Sí.
2: Doncs a Joan Carles Salmerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
14: Gràcies, fins la propera.
2: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
15: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
2: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
16: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
0: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
2: I quan són 8:15, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
18: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
19: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
18: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
20: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
18: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
2: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del Clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou Clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou Clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del Campus de Salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou Hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
1: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
2: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una 90ena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
3: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona

0: el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i la plec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
1: Durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la plec queden totalment difuminats.
0: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
2: I'm really happy, you know,
3: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
4: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
5: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
4: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
0: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freikin Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club 2 cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
6: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport.

0: i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
2: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la cloenda a càrrec d'Angèlica Lidl amb 0001, la creació a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
3: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via de la 43.
2: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

pot menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pasturar pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això, i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra el 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, crítica amb aquesta mesura de pressió dels sindicats. I el govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran hospitals, així com espais universitaris i de recerca, si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs. En canvi, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment, en sentit sud, està tots els carrils oberts, se circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i, per tant, n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió. Tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i, per tant, hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm arran de la crema d'aquests vehicles. Com dèiem, la situació complexa, sobretot en aquest tram, fem un repàs ràpid dels accessos a Barcelona, on a la mateixa B7 hi ha problemes en sentit Tarragona a Barberà i Parets, també a Barberà en sentit Girona i aturades a Castellbisbal. Pel que fa, per exemple, a la C-17, aturades a la zona de Mollet, hi ha problemes a la C-31 sud i C-31 nord, a la zona sud a Hospitalet i a la zona nord a Badalona, i a la C-58 aturades tant a Sabadell com a Ripollet i Montcada, i a la C-33, pel que fa a les rondes, molta mobilitat i accessos a sud, com a via principal, i amb més problemes, la A2 a Cornellà, en sentit Lleida, on s'ha produït un accident. I compte, perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i Pallejà cap a Barcelona. Molt bon dia.
1: I ara temps pel temps. Piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir, i sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies, i ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte a ahir. Per tant, arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem, sobretot, entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, la l'Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan, que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi hem enviat, just davant de la Generalitat, hi hem enviat, deia Antoni López i Alana Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
5: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, al Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. S'assigna l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alicia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
1: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Avui també us expliquem que a prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme. No podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu, no sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia, gràcies.
1: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
10: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats, per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no, no et podries ni imaginar. No? Per sí, tant, és bastant essencial.
1: Si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
10: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
1: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, sí. Afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
10: Clar, per un alumne que acaba d'arribar o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir, anar a conèixer Catalunya, és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen... amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuda a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Per tant, és una aposta de futur i per l'equitat.
1: Presidenta de l'Associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
1: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
11: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem en una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs, han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs, tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt, doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
1: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 8:45 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
12: I'm really happy, you know,
13: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
14: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
15: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
16: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
17: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
18: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
17: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... disculpeu, és que es mouen les pantalles del trànsit a Barcelona, doncs hi ha en aquests moments, doncs, en sentit Vic, que està tallada la via, i també en sentit Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat l'AP7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retret el camí que va passar ahir a Santa Margarida dels Monjos en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de lentitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem sobretot que us mantingueu informats. Molt bon dia.
1: Doncs precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem, suara a la portada. Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, i tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
5: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana en la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que celebren també aquest matí el president Illa i el líder republicà, s'activa més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí els president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explicava, Melena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent el quadre competencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
1: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda d'actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar en un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible, que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris, no?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
10: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a l'estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin és el plànic avui de protestes?
11: Bueno, el plànic és avui, doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
10: A Sabadell teniu prevista alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
11: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
10: Després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
11: Sí, no? És que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant, anant a centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari. És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim. No tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
10: Per tant, molts fons oberts que m'imagino que demà a la reunió doncs, amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
11: A vosaltres, bon dia.
10: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
1: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la de l'associació Escola Entorn, que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació Esther Niubó i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
1: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
12: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual d'Josep Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim per tota Girona.
1: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
12: Home, el que representarà és tenir això, teníem un mateix espai, doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència, com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó a retenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus com una font per innovar i per fer la recerca. Això per les comunitats de Girona serà importantíssim.
1: El campus de Girona està, sens dubte, molt més avançat que el de Barcelona, ara ho explicàvem, però mentrestant, el mentrestant que pot preocupar precisament els veïns de la zona està resolt? És a dir, poden haver-hi algunes mancances o poden haver-hi algunes dificultats per a aquests malalts, per a aquests pacients, per a aquestes necessitats tan bàsiques de la sanitat?
12: No, sí. Si entenc la seva pregunta, voldrà dir que en aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència de tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per a la assistència de tota la demarcació.
1: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.

0: 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal Pimec assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
2: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
3: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabarà implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
2: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
3: Tecnològicament, els terminals de venda que hi ha ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta. Per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
2: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
1: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
4: Bon dia.
1: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick, que ha renovat el contracte amb el Barça.
4: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
5: I'm really happy, you know,
6: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
4: Aquesta nit coneixerem el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi jugarà el títol amb el gran favorit, que és l'Atlètic Barceloneta, i que ja va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell Vallès, l'Alejandro Paulino.
7: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
8: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga, no?
7: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
4: El Vilassana ha celebrat amb l'afició la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Lucia Agudo.
9: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vilassana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
10: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vilassana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
11: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
4: Ara buscaran l'Hockey Lliga a partir d'aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
4: Fins demà.
1: I nosaltres ens acomiadem recordant-vos que fa uns minuts Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Després de mesos de negociacions, en breu, a les 9, està previst que la consellera d'Economia

0: Alícia Romero doni més detalls sobre aquest projecte de pressupostos que s'hauria d'aprovar divendres en un Consell Executiu extraordinari. El Parlament hauria de donar llum verda als comptes als primers de l'executiu de Salvador Illa a principis de juliol. Així doncs, d'aquesta manera ens acomiadem. Fins demà, us ho explicarem tot. Que vagi bé.
1: La xarxa de comunicació local. Gràcies per

0: Bon dia, les 9 en punt del matí, dimarts 19 de maig de 2026. Comencem la revista de l'informatiu de Ràdio Tordera. En aquesta edició, com sempre, repassant els principals titulars de la jornada en àmbit local. Avui us explicarem que la línia R1 del Maresme recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per obres de reparació. Més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'arxiu finalitza la digitalització de més de 26.000 imatges dels registres de naixements, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Georgina Sánchez és referent de l'Arxiu Comarcal del Maresme.
1: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
0: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Escoltem la Gemma, mestra de l'Institut Lluís Companys.
2: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies.
0: S'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Escoltem el regidor d'Ocupació Formació, Rafa Delgado.
3: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: En esports, el júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elite, aconseguint una tercera i vuitena posició respectivament en un final de temporada per emmarcar. Parlem també avui del temps, de la previsió meteorològica, de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Avui amb el Tordera en directe, parlant d'una activitat prevista per aquest proper cap de setmana, un concert de gospel a l'església de Tordera, tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimarts 19 de maig. Ho ampliem tot, com és habitual, a partir de les 10 en punt del matí. Fem una breu pausa musical i continuem amb la revista de l'informatiu d'aquest dimarts.

0: Radio Tordera.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Seguim amb més informació d'aquest dimarts 19 de maig del 2026. Avui és el Dia Mundial del Joc Net, és el dia del metge de família, de la donació de llet materna, i avui es celebra Sant Ivo, el patró dels advocats. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Marcobal, a la plaça de l'Església. Avui esperem un dia ennuvolat que, com a molt, arribarà als 18 graus centígrads. Per demà esperem també un dia primaveral, amb una mínima de 10 graus i una màxima de 17. El riu continua encara amb un cabal de 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària. El calendari del pagès diu que hem de recollir carbassons i diu que maig arribat, un jardí a cada prat. Avui dimarts tenim mercat de fruita i verdura aquí a la plaça de l'Església. Llegim que ni de xocolata ni de festucs. El xuxo de Girona vol blindar-se legalment contra succedanis. El gremi de pastisseria, el de Flaquers, l'Ajuntament de Girona i l'impulsor del concurs mundial del xuxo volen crear la marca de garantia perquè només el de crema pastissera sigui l'autèntic. Avui us recomanem a la nostra web i a les xarxes de la ràdio que recupereu el partit de futbol de l'ascens a segona catalana entre el Club Futbol Tordera i el Guíxols. I acabem, com sempre, aquesta secció amb una frase cèlebre. La d'avui és d'Oscar Wilde i diu que un hauria d'estar sempre enamorat. Per això mai ens hauríem de casar.
1: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent.
2: Bon dia, Tordera. Soc Toni López i la píndola d'avui té el següent títol: President Illa, espavili. I avui parlarem del president Salvador Illa. Veient que les vagues sanitàries i sobretot la vaga de metges que estan molt enfadats, veient la situació de l'educació on els docents estan infravalorats i infrapagats, i veient com els serveis d'informació dels Mossos entren a associacions a no sé si sap ben bé què fer, però sembla més una actitud orwelliana que no democràtica, dic que sembla, doncs sembla que el president de la Generalitat no té sang a les venes, sinó orxata, perquè una persona amb sang a les venes agafa el timó del govern i es posa al capdavant de les negociacions amb metges i docents, destitueix Parlon i Paneque i demostra que té nervi i que mana. Si és que al Polònia li han creat un personatge basant-se en el seu president, en el nostre president, i és un superheroi anomenat Sosiego Man, Salvador Illa Roca, el filòsof, el paradigma del governant per Plató. Pues que governi. No pot seguir sense fer res. Ha de moure fitxa. I aprofitant que molt probablement pugui aprovar els pressupostos, millorar els serveis del país per poder presentar una gestió com Déu mana. Crec que Illa és una bona persona, però aquesta no és l'única característica que necessita un president de la Generalitat. També necessita tenir nervi. També necessita tenir sang. També necessita ser com Déu mana. Per això, president, espavili.

0: Seguim endavant a la revista de l'informatiu. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui, amb un 19 de maig al nostre poble, fa 10, fa 5 i fa un any. Avui fa 10 anys el programa Pacient Expert Catalunya arribava a Tordera. Es tractava d'un programa comunitari inclòs dins del Pla de Salut 2011-2015 que tenia com a finalitat potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que tenien una malaltia crònica. Es tractava d'un treball col·laboratiu entre pacients i professionals on els protagonistes eren els pacients experts que, prèviament, formats pels professionals sanitaris, eren qui transmetien aquests coneixements i compartia experiències amb altres persones que patien el mateix problema de salut, mentre els professionals sanitaris passaven a fer el paper d'observadors. Ho explicava Carme Boix, encarregada del programa Expert a Catalunya.
1: Per què? Perquè el que es vol i el que es pretén és que, clar, és una malaltia, però la malaltia la té la persona. El que hem de fer de la malaltia és sociabilitzar-la. I més quan és una malaltia crònica. Clar, l'etiqueta de que una persona tingui que és un malalt crònic, a veure, això no és fàcil de portar, perquè a ningú li agrada tingui una cosa que portarà durant tota la seva vida, no? Bueno, doncs en aquesta sessió el que es fa és fer que la gent vagi entrant. Si això ho expliquem nosaltres, els professionals que ens trobem, nosaltres ho expliquem des del punt de vista de professional. Però clar, quan ho expliquen una persona que viu en primera persona, clar, la gent s'identifica. Per tant, dubtes que puguin haver-hi, tot, et sents com aquell qui diu, com amb més bona comunicació, perquè dius, oi, aquest li passa el mateix que a mi, i m'entén.
0: Segons Boix, l'envelliment de la població i l'augment de malalties cròniques demanaven un nou enfoc en la gestió del sistema sanitari que s'orientava cap als malalts crònics i situava la persona en el centre del sistema.
1: Per tant, entenem què és la malaltia. Després es parla d'hàbits, un dia es fa sessió de dieta, del que és la dieta, quina és la dieta correcta, del que és l'activitat física. Un altre dia es parla dels medicaments que pren tothom, perquè te'l prens, aquest serveix per això, aquest serveix per això, altre. Es parlen també dels recursos que hi ha en una comunitat a nivell social. El fet de l'exercici, doncs, hi ha això, altre.
0: Això ho explicàvem en un dia com el d'avui, de fa 10 anys. En fa 5, els Mossos, conjuntament amb agents de l'àrea de seguretat del transport metropolità de la Divisió de Transport, havien posat en marxa un dispositiu policial conjunt encaminat a actuar sobre els lladres multireincidents que actuaven a la línia R1 al seu pas per la comarca del Maresme. Aquell dispositiu, que es va iniciar el 26 d'abril i que tenia continuïtat aquelles setmanes, havia permès la detenció de 8 persones pels delictes de robatoris violents, furts, així com ordres policials pendents. Entre totes les persones detingudes acumulaven 66 antecedents i només un dels detinguts ja en tenia 20. L'objectiu d'aquell operatiu, centrat a la línia de rodalies R1 de Renfe, era augmentar la percepció de seguretat entre les persones usuàries i els treballadors del transport ferroviari i reduir actituds incíviques i delictives. En aquell sentit, es pretenia donar resposta immediata davant d'il·lícits penals i o administratius que tinguessin lloc al transport públic, a les estacions i trens que transcorreguessin per les zones afectades i lluitar contra la multireincidència, ja que la majoria dels fets delictius que registraven estaven protagonitzats per persones amb diversos antecedents judicials i policials. El patrullatge realitzaven els interiors dels trens entre les estacions de Sants, Adrià del Besòs i Malgrat de Mar i es complementava amb un increment dels efectius de seguretat de Renfe en les estacions afectades. D'aquella manera, efectius policials, amb la col·laboració de seguretat privada de l'operadora ferroviària, sumaven esforços per millorar la seguretat en el tren. Des de que s'havia iniciat l'operatiu, s'havien realitzat 8 detencions, 3 per requeriments i ordres judicials pendents i 6 per robatoris violents o furts. També s'havien interposat 38 actes administratives, tant per infraccions relacionades amb la pandèmia com per la tinença d'armes blanques i substàncies estupefaents. El patrullatge intensiu de paisà i uniformat a la línia ferroviària es mantindria durant diverses setmanes. I en un dia com el d'avui de fa un any, l'Ajuntament havia convertit el municipi en exemple a seguir en seguretat i gestió del trànsit mitjançant una xarxa de més de 40 càmeres intel·ligents. Aquell sistema, clau per cobrir els 84 quilòmetres quadrats del terme municipal, el més gran de la comarca, permetia monitoritzar en temps real les zones de pas, controlar vehicles i actuar ràpidament en incidències o delictes. En aquells darrers 15 mesos s'havien posat més de 7.600 sancions per infraccions de trànsit i més de 600 per incivisme, amb el suport de les imatges captades. La videovigilància no només ajudava a la prevenció i investigació policial, sinó que també dissuadia la criminalitat. Ho explicava el sotsinspector de la policia local, Carlos Alemany.
2: Els resultats del projecte són molt positius. Hem gestionat més de 200 col·laboracions amb altres cossos de seguretat. S'han pogut instruir més de 70 diligències per diferents delictes gràcies a les imatges de les càmeres i hem tramitat unes 800 denúncies per infraccions viàries. D'altra banda, gràcies a la plataforma Alfa Data Manager, rebem alertes sobre presumptes delinqüents que entren al municipi, estiguin o no identificats a Tordera, la qual cosa facilita molt les investigacions policials.
0: I amb aquesta notícia completem el nostre repàs a les efemèrides informatives d'un 19 de maig al nostre poble. Fem una pausa i tornem de seguida amb música.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
4: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni Garcia.
3: Ràdio Tordera.

Entrem a la part més musical de la revista de l'informatiu. Fem primer de tot amb novetats o notícies musicals. La primera d'elles ho fem destacant un aniversari que encara no s'ha complert, però s'està preparant. La cantant australiana Kylie Minogue vol una festa grossa per celebrar els seus 40 anys de carrera. Està pensant en presentacions en directe del que serà el seu nou disc. De moment ens quedem amb els seus clàssics.

Escoltàvem abans de Kylie Minogue, pendent de celebrar el seu 40 aniversari de carrera musical, i ara anem amb les efemèrides musicals. En un dia com el d'avui naixia Pete Townshend, l'any 1945, legendari guitarrista, compositor i líder de la banda de The Who. Va néixer a Chiswick, al Regne Unit, en un dia com el d'avui de fa uns quants anys.

I de la música dels The Who anem amb una altra referència musical del dia d'avui, i és que en un dia com el d'avui naixia també una de les peces clau de la banda ZZ Top. Concretament ho feia l'icònic baixista i vocalista de la banda de blues, Dusty Hill.

El Beats Like Rick, un dels clàssics dels Ramones. I acabem amb una darrera referència musical. Avui, dimarts 19 de maig del 2026, en un dia com el d'avui, es publicava el cinquè àlbum d'estudi d'Elton John. Es titulava Honky Chateau. Amb ell ens acomiadem. Fins demà. Adéu-siau.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La línia R1 del Maresme recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Són dimarts 19 de maig. Us expliquem també que més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'arxiu finalitza la digitalització de més de 26.000 imatges dels registres de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Georgina Sánchez és cap de l'àrea d'informació referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme.
2: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. La Gemma és mestra professora de l'Institut Lluís Companys.
3: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent. Falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies.
1: S'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafa Delgado, regidor d'Ocupació i Formació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elit. Aconsegueixen una tercera i vuitena posició, respectivament, en un final de temporada per emmarcar. Parlem del temps. Previsió meteorològica aquest dimarts. A les properes hores, els detalls amb en Joaquim Serra.
5: Situació meteorològica marcada avui per la tranquil·litat, tot i que encara queden alguns núvols, aquests han d'anar disminuint ràpidament a mesura que avancin les hores i això afavorirà que augmenti la temperatura. No molt, però sí que tindrem valors un parell de graus o tres per sobre del que vam tenir ahir aquí a la comarca. Ahir, per cert, vam tenir algunes precipitacions, en general poc importants, 1, 2, 3 litres per metre quadrat a molt estirar, exceptuant l'àrea del Montnegre. Aquí es van acumular 14 litres per metre quadrat com a dada més significativa, però, en conjunt, precipitacions ben poc destacables. Pel que fa als vents, avui bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la i de cara a demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que, per cert, demà pugen de forma notable i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà fàcilment podran arribar als 27 o 28 i fins i tot entre dijous i divendres encara podrien ser una mica més altes.
1: Un informatiu que completarem amb la Plana Comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb el Tordera en directe. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Renfe informa que la línia R1 de Rodalies de Catalunya recupera la totalitat del servei ferroviari. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes durant tot el dia, des de l'inici del servei fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera, per unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terres va obligar a tallar totalment la circulació de combois. Avui també és notícia que la història administrativa i personal dels veïns de Tordera ha fet un salt definitiu cap a la modernitat i la preservació. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha anunciat la finalització dels treballs de classificació, ordenació i digitalització dels fons documentals del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Tordera, així com de l'antic municipi d'Aor-Savinyà, agregat a Tordera el 1929. Aquesta documentació transforma ferida a final de 2025, ja està totalment descrita i disponible per a la consulta, garantint la conservació d'uns documents que són vitals per entendre l'evolució del poble. L'abast de la feina realitzada és ingent, dividint-se en dos grans blocs que recuperen el passat de tot el terme municipal. El fons de Tordera comprèn el període entre 1852 i 2019. Està format per prop de 3.800 unitats documentals que ocupen més de 250 caixes d'arxiu. Pel que fa al fons d'Aor-Savinyà, un llegat encara més antic que arrenca el 1841 i arriba fins al 1960. Malgrat ser un volum més petit, té un valor històric incalculable per a la memòria de l'antiga vila rural. Segons Georgina Sánchez, de l'àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme, un dels reptes dels arxius és precisament això, la digitalització.
1: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom. Tenim eines com, per exemple, arxius en línia o xat premsa, que són les eines que la Generalitat posa a disposició de tota la població, on nosaltres pengem les nostres digitalitzacions i fem que tothom les pugui veure i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
0: Un dels aspectes més destacats és la digitalització parcial dels llibres més antics. Això permet que investigadors i ciutadans puguin consultar dades sensibles i històriques sense fer malbé el suport de paper original. S'han digitalitzat els registres de naixements, matrimonis i defuncions de Tordera entre 1870 i 1952, amb un total de més de 24.000 imatges. D'Aor-Savinyà s'han processat els llibres d'entre 1870 i 1930, sumant més de 2.500 imatges digitals.

0: Els sindicats educatius majoritaris tornen a sortir aquest dimarts al carrer en una vaga de sector reclamant la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents tordarencs han participat a primera hora del matí en dues concentracions a l'estació de Calella i l'estació de Premià de Mar. Seguidament fan una cercavila per aquests municipis. A les 12, concentració a l'estació de Granollers, caminada fins a la Roca del Vallès. Els docents denuncien la manca de recursos als centres, la sobrecàrrega burocràtica, la pèrdua de poder adquisitiu i la necessitat de mesures reals que garanteixin una educació pública de qualitat inclusiva. Escoltem la Gemma, professora de l'Institut Lluís Companys.
1: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies, no és contra l'alumnat, és per ells. Defensem una cosa molt senzilla, que cada alumne tingui temps, mirada i oportunitats reals. Perquè l'escola pública és la institució més igualadora que existeix. És la que garanteix que tothom tingui les mateixes oportunitats. I quan l'educació pública es debilita, la societat sencera es fa més injusta. També reclamem condicions dignes per nosaltres, pel professorat. No demanem privilegis, demanem poder dedicar tota l'energia a ensenyar i no a sobreviure. Hi ha docents joves i interins que encadenen contractes temporals, que canvien de centre cada curs i que, tot i sostenir el sistema, viuen amb incertesa.
0: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A l'escola Bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que els centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també s'ha fixat un 50% del personal per garantir els serveis essencials. L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici de paleta, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques auxiliars d'obra, prevenció també de riscos laborals. Aquesta formació representa una oportunitat única per als joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirir coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació i Formació, Rafa Delgado, aquesta formació també és una oportunitat ideal per obtenir coneixements essencials en l'ofici, amb possibilitats d'inserció laboral.
2: Aviam, en principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu ocupacio@tordera.cat o trucant al 93-765-0414. També poden visitar la web tordera.cat per a més detalls.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Part del planter del Club Patí Tordera tancant la temporada després de signar unes actuacions excel·lents en les recents competicions d'hoquei patins, l'equip júnior B ha aconseguit la quarta plaça al Campionat de Catalunya a Reus. Aquesta fita adquireix encara més valor si es té en compte que es tracta d'un grup format per jugadors de primer any en aquesta categoria. Des del club asseguren que ha estat un Campionat de Catalunya per recordar, on s'ha competit de tu a tu contra grans rivals fins a l'últim moment, com la victòria contra el Barça per 0-2 que donava el pas a les semifinals. En aquesta eliminatòria van caure contra el Reus per 3-1 i en el darrer partit per la lluita del tercer i quart lloc van caure contra l'Igualada a penals. El Club Patí Tordera també ha tingut una presència molt destacada en la Copa Elit, col·locant dos dels seus equips entre els millors del torneig. Per una banda, l'infantil A s'ha penjat la medalla de bronze, proclamant-se tercer classificat de la Copa Elit. Després de caure a semifinals contra el Caldes per 1-4, els torderencs van vèncer el Vic 5-2 per endur-se el bronze. L'equip ha mostrat una gran evolució al llarg del curs i aquest podi ha estat definitiu pel club com a premi a la feina ben feta. Per altra banda, el júnior A ha finalitzat la seva participació en aquesta mateixa Copa Elit en una meritòria 8a posició. L'equip entrenat per Aniol Figueres ha estat reconegut per l'esforç, la dedicació i les ganes mostrades durant tota la temporada en cada entrenament i també en cada partit. El planter del Club Patí Tordera demostra amb aquests resultats que gaudeix d'un alt nivell i d'un futur molt prometedor.

0: Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences, que només afecta la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou. Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de l'Associació Catalana d'Hipertensió. Ens ho expliquen a la mateixa la següent crònica des de la xarxa.
1: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
2: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
1: La tensió alta és cosa de gent gran.
2: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
1: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
2: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada, sea necesario utilizar más de un principio químico.
1: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
2: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable, no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
1: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
2: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
1: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
2: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol d'una vegada els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i 2024 i les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardanyes, responsable del sector vegetals de Unió de Pagesos.
3: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27 i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem una nova edició del programa Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a Pineda. I tot això té relació amb el concert que es farà el 24 de maig a l'Església de Tordera. Un concert que doncs, feia molt de temps que no hi havia concerts a l'Església de Tordera, i en aquest cas serà un concert de gospel, amb la formació Fil de Gospel, que actuaran benèficament per l'entitat Adeseo, Esofagitis Eosinofílica. Hem vingut al local d'assaig, encara queden uns dies perquè es faci aquesta actuació, però volem conèixer aquesta formació de gospel que vindrà al nostre poble. Tenim amb nosaltres el director, en Rubén Espinosa. Hola, Rubén, què tal?
2: Hola, molt bona tarda.
1: Avui estem amb ell, que estan a punt de fer aquest assaig. Rubén, primer de tot, explica'ns, escolta'm, com és que feu aquest concert? Esteu habituats a fer concerts benèfics? El vostre grup, una miqueta, quin plan té de concerts?
2: Doncs nosaltres, el 90% dels concerts que fem són benèfics, i en aquest cas és la segona vegada que col·laborem amb Adeseo. El primer concert va ser la primera vegada que es va celebrar el Dia Europeu d'aquesta malaltia, i ho van fer a l'Hospital Modernista de Sant Pau, a l'Església. Va ser un concert maquíssim i van quedar molt contents. Nosaltres sempre intentem, no?, col·laborar amb entitats d'àmbit local, i en aquest cas és una entitat d'àmbit nacional que també té presència a Madrid i a Catalunya i a diferents delegacions. I llavors va sorgir aquella simbiosi entre la seva entitat i la nostra, i ens van quedar sempre amb el número de dir, bueno, la propera vegada volem fer alguna cosa més a nivell local, no? I llavors aquest any, que és el Dia Mundial, el dia 22 de maig, que serà el Dia Mundial, volíem fer un acte doncs, més a prop de la seva seu. No? Llavors van escollir Tordera i van buscar un espai. No? Llavors ens van dir, l'església, què tal? Doncs van dir, bueno, doncs, anem a mirar l'església, vam anar a veure quina acústica tenia, llavors, en real, que aquesta acústica és com més...
1: Sí, és molt gran, l'església.
2: És molt gran. Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més, amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina, no? O sigui, fer ballar la gent i, sobretot, poder col·laborar amb entitats que creiem que fan una funció molt important.
1: Molt bé, avui som a una antiga biblioteca de la Mancomunitat, som a l'espai Sara Llorenç. És aquest el vostre lloc d'assaig habitual? Depenent de les actuacions que feu, assageu en un lloc, assageu en un...
2: No, normalment sempre fem... Aquest és el nostre espai des de fa molts anys. Sempre assagem aquí i alguna vegada hem fet... Bueno, fem proves de so, assaig general, però normalment la nostra seu sempre és aquesta, tots els dimecres, a les 9. Els que estan aquí a la plaça de les Mèlies ja ho saben, i els que viuen aquí també fins les 11, que ja parem.
1: Hem tingut feina per començar l'entrevista perquè a través d'aquesta megafonia, a través d'aquests micròfons, has hagut de demanar silenci, perquè aquesta sala és plena de gent.
2: Sí, sí.
1: Quants sou i quants actuareu a tot?
2: Ara en actiu som uns 57 i normalment als concerts pues, rondem la cinquantena, que és una coral, ja diguéssim, d'un format mitjà tirant cap a gran.
1: Uh-huh. A més veig que hi ha instruments musicals.
2: Sí, sí, ara falta el pianista, però tenim baixista, bateria... organista, pianista, i després jo també toco el piano, la guitarra, o acabem d'omplir. I també tenim, si enfoquem aquí, tenim un trombó. Bueno, aquí hi ha unes convidades de la República Txeca, però hi ha un trombó aquí, que també tenim un trombó perquè fem un tema així més Dixieland. Llavors, per donar-li un toc així més autèntic, doncs hi ha un cantant que també és trombonista i s'afegeix.
1: Organitzar tanta gent no ha de ser fàcil per un director com tu.
2: No, organitzar 60 persones no és fàcil, però el que ens uneix és la música i fer concerts. Llavors, com tenim el mateix objectiu, que és fer música, ajudar i compartir, doncs al final, entre tots ho traiem endavant.
1: Molt bé, avui ens hem colat, però quin és el pla que teniu avui per assajar?
2: Doncs avui tenim un semiassaig general, per això tenim aquí la bateria i el baix, i farem, com, bueno, farem escalfament, farem una miqueta de dicció i començarem a cantar amb la secció rítmica, diguéssim.
1: Molt bé, doncs ho veiem una estoneta. Gràcies.
2: Què, m'acompanyeu?
3: Sí. Doncs ja he vist com assagen, com comencen a assajar, com han escalfat, i volem també explicar una miqueta el repertori que veurem a Tordera.
2: Bueno.
1: Explica'ns un moment què portareu. Ens explicaves que era com molt espiritual, no?, el repertori que portareu.
2: Fem barreja. El que passa que el més famós i el que més vol escoltar la gent no és tant la part lenta, però tot i que sí que hem portat algunes balades, que després les ensenyaré. Però bueno, ara us ensenyaré una miqueta què és el que cantarem des de més antic, més espiritual, que és el que hem dit, fins a més modern. Llavors, Guillem, anem a fer una miqueta d'un tema que segur que coneixen. Només faré tres notes. I això com és, així?
4: Oh, when the saints...

0: Què més tenim?
1: Bueno, si seguim més cap allà, bueno, ho hem dit que faríem cronològic, per tant, Sònia, vine aquí, farem també una cançó que, aunque no sigui pròpiament del repertori gospel, sí que té un component espiritual i de la lluita del poble afroamericà molt important, com és Redemption Song, de Bob Marley. Espera que la busco, que ara... Estàs... Bueno, tu vas seguir. Ara no apareixerà. Aquí, la tinc.

0: to have to see.
1: Wow.
2: Ara, seguint pel repertori una miqueta, ara ve, vindria un homenatge que li farem a Tina Turner, que és un dels referents del gospel més canyeros, tot i que ella es va dedicar també a molta música que no era gospel, les seves arrels i tot el seu estil sempre ha estat influenciat per aquesta primera etapa gospel i sempre que podem li fem un homenatge. Amb aquest tema, que com es titula?
0: River Deep, Mountain High.
2: Voy. No estava preparat, eh?

0: Pell de gallina, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, no sé si ens tireu tot el repertori al final.
1: No, fem molt més, fem molt més. Però ara avançarem a una balada contemporània titulada Rise Up.
0: Quantes cançons hi haurà en total?
1: 14, 15.
0: Depèn, no? Sí. Visos preparats, més
1: podem,
0: o menys.
1: Sí, tenim molt repertori, però normalment intentem que el concert es quedi en 90 minuts, que és el que a tothom li agrada. És suficient, contundent i en marxa, no? A vegades hem fet algun concert més llarg, però jo crec que la millor fórmula és horeta i mitja. 14, 15 cançons.
0: Molt bé.

0: Ostres, ostres, Déu-n'hi-do, eh? És impressionant.
1: I ara anirem a un gospel africà contemporani amb un tema que es titula When Jesus Say Yes, Nobody Can Say No. Jamil, damosle grufa a esto. Trin, trin, trin. Venga.

0: bé, aplaudir o no. Bé, no sé si ens queda massa més temps, perquè doni-do el que hem invertit.
1: I ens queda res, només un regal que fem sempre cada any. Fem alguna cançó que no tingui res a veure amb el gospel, però que la gent sabem que li encantarà. I en aquest cas hem tirat d'un grandíssim grup que es diu Queen. Un, dos.

0: Acomiada-me aquest tordera en directe amb l'invitació que ens va fer la Zoraida, la presidenta de l'associació ADCO, perquè aquest 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera pugueu gaudir d'aquesta música en directe, que hem fet ja un petit tastet en el seu local d'assaig. Agraïts, Rubén, que ens hàgiu rebut avui aquí del nostre local d'assaig. I és necessari, jo crec, que tenir-vos aquí, que convideu a tothom qui ens estigui escoltant o veient perquè vingui al concert.
1: Bueno, jo el que vull dir és que ningú es quedi a casa el diumenge 24, perquè és una experiència que només es pot viure en directe, o sigui... Per molt vídeo que veieu, això s'ha d'anar, s'ha de viure, s'ha de ballar, s'ha de cantar, s'ha de vibrar i s'ha de col·laborar. O sigui que esperem que vingueu al concert, perquè nosaltres som... Filòfel!
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
4: Bon dia, Tordera. Soc Toni López i la píndola d'avui té el següent títol. President Illa, espavili. I avui parlarem del president Salvador Illa. Veient que les vagues sanitàries i sobretot la vaga de metges que estan molt enfadats, veient la situació de l'educació on els docents estan infravalorats i infrapagats, i veient com els serveis d'informació dels Mossos entren a associacions a no sé si sap ben bé què fer, però sembla més una actitud orwelliana que no democràtica, dic que sembla, doncs sembla que el president de la Generalitat no té sang a les venes, sinó orxata, perquè una persona amb sang a les venes agafa el timó del govern i es posa al capdavant de les negociacions amb metges i docents, destitueix Parlon i Paneque i demostra que té nervi i que mana. Si és que al Polònia li han creat un personatge basant-se en el seu president, en el nostre president, i és un superheroi anomenat Sosiego Man, Salvador Illa Roca, el filòsof, el paradigma del governant per Plató. Pues que governi. No pot seguir sense fer res. Ha de moure fitxa. I aprofitant que molt probablement pugui aprovar els pressupostos, millorar els serveis del país per poder presentar una gestió com Déu mana. Crec que Illa és una bona persona, però aquesta no és l'única característica que necessita un president de la Generalitat. També necessita tenir nervi. També necessita tenir sang. També necessita ser com Déu mana. Per això, president, espavili.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
3: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
2: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatges si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previst, de fet, ara a les 12 del migdia, diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícia. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: ara i aquí.
1: Bon dia i bona hora. Passen 3 minuts de les 11 del matí i ja som aquí, puntuals com cada dia, amb una nova edició de l'Ara i Aquí, el magazín de Ràdio Tordera que us acompanya en directe de dilluns a divendres fins a les 13 hores. Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i tenim dues hores per davant carregades d'actualitat, entreteniment, participació i històries per compartir. Abans de continguts. Comencem fent un cop d'ull al menú d'avui. Durant la primera hora del programa obrirem el nostre habitual repàs a les efemèrides i els dies internacionals d'avui. Coneixerem les temperatures d'ahir gràcies als nostres corresponsals. Posarem en marxa la pregunta dels locutors perquè hi pugueu participar des de casa. I acabem aquesta primera part amb la nostra tertúlia d'actualitat, comentant els temes més destacats del moment. I a la segona hora, com cada dimarts, parlarem de viatges i sortides amb en Lluís Josep, a la panxa del bou, que ens portarà idees per descobrir nous indrets o cultures. I acabarem el programa amb una nova entrevista a fons. Tot plegat fins a les 13:15, aquí, a l'Ara i Aquí. Posem llurs llargues a l'actualitat perquè avui el món continua accelerat. Espanya busca estabilitat política i Catalunya manté Rodalies i els pressupostos al centre del debat. Obrim portada. Al panorama internacional, la geopolítica continua marcada pels conflictes amb Ucraïna i el Pròxim Orient, mentre els Estats Units entren en una bona fase de tensió política i econòmica de cara a les grans decisions comercials i tecnològiques d'aquest any. A Europa, l'economia dona senyals mixtes. Baixa la inflació en alguns països, però continua la preocupació pel cost de l'habitatge, l'energia i la competitivitat industrial. Mentrestant, Brussel·les manté la pressió sobre la política migratòria i la defensa comuna. I a Espanya la política torna a girar al voltant dels pactes i l'habitatge. El govern espanyol continua negociant mesures socials i econòmiques enmig d'un clima parlamentari molt fragmentat i crispat. El debat sobre el preu dels lloguers, la construcció de l'habitatge públic i la pressió turística continua ocupant titulars i converses de carrer. I aterrem a Catalunya, on Rodalies torna a ser protagonista absolut. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat noves jornades de vaga parcial per als dies 27 de maig i 5 de juny, denunciant manca de personal, inseguretat i incompliments dels acords ferroviaris. Al mateix temps, el govern de Salvador Illa i Oriol Junqueras acosten posicions per aprovar els pressupostos de 2026, amb la futura línia orbital de Rodalies com una de les peces claus de negociació. El projecte pretén connectar municipis de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i podria beneficiar milions d'usuaris. I encara en clau catalana, milers de docents continuen mobilitzats reclamant més recursos, menys ràtios i millores salarials a un final de curs especialment tens. Fins aquí aquest repàs de l'actualitat. Continuem pendents de tot el que passi aquí, a Espanya i al món. Dies internacionals. Avui, 19 de maig, el calendari ens deixa diverses commemoracions destacades. La més rellevant és el Dia Mundial del Metge de Família, una jornada dedicada a reconèixer la tasca dels professionals de l'atenció primària, peça clau del sistema sanitari. També és el Dia Mundial del Metge de Família. Posa en valor una figura essencial... els metges i metgesses de família no només diagnostiquen i tracten malalties, també fan prevenció, seguiment, educació sanitària i moltes vegades es converteixen en el primer suport mèdic i emocional dels pacients. Després dels anys de pandèmia del Covid-19, l'atenció primària ha tornat a demostrar la seva importància, especialment en l'acompanyament de les persones grans i dels pacients crònics. Aquesta jornada també serveix per reclamar més recursos i reforçar un servei fonamental per garantir una sanitat pròxima i accessible. Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. El Dia Mundial de la Donació de Llet Materna vol reconèixer la importància dels bancs de llet i de totes aquelles mares donants que, de manera altruista, ajuden a alimentar nadons vulnerables. La llet materna és especialment important per als nadons prematurs o amb problemes de salut, perquè aporta nutrients i defenses naturals que contribueixen al seu desenvolupament i redueixen el risc d'infeccions. Els bancs de llet humana recullen, analitzen, pasteuritzen i distribueixen aquesta llet a hospitals i unitats neonatals. A Catalunya, aquesta xarxa ha permès ajudar milers de famílies en els darrers anys. Aquesta jornada també serveix per conscienciar sobre els beneficis de la lactància materna i per agrair el gest solidari de les mares donant. Dia Mundial del Joc Net. Avui també se celebra el Dia Mundial del Joc Net, una jornada dedicada als valors positius de l'esport. El Fair Play, o Joc Net, va molt més enllà de respectar les regles. Implica companyonia, respecte pels rivals, honestedat i esportivitat, tant dins com fora del terreny de joc. Aquest dia recorda que l'esport és una eina educativa i social molt potent, especialment entre els més joves. Guanyar és important, però fer-ho amb respecte encara ho és més. La celebració també posa el focus en la lluita contra actituds com violència, els insults o el joc brut en l'àmbit esportiu. En definitiva, el Dia Mundial del Joc Net reivindica els valors que fan de l'esport una escola de vida. També se celebra el Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal, amb l'objectiu de donar visibilitat a malalties com la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn. Les efemèrides. Què va passar un 19 de maig de 1536? És executada Anna Bolena, esposa del rei Enric VIII d'Anglaterra, en un dels episodis més coneguts de la història britànica. 19 de maig de 1925, neix Malcolm X, una de les figures més influents en la lluita pels drets civils als Estats Units, també una de les figures més radicals. El 19 de maig de 1962, Marilyn Monroe canta el famós Happy Birthday, Mr. President. El president John Fitzgerald Kennedy en una actuació que passaria a la història. 19 de maig de 1994, s'inaugura l'oficina al túnel sota el canal de la Màniga per al trànsit comercial entre França i el Regne Unit. I el 19 de maig de 1992 a Catalunya, Barcelona accelera els preparatius finals dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, amb els darrers grans obres urbanístiques abans de l'estiu olímpic. Anem cap a l'efemèride musical. Un 19 de maig de 1979, Eric Clapton publica el senzill Wonderful Tonight, una de les balades més conegudes de la història del rock. La cançó, inspirada en la seva relació amb Patti Boyd, s'ha convertit amb els anys en un clàssic imprescindible de la música internacional.

0: I a l'altre costat del fil telefònic, quan són un quart de 12 del matí, tenim la píquita Albertí. Bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com han anat les temperatures de dilluns?
1: Doncs mira, la màxima d'ahir va ser 21 graus i la mínima d'aquest dematí 14 graus i 7 dècimes. Més alta ja, eh?
0: Sí, sí. Ja van dir que pujaria la temperatura avui.
1: I ara aquests moments estem a 19 graus, un 72% d'humitat.
0: Sí.
1: I marca núvols i sol. Ja hi ha plegut 4 litres.
0: 4 litres, molt bé. Alguna cosa més?
1: No, pues mira, en Rosendo ara aquests moments s'ha anat a donar un vol.
0: Doncs que li faci de profit. Això és que estem grassonets, ens va bé.
1: Molt bé, ja va bé anar a caminar una
0: sí,
1: mica.
0: Sí, tant, i tant. Vinga, Paquita.
1: Bon dia.
0: Volies dir alguna cosa més?
1: No, no, de moment no tinc res més, jo.
0: Doncs bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Adéu, adéu. En Joan González, a l'altre costat del fil telefònic. Joan González, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Com van anar les temperatures d'ahir?
2: Mira, la màxima va ser de 19 graus, 9 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 14 graus, una dècima. Ara estem a 20 graus amb una dècima, amb un 80% d'humitat.
0: Sí.
2: I ja representa una temperatura de sensació de 20 graus i 8 dècimes. No tenir que hi ha l'aixafogó.
0: De 8 graus... De 18 o de 8?
2: No, la màxima, ara...
0: La temperatura de sensació.
2: La temperatura de sensació és de 20 graus, 8 dècimes.
0: Ah, molt bé. Així ho havia malentès jo, eh? Què més?
2: El màxim de vent d'ahir, de 22,5 km hora. I la pluja enregistrada ahir són 3 litres i 6 dècimes.
0: Molt bé. Així és que plogui sense fer mal.
2: Sí, bueno, per ara portem tota l'aigua de pluja que ha caigut. Ara portem 44 litres aquí a casa.
0: En el que portem de més, eh?
2: Sí, portem de més. I vull dir que no ha fet cap mal.
0: No, no, això és bo, que plogui bé.
2: Sí, sí. Exacte.
0: Molt bé.
2: És el que interessa.
0: Joan, alguna cosa més?
2: No, per avui no.
0: Doncs demà tornem a fer un truc.
2: D'acord.
0: A veure. Bon
2: dia.
0: Molt bé. Anem a veure què marquen les temperatures a la central meteorològica de Fibracolor. Estic entrant al mòbil. La màxima 19,8, la mínima 13,7, ara 19,7, la humitat un 81% i la pluja 3,6, exactament igual que Marc Reixac. Anem a cap al concurs. I aquest concurs que patrocina Xutxes Lissa, doncs teniu un val per una colla de xutxes, que és una llàstima que no pugui participar. Faré una... concursarem un don fals i així es podré anar allà
3: a
0: menjar. Jo menjo xutxes sempre que puc.
3: A mi no m'agraden, eh?
0: No?
3: Ara, la xocolata, bueno. Mi reino por un tros de xocolata.
0: També hi ha xocolata allà, eh?
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Te l'ha de menjar, eh? Completa aquest refrany català. Pel maig, sardina a la brasa i bon vi a... Ostres, sembla bastant...
4: A la taula. Si taula no lliga del tot.
0: Pel maig, sardana a la brasa i bon vi a...
4: Sardana o sardina?
0: Sardina. He dit sardana?
3: Sí. La primera no, però la segona sí.
0: Sardina... Pel maig, sardina a la brasa i bon vi
4: a... A taula, ja ho sé.
0: A clar. Taula o a casa, no sé.
3: Sí.
4: Brasa, bon vi a casa.
3: A casa, sí. A casa. A brasa,
0: sí, sí, sí. Sembla que rima més en casa, però sí, sí. Aquests refranys mai se sap. Doncs molt bé, el que participi, el 93-764-28... 93? 28-93. 764-28-93 i també a les xarxes socials. El divendres fem el sorteig i l'agraciat doncs s'emportarà una mica de dolç pel cap de setmana. Anem a publicitat.
5: Ara i aquí.
6: L'emissora que t'escolta.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí.

0: Bé, i entrem en el tema de la tertúlia. El tema de la tertúlia és: el president Illa té orxata en comptes de sang? Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi Ratés. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Bon dia,
1: bon dia a tothom.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Pilar Bota, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Cristina Llobet, bon dia, bona hora.
4: Bon dia.
0: Arseni García, bon dia, bona hora.
5: Bon dia.
0: Bé, el tema és que Salvador Illa està vivint... Primer ha patit una malaltia, això el va aturar una mica, però està vivint com els docents estan en peu de guerra, l'ensenyament. La sanitat, els metges estan en peu de guerra. Les Rodalies no és culpa seva perquè porta molt poc temps en el càrrec, però no funcionen. I sembla que fins i tot al Polònia han creat un personatge que es diu Sosiego Man, i que és el Salvador Illa Roca vestit de Superman i fent calmar la gent. I jo em pregunto, vosaltres no creieu que a aquest president li falta una mica de sang a les venes? Vosaltres no creieu que hauria hagut de posar-se ell a les negociacions amb els metges i a les negociacions amb l'educació, que podia sortir cremat, però ja que parla de gestió, a més ara que ha tingut la sort que Esquerra Republicana li donarà suport als pressupostos, tenir els pressupostos més solucionar aquests problemes, li podrien donar una fulla de serveis com de gestió completa. Jordi Ratés, què li sembla a vostè a Salvador Illa? Té sang a les venes o té orxata?
1: Jo ho tinc molt clar. No, no té sang. Mira, aquest té una mescla estranya de Chinchón. Coneixeu una ciutat vora Madrid que es diu Chinchón?
2: Sí.
1: Que fan una espècie d'anisat i tot plegat, i ell, com que tira tant a Madrid, doncs per un cantó té Chinchón i per un altre cantó jo crec que deu fumar o alguna cosa, perquè jo personalment li dic el burundanga.
0: Ah,
1: jo li dic el burundanga, sí, perquè és el que han enviat per a dormir Catalunya i arrasar tot. I per això, vull dir, és una, el que té és això, una mescla de Chinchón i burundanga, i potser alguna cosa més que descobrirem, perquè clar, ara, això fa que ens prengui a tots per tontos, començant per l'Oriol Junqueras, que per mi és el traïdor més gran a Catalunya de tota la nostra història, però bueno, parlant d'això, ja per acabar, te tinc que dir que ara a sobre ens volen fotre el tren de la bruixa. No heu vist el tren aquest de les atraccions per les criatures?
0: Sí, que és un vital.
1: El tren de la bruixa. Claro, perquè les coses, fixeu-vos, totes les obres que tenen que estar acabades des de fa molts anys no estan ni començades, i ara ens parlen d'una obra que l'acabaran el 2040. És que és per morir-se de riure, això. Ja se n'enfoten, o sigui, verdaderament ens pixen a la boca i diuen que plou. Aquesta és la meva opinió.
0: Molt bé. Aviam, algú més vol opinar? Sarceni?
5: Bueno, si vols començo jo. Bueno, bé, després d'ell. Jo opino que no és culpable del tot. Portem, ho he dit aquí en aquests micròfons diverses vegades, que portem més de 10 anys sense president de la Generalitat, o uns presidents realment molt fluixos, molt poc activistes o d'intervenció o el que vulgueu anomenar-ho. Han deixat el país fet una merda, i és molt difícil que entri pugui actuar d'una manera ràpida i eficaç, perquè tot està malmès. Està malmès, com deia ara l'antic comentari, està malmès efectivament tot el món aquest ferroviari, perquè s'han deixat d'aportar uns diners compromesos i que estaven en els pressupostos, i no els han portat, i així s'ha acabat a tota la xarxa viària. I sí, sembla un contrasentit parlar del futur quan el present està de la manera que està. Però el futur jo crec que és una gran obra. Si tinguéssim diners i si tinguéssim solucionant el primari que és ara la Renfe actual. Dit això, doncs, mireu, jo considero que per un governant el més important per poder governar és aprovar els pressupostos. I aquest home els ha aprovat. Com ho ha fet? Fent volar coloms amb una futura... amb un recorregut ferroviari que no veurem, jo no el veuré, evidentment. Però aprova els pressupostos. Deien que avui els aprovaven, no?
0: Sí, sí.
5: Doncs jo considero que... i ho seré molt franc, jo estigués a l'oposició, malgrat que aquí estigués molt en contra del que governés, el recolzaria sempre amb el pressupost.
0: Amb el pressupost.
5: Perquè quan han escollit un president, l'han escollit per tota la població. No l'han escollit només perquè governi els socialistes. L'han escollit perquè governi Catalunya, per tant que en governi a mi. I en el moment que és president, és el meu president. Malgrat que no sigui del meu tarannà, però és el meu president. I aquest president té l'obligació de governar per tots, també per mi. I si ha de governar per mi, ha d'aprovar els pressupostos. Perquè en els pressupostos hi ficarà temes que han de ser bons pel país. No s'han de fer modificacions de crèdit, com contínuament han de fer els que no poden aprovar els pressupostos, i per governar condició sine qua non és aprovar el pressupost. I aquest president ara, de moment, els aprova. I no, jo, i contràriament al meu anterior interlocutor, jo no considero traïdor la persona que el recolza. Al contrari, estic contra Junts, perquè Junts entenc que per mi hauria de procurar de que el país anés bé, i el país necessita pressupostos. I el pressupost és vital, clau, per tirar endavant un país que està fet una ruïna, que està fet una... està endarrerit amb tot. Jo he parlat de concretament de la via ferroviària, però com està la medicina? Com estan els metges emprenyadíssims? Estan fent turnos de 30 hores. No té sentit. Jo tinc un parent i surt rebentat i ha de dormir un dia seguit perquè no es aguanta dret. Però quan porta 20 i pico d'hores, com pot cuidar d'un malalt? Com pot atendre un malalt?
2: No, no pot ser eficient.
5: Tota la seva...
2: Encara que tingui tota la vocació del món, és impossible ser eficient. Doncs, al 100%, vaja.
5: Són coses que s'han de solucionar. L'escola ha canviat moltíssim perquè hi ha molt d'immigrant.
2: Sí.
5: I els mestres tenen molts de problemes. Doncs l'escola s'ha de solucionar, s'ha de fer coses, és vital. La llengua, l'escola, la medicina pública, tot això és clau per un país. I passa per també, i perdoneu que és que hi crec molt amb el pressupost, jo. I per tant, aquest president s'ha trobat un país com se l'ha trobat. I hem de ser tolerants amb ell i hem de veure com... Va arrencar molt bé. Va arrencar molt bé perquè va dir... Va proposar i va posar sobre la taula tot un qüestió unes qüestions que es havien oblidat. Perquè havíem estat 10 anys parlant de que si som independents, que si no som, que si això, que si allò, mentre estava el país s'anava a fer punyetes. I ara ell va posar sobre la taula tot un seguit de mesures que no sé si se podrà complir, però de moment ja n'ha complert una, que és el pressupost. A partir d'aquí, donem-li una mica d'esperança, tinguem una mica de paciència i a veure què és capaç de fer. Però repeteixo, no és de la meva ideologia, però és el meu president. Per tant, el respecto com a president de Catalunya.
0: Cristina?
2: Aviam, jo crec que... Aviam, li queda una miqueta gros perquè tothom quan comença i quan arriba a un lloc és complicat, doncs, tot el que han fet els altres, doncs diu, ara ho tinc aquí i què haig de fer, no? Jo suposo que a mi no em desagrada, i tampoc és de la meva ideologia, però tampoc em desagrada. També considero això, no? Vull dir que arribar a un lloc on tot està tan malmès, has de començar a poc a poc. Jo també considero que les persones que són molt explosives i que donen molt de soroll són el que moltes vegades doncs, ens fixem més. Però de vegades aquestes persones que donen un pas enrere i es miren les coses a llarg plaç són les que acostumen després a complir més amb les propostes o amb les coses que es tenen sobre la taula, no? Fer volar coloms, de fet la política és una mica això, vull dir, és com la història ens l'hem anat inventant, vull dir, perquè l'hem anat escrivint conforme nosaltres pensàvem, doncs jo considero que la política és una miqueta això, que els polítics tots tenen el mateix tarannà de pensar, jo això ho faré, tal. És que moltes vegades venen guiats per altres ideologies i per altres coses i per altres temes. Jo crec que aquest senyor ho té molt complicat, però com apuntaves tu, jo crec que les reunions directes amb les persones afectades, això dona molta visió. I això és el que hauria de ser. M'està sonant el mòbil, ho sento, no l'he pagat. Doncs simplement és una miqueta això. Jo li donaria un vot de confiança, com diu el company Arseni, i aviam què passa. Tot i que crec i considero que hauria de tenir una mica més d'empenta, això sí, això sí.
0: Pilar.
3: Bé, jo no estic tan d'acord amb vosaltres dos. També al principi m'agradava el seu tarannà, però no sé si és que... Per mi el problema que té com a president de Catalunya és que depèn totalment de Madrid. De tal manera que amb això de les vagues de mestres va fer la setmana passada, no sé si era la setmana passada o l'altra, que precisament ho vaig posar sobre la taula jo. Vaig dir, amb l'ensenyament l'Illa s'equivoca totalment perquè els dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, varen entendre's i varen deixar de banda l'USTEC i els sindicats que hi ha els mestres, hi ha més mestres. I li varen demanar parlar amb ell i els va rebutjar. Mai a la vida un president o un alcalde o qui sigui, un conseller, ha de dir no et vull escoltar perquè ja està entès, ja s'han entès uns altres. I el problema venia de Madrid, perquè al final aquí els mestres diem necessitem tants mestres en tant preu i els diners ens els envien els actes de Madrid perquè aquí no tenim autoritat per canviar els pressupostos de l'ensenyament. Venen de Madrid, però llavors ell, com que depèn tant de Madrid, perquè si porta la contrària a Madrid, llavors perjudica en el seu homòleg, que és el president de Madrid, que també està en situacions també delicades, doncs què fa? Doncs per apoyar en el seu homòleg de Madrid, doncs no va escoltant els mestres. Ara, quan els mestres han fet molta fressa, al meu entendre massa, l'altre dia estava parlant amb una mestra que precisament havia anat a una manifestació i me deia, Pilar, vaig a la manifestació perquè tenim tota la raó, però no estic d'acord això que estem fent de tallar carreteres, perquè estem perjudicant molta gent que van a treballar i no poden anar a treballar. Això m'ho deia una mestra que havia anat a tallar carreteres, però esclar, els que manen més, doncs diuen fem fressa, no? Però vull dir que tampoc està bé això. Si hi hagués la Maria Serra aquí amb això el que deia l'Arseni d'aprovar pressupostos, diria, quan un president necessita l'ajuda d'un altre partit per tirar endavant, aquell altre partit, encara que no sigui de la mateixa ideologia, li ha de donar... La Maria sempre és d'aquest tarannà. Com, per exemple,
2: jo encara també.
3: Que no és el nostre cas, per exemple, en Andalusia, aquest que ha guanyat per dos vots, no té majoria absoluta, qualsevol partit, inclús els socialistes, si li falten dos vots, l'haurien de donar perquè pogués governar. Perquè, si no, llavors, saps què passa? Que cau amb els que són radicals.
2: Clar.
3: El mateix que li passa en el PP, mm-hmm, amb els radicals.
2: Exacte.
3: El mateix li passa en Pedro Sánchez amb els d'esquerra, d'esquerra. Sí.
5: Extrema esquerra.
3: I el terme mig està la virtut. I llavors els partits que encara que no siguin de la mateixa corda volen que el país estigui endavant, haurien d'ajudar en els que són més de centre, ajudar. Si té més vots els peperos i han de governar, pues se'ls dona la confiança sempre vigilant.
2: Clar, que tingui lògica el fet
3: de dir que no amb algunes coses, però deixar el governar sí. Igualment amb els socialistes, si els hi falta, doncs ajuda'ls a governar i que ho facin. Ara, aquí a Catalunya, el mal ve de molt lluny, i ve de molt lluny amb les infraestructures i que ens han deixat abandonats. Sí. Heu de pensar que jo com ja no miro, perquè llavors no em deixo, m'hi fico massa, faig com la Cristina, que és nerviosa, em fa quedar nerviosa. Sí. Quan veig que dius han pressupostat 100 i se n'han gastat 30 o 50, més de 50 mai, a Madrid en pressuposten 100 i en gasta 130, dit números així a la barba,
0: sí,
3: però una mostra, eh?
0: Sí, sí. Són bastant...
3: Llavors dius, com pot ser? Si tot el que s'ha pressupostat aquí a Catalunya es hagués gastat, doncs no, els trens no anirien com es van. Trens vells, vies que no s'aguanten, les carreteres, no han exigit. I ara aquest govern, aquest Illa, sent del mateix partit dels que governa Madrid, no té prou força per exigir, perquè són del mateix partit i no vol fer mal en Pedro Sánchez tampoc. I no sé com acabarà, però si no s'escolten els mestres és un perjudici molt gran. Heu de pensar que els informes PISA ha baixat moltíssim. Hi ha molts de problemes a les escoles. Jo entenc que les escoles... Jo, al tenir 5 fills, sempre he estat molt, molt atent, sempre he estat a l'associació de pare i he assistit en puestos perquè les escoles, clar, funcionessin bé. Quan varen fer l'escola professional, parlo de 40 anys, que varen dir els que no aprovin la GB han de fer professional i els que aprovin la GB poden anar a batxiller. Això va ser horrorós, perquè donava a entendre que tots els que anaven a professional eren els més...
2: A totus.
3: Els més menys capacitats.
0: Això
3: va ser un disbarat.
0: A classes, sí, deia això. A classes deia els que no...
3: Llavors a professional. Com si les professions no necessitessin capacitat. I més avui dia, perquè qualsevol professió ha de tenir una base sòlida d'informàtica, mecànics i de tots. Avui dia tot funciona... Doncs han de ser persones capacitades. Això va ser un disbarat. I ara què ens passa? Que no tenim fusters, no tenim electricistes, perquè varen degradar la
2: formació professional.
3: Això és el sistema. En principi jo crec que és el sistema. I un altre disbarat que s'ha fet ensenyament és l'ensenyament inclusiu. Porten criatures a les classes normals, que pobres quasi a vegades no parlen, que tenen moltes dificultats i volen incloure'ls en aquells que poden tirar endavant. Què passa? Que llavors el nivell baixa per tots i els mestres estan rendits perquè han de donar classe en aquells que estan... Que
2: és una saturació.
3: Atirarien, i llavors han d'estar atents en aquells que tenen dificultats perquè han fet l'escola inclusiva. Això ha estat un disbarat molt gros. Però això és el sistema. Els mestres no poden arreglar. Sembla que és molt... molt humà posar les criatures que tenen dificultats de la manera que sigui, posar-los amb els altres. És al revés, aquestes criatures haurien d'estar en escoles especials i tenir una atenció especial per ells. I llavors un altre problema a l'ensenyament és que no es poden repetir curs.
2: Això és horror. Aquesta llei de que poden anar passant, sí, suspenent, jo és que això no ho tinc clar.
3: Bueno, una criatura com, per exemple, com pot anar a multiplicar si encara no coneix els números? I no passa el curs igualment. I llavors què passa? Això enredereix en tots els altres que podrien tirar endavant. I l'ensenyament pues no ens funciona. Inclús això ara arriba a les universitats.
2: I tant! A mi m'agradaria veure aquests jutges o aquestes persones que marquen en aquesta llei, que fos un cirurgià i que aquest cirurgià que no ha aprovat una signatura estigués operant-lo amb ell. Jo t'ho juro que al·lucino. Jo això és horrorós. Jo parlo pel meu fill, per el gran, no?
3: Sí,
2: Vull dir que moltes vegades tenim aquestes converses perquè ell està a la Universitat Autònoma i a vegades ho parlem, no? A més diu, com ha baixat el nivell, mare? Diu, jo per poder tenir el que tinc, vaig tindre que trencar-me les banyes. Sí. És que...
3: No, és horrible.
2: És horrible.
3: Però això ja fa temps que ho
2: tinc. Sí, perquè, tant.
3: Ja t'he dit, jo, com que he estat molt sempre posada en els col·legis per la qüestió familiar...
2: I tant.
3: Doncs recordo un tal Subirós, que és director de l'Escola Professional de Blanes, que va estar de tribunal amb un examen per entrar a la universitat. I deia, és que no n'hi ha cap que no faci faltes d'ortografia i volen entrar a la universitat. Aquell noi, per cert, que no hi és ara, molt trempat,
2: sí.
3: Va ajudar molt l'Ajuntament d'aquí Tordera amb l'escola professional que varen posar, i era molt trempat, i ens deia això, però quina gent ens ve, i això ja ve de temps, eh? Vull dir que és el sistema que el qui l'ha inventat vol ser molt bona persona. Si aquests nens pobrets que no tiren bé, que es posin amb els altres, al revés, cuideu-los en el seu entorn, que no pas posar-los en classes
2: que agafin el nivell.
3: Sí. Jo veig que en l'ensenyament, sobretot, és el que em preocupa molt, perquè veig el futur d'un país, l'ensenyament, veig que és el sistema que ha fallat, i és perquè hi ha hagut governs que no han estat exigents.
0: També hem de dir que cada vegada que es canvia de govern es canvia el pla educatiu.
3: Això
0: és una altra història.
3: Això és una altra
0: història. Anem a Jordi Ratés, aviam què li ha semblat tota aquesta conversa que hem tingut, aviam quin és el punt de mira.
1: El meu punt de mira és el més radical de tots, però perquè hi crec. O sigui, mira, el que acaba de dir aquesta companya de l'escola inclusiva, jo tinc un fill que és disminuït psíquic, molt espavilat, però psíquic. I la seva mare ha estat 42 anys professora de primària. Uh-huh. Llavors va començar emportant-se al col·le amb ell, i claro, quan tenia 4 anys, pues bueno, però ja no va passar, ella va altre curs, però es va quedar, però era una mica més alt. I quan en tenia 5 i quan en tenia 6, els hi passava el cap a tots els de la classe, però seguia allà. Llavors, un dia va venir el meu fill amb 6 anys i em va dir, pare, jo sóc tonto, i em vaig fotre a plorar, però molta estona, a més. Maleïts aquests psicòlegs que parlen de l'escola inclusiva, que estic segur que només ho foten per fer mèrits davant dels seus jefes. Verdaderament, si fos per mi, jo els destituiria a tots. No hi ha dret. Començo per aquí. Pues, el meu company, el que m'ha parlat darrere, jo ja li compro tot el que ha dit. Però el problema és que tot el que ha dit és el guardián de les essències, que els altres ens prenen per figaflowers i ens prenen el pèl tant com volen. Jo estic convençut de que aquí només hi ha una manera de sortir-se'n. Desgraciadament, no conec el camí en aquest moment. Però l'única manera és ser independent, treballar per això i actuar amb aquest tarannà. Mira, els americans diu que tenen allò a la política el falcó i el colom, no? Doncs jo abogo perquè siguem el falcó, més falcó de tots els falcons. I si no, no faran mai res. Fixeu-vos, és que lo del tren aquest, és que això és el tren de la bruixa, per l'amor de Déu. És que ni RPF, ni aeroport, ni Rodalies, i aquí tenim el Junqueras ve i ens ven la moto, no per il·lusionar-se, doncs els totos que s'ho creuen o que els hi convé creure'l. Jo crec que va més per això. I llavors ens ve a l'hora de la veritat i mai passa res de tot això, però torna a sortir ell explicant les excel·lències d'haver venut tot Catalunya a canvi de res. Ell sabrà, a canvi de res no, però ell sabrà a canvi de què ho està venent. O sigui, i insisteixo, i acabo, a l'Illa és el burundanga del Deep State espanyol que ens han enviat per dormir-ho tot. Acabo.
3: De totes maneres, si l'única solució que tenim és l'independència, això va per molt llarg, no ens deixaran mai la independència.
1: No ens deixaran, deixa, que el món poden canviar moltes coses. Independència no l'aconseguirem nosaltres.
3: Si logram independència...
1: Un moment, la independència vindrà per situacions econòmiques mundials.
3: Això també ho dic, també ho he dit altres vegades. L'única cosa que pot fer despertar en els catalans és l'economia, perquè ens castiguen tant econòmicament...
5: Si cada vegada som menys.
3: cada vegada són menys, però la gent davant de la butxaca també té, encara que no sigui d'esperit català, la butxaca també emana. No sé, jo a vegades també ho penso, de que l'economia farà que la gent es desperti. També hi ha gent molt catalanista, gent jove, eh?
5: Mira, quan ho ha dit en Jordi, i ara ho dius tu. A mi m'agradaria ser multimilionari, com en Muix aquest, però m'ho donarà algú, això? Si no m'ho guanyo jo,
3: si no s'ho guanyes tu,
5: no m'ho donarà ningú. I ara qui ens ho pot donar? Ens el donarà?
3: No. Però és que fa,
5: doncs,
3: més,
5: llavors,
3: fa més de 300 anys que volem dir-la.
5: I vivim amb el que tenim. En aquest moment tenim el que tenim. I hem de lluitar amb el que tenim. I no podem somiar, o sigui, portar un país somiant. L'hem de portar de manera... Deixa'm que acabi.
3: Sí.
5: L'hem de portar de manera pràctica, no fent volar coloms. Ningú ens regalarà la independència, com ningú a mi em regalarà ser multimilionari. M'ho he de guanyar jo. I com que jo no m'ho puc guanyar, no m'ho puc perquè començar, perquè no tinc cap manera de ser-ho, doncs no ho seré mai. Perquè, i ningú vindrà i me farà multimilionari. La independència és el mateix. Hem de saber viure en aquest moment i en aquest instant el que tenim. I hem d'anar treballant com formiguetes amb un tema que ens interessa i anar posant petits pilars. Però no podem afrontar-ho de manera directa i de manera que sigui una confrontació. Perquè perdrem sempre.
3: Sempre.
2: És que de la manera que està el país,
5: perdrem,
2: és infàcil, les independències.
5: Hem de ser hàbils.
2: Actualment, econòmicament.
5: Hem de ser hàbils. Hem de ser llestos, més llestos que ells. Però, recordant sempre que el país ha de viure el dia a dia i mantenir el dia a dia. Tornant a la pregunta que feia el Toni, mireu, l'Illa té una flor al cul.
3: Què vols que et digui?
5: Sí. Se'n va a Madrid com a ministre per una cartera que no pinta res. Perquè cada comunitat té el seu... Sí. Té el sí, sí. Seu conseller, el que sigui de sanitat,
4: sí.
5: I ell que va allà per ser un zero a l'esquerra es converteix amb el ministre número 1, però no per mèrit d'ell,
3: per
5: circumstàncies de la pandèmia. Automàticament surt cada dia ell o el seu deixeble cada dia a la televisió fent informes i es converteix en el ministre número 1 del govern d'en Sánchez. Això és una cosa que és incomprensible. Llavors en Sánchez li diu, home, ja que has tingut tant d'èxit i ets el número 1 i tens la flor al cul, doncs aviam si m'aixeques Catalunya, aviam si tu ets capaç de... I agafa Catalunya. No oblideu.
3: Una pregunta, Arseni. No havia estat alcalde de Sant Cugat, aquest home?
4: No, de la Roca del Vallès.
3: De la Roca.
5: És l'artífex de la Roca Village. Aquell polígon comercial que hi ha, ell era alcalde.
3: Sí.
5: I ve aquí a Catalunya i, per circumstàncies o que sigui, és el president.
3: Però té el handicap que no pot lluitar contra Madrid perquè Madrid són dels seus.
5: Ell no ho sabem si lluita fins a quin punt lluita cap a una banda o
3: és
5: cap a l'altra.
3: És molt espanyolista.
5: No ho sabem.
3: És molt espanyolista.
5: Que ens va aportar quelcom de bo amb els presidents que l'han precedit, que s'hi posaven contra Madrid...
3: En Jordi Pujol va ser més intel·ligent, peix el cobre, i mentre va fer això es va fer l'eix transversal.
5: Hasta malesnar, no ho oblidis,
3: Exactament.
5: I això ho aprovem i en canvi ell dubtem, perquè encara no ha fet res, dubtem. Esperem, tinguem pacients, no podem ser tan, com te diria, agressius en quant... Esperem a veure què passa. De moment, el moment que surt com a president, fa una sèrie de plantejaments que dius, bueno, menys mal que algú afronta els problemes d'aquest
2: país.
5: Sí,
2: això sí.
5: Els podrà solucionar? No ho sé. però de moment ja ha aprovat els pressupostos.
3: Sí.
5: Ara que fa que el d'Esquerra Republicana necessita una excusa, i una excusa per votar, això ho entenc, i agrairia molt que Junts fes el mateix, que busqués una excusa, que seria una tonteria o que és això de la xarxa aquesta orbital o com vulgueu anomenar.
3: Això és de fer riure, això,
5: és una excusa com una altra. Perquè Esquerra Republicana primer hi havia posat Hisenda. I l'altre li va dir de manera...
3: Aquí
5: no es passa.
3: Recollir, a veure, l'IRPF, que ho pogués gestionar...
5: Sí, però no el pots aconseguir tu, te l'han de donar de Madrid.
3: Te l'han de donar de Madrid, exactament. Però llavors haurien d'haver tingut més... No sé, l'Illa hauria d'haver enfrontat més amb el seu partit...
5: Però vés a saber si l'Illa fa una formigueta i va menjant coses a Madrid.
3: No
5: ho sabem. No ho hem vist.
1: La formigueta de l'Illa, el primer que va fotre va ser anar-se'n a vendre oli de Jaén. Jo no sé com podeu dir aquestes coses. I confessar-me que...
3: És molt espanyolista, l'Illa. És molt espanyolista. Per ell...
1: Per l'amor de Déu.
3: Sí. No tens
1: raó. Aquest tio ha vingut per arrasar-se. Si seguim així, dintre de 5 anys no parlarem ni català.
3: Sí,
1: ni
3: sí.
1: Català parlarem.
5: Sí, doncs mira que durant 10 anys, els que hem tingut de president... Déu-n'hi-do, eh? On t'han fotut el país?
1: Sí.
5: Durant 10 anys, eh? No un any, no.

0: vinguts.
1: Per això t'he dit el del fou al cul.
2: Per la justícia.
1: Perquè no té sentit que ell... No té cap sentit.
3: La flor no té la flor al cul, té Madrid al cul. Un moment.
2: Però això que diu en Toni és veritat. Si en Puigdemont perquè pogués venir aquí, però és que hi ha una altra cosa aquí. No ve perquè la justícia espanyola està totalment manipulada i polititzada.
4: Clar.
2: Perquè hauria de poder estar aquí.
3: Exacte. Perquè... Pues, què voleu esperar d'aquesta gent? Què voleu que ens donguin, aquesta gent? És que jo quan us sento dir que ens ho han de donar, què collons ens han de donar? Pel sac ens han de donar, com sempre, i s'ha acabat el broc i l'home.
2: Hem d'exigir, però això és molt difícil, perquè el que deia en Reseni, cada vegada som menys, no? No sé que sigui que l'economia faci obrir els ulls a la gent.
3: Això vindrà per l'economia mundial, mundial, això. Ja ho veureu.
2: No sé, d'un moment no hi ha gaire bones perspectives a l'economia espanyola.
3: No,
2: segons,
3: no, això és veritat. Això
2: segons
3: és veritat.
2: Els economistes catalans es veu que no anem bé. Més, com podem anar bé si els funcions de Rodalies, els trens de Rodalies no funcionen, la gent no pot arribar a treballar i a les carreteres no s'hi pot passar perquè ens atén, les infraestructures que tenim no estan cuidades i no s'hi ha invertit el que havíem d'invertir. Com podem anar bé? Cada vegada...
3: Ho fan expressament tot això.
2: Cada vegada ens empobreixen més. Cada vegada ens empobreixen.
3: Claro, claro. Sí. Sí, està. Després hem de confiar en aquesta gent. No fotem, home.
1: Ho has de fer per força.
4: És que no hi ha un altre. És que
1: sí,
4: si no...
1: És que no queda cap més recurs ni...
0: No, però així és el que podríem plantejar és anar treballant en la gestió des de la Generalitat dia a dia, fer el dia a dia, sí. Però a llarg termini tenir la visió de, a poc, anar cap a l'independència. És això el que vosaltres...
1: Jo crec que
2: no, no és pas aquest el camí.
1: Però amb molta habilitat, i molta buscant-li els raconets per donar-li la volta en el moment oportú i que el tinguis a córrer.
4: És que de la manera que està ara Catalunya, no, és que és impossible fer-ho.
2: Però si l'Illa és
1: anti-catalanista.
2: Però si l'Illa és al revés, és anticatalanista, no anticatalanista, és antiindependentista, no se n'amaga pas. Vull dir, la que pot... Parla.
0: Jo me'n recordo del PSC d'en Pasqual Maragall i Quim Nadal, i aquests eren nacionalistes catalans.
2: I tant que sí, és una altra cosa.
0: I aquests aquí fan coses que...
2: No. Era una altra cosa, Maragall.
4: Sí, i tant.
2: Maragall era català i...
4: I tirava cap aquí.
2: Sí.
4: Home, els Jocs Olímpics... Mira, bueno, va ser bestial.
2: I en Nadal aquest tren ara que diu que és un tren de fer riure, que diu que d'aquí 40 anys o l'any 40 estarà, en Nadal ja el va proposar
3: el
2: aquest tren.
3: El tren de la bruixa, és el tren de la bruixa.
2: En Nadal ja va, com estava conseller de la Generalitat, ja va proposar, inclús em penso que va fer que se reservés el terreny per poder passar aquest tren. Si el que va proposar Nadal s'hagués tirat endavant, ja el tindríem aquest tren ara, eh? I això és una riquesa per un país, les bones comunicacions.
0: Sembla que ho va proposar el 2010.
2: O abans, no sé quin any estava en Nadal de conseller, però va proposar-ho. Si no...
1: Aquest país, ho explico, jo he donat la meva opinió moltes vegades, aquest país, ara no parlo de Catalunya, parlo d'Espanya global, està governat per una minoria de milionaris que fa 300 anys que manen. Tenen el poder a la justícia, la dominen ells, dominen l'exèrcit, que és el que es necessita un país per poder manar, i aquí no manem ni a l'exèrcit ni als jutges, ni a la justícia. Ells tenen, ara s'ha vist, m'ha despertat aquest enfrontament entre Florentino Pérez i el futur possible candidat ha comportat que s'expliquessin històries d'aquesta gent rica, d'aquesta gent poderosa,
2: que era el palco del Bernabéu,
1: amb molts diners.
2: Era el palco del Bernabéu, això?
1: I resulta que, esclar, ells normalment nomenen un cap, i aquest cap és el que, doncs, els representa. Però es veu que ara hi ha una disfunció que ha sortit, que està en contra el cap que havien escollit i el voldrien...

0: que el voldrien canviar. A la llotja del Bernabéu han dit aquí moltes vegades que s'hi fan els grans negocis d'aquest país, però darrerament ja no s'hi estan fent. I ara hi ha de venir un president que torni a muntar el tinglado dels grans negocis a la llotja del Bernabéu. I aquests són els que fa 300 anys que ens manen. Però ens manen d'una manera que, com deia el meu pare, quan jo m'emprenyava davant de la tele o davant de la ràdio, i em deia, fill, que aquesta gent no són tontos. Sempre em deia el mateix. No són tontos. No els menyspreis, són llestos. I aquesta gent és molt llesta. I per salvaguardar el que és seu, que consideren que és seu, faran el que sigui.
1: Sí, sí.
0: Faran el que sigui. Ara es carregaran en Florentino, ara no podran, ara. En 10 dies, aquesta setmana, no podran.
2: 30 segons.
0: Però d'aquí 4 anys sí, eh?
1: Sí.
0: I, bueno, ho sento, doncs ho deixo aquí.
2: No. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi Ratés. Bon dia, bona hora.
3: Gràcies.
2: A reveure.
3: Molt bé.
2: Gràcies, Pilar.
3: A reveure, com vulgueu.
1: Bon dia. Bon dia a tothom.
2: Gràcies,
1: bon dia.
2: Cristina Ulloet.
1: A vosaltres.
2: I gràcies, Arseni García.
0: Vinga, un plaer.
2: A reveure.
3: Vinga, adéu. No?
4: Ara i aquí.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, som dimarts 19 de maig de 2025. Les tres paraules del dia són R1, escoles, campionat. R1, la línia R1 del Maresme, recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Massanet. I més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Escoles, nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i al Maresme. Les mobilitzacions continuen per reclamar millores laborals i més recursos als centres. I s'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Campionat. El júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elit, aconseguint una tercera i vuitena posició respectivament en un final de temporada per emmarcar. I Illa i Junqueras firmaran aquest dimarts l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. La reunió de l'òrgan dels republicans s'ha allargat més de 3 hores. Renfe informa que la línia R1 de Rodalies de Catalunya, la que passa pel Maresme, recupera la totalitat del servei ferroviari. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes, Tordera i Massanet-Massanes durant tot el dia des de l'inici del servei i fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terra es va obligar a tallar totalment la circulació de convois. Avui és Sant Ivo, patró dels advocats, és el Dia Mundial del Joc Net, del metge de família i també de la donació de llet materna. Farmàcia de Guàrdia, la Marc Oval, a la plaça de l'Església. Esperem avui un dia ennuvolat amb màxima de 18 graus, demà dia primaveral, mínima de 9, màxima de 17. Es manté el cabal de la Tordera a 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària. La dita diu maig arribat, un jardí a cada prat. Marcat avui a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que Tordera es consolidava com a referent en seguretat ciutadana gràcies al seu sistema de videovigilància. Fa 5 anys els Mossos d'Esquadra posaven en marxa un dispositiu contra els lladres multireincidents que actuaven a la línia R1 de Renfe a la costa del Maresme. I fa 10 anys explicàvem que professionals del CAP Tordera presentaven el programa Pacient Expert Catalunya. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar el partit de futbol de l'ascens a segona catalana entre el Club Futbol Tordera i el Guíxols.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: 107.1 FM.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
9: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.

0: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Per aquelles persones que s'hagin incorporat a la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera, són les 12 i 7 minuts. Estan escoltant l'Ara i aquí, un programa editat, dirigit i produït per Rosa Maria Ruscalleda. A les cures de so i també producció, Martí Miret. I a la presentació, un servidor, Toni López. Ara anem amb en Lluís Josep, que ens porta les, els temes de la panxa del bou. Viatges, tribus, etc. Avui m'has dit, a micròfon tancat, que viatjarem.
2: Avui viatjarem cap a Ronda.
1: Una ciutat...
2: Ronda és una ciutat que està, doncs, aquí a Andalusia. La situarem entre la ciutat de Màlaga i Càdiz. Està allà al mig. La... És una ciutat... està allà on està, hi ha molts habitants. Té 34.000 habitants. Llavors, el que també és de... que crida l'atenció és la superfície del territori. Perquè tinguem una idea, aquí Tordera, que és un poble, doncs, que la... tenim una superfície de poble de 82 quilòmetres quadrats, per aquí és molt, doncs allà Ronda en té 400 quilòmetres quadrats.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ara bé, esclar, són... estan situats en... allà a la Serrania de Ronda, que és
1: un dels
2: terrenys.
1: Hi ha un campament de la Legió, també, molt anomenada.
2: Sí, un campament molt maco, jo l'he vist de fora i està molt ben arreglat. Bueno, generalment, tots els campaments o així de soldats acostumen a estar molt ben cuidats.
1: Sí,
2: suposo que així els tenen entretinguts a tots, quan no fan instrucció així, però vull dir que normalment sempre, quan aquí a Tordera hi havia, doncs, aquí a Jalpí, també estava
1: impecable. Sí, sí.
2: Bueno, sembla ser, doncs, que ja, doncs, a l'època prehistòrica, per aquest entorn, doncs, ja hi havia habitants que vivien en grutes. Després hi varen venir els cartaginesos, quan van invadir, doncs, Espanya, doncs, aquí varen començar a muntar, a fer una miqueta de poble. En aquí el general romà, com que es deia Escipión, li deien l'africano,
1: sí.
2: Aquest va ser el que va conquerir, doncs, Ronda dels cartaginesos, i ell va ser, doncs, el que va construir aquí un castell i va fer-hi unes muralles. I bueno, després dels romans varen venir els visigodes, que aquests, com era costum, ells aprofitaven, van aprofitar totes les construccions romanes, que, bueno, tot l'antic que trobaven, ells eren un tipus de persones que no feien res de nou, vull dir que aprofitaven tot el que ja estava fet, i doncs aquí va passar el mateix, o sigui que dels visigodes poca cosa en tenim. Els que sí que llavors van modificar molt van ser com van l'arribada dels àrabs. Els àrabs, doncs, varen conquerir, doncs, aquest territori. El que va fer-ho va ser el líder, que es deia Zaide Ben Quesadi. Aquest va ser, doncs, el que va, doncs, conquistar Ronda i va prosperar, doncs, tota la zona aquella. El 1485, a l'època, doncs, que governaven Isabel i Fernando, el Fernando el Católico va ser el que va conquerir, doncs, Ronda. Ell, doncs, el que va fer va ser, doncs, tots els monuments que havien fet molts els àrabs, ell els va remodelar i els va, doncs, transformar, doncs, en les esglésies, les mesquites en esglésies, i els edificis els van per o sigui, que si fos pels cristians, El poble de Ronda està situat en una meseta, o sigui, allà el poble està en una meseta que té una superfície, està alt del mar, està a 725 metres, i el poble està dividit, està separat, diguéssim, per un tall molt profund, que, bueno, aquest tall podria ser, doncs, de que degut a alguna erosió o alguna... és com si la muntanya s'hagués esquerdat, s'hagués separat. I per aquí doncs hi passa un riu que no és massa caudalós, però és un afluent del Guadalquivir, que és el Guadalevín, que aquest doncs, bueno, entre que es va separar doncs la muntanya, al passar-hi doncs el riu aquest, doncs aquest ha anat erosionant una miqueta tota la zona. I en allà pues ha fet un gran acantilat molt turístic, perquè doncs és un lloc que turísticament és més visitat.
1: Sí, ja, és el que més agrada anar a veure, no?
2: Sí.
1: Però, bueno, a part que hi ha botigues de luxe...
2: Bueno, això sí, ha, també part d'això.
1: Hi ha una gelateria
2: però
1: molt...
2: Però el plan de fer les fotos en el riu aquest i tota l'acantilat i en el pont, has de tenir en compte que si vas un dia feiner, no cal... A partir de les 11 no s'has hagut de posar-te per fer la foto.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè les agències de viatges, doncs, bueno... i porten molts de turistes provenients de Màlaga o d'així, o inclús veus allà unes quantitats de xinos que dius, aquí s'han perdut aquesta gent, però bueno, és que dius, ho miren tot, i clar, tothom està amb la càmera, tothom vol fer la foto, i bueno...
1: És maco.
2: Sí, és molt turístic.
1: Sí.
2: Aquí a Ronda, durant el segle XVIII, s'hi va construir la plaça de toros que ara es veu actualment, que és una de les places de la circunferència de les més grans d'Espanya, o per no dir la més gran, la circunferència, perquè sí. L'edifici en si, clar, l'edifici és com si fos una casa circular, o sigui, no és com les que es veuen en altres llocs, que estan molt adornades i estan... l'entorn de la plaça doncs, és molt maco aquest. L'entorn de la plaça sembla doncs, una casa més, però el que és important és la gran superfície que té de zona per fer el torero. En aquí també, en el segle aquest, es va construir el Puente Nuevo, que diuen, que és el pont doncs, aquest on te deia que feien les fotografies, i a més, doncs, durant aquesta època varen començar doncs, a ressorgir tant de Ronda com de les Rodalies, haver fet doncs, aquesta plaça de toros tan important, va sortir molts de toreros. Tothom volia ser torero. Toreros importants doncs, van torejar en aquesta plaça. És una zona visitable, o sigui que tu quan vas allà doncs, a fer una ruta turística, doncs, t'ensenyen, doncs, bueno, te van dir, mira, aquest torero va torejar aquí, aquest també... Això el que li agrada al món aquest, són toreros importants que van torejar en aquesta plaça. I també en aquesta època del segle XVIII varen començar a sortir els bandolers. Els bandolers, com que l'entorn es presta, doncs, allò com havia dit, que els prehistòrics s'amagaven en coves, doncs, de vegetació no és que n'hi hagi molt, perquè hi ha molt tipus estepa i no, arbres sí que n'hi ha, però pocs. I llavors, però per amagar-te hi ha molt d'espai. I llavors els bandolers aprofitaven doncs, de fer el que volguessin fer, i llavors s'amagaven aquí. Clar. I no els trobaven.
1: Sí.
2: Durant la fugida de Napoleó, va ser quan varen destruir completament el castell que hi havia. O sigui, que ara si anem allà veurem que de castell no n'hi ha cap. Llavors, l'únic que van deixar doncs, va ser una part de les muralles, però el castell el van arrasar completament a la fugida de Napoleó, que llavors el van expulsar d'aquí a Espanya i se'n va tornar cap a França. Doncs ell va aprofitar per destruir el castell d'aquí de Ronda. A més, doncs... en aquella època va ser quan les guerrilles de bandolers van tenir més fama, perquè eren els que hostigaven doncs, la rereguàrdia de l'exèrcit de Napoleó i, bueno, i van estar vivint doncs, en aquella zona molts i molts anys. Durant la guerra del 36, Ronda es va posar doncs, al costat dels republicans. I abans es calcula que precisament a la plaça de toros aquesta varen afusellar més de 400 persones. Entre aquests doncs, hi havia banquers, aristòcrates, terratenents, algun professor, escriptors... En fi, persones d'aquestes que no eren afins a la República. i eren gent doncs, de Ronda o de Rodalies que els portaven allà a fusellar.
1: Aviam, Ronda es va posar a favor de la República.
2: Sí.
1: Seria el poble.
2: El poble.
1: I llavors per això van matar...
2: Per això van matar, diguéssim, veu, com sí, en allà sí. Doncs, devien recollir doncs, tots els terratenents, tota la gent important de l'entorn, i a la plaça de toros d'aquí doncs, els van matar.
1: Val.
2: Que posteriorment els nacionals van fer una cosa semblant.
1: Sí, sí, sí. Que, veu, per desgràcia, tot, les guerres civils...
2: La història
1: civils,
2: aquesta sí. Es va repetint en diferents
1: ai,
2: llocs. Això va passar a Ronda, però llavors cap a direcció cap a Extremadura, sé que
1: a Badajoz també va
2: haver
1: la plaça de toros, sí, sí,
2: allà, vull dir que, bueno.
1: Sí, una guerra civil sempre és una bestiesa
2: sí,
1: i per
2: molt,
1: tant no
2: és molt fumuda.
1: No.
2: En aquí, aquest poble ja tenen tren, que dius, el tren bueno. Aquí no, però ara té una estació molt important perquè és una estació que s'hi para inclús el Talgo, ja tenen un Talgo que va de, des de Algeciras fins a Madrid. I té parada doncs, aquí a Ronda. I, a més, és un cruce de vies, perquè des d'aquí podem anar doncs, cap a Màlaga, cap a Cádiz, cap a Antiquera, a Granada, vull dir que és un lloc que amb tren ens hi podem arribar-hi.
1: Sí, està molt bé.
2: En aquí, aquest poble, bueno, el puesto, doncs, es poden fer moltes visites culturals, visites doncs, que jo ara et diré unes quantes que són obligades si volem anar doncs, fins en allà. Una de les coses que no es podem deixar doncs, és el Puente Viejo, aquest, ai, el Puente Nuevo, que és, sembla vell, però és nou. És l'últim que es va fer. Perquè llavors n'hi ha un altre, que és el Puente Viejo, que aquest no sé si es va fer a l'època de Fernando o Felip, no sé, bé, és un pont, perquè després encara n'hi ha un altre, que és el pont dels àrabs, que aquest encara es conserva. O sigui que en allà hi ha tres ponts. El que passa que el que està a dalt de tot, arran del poble, que està dalt d'una meseta, és aquest, el Puente Nuevo, que
1: clar.
2: És el que tothom fa la foto.
1: Clar, clar.
2: Els altres estan a la part de baixa de tot del riu, que era doncs, una zona de trànsit de, pels carros,
1: en
2: o per la gent que anava
1: a
2: peu.
1: En aquest penya-segat es pot baixar fins a baix, no? Si no
2: sí, sí, sí. Sí ja, ja...
1: Però has de tenir cames, eh?
2: Sí,
1: o sigui, que una
2: exactament.
1: Persona ja d'una certa edat...
2: Sí, i qui té ganes de caminar
1: sí.
2: I atlèticament està bé...
1: Està bé, sí.
2: Pot fer-ho. Perquè, bueno, a part doncs, de visitar doncs, el pont aquest i fer-te les fotos reglamentàries, hi ha doncs, el Palau dels Mondragón, que aquest havia sigut una gent molt important d'allà, que ara l'han convertit en museu municipal. Després hi ha el Palacio del Rei Moro, que aquest palau és un que està bastant avall, no toca el riu, però està a mitja altura, i llavors aquest s'hi ha d'anar a peu. I, esclar, entre la pendent que hi ha, després hi ha tota una sèrie d'esgraons, és un palau que està molt bé, però és per la gent doncs, que atlèticament estan bé, perquè si no, i això que hi va molta gent, a més et donen per fer la visita un casc,
1: molt
2: perquè
1: bé.
2: Com que vas ben bé per arran de l'acantilat,
1: sí.
2: Que no caigués alguna pedra o alguna cosa, i t'obliguen doncs, a la ruta aquesta que fas, va amb un casc, com d'aquest de paleta, eh? I fas la visita doncs, en el palau aquest, i veus tot l'entorn, veus tot això del Puente Nuevo des de baix, que és una altra perspectiva molt maca, vull dir que són, per això són excursions que es poden fer una vegada vas allà a Ronda. Un altre lloc que també es pot visitar, que està molt bé, és l'església de la Virgen de la Paz Coronada. Aquesta verge és la patrona de Ronda. Aquí és com si fos una catedral, vull dir que inclús et fan pagar per entrar, vull dir que és d'aquells jocs que molt macos, i si vols, si estàs també atlèticament bé, pots pujar fins a dalt del campanar. Però bueno, són aquestes escales circulars que no s'acaben mai, vas pujant. Des de dalt doncs, tens una gran vista, però bueno, has d'estar una miqueta en forma. Com he dit abans, hi ha tres ponts, i el més avall és el Puente Árabe, i al costat d'aquest pont hi ha els banys àrabs. En aquí els banys àrabs, antigament els musulmans tenien la costum de que a l'entrada de les grans ciutats feien uns banys, perquè representava doncs, que la gent que anava a peu, que havia caminat molt i anaven una miqueta doncs, bruts, per dir-ho d'una manera, arribaven abans d'entrar a la ciutat, se netejaven, es purificaven, I per això, doncs, normalment els banys àrabs, molts estan fora de la ciutat, perquè hi havia aquesta costum. Abans d'entrar a la ciutat, t'arreglaves una miqueta i després entraves. I doncs aquí a Ronda, una de les coses que es pot visitar són aquests banys àrabs, que estan molt ben fets, estan a la vora del riu, no estan ben bé baix de tots, sinó que estan a mitja altura, i a més feien el sistema de, amb una nòria i un burro que anava donant voltes, agafaven l'aigua del riu, la posaven a dalt de l'edifici i la deixaven caure en unes canals, semblant a l'Alhambra de Granada, sembla que també doncs, funciona d'aquesta manera, que l'aigua des de dalt va baixant i va regant diferents llocs. Doncs aquí el sistema era semblant. El que passa que l'aigua doncs, anava sortint a diferents sales, hi havia sales més calentes, més fredes, perquè l'aigua era freda, però en els sòtanos tenien una caldera i tot el sòtano amb el fum i tot escalfaven el terra i l'aigua. Hi havia llocs que era aigua freda, que era la natural, però llavors hi havia aigua calenta, però era aigua escalfada, no és que allà sortia aigua calenta.
1: Ja, ja.
2: Però els àrabs, amb aquestes coses de l'aigua,
1: en
2: tenien molt, vull dir que feien moltes virgueries, i això, doncs, són una de les coses que podem visitar, encara aquests banys àrabs, que, bueno, hi ha diferents sales, una és la de relax, l'altra és de, només de com de vapor, bueno, i això, doncs, ho feien abans d'entrar a la ciutat, perquè allà mateix, passant aquest pont que dèiem el Puente Árabe, entraves a la ciutat i anaves net i arreglat i polit, eh? Una de les visites que també, encara que no t'agradin els toros, doncs val la pena visitar la plaça de toros. Et fa una miqueta d'explicació, doncs, de... en allà on doncs, tenen els toros abans de que surtin, te fan una miqueta d'explicació dels toreros importants que han torejat en aquella plaça, encara es fa servir molt, i bueno, vull dir que és d'aquelles visites que vas per tenir una miqueta d'idea de lo que és una plaça de toros. Pots anar-hi si vols a veure alguna corrida, però... Bueno. Després hi ha un lloc que se'n diu la Casa del Gigante.
1: La Casa del Gigante.
2: La Casa del Gigante, que és una casa senyorial. Jo la vaig trobar normal. A dintre té, doncs, com un sal obert, amb unes columnes, uns jardins. Jo suposo que, per lo que deien, doncs, aquí la gent que vivia, doncs, era una gent més aviat alta, per lo que l'altura que tenia generalment el poble, i els hi deien la Casa del Gigante, perquè eren més alts de la gent normal de Ronda. També hi ha una altra casa, que ara és Casa Museu, que és la Casa de San Juan Bosco, perquè és el que li va passar allà una temporada, perquè aquí, a més, fins no fa molt hi havia un internat dels salesians, que això encara conserven l'església maquíssima, grandiosa, que ara, doncs, el col·legi s'ha tancat, però tots els patis la fan servir com a parc municipal, o sigui, els cotxes, quan arribes, tu vas allà, has de pagar, i en els patis del col·legi és el pàrquing que està més a la vora del poble.
1: Molt bé.
2: Després també tenim la Puerta de Felipe V, moltes cases senyorials, que la majoria doncs, o s'ha transformat en hotels o en restaurants. I bueno, aquí és clàssic, en aquests pobles d'Andalusia, els carrers fer-los bastant estrets, que quasi toques de cantó a cantó amb els braços oberts. I el que crida l'atenció són els llums, la il·luminació. No tenen faroles a dalt, aquests carrers estrets, eh? Sinó que tenen uns ulls de bou posats a terra i des de terra projecten la claror cap a dalt. O sigui que dona una sensació diferent. Quan passeges amb aquests carrers estrets, blancs com la neu, vull dir que estan molt, molt ben pintats, eh? Vull dir que... I bueno, com si volem doncs, en plan d'anar a botigues i així, hi ha la calle Espinell, que és un carrer doncs, ple de botigues d'aquestes de marca, hi ha molts de bars, hi ha bueno, és zona peatonal, hi ha restaurants, vull dir que és allà on la gent...
1: Digue'm a mi que és zona peatonal.
2: Acostuma, eh?
1: Digue'm a mi que és zona peatonal.
2: Doncs llavors això la gent acostuma a passejar-se.
1: Vaig estar-hi
2: sí.
1: I per passar per allà me van clavar 70 euros de multa.
2: Perquè allà hi ha el costum de que només poden circular-hi
1: els veïns d'allà.
2: O que tens un permís especial.
1: Tens un permís,
2: si estàs en un hotel d'allà també tens permís per circular.
1: Si no pagues d'una manera, pagues d'una altra.
2: Sí. Després hi ha el museu que aquest jo el recomano, que és el Museu Lara, que és un museu doncs, que està quasi tocat doncs, al puente aquest, al Puente Nuevo, i que és un museu molt variat, perquè aquí trobarem des de la vida del bandoler, carruatges, veurem doncs, monedes romanes, veurem màquines de cine antigues, màquines de fotografiar, inclús en els sòtons doncs, hi ha un tablau flamenco amb cadires que suposo que tant en tant deuen fer doncs, allà on d'això. Vull dir que bueno, és un museu molt i molt variat, que hi ha de tot el que pugui imaginar ho trobaràs en allà, i vull dir que és distret, no és allò d'un museu tot de quadros o tot de coses antigues, no, vull dir que és un museu que té cabuda coses de, per exemple, de treballar la terra, també aquí a Ronda hi ha un gran mural aquí a la vora del pont aquest famós, que és un mural fet de ceràmica, i al voltant doncs, també fet de ceràmica hi ha uns escrits de persones importants que han anat a Ronda i en allà doncs, han apuntat la seva el que els hi ha agradat més. I això, aquesta mural, aquí hi ha una escola de ceràmica. I ho van fer doncs, els mateixos estudiants d'aquí de Ronda, varen fer aquest mural que no fa massa temps que hi és. És un mural grandiós, deu fer, no sé, 10 per 5 o 6 metres d'alçada, vull dir que val la pena també el mateix passar per allà, llegir alguns escrits d'aquests, que són escrits, la majoria són del 1800 i pico, 1900, de gent famosa que han anat a Ronda i han explicat tot el que ells els hi ha semblat,
1: no? Els hi ha semblat, sí.
2: El menjar que en allà pues, és el tipus andalús, o sigui, de sopes, potajes, calderetes, com que per la zona, doncs, ara no sé com està, però va, perdius, conills, això és el que, i també xais, és el que es menja més per aquella zona. El que sí que tenen és una banda municipal, que aquesta banda doncs, acostumen a treure-la bastant sovint perquè allà són molt de fer festes i normalment cada setmana fan com, no és un passacalla, però fan com una professor, ja sigui doncs, traient els pendons a passejar i la gent a darrere, o traient, per exemple, la patrona, la Mare de Déu aquesta que dèiem, doncs, a sobre d'un carro tirat per bous i la passegen. Jo amb això una vegada que hi vaig estar doncs, vaig coincidir i anava doncs, el carruatge aquest amb els bous a davant i a darrere doncs, poder 20 o 30 senyores vestides de flamenco, d'aquest de faralaes aquests, cantant cançons d'aquí de flamenco i picant les mans, i a darrere doncs, la gent normal que va a la professó. Vull dir que saben agafar-se la vida d'una forma alegre i bé, i no era cap festa assenyalada, era un diumenge, vull dir que no era cap dia que dius no, que celebren, no. Saben agafar-se la vida bé. I el que fan també és, a les tardes, surten a passejar doncs, tota la família molt ben mudats, això cada tarda, van a prendre una cosa en un bar o als jardins a fer una volteta, i això sí, allà a les 9 o així, tothom cap a casa seva, i et trobes que si tu surts després de sopar a les 10 a fer una volta pels carrers, només és el 4 turistes i encara. Perquè la gent d'allà acostumen a anar a dormir aviat.
1: Molt bé.
2: I ja està. Amb això doncs, he explicat una miqueta el que és a Ronda, que és un poble...
1: És una visita...
2: És lluny d'aquí, però val la pena arribar.
1: És una visita que paga la pena.
2: Sí, exactament.
1: El que passa és que les carreteres tampoc estan tan bé. Sí. Moltes gràcies, Josep, per portar-nos aquí a la panxa del bou el que és la ciutat de Ronda, que és una ciutat molt maca, i nosaltres anem a la publicitat i tornem de seguida.
2: Molt
1: gràcies.
2: Apa, a fins la pròxima. Adéu.
0: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: La Partisella, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Partisella i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut.
4: Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Sen 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Cada dijous a 9:45 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
4: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Ara i aquí.
1: Tres minuts que passen de 12:45. Tenim la Maribel Marín. Ella ha estat professora mestra de nens i nenes i també és especialitzada o estudiosa de plantes remeieres. Bon
5: sí,
1: dia, bona hora.
5: Bon dia a tothom i bona hora.
1: Avui parlarem de la rosa.
5: De les roses.
1: De les
5: sí.
1: Roses.
5: Sí, sí. M'agradaria primer explicar-vos una miqueta la rosa en la cultura mediterrània.
1: La simbologia, no?
5: Sí, del que representava. Després podem parlar una miqueta de com podem utilitzar aquestes roses, ja que és el temps de les roses. Acabem sí, lo sí. de Sant Ponç amb les roses. I després, el significat d'alguns colors de les roses. El per què una rosa és d'un color, perquè quan l'hauríem de regalar, quan no, saps?
1: Molt bé, molt bé.
5: I primer us parlaré una mica de la rosa en la cultura mediterrània. Diu, la rosa és el símbol de l'amor i de la passió en moltes cultures. Diu, segons la mitologia grega, la rosa neix en el mateix moment que la deessa Afrodita per perfumar l'aire que respira i perquè la bellesa de la flor sigui el primer que vegin els seus ulls. Clar, és que l'Afrodita és la bellesa, no? Diu, Afrodita és una deessa transformadora, simbolitza la força de l'amor i del goig de viure, però també la caducitat de la bellesa i de l'amor, igual que les roses, Diu, en la cultura romana, les roses formaven part del culte i de la vida quotidiana dels seus habitants. S'utilitzaven tantes roses que enormes extensions de terres d'Itàlia i de la plana fèrtil del Nil inferior es van convertir en roseràs d'una varietat determinada, coneguda popularment com a rosa romana o rosa de maig. Fixeu-vos que el maig és l'any de és el mes de les roses. Llavors, el filòsof Sèneca, en un dels seus escrits, condemna l'excessiva despesa de roses que fa l'administració i el seu cultiu desmesurat complia terres que en altres temps havien sigut de cereals. Imagineu-vos si havia sigut important, no? S'havien fet doncs, les festes consagrades amb una deessa, la de la fecunditat. Diu, els joves carregats de roses visitaven el temple de Flora. Desfollaven les flors i les espargien corrent per tot el temple, simbolitzant la fogositat del benestar i de la vida. També les roses van ser consagrades a la deessa Venus. Vull dir que, clar, hi ha molta història amb relació a les roses i, sobretot, a l'estiu existien unes festes fúnebres, us parlo dels romans, que duien el nom de Rosaliae, durant les quals s'espargien roses sobre les tombes de parents o amics. La deessa funerària Hecate es presentava coronada de roses. Clar, fixeu-vos que les roses eren importantíssims tant en la Grècia com en el, com en a, com a Roma. Mm-hmm. Llavors, clar, diu, els homes joves tenien els costums de col·locar corones de roses a la porta de la casa de la seva promesa.
6: Uh-huh.
5: En alguns pobles de la nostra cultura es va mantenir aquesta tradició fins a mitjan del segle XX. Ara us diré una cosa que us potser us farà gràcia. A la província de Girona, a Sant Feliu de Pallerols, durant la nit de Sant Joan, es penjaven corones de roses de mig metre de diàmetre a les portes de les cases on vivien noies solteres.
6: Uh-huh.
5: Les roses formaven part de la gastronomia romana. Era costum de menjar bunyols farcits de pètals, s'elaboraven postres de roses, es bevia vi perfumat de roses. Encara hi ha moltes receptes, sobretot de coses dolces, que s'utilitza l'aigua de roses, eh? Llavors, però què va passar en els inicis del món cristià? Els cultius de rosers van ser eliminats per la seva ascendència pagana. És a dir, ja no es cultivaven aquelles extensions tan grans de roses, però la utilitat medicinal va tornar a recuperar-ne el cultiu. Carlemany, en les seves capitulàries, estableix que s'han de plantar rosers en els jardins imperials, no només per les seves virtuts ornamentals, sinó per les propietats curatives, que llavors i durant el Renaixement van assolir molta fama, aquestes propietats. La rosa s'incorpora a la mitologia cristiana. La Verge Maria rep ofrenes de roses durant el mes de maig. Aquest mes se li dona el nom de mes de Maria. Ara estem al mes de Maria, al mes de les roses.
6: Uh-huh.
5: Catalunya, a finals del segle XVI, es van fundar les confraries de la Mare de Déu del Roser. Eren unes confraries molt importants, van tenir una gran importància en la vida social dels pobles catalans, fins a mitjans del segle XX. Encara hi ha en alguns pobles que es fa la festa del Roser, com és a Massanet, per exemple, Massanet de la Selva, no?
6: Sí,
5: les festes de la Mare de Déu del Roser se celebraven en el moment de màxima floració de la rosa, el primer diumenge de maig, i el mes d'octubre, i el mes d'octubre també. Van ser molt populars. El ritual, a veure si ens fa pensar en Sant Ponç, això, ara. El ritual consistia en beneir les roses i repartir-les entre els assistents a la missa. Això ho estem fent encara per Sant Ponç. Actualment, a part de la popular festa de Sant Jordi, de la qual la rosa és protagonista, se celebra el 22 de maig la festa de Santa Rita. Aquesta celebració encara és molt popular en el món femení. Aquest dia es porten roses a la santa perquè les beneeixi. Les beneïdes tenen propietats miraculoses, Curen malalties, multipliquen els diners i per això Santa Rita és la patrona dels impossibles. Perquè que ens doni diners i coses d'aquestes.
6: Sí, clar.
5: I a Barcelona aquesta benedicció es fa a l'església de Sant Agustí, del carrer Hospital, a la plaça del Pi. És aquest diumenge. Uh-huh. Clar, és important que potser hem tret importància a lo que és la rosa en si, no? Però la rosa té importància, ja ho veieu, a nivell de mitologia, però també a nivell curatiu. La rosa té molta importància per afeccions de la pell, Mm-hmm. Ara us explicaré com es pot fer l'aigua de roses, i sobretot té molta importància en coses de cosmètica, Per exemple, hi ha la rosa aquesta, la rosa de Bulgària, o la rosa de Damasc, que es cultiva, i llavors a través d'uns alambics es fan aquests olis tan essencials, però clar, un oli d'aquest essencial, 10 mil·lilitres te pot costar 120 euros, Perquè, i teòricament l'aigua de roses seria el que queda de la destil·lació, però podem fer una aigua de roses una mica més casolana, Nosaltres. Aquí no us ho he dit, però les roses beneïdes, com la de Sant Ponç, s'ha de portar a sota del matalàs de casa.
6: Uh-huh.
5: Els hauríem de posar per estalviar-nos, doncs, malures, que ens, bueno, tota una sèrie de coses. Això, jo recordo que la meva àvia ho feia, i això que venia de l'Empordà. I jo ho continuo fent. Quan giro el matalàs, sempre veig aquella rosa. Ara ja l'he canviat,
6: Sí, perquè... sí, clar.
5: Sí.
6: Sí, sí.
5: Doncs, i... Bueno, més coses que us podria explicar de les roses. Per exemple, com podem fer una aigua de roses?
6: Endavant.
5: Una aigua de roses, com la podem fer? Mireu, l'aigua de roses aniria bé agafar pètals, només els pètals de la rosa, d'aquelles roses que tenim a casa, dels rosers que fan olor, no d'aquestes roses que ara s'han comercialitzat, que veureu que no fan gaire olor. Aquests pètals els poseu a dins d'un pot de vidre, tant de pètal com pugueu, i poseu aigua que sigui bona, que no tingui clor, ho tapeu i ho deixeu al sol, ho deixeu al sol unes 24 hores, d'acord? Llavors això s'ha de filtrar, ben filtrat, i això és un tònic per la cara, per la cara. És cert que això dura poc, s'ha de guardar a la nevera, perquè si no es fa malbé. Podeu trobar aigua de roses comercials, però podeu distingir-les amb les que són de veritat i les que són no ho són, que és agafant el pot, si la xarboteu i veieu que fa molta escuma, aquella aigua de roses no està, és una mica adulterada. No dic que no n'hi hagi, però és una mica adulterada. Això és una manera d'utilitzar-lo com a tònic de la cara. Va molt bé per refrescar-te la cara. Es pot fer, si la tapeu bé, en podeu fer i posar-les a la nevera. També es pot posar una mica, perquè es duri més, una mica de vitamina E, que això es pot comprar, i és un conservant. I també es pot fer una crema hidratant per la cara. Mm-hmm. Boníssima, boníssima. Que és agafar oli, un oli bo, pot ser oli d'ametlles, oli d'arròs, que protegeix pel sol, algun oli que estigui bé, oli d'argan, ara està molt de moda, i algun oli d'aquests bonets, L'oli d'oliva és que fa massa olor, fa fortor de l'oli, i llavors no és que no sigui bo, és bo, El que passa que fa molta olor d'oli, llavors, en canvi, un oli d'argan o un oli d'ametlles, doncs no fa tant d'olor. I llavors, això es posa, a dintre d'un pot, allà emmutxucant els pètals, ben emmutxucats, i llavors ho deixes també unes 24 hores, però no al sol, Això a les fosques. I l'endemà agafes i fas el bany maria. És a dir, allò ho escalfes al bany maria. I aquell oli que llavors l'hauràs de colar molt bé, el pots barrejar amb diferents coses. Antigament es barrejava, es feia amb el llard de porc. Això es feia amb llard de porc. I ara, actualment, com que el llard de porc ha quedat una mica massa criticat, pobret, no? I té moltes virtuts, Sí. Però, clar, i llavors això es pot barrejar doncs amb una crema hidratant de base o amb una manteca de karité o fins i tot desfer una mica de cera de les abelles, bona, i barrejar-ho, i això s'utilitza per la pell.
6: Ah, molt bé.
5: I va superbé per les arrugues i per curar altres coses d'inflamació i tal. Vull dir que podem fer moltes coses, amb l'aigua, amb les roses, moltes.
6: I és compatible amb cremes per la protecció solar? O...
5: Sí, clar, és que la protecció solar ens l'hem de posar sempre.
6: Sempre.
5: Després de, perquè, clar, és com una altra cosa a part, L'oli de, com es diu, d'arròs, té protecció solar, però no suficient per aquesta cosa que tenim actualment de tanta, que ens toca massa el sol.
6: Sí.
5: Tanta radiació, això.
6: Ah,
5: massa radiació solar, saps? Però, bueno, i les roses... Bueno, fer una infusió de roses per beure també és molt bona,
6: sí.
5: És bona. Us haig de dir que és laxant. Que és laxant, una infusió de roses és laxant, però és agradable també de beure, una infusió de roses amb una branqueta de canyella, per exemple, i fas infusió, infusió.
6: Sí.
5: Infusió vol dir que tu poses en una tetera o en un lloc que tu vulguis i poses els pètals de roses i poses la branca de canyella, i tires aigua bullint a sobre i ho tapes. I això ho has de deixar reposar uns 5 minuts o així. Llavors això ho coles i a part de ser bastant, és a dir, tranquil·litzant, és un sedant. Abans es feia, és un laxant. Abans es feia servir molt, Passa que s'ha per les trementinaires no ho utilitzaven perquè elles sortien en altres moments que la Rosa ja estava i no, i és clar, a la Vall de l'Avança no és que el roser sigui. Els rosers ara els coneixem com una planta més d'adorno, no? De fer bonic a les cases. Hi ha el roser salvatge, que també té moltes propietats, però les trementinaires no eren una cosa que collissin molt, perquè no era el que elles realment tenien per allà a la muntanya. Per això s'ha desconegut una mica. Però si algú de vosaltres té interès i us connecta amb una pàgina que es diu Flora Catalana, ja veureu que hi ha moltes propietats de les roses. Hi ha moltes roses, moltes, de moltes classes. La rosa de Mastena, d'aquesta del Marroc, la rosa de Bulgària. Aquí he portat unes fotos que jo vaig anar a collir roses de Damasc, que ens vam anar amb una plantació, veus, aquí amb les dones, collíem les roses, i clar, és per elles és una manera de viure, de collir roses, El que nosaltres collíem...
6: És un modus vivendi, no?
5: Clar, el que nosaltres collíem en un moment, elles collien saques. I llavors, clar, ho deixaven assecar i fan moltes coses. Utilitzen moltíssim, utilitzen elles molt, molt, molt, la rosa aquesta de Damasc.
6: Aquestes flors catalanes, dius?
5: Sí.
6: Que es diu la pàgina web, com es diu?
5: Flora Catalana.
6: Flora Catalana.
5: Flora Catalana.
6: Però .cat, .es, .... Bueno, si posen Flora Catalana...
5: Deu ser .cat. Però si poseu Flora Catalana...
6: Ja sortirà, sí.
5: I llavors, quan obres aquesta pàgina, hi ha, a dalt hi ha moltes pestanyetes que tu pots buscar... rosa, per exemple. Clar, te dirà, rosa quina? Perquè hi ha tropocientes mil roses. No, però és igual, rosa. I llavors te diuen fins i tot, no te diuen els usos, moltes vegades, però sí que et diuen els components.
6: Ah, molt bé. I si floracatalana.cat, me
5: sí,
6: diu jo crec que el controlador.
5: Sí. Sí, Flora Catalana. I és una pàgina que pots accedir-hi de forma absolutament gratuïta.
6: I aquí no només trobarem informació sobre les roses,
5: no,
6: que és molt maca.
5: De tot. És una pàgina impressionant, perquè qualsevol cosa que tu busquis, ells sempre ho tenen, ho van posant sempre nou, tot ben posat al dia, i llavors doncs és perfecte perquè te dona molta informació sobre una planta determinada, on te la pots trobar també. Però clar, no són plantes, diríem, de jardineria,
6: no,
5: clar. Però és igual, però podeu trobar molta informació d'altres plantes medicinals. Ja no us parlo de la nostra estimada farigola, no? Però de moltes plantes.
6: La farigola la recomanen molt pel coll.
5: La farigola té el que se'n diu el timó. El timus, és una varietat, per dir-ho d'alguna manera, antibiòtica. Llavors, s'utilitza molt per fer gàrgares, netejar les ferides... I ara us aconsello molt per als mosquits.
6: També?
5: Sí, es pot fer una cosa, es pot fer, és a dir, clar, una pomada que tu te la poses quan t'ha pessigat un mosquit o abans de sortir, i als mosquits no els agrada la farigola.
6: Molt bé.
5: No els agrada la farigola.
6: Més motiu perquè ens agradi a nosaltres.
5: Exacte. Molt bé.
6: Molt
5: bé.
6: Què
5: més?
6: Més coses. Has parlat de la rosa. La rosa també és un símbol.
5: Sí, la rosa és un símbol, aviam, fixeu-vos que està molt incorporada en el nostre món, la rosa, però antigament, quan la gent no sabia escriure tant quan et regalaven una rosa era una cosa determinada, Llavors, ja avui me l'he deixat, hi ha un llibre que es diu El llenguatge de les flors, un llibret molt petitó, que cada flor significa una...
6: té una equivalència...
5: Exacte. I ara us remeto, per exemple, a la cançó de la... com es diu, d'un ramito de violetes,
6: uh-huh.
5: Que aquelles violetes tenien un significat en la cançó. I hi ha cançons que... o les gardènies, dos gardènies per a ti, que eren ja plantes que tenien un significat quan te les regalaven, no? Llavors aquí ja tinc aquest llibre, que és un llibre molt interessant, que es diu Botànica Màgica, que parla, per exemple, d'algun tipus de roses, no? De,
6: uh-huh.
5: A veure, per exemple, diu... te regalen o te trobes una rosa blanca pansida, no? Una rosa blanca pansida, què vol dir? Que antigament era abans morir que perdre la virginitat, si te deixaven si li deixaven en allò, no? Una rosa blanca sense fulles verdes, també era un vot de castedat. La rosa blanca significa sobretot això. Una rosa, una rosa rosa, un capoll blanc, és infantesa. Els nens, a les nenes, se'ls hi pot regalar roses de color rosa, o roses blanques abans de que s'obrin, sí? Però, en canvi, una rosa, també rosa blanca, rosa rosa, i un capoll vermell, també és puresa i bellesa.
6: Puresa i bellesa, sí.
5: Sí. Llavors, hi ha altres roses. La rosa de les 100 fulles, sabeu aquelles roses que són tan grosses, que tenen molts de pètals, que són molt boniques, que ara... jo crec que se n'ha perdut molt la mena d'aquestes, Vol dir gràcies. Regalen una rosa d'aquelles, és gràcies, Hi ha altres coses, no? La rosa de maig, l'encantament primerenc, i aquelles roses tan petitones, la dels de pitimini, sensibilitat, aquelles rosetes tan petitones. La rosa de muntanya, que és aquella rosa que

0: no ho pot resistir, no ho pot resistir. Li agrada molt aquella persona perquè li regala, ja li treu totes les coses dolentes, les espines, només dona la rosa, eh? Rosa blanca, una rosa blanca i una rosa vermella junta, eh? Diu, el foc dels teus ulls m'ha encès el cor. Això és el que te voldria dir.
1: Déu-n'hi-do, quanta comunicació.
0: Sí, i una rosa vermella, t'estimo. Una sola rosa vermella seria la t'estimo de Sant Jordi.
1: Clar, sí.
0: Fulles de roses, qui diu, no molesto mai. Fulles de roses, només no molesto. És a dir, clar, hi ha molta cosa en relació a les roses, Molta informació i molta cosa. Molta coseta.
1: I licor de roses es pot fer?
0: Sí, també. Sí. Mira, el licor de roses, em penso que aquí el tinc apuntat, però tot es fa, bàsicament, es fa el mateix, que és agafar... A veure, espera't. Ho tinc apuntat aquí, Veus aquí, per exemple, roses a Catalunya que són de bosc, La rosa canina, la rosa pendolina, n'hi ha diverses,
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. A veure, espera't. Aviam, aquí... Usos de l'aigua... Espera't. És que, tots es fan igual, Mira, licor de roses. Vale? Diu que es fa així. 50 roses aromàtiques fresques. 300 grams de sucre. Mig litre d'aigua ardent. De 45 graus.
1: Déu-n'hi-do, de 45.
0: Vale, però clar, però espera't. 250 mil·lilitres d'aigua.
1: Molt bé.
0: I... també, és a dir, o 450 mil·lilitres d'aigua. També podries posar-hi aigua de roses. També hi podries barrejar l'aigua de roses. Clar. Es trituren els pètals de les roses en un morter. Es posen en un bol amb sucre, remenant bé perquè quedin ben cobertes de sucre. Es deixa al sol durant un dia, tapat amb una tela molt fina. Remenant sovint, i a la nit s'entra, no es deixa a la nit.
1: Clar.
0: Al cap de 24 hores, quan el sucre s'ha començat a desfer, es posen dins d'una ampolla. I s'afegeix l'aiguardent. Es deixa macerar 2 o 3 setmanes, es filtra i s'afegeix l'aigua. Es torna a embotellar i es deixa reposar un parell més de setmanes. I ja us dic jo que és boníssim.
1: Sí.
0: És boníssim perquè ho he provat, És molt bo. Quan el proves dius, ai, de què té gust aquest licor? No acabes de dir que és de roses, no saps.
1: Llavors, els estudiosos en plantes, herbes remeieres...
0: Sí.
1: És molt important la dosi, diuen.
0: Sí.
1: Perquè jo tenia... Sí. De petit me'n recordo que el meu pare, que m'interessava les plantes, diu...
0: Molt.
1: Plantes que curen, plantes que maten.
0: Oi tant.
1: La dosi...
0: És molt important. Per exemple, cada any hi ha morts per la tora blava, que és una planta que hi ha al Pirineu, que és una planta preciosa, que dius, ai, que és maca, agafaré una flor i me la posaré a la boca. I has llepat. Per exemple, hi ha una planta que és el pericó o la flor de Sant Joan, que ens sembla que és totalment inofensiva, i aquesta planta s'ha de prendre amb molta mesura. Es pot fer de cosa externa, potser sí, perquè va molt bé per l'oli de cop i per les cremades, però amb infusió és molt dolenta. S'ha d'anar molt en cuidado, i sobretot gent que s'està prenent coses d'antidepressius o anticoses no la pot prendre aquesta planta. N'hi han moltes d'aquestes plantes.
1: Sí.
0: Moltíssimes, és que... El baladre, per exemple, tampoc te'l pots prendre. Jo què sé, n'hi ha diverses, ara no se m'acut, però en canvi en tenim de boníssimes. Mira, aquí tenim aquests tilers tan macos.
1: Sí.
0: Que fan aquesta olor i fan aquella cosa, una pega enganxosa.
1: Molt bé.
0: Moltes vegades.
1: Doncs Maribel Marín, moltes gràcies per portar-nos aquest fantàstic món de les roses i de les herbes remeieres. Moltes gràcies per col·laborar amb Ràdio Tordera i moltes gràcies per la feina que fas.
0: Ai, no, és una feina que m'encanta, i gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia.
1: Nosaltres ja acomiadem el programa, ha estat un plaer, hem començat amb la tertúlia, hem parlat de si el president Illa té orxata o sang a les venes, hi ha hagut opinions per tot, després hem estat a la panxa del bou, hem visitat la maca i bonica ciutat de Ronda, entre Màlaga i Cádiz, i finalment hem tingut la Maribel Marí a l'entrevista a fons, que hem

parlat de les roses i de la importància que té en les plantes la dosi. O sigui que sempre confieu a algú que les tingui estudiades i les tingui ben preparades. El meu nom, Toni López. Aquest programa és dirigit, produït i editat per Rosa Maria Ruscalleda, també produït per Martí Miret, a les cures de so, Martí Miret. Fins demà!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La línia R1 del Maresme recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'arxiu finalitza la digitalització de més de 26.000 imatges dels registres de naixements, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Ho explicava la referent de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Georgina Sánchez.
2: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Escoltem la professora de l'Institut Lluís Companys, la Gemma.
3: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies.
1: S'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafael Gado, regidor de formació a l'Ajuntament.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: En esports, el júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elite, aconseguint una tercera i vuitena posició respectivament en una final de temporada per emmarcar. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Situació meteorològica marcada avui per la tranquil·litat, tot i que encara queden alguns núvols, aquests han d'anar disminuint ràpidament a mesura que avancin les hores i això afavorirà que augmenti la temperatura. No molt, però sí que tindrem valors un parell de graus o tres per sobre del que vam tenir ahir aquí a la comarca. Ahir, per cert, vam tenir algunes precipitacions, en general poc importants, 1, 2, 3 litres per metre quadrat a molt estirar, exceptuant l'àrea del Montnegre. Aquí es van acumular 14 litres per metre quadrat com a dada més significativa, però en conjunt, precipitacions ben poc destacables. Pel que fa als vents, avui bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la i de cara a demà i demà passat tot continuarà igual amb unes temperatures que, per cert, demà pugen de forma notable i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà fàcilment podran arribar als 27 o 28 i fins i tot entre dijous i divendres encara podrien ser una mica més altes.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
6: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.
10: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Què tal, com esteu? Bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada d'aquest dilluns 18 de maig del 2026. Des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit. Ens acompanyem aquí tots plegats a la sintonia de Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. També, com no, els que ens escolteu a la repetició d'una a dues del migdia o per als que utilitzeu la sèrie del podcast i ens aneu recuperant que l'estona que vulgueu, sempre disponible les 24 hores del dia a les diferents plataformes. Nosaltres som la tornada. Des d'ara i aquests minuts musicals, el que farem és compartir-te el bon rotllo, aixequem la setmana, ja venim d'un cap de setmana amb molt bones notícies en l'àmbit esportiu, amb celebracions, amb bons èxits i sobretot doncs, desitjant que hagi sigut un cap de setmana en moltes activitats culturals, socials, educatives, en fi, que us ho hagueu passat molt bé, que les bones notícies siguin les principals que ocupin totes les portades vostres de la vostra vida. I nosaltres que, si aquest dilluns, com a molts, se'ns ha fet una mica feixuc, doncs anem a rematar-lo de la millor manera ja amb aquestes últimes hores que ja tenim més que superades. Una llista musical que ja està a punt a través de la plataforma que també podeu recuperar-la, recordem, a través de Spotify, si busques la tornada, cada 7 dies l'anem actualitzant amb tots vosaltres. Per cert, la setmana passada, que ara va ser festiu, era Sant Pons, i per tant que venim aquí amb moltes ganes de menjar-nos el micròfon. Venim de 15 dies de descans i això sí que ja no pot passar. Va, anem a centrar-nos amb tot el que ens ocupa el programa d'avui. Vinga, som-hi!

0: A més, avui amb un dia de pluja, amb un dia de mal temps, com hem arrencat. Per cert, són les 9 i 6 minuts del vespre. I nosaltres, que avui precisament la pregunta que us compartim a través de les xarxes socials va relacionada amb el dia, amb dies de pluja. Normalment, què escolteu? Avui ens centrem en aquestes playlists, en aquestes seleccions musicals que vosaltres, doncs, per què no, en dies de pluja també us centreu. Tres opcions, molt fàcil. O una playlist trista, playlist moguda, o una playlist de novetats. Doncs ja ho sabeu, aquestes opcions són les que us proposem en el dia d'avui. És el canal de participació amb vosaltres, amb les persones que esteu a l'altre costat, ja sigui a través de l'aparell de l'FM, el 107.1, com també a través d'internet, a radiotordera.cat, a través del cotxe, a través de la tauleta, a través de... Vaja, doncs ens estigueu escoltant. La versió és bona, perquè esteu, això, endollats a través de Ràdio Tordera. Som nosaltres. Bé, doncs això per un costat. És veritat que ens hem de remuntar ja fa uns dies enrere per l'enquesta que us vàrem proposar per saber resultats, i aquests resultats doncs els coneixerem d'aquí uns instants. Perquè abans tenim moltíssimes ganes ja de començar a escoltar música. Aquí a la ràdio us proposem, més ben dit, una novetat musical ja per arrencar aquest dilluns 18 de maig del 2026. Una novetat que arriba també d'una banda del nostre país, i estem parlant, sense cap mena de dubte, amb un grup en majúscules. Són els Catarres, estan estrenant un nou tema per tots vosaltres, també a l'emissora que t'escolta. Què posa, o què es diu el títol, més ben dit? Diumenge sense drama.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs amb aquest xiulet ens activen els Catarres amb el més nou sonant aquí a Ràdio Tordera. Diumenge sense drama és el títol del nou senzill que sonarà per tot arreu, però nosaltres que ja l'hem començat a compartir per vosaltres. Un diumenge sense drama, per al nostre cas, hauria de ser un dilluns sense drama, eh? Que això és el que volem des d'aquí, al vostre costat, des de la tornada, com cada dilluns. Aquí estem.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Doncs aquesta veu, sens dubte, és inconfusible, eh? I més, si és la Shakira, que també està estrenant nou tema aquest 2026, juntament amb Billy, i això que porta per nom Algo Tu. Vinga, doncs amb aquesta, nosaltres que aprofitem per presentar resultats respecte a fa 7 dies, 15 dies. Aquesta enquesta del passat 4 de maig, on us preguntàvem, entre d'altres coses, sobre les cançons de L'Último de la Fila. Recordem que van estrenar el tour, que van estar per Barcelona aquells dies, i us proposàvem 3 cançons de la discografia. I, vaja, en tercer lloc va quedar la cançó Lápiz y Tinta, la segona Insurrección, amb un 39% dels vots, la tercera posició 16% dels vots, i en quin capçal amb un 45% de les votacions de l'enquesta han quedat amb el número 1 i l'anem a compartir tot seguit.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Como un burro amarrado en la puerta del baile. Ja sona de fons. Amb aquesta, encapçalant la llista, avui seguim endavant a la tornada. L'Último de la Fila, que doncs va fer aquest Remember omplint l'Estadi Olímpic de Montjuïc o Sant Jordi, ara no estic segur, però bé, omplint moltes entrades.

0: Ha estat la cançó més votada dels nostres oients per quedar-se només amb una de la discografia de L'Último de la Fila. És, sens dubte, una pregunta, una enquesta molt i molt difícil. Però bé, amb un 45% dels vots, aquest tema del 1993, com un burro amarrado en la puerta del baile. Ha estat l'escollida, la més votada.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Tornem al 2026, de la mà de Beba.

0: Doncs ja s'han encarregat d'aixecar-nos aquest dilluns 18 de maig. De la mà de Beba Reixa i Fight Lease, això es diu New Religion. Doncs amb aquest dance i amb aquest 2026 més que sonat. D'actualitat amb actualitat.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: Doncs això mateix, eh? Aquí escoltant els Banda Neon, eh? Que bé que sonen, després de l'exitàs amb el Guapíssima. Ara es troben amb aquest àlbum anomenat Els Passos Prohibits. Doncs de novetat en novetat, i que no s'aturi, eh? Amb aquest grup em sembla que ens sentirem a parlar. Jo no dic cap pista més. Em sembla que ens sentirem a parlar, sí. Banda Neon, quedeu-vos amb la copla, eh? Com diríem. Vinga, recta final d'aquesta primera part aquí a la ràdio. Ens anem acostant mica en mica cap al punt horari de 2:15. Encara queden uns minutets, per ser-hi. Abans, per això, una última cançó per plantar-nos-hi i ja tancarem aquesta primera part. Què, com va l'amor? Com va, en aquest cas, el t'estimo, això d'estimar? Doncs Claren, sí, aquest matí se'ns proposa un tema que per als enamorats, doncs, està força bé. Això porta per nom, doncs mira, ben ras i senzill. Love!
0: Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada.

0: Doncs això mateix, amb aquesta music de la mà de Claren, amb això porta per títol Love. Nosaltres que ens aturem uns momentets. Anem a agafar una mica d'oxigen. Tornarem d'aquí uns instants amb tota la llista, amb aquesta enquesta musical que tenim llançada a Instagram i moltes més coses. Vinga, fins ara.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín. Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

0: doncs ell es diu Max Navarro i després de les estrelles, doncs ara està presentant això que porta per títol Inigualable. Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts en aquesta segona part de la tornada. Hem agafat una mica d'aire, hem escoltat els millors consells publicitaris, però ja tornem a ser aquí, eh? Ara ja sense interrupcions, fins plantar-nos a les 10 de la nit, fins plantar-nos a les 2 del migdia. Recordar-te que tenim una enquesta musical llançada a través de l'Instagram, aprofitant que avui dilluns 18 de maig la pluja ha estat protagonista, doncs us estem preguntant això, en dies de pluja. Què escolteu? Tres opcions. La playlist moguda, la playlist trista o la playlist de novetats. Doncs va, vota la teva i la setmana que ve ens ajudaràs. Bé, anava a dir, a confeccionar un estil o un altre, però no, és veritat, eh? Aquí nosaltres que intentem que la nostra llista que sona al llarg d'aquests minuts, doncs també sigui de l'agrat de tothom.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Doncs així és com es diu la cançó, Up a Light, de la Taylor Swift, que també ens ha fet companyia ara en aquesta estona, nit vespre de dilluns, 18 de maig del 2026. I de cançó en cançó, perquè no ens separem del 2026, ara és el torn de també compartir-vos un nou tema de internacional del panorama. Es tracta d'Alex Warren, el seu Artifacts, amb el seu Fever Dream.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: Doncs que bé que sona aquest senzill i que bé d'energia, eh, o no? Es contagia absolutament.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: I de cançó en cançó, va. Que no s'apari això, eh, que no es pari. De la mà de Clodin, el més nou, Inútil, es diu.

0: Jo no us ho volia dir, jo crec que la Clodín tampoc, però en fi, està presentant el més nou anomenat Inútil. Sí, així és com s'anomena el títol de la cançó que acabem d'escoltar. I ara, aquí en el programa...
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.
0: Volem fer una mica d'homenatge al que ha estat aquest cap de setmana en ple d'èxits esportius, però sobretot per una entitat del nostre poble, per una entitat com és el Club Futbol Tordera, que ha aconseguit, primer de tot, proclamar-se campió de la Lliga de la Tercera Catalana, el seu grup, el grup 2, però també ha aconseguit, amb aquesta bona victòria o amb aquests bons resultats, 10 victòries consecutives, ha aconseguit l'ascens de categoria a una competició com ja hauríem de ser-hi des de fa molts anys, com és la segona catalana. Doncs precisament per homenatjar aquesta gent que han fet tan bé la feina, quin millor homenatge que compartir-vos amb tots vosaltres la cançó que més sona dins del vestuari. Una cançó que just surt en el camp escalfar, també sona per la megafonia del Municipal d'Esports, i ahir va ser, entre d'altres, una de les cançons que van formar part de la festa de celebració a la gespa. Estem parlant d'Herois del Dissabte, Héroes del Sábado.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Una cançó del grup La Maravillosa Orquesta de l'Alcohol.

0: I així és com es repeteix una i una altra vegada. No te olvides de dónde vienes. Un primer equip del Club Futbol Tordera que va aconseguir una gran fita i que des d'aquí doncs també ens sumem a les nombroses felicitacions, clar que sí. Amb aquest homenatge, amb los héroes del sábado, d'aquest grup que també ha sonat i força al llarg d'aquesta temporada del Municipal d'Esports. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo conmigo? Doncs amb aquestes pràcticament últimes traques d'aquest dilluns 18 de maig del 2026 anem a obrir el calaix del Remember, perquè avui amb una de les dels anys 80 i el seu Last Night at DJ és les que acabarem de rematar ja la tornada d'avui.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el tour musical setmanal amb en Joan Martí.
0: Doncs aquí la tenim. Vinga, amb una mica de DJ, una mica de ritme per rematar ja així, que és dels últims compassos. Així és com es diu, aquesta Night to Remember, de la mà d'Indip, el seu

Cava l'any 1982, ens hem plantat ara, amb aquest The Slide and DJ Save My Life. És el tema que acabàvem d'escoltar i que ens tanca el programa d'avui.

0: vol el temps, com passa. I res, que dilluns ens hi tornarem a posar amb una nova selecció musical, esperant que també sigui del vostre agrat i que les cançons que van sonant una rere l'altra doncs també us agradin i que tingueu aquest moment al nostre costat. Gràcies per ser-hi i vinga, ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé, adeu-siau, bona nit, bon vespre, adeu!
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
3: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
2: Només a Ràdio Tordera.
4: Càpsules informatives.
5: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernard d'Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Hola, ja estem aquí una setmana més amb tots vosaltres, amb aquests Minuts Musicals, aquests somnis, aquestes vivències i confidències, perquè ja sabeu que tots són confidències. Us parla Maria Dolors Oliveres, una setmana més, bé, un somni. El nostre confident d'avui ens diu enyorança d'un somni. Nosaltres posarem aquesta primera cançó i bé, no volem, confident, que estiguis enyorat. Volem seguir la teva vivència, a veure de què va.

Doncs bé, confident, si me dius ben, jo també ho deixo i vinc amb tu i compartirem aquesta enyorança. Què ens diu així? Diu, passejant de bon matí, contemplant la natura al costat del riu que em va veure créixer, escolto els ocells a cantar i miro aquestes diminutes illes de sorra que es formen després d'una crescuda del riu amb unes fortes pluges.

Recordo les hores innocents viscudes junts, fent barquetes de paper i posant-les a l'aigua mentre ens dèiem fins a on arribaran? Les agafarà algú riu avall pensant qui les havia fet?

Anàvem corrent, a sota el pont, mirant que no es quedessin atrapades amb algunes branques. Ai, quins records! Em sento plena d'enyorança reviure aquests moments tan tendres.

0: 107.1 FM.
1: Bé, seguim nosaltres amb la confidència d'avui, que ens vas dient. Diu, sense pensar que tu marxaries i que em quedaria amb els somnis que no tornen. Et busco amb el cant dels ocells. Tu em vas ensenyar a escoltar. Tu coneixies el cant de cada un.

Ara miro pels arbres, esperant veure els ocells que canten, i m'imagino que puc veure't a tu, mirar-te els ulls, que els veig segons el color de l'ocell que està cantant.

Ai, confident, aquestes candilejas. Seguim amb la teva vivència. Diu sentir la teva veu tan dolça que la tinc guardada dins el meu cor. I sento que em parles mentre se sent la remor de l'aigua que guarda el nostre secret.

El nostre secret. El nostre secret que s'amaga entre les pedres del riu, fent petites cascades que s'emporta riu avall. Els somnis i enyorances dels temps passats.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part i si ara doncs algú s'incorpora, llegirem la vivència del confident. I si l'heu seguit ja des d'un principi, doncs bueno, a vegades ens queda alguna cosa així, doncs ara ho escoltarem millor. Ens diu així, diu: enyorança de somnis. Passejant de bon matí, contemplant la natura al costat del riu que em va veure créixer, escolto els ocells a cantar i miro aquestes diminutes illes de sorra que es formen després d'una crescuda del riu amb unes fortes pluges. Recordo les hores innocents viscudes junts, fent barquetes de paper i posant-les a l'aigua mentre ens dèiem fins a on arribaran. Les agafaria algú, riu avall, pensant qui les havia fet? Anàvem corrent a sota el pont mirant que no es quedessin atrapades amb algunes branques. Ai, quins records! Em sento plena d'enyorança reviure aquests moments tan tendres, sense pensar que tu marxaries i que em quedaria amb els somnis que no tornen. Et busco amb el cant dels ocells. Tu em vares ensenyar a escoltar. Tu coneixies el cant de cada un. Ara miro per els arbres, esperant veure els ocells que canten, i m'imagino que puc veure't a tu, mirar-te els ulls, que els veig segons el color de l'ocell que està cantant. Sentir la teva veu tan dolça, que la tinc guardada dins el meu cor, i sento que em parles, mentre se sent la remor de l'aigua que guarda el nostre secret. El nostre secret que s'amaga per entre les pedres del riu, fent petites cascades que s'emporta riu avall. Els somnis i enyorances de temps passats. Bé, fins aquí aquesta primera part, confident. I seguim ara amb la teva vivència, que ens dius: ai, els temps passats. Però el cicle de la vida segueix. Arriba la primavera i tot floreix, i els ocells fan els seus nius i alimenten les seves cries. I arriben les pluges i el cel escampa, i jo miro el cel buscant la teva estrella plena de llum que m'il·lumina i em guia.

Ai, quin sentiment, aquesta paloma. Seguim amb la, amb el confident d'avui, que ens segueix dient. Diu, mentre mira l'estrella, la llum, plena de llum que els guia, diu, mentre espero el retrobament, un bon dia, abraçar-nos, viure aquell amor que era innocent, però que ha anat creixent amb l'espera que es faci realitat.

Diu que aquell amor, amb l'espera que es faci realitat, que el va anar creixent. Diu que aquell secret el pogués donar a conèixer als quatre vents, abraçar-te, omplir-te de petons, cridar ben fort que t'estimo, que per fi el somni ja és realitat.

Seguim amb el nostre confident que ens diu que vol cridar ben fort que t'estimo. Per fi el somni ja és realitat. Que podem contemplar junts l'aigua del riu, escoltar com canten els ocells, fer altra vegada barcos de paper, córrer sota el pont, que no quedin atrapats amb alguna branca.

Mirar les diminutes illes de sorra que es formen, imaginar que hi farem el nostre niu d'amor, com fan els ocells. Ja no tindré més enyorança.

Doncs bé, nostre confident acaba dient-nos que ja no tindrà més enyorança. Però els somnis no es fan realitat. Per més que contempli com baixa l'aigua del riu tota calmada i escolti el cant dels ocells de bon matí i estigui tot florit en primavera i els ocells alimentin les seves cries, jo també alimento els meus somnis de temps passats.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern i Esquerra han signat l'acord per aprovar els pressupostos i ara només depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria

0: Via Catalana al Consorci de la Zona Franca. Els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts s'han mostrat satisfetes per l'acord. La consellera Alicia Romero ha destacat l'augment pressupostari. L'escoltem.
1: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats, han dit, a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte que hi ha amb educació. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero fa tot just uns minuts ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
2: Además de yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: I el govern ha declarat avui d'interès general als futurs campus de salut de Barcelona i Girona, l'Hospital Clínic i el Nou Trueta. Es dona, doncs, prioritat absoluta amb aquest gest a tots dos projectes perquè siguin una realitat com abans millor. I el Bo Cultural Jove permetrà a partir d'aquest any adquirir instruments musicals, materials de creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts. A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a més sectors vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11 milions i mig d'euros. I setmana d'intensitat desigual pels equips catalans, amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió. El focus de l'última jornada, dissabte a la nit, està posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx.
3: A les 3 hi comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
6: L'arribada avui al Maresme i al Vallès de la Vegada Docents s'ha acompanyat de la celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació.
3: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, malmès pel temporal. Martí Capçada.
7: Aquest dimecres han començat les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre.
3: Una exposició fotogràfica retratarà a malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. Ona Malgrat.
8: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltrán preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en magretencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila.
3: I del 12 al 16 de juny, Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals a la Minerva. Sergi Ferrer.
9: És el cas de la Fira d'Atraccions, que es muntarà al Passeig Manuel Puigvert amb instal·lacions per al públic infantil. Entre les novetats destacades, el retorn de la ruixada dels udols de foc després de les restriccions per sequera i els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de referència de l'escena urbana catalana, i del músic i compositor Manu Guix.

0: Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, l'arribada avui al Maresme i al Vallès de la vaga de docents s'ha acompanyat de la celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació. A quarts de nou, els participants, entre 300 i 400, s'han trobat a l'estació de trens i des d'allà han pujat per la Riera i han creuat Premià de Mar per la Gran Via. Venien, sobretot, del Baix Maresme, però també d'altres indrets de la comarca i alguns del Vallès. Escoltem la Glòria, d'una escola de Vilassar de Mar, i el Guillem, d'una escola de Cabrera de Mar, en declaracions a Premià Mèdia.
2: Estem aquí perquè volem una educació pública de qualitat i perquè se'ns escolti. S'està dient molt el tema dels salaris, però el que volem és que hi hagi una inclusió de veritat. Recursos pels infants. I estem aquí pels infants que són el futur.
3: Cal posar més recursos per solucionar el problema, perquè ara mateix semblen nombres molt grans quan diuen 500 dotacions per l'escola inclusiva. Però hi ha 3.600 centres a Catalunya. 500 dotacions, 500 professionals, vol dir que toca un professional cada 7 centres. Aproximadament un professional cada 3.500 alumnes. Queden res. Estem parlant de vagues històriques, ens sentim forts i demanem realment que hi hagi canvis.
1: La manifestació, que es feia paral·lelament a una altra convocatòria a Calella pels docents de l'Alt Maresme, ha passat pels col·legis del Dofí, l'Alió i la Mar Nova, i des d'allà s'han tornat a l'estació per la carretera nacional. La d'avui és la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya. Hi estaven convocats docents del Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, i les aturades van començar ja el 6 de maig i estan previstes fins al pròxim 5 de juny. I estan convocats pels sindicats majoritaris del sector educatiu. S'ha demanat als centres educatius premiarencs també el seguiment que ha tingut l'aturada d'avui, però de moment no ens han donat informació a Premià Mèdia.
0: I mentrestant, a Palafolls, famílies de l'escola Masprats reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos, mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat la plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció en cas que hi hagués disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en cas de no poder entrar a Masprats, escolaritzaran els seus infants fora del nostre municipi. Des de les famílies s'ha refermat el dret a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada han assegurat que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada pare i mare. La FA de l'escola Masprats s'ha posicionat públicament al costat d'aquestes famílies i reclama recuperar una segona línia d'I3. Defensen que el centre disposa d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat. Per la seva banda, el Departament d'Educació ha respost a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i també l'equilibri global de places en el nostre poble. Per part de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn únicament del Departament d'Educació i que no hi poden fer res. Les famílies no tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació dels grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa. No volen que es creïn més places, sinó que redistribueixin per tal que tots els que han demanat entrar a Masprats ho puguin fer i no hagin d'anar a algun altre centre.
0: Gràcies, Melina. Seguim encara en clau educativa. L'AFA de l'Institut Sun Simora de Canet de Mar reclama al Departament d'Educació que deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que faci un manteniment digne de les instal·lacions actuals, així com un calendari que determini quan es construirà el nou edifici. Ràdio Canet.
5: Les famílies de l'Institut Sun Simora han escrit una carta que han fet arribar al Departament d'Educació on volen expressar la seva preocupació davant la situació actual que viu l'educació pública i especialment la realitat que pateixen des de fa anys els Sun Simora. Patricia Porto, presidenta de l'AFA, recorda que fa 13 anys que estan en mòduls provisionals i enumera les deficiències que hi ha a les instal·lacions.
6: Parlem de humitats, goteres, problemes elèctrics, temperatures extremes, deteriorament d'espai, manca de xarxa adequada i un manteniment que arriba tard o sovint no arriba.
5: En concret, en la missiva demanen un manteniment integral dels mòduls amb urgència i més recursos. Volen que també s'escoltin les reivindicacions del personal docent, que es deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que es concreti un calendari que estableixi les dates sobre quan començarà a construir-se el nou edifici.
0: Gràcies. I una vintena de persones han impulsat a Premià de Mar la nova plataforma Gent pel País, una associació que neix amb la voluntat d'organitzar debats i activitats sobre qüestions d'actualitat que afecten tant la vila com el conjunt de Catalunya. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és. Els impulsors asseguren que l'objectiu és treballar pel país i generar espais de reflexió sobre temes socials, culturals i nacionals. La nova entitat, formada en part per antics membres vinculats a l'ANC, remarca que no té voluntat de convertir-se en cap projecte electoral ni partit polític, sinó que aposta per crear xarxa i fomentar el debat des de l'àmbit associatiu. Escoltem el president de l'entitat, Ramon Massaguer.
8: Però en cap cas tenim la intenció de fer cap pas a nivell polític. És a dir, em refereixo polític entenent com activitat per presentar-nos a eleccions. El que volem fer és treballar, però sobretot a nivell de crear debat, de parlar sobretot dels temes que puguin interessar, sobretot a nivell de vila o a nivell nacional.
7: Gent pel País es presentarà públicament aquest dimecres 20 de maig amb el seu primer acte dedicat a la situació actual de l'educació catalana sota el títol Realitat a les escoles catalanes. La trobada es farà 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Carme Florit, directora de l'Institut Escola Santa Anna, i Marta Ferran, tutora de primer d'ESO del mateix centre i vinculada a l'ATEM.
0: A Calella, alumnes de l'Escola Freta impulsen la segona edició del Preloft Market. Sergi Ferrer.
9: Aquest divendres, els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Freta celebraran la segona edició del Preloft Market, un mercat de roba i objectes de segona mà que té un doble objectiu: fomentar el consum responsable i l'economia circular i alhora recaptar diners per al viatge de final de curs que els estudiants faran a l'Alsàcia i la Selva Negra. La iniciativa va sorgir de manera espontània entre els mateixos alumnes, tal com explica la tutora Maika Fernández.
10: Parlant d'activitats, de possibles activitats per recaudar fons per aquest viatge, doncs una noia va dir: oh, tinc que fer neteja de l'armari. Ostres, doncs, parlant de neteja, jo tinc una idea aquí amb un calaix, i vam començar a parlar de fer aquest mercat.
9: El projecte aposta per donar una segona vida a peces de roba, llibres i altres objectes que encara es troben en bon estat. Aquest dilluns han passat per Ràdio Calella Televisió les alumnes Júlia Pons, Paula Lacava i Naira Sanz, que han destacat la vessant sostenible i social de la iniciativa. Escoltem Naira Sanz.
11: Penso que és una cosa que està molt bé, que al final la roba que n'hi ha està en molt bones condicions, el preu al final pues, es pot aprofitar molt bé tot.
9: A més de promoure la reutilització i el consum responsable, les estudiants també han volgut destacar l'ambient obert i participatiu que esperen generar durant la jornada. Escoltem Júlia Pons.
12: A nosaltres ens fa molta il·lusió també que vingui gent, que ho veiem ple, que encara que no compreu, que al final sempre trobes alguna ganga, però
13: sí.
12: Que vinguin, que ens vegin, que ens saludin. A nosaltres ens fa molta il·lusió que vagi gent i que estiguin per allà.
9: El Preloved Market es farà aquest divendres a partir de les 12 del migdia a la placeta situada davant de l'Escola Freta i s'allargarà durant tota la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Canviem ara de qüestions. A Premià, canvis imminents en el sistema de recollida de brossa comercial, que passarà a fer-se per sectors amb freqüències i horaris adaptats a cada sector. Martre Serres.
1: Sí, ho va anunciar el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, divendres a Premià Mèdia, que va explicar que actualment ja s'estan fent proves. Segons Ripollès, el model actual fa que la recollida s'allargui excessivament i, en més d'un cas, el camió passa pel comerç quan el comerç ja tancat.
13: S'està aplicant en proves. Ara es farà durant el període d'aquests 15 dies, 3 setmanes, es anirà a totes les botigues explicant quines són els canvis que s'estan fent, perquè abans es feia una recollida per tot general, per tot Premià, i ara el que es farà és una recollida sectoritzada per persones, per persones comercials, i està funcionant, perquè el que no volem és que, clar, donem inici nosaltres a la recollida i fer tot el poble, comences una hora i acabes molt més tard. I el que volem fer ara és sectoritzar-ho de tal manera a persones, perquè així també ens garanteix que quan el local està tancat puguem tenir la recollida. Això ara s'explicarà a totes les botigues.
1: Ripollès també va parlar, d'altra banda, de la reobertura de contenidors de brossa domiciliària que ara es planteja a l'Ajuntament. El titular de Medi Ambient va admetre que no n'és massa partidari després de la feina que s'ha fet per implementar el model de contenidors tancats, però que saber aprovar-ho, si així s'aconsegueix, va dir, aconseguir bons números de reciclatge i que els que ho fan bé n'obtinguin la recompensa que mereixen.
0: Més temes. La Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de Canet de Mar organitza aquest mes de maig dos tallers oberts a la ciutadania amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i la salut de les persones grans. Ràdio Canet.
5: El primer d'aquests tallers es fa avui i té com a tema la higiene del son. Més endavant se'n farà un altre sobre la soledat no desitjada. Des de la Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de la nostra vila, en col·laboració amb el CAP de Canet, s'han programat aquestes dues sessions que són gratuïtes i obertes a tothom. La primera porta per títol Vols dormir millor? Taller per la higiene del son, i oferirà eines i recomanacions per millorar la qualitat del descans i afavorir uns hàbits saludables relacionats amb la son. L'activitat anirà a cap càrrec de Lluís Fernández, en referent de benestar emocional del CAP de Canet. L'objectiu d'aquesta sessió és entendre com funciona l'insomni i com es pot combatre. Serà un espai de conversa obert a la participació dels assistents. La cita és avui a les 5 de la tarda a la Sala Cultural Ramon de Capmany. El segon taller, que porta per títol La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la, tindrà lloc el proper dimarts 26 i proposarà un espai de reflexió i conversa al voltant de la soledat, especialment en les persones grans, i de les eines comunitàries i emocionals per afrontar-la.
0: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, que ha estat malmès pel temporal. Martí Capçada.
7: Així és, aquest dimecres començaran les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre. Els treballs previs ja es van iniciar avui, s'han iniciat avui dimarts, amb la col·locació de tanques i la delimitació de la zona afectada per part de la brigada municipal. També s'està reiterant el sistema de rec i la manta de coco del parterre per poder evitar desperfectes durant les obres. La reparació anirà a càrrec de l'empresa Grupo Tecnoambiental i té un cost de prop de 7.700 euros amb IVA inclòs. La previsió és que els treballs finalitzin aquest divendres, tot i que l'Ajuntament no descarta que les feines s'allarguin alguns dies més en cas que apareguin algun imprevist durant la reconstrucció del mur.
0: Gràcies. I el futur del Pla de Grau i la planificació estratègica de l'esport a Malgrat entre els punts del ple d'aquest dijous, on a Malgrat.
14: Sí, l'Ajuntament de Malgrat celebra aquest dijous el ple ordinari del mes de maig. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha una moció encapçalada per tots els grups municipals per mantenir la promoció i el desenvolupament de tot l'espai agrari del Pla de Grau en relació al Pla de Motes. Durant el ple també s'enumerarà els membres del nou Consell Agrari. També la CUP presentarà una moció per la planificació estratègica de l'esport a Malgrat. D'altra banda, també s'aprovarà una modificació puntual del POUM per a la regulació dels habitatges d'ús turístic i també s'aprovarà el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM. També el Centre d'Educació Especial Horitzó estarà en l'ordre del dia. En concret, es modificarà un suplement de crèdit i un altre d'extraordinari del conveni amb l'escola. Finalment, també es presentarà una moció de Malgrat ens mou en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística. El ple es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: Gràcies. I a Tordera s'ha obert la inscripció per una formació per a joves en auxiliars de paleta. Marc.
1: Sí, l'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment als joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autocar. El programa formatiu inclou mòduls essencials per a l'ofici de paleta, com per exemple el de pastes, morters, adhesius i formigons, tasques auxiliars d'obra i prevenció de riscos laborals específica pel sector. Aquesta formació representa una oportunitat única pels joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitats d'inserció laboral.
15: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: Els interessats podran obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
0: Gràcies, Marc. I una exposició fotogràfica retratarà malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. Ona Malgrat.
14: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en magratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila. Sota el títol Geografia, petjades de Magrat al món, el projecte documenta trajectòries vitals de diverses persones amb arrels al poble, però que avui treballen o viuen en diferents punts del planeta. Cada protagonista serà retratat en un entorn vinculat amb la seva professió o trajectòria, acompanyat d'un breu text explicatiu i un petit vídeo. Entre els perfils i a cuiners que treballen a Austràlia, artistes a Londres, científics, docents o professionals vinculats a projectes solidaris en diferents països. Beltrán i Tomàs, que acumulen més de 50 anys d'experiència documentant històries locals, exposen que compten ja amb una vuitantena de participants interessats en la proposta. La mostra encara es troba en fase de producció, en sessions fotogràfiques que s'allargaran fins a finals d'any. La previsió és poder inaugurar-la aquest desembre, probablement a la sala de l'Arxiu Municipal.
0: I més de 150 anys d'història de Tordera i Ursaminyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Marc.
1: Sí, la història administrativa i personal dels veïns de Tordera ha fet un salt definitiu cap a la modernitat i la preservació. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha anunciat la finalització dels treballs de classificació, ordenació i digitalització dels fons documentals del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Tordera, així com de l'antic municipi d'Ursaminyà, que està agregat a Tordera des del 1929. Aquesta documentació, transferida a finals de 2025, ja està totalment descrita i disponible per a la consulta, garantint la conservació d'uns documents que són vitals per entendre l'evolució del poble. L'abast de la feina realitzada és ingent, dividint-se en dos grans blocs que recuperen el passat de tot el terme municipal. Fons de Tordera, que comprèn el període entre 1852 i 2019 i està format per prop de 3.800 unitats documentals que ocupen més de 250 caixes d'arxiu, i també les fonts d'Ursaminyà, un llegat encara més antic, que arranca el 1841 i arriba fins al 1960. Malgrat ser un volum més petit, de 640 unitats, té un valor històric incalculable per a la memòria de l'antiga vila rural. Segons Georgina Sánchez, àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme, un dels reptes que té l'arxiu és el de la digitalització.
16: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom. Tenim eines com, per exemple, arxius en línia o xat premsa, que són les eines que la Generalitat posa a disposició de tota la població, on nosaltres pengem les nostres digitalitzacions i fem que tothom les pugui veure i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Un dels aspectes més destacats és la digitalització parcial dels llibres més antics. Això permet que investigadors i ciutadans puguin consultar dades sensibles i històriques sense fer malbé el suport de paper original. S'han digitalitzat els registres de naixements, matrimonis i defuncions de Tordera entre el 1870 i el 1952, amb més de 24.000 imatges. D'Ursaminyà s'han processat els llibres d'entre 1870 i 1930, sumant unes 2.500 imatges digitals.
0: Gràcies, Illa Veneres. Ha obert les inscripcions al Casal d'Estiu Municipal 2026. Martí.
7: Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha obert les inscripcions fins al 31 de maig per al Casal d'Estiu Municipal 2026. Una proposta dedicada a l'esport i al lleure impulsada per la Regidoria d'Educació. El casal es farà el 29 de juny i fins al 31 de juliol a l'Escola Jaume Llull i en diferents instal·lacions esportives municipals. Les inscripcions es podran fer de manera telemàtica i també s'ha habilitat una jornada presencial demà dimecres 20 de maig a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. En cas que la demanda superi les places disponibles, es prioritzaran els infants empadronats al municipi i es tindrà en compte l'ordre d'inscripció. El casal oferirà diferents franges horàries, servei de menjador, acollida matinal i permanències de tarda. A més, les famílies nombroses, monoparentals o amb més d'un infant inscrit podran beneficiar-se de descomptes.
0: I en cultura us expliquem que del 12 al 16 de juny Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals a la Minerva. Sergi.
9: Per primera vegada, la Festa Major Petita tindrà fira d'atraccions. Seran instal·lacions adreçades al públic infantil que funcionaran durant dos caps de setmana, del 12 al 20 de juny, al Passeig Manuel Puigverd. Arrencarà amb una oferta de 2x1. Josep Grima és el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Calella.
17: Estaran al Passeig de Manuel Puigverd pels més petits, atraccions més petitonetes, per donar-li també aquest aspecte més de Festa Major, no? I farem aquesta prova amb aquesta aposta claríssima, no? Per tant, sí, la Festa Major Petita creiem que s'està fent gran.
9: L'Ajuntament ha presentat la programació de la festa en honor als patrons de la ciutat, Sant Quirze i Santa Julita, que manté els actes més tradicionals, com els sopars al carrer, les trobades de gegants, gegantonets i bestiari, o l'ofici de la secretària, i els combina amb novetats pensades per ampliar l'oferta familiar i musical. Entre els plats forts, els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de la coneguda com Banda del Pati, de l'escena musical catalana o del músic i cantautor Manu Guix.
17: Ocuparem la trobada Feres d'Aigua, que a través dels udols de foc hem fet un altre cop aquesta aposta per tornar-los a remullar amb aquestes feres tan boniques, tan maques, però sobretot tan d'estiu, no? I és una molt bona manera per donar-li la benvinguda. Més sopars al carrer que mai, i també aquest concert gratuït obert per tothom d'en Manu Guix i aquesta actuació de l'Orquestra Montgrins.
9: Flashy Ice Cream actuarà el divendres 12 de juny al Pati de l'Os a les 11 de la nit, seguit dels DJs DJ Natura B2B i Charlie B. El dissabte 13 de juny al Passeig Manuel Puigverd tindrà lloc el concert ball de Festa Major amb el cor orquestra Montgrins a les 10 de la nit, i l'endemà diumenge serà el torn de Manu Guix, que es troba en plena gira de presentació del seu nou disc Galàxies. Hi haurà un total de 23 sopars al carrer, en carrers i places, al Passeig i al Parc del Mau. En la programació es mantenen propostes dels festivals de circ i Impulsa't de dansa, que es van posar en marxa durant la pandèmia, el concurs de pintura ràpida Francesc Oliver Fradera, el taller i volada d'estels a la platja o la tirada de l'art de pesca.
0: I la Festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. Melina.
4: La tradicional Festa dels 80, que enguany arriba al 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost, apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons han explicat des dels Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez, qui ha parlat amb nosaltres, apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants. Des de la Comissió de Reis han informat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, van tenir clar que volien apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popis seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La comissió assegura que la celebració del 20è aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 de la nit serà una gran festa plena de sorpreses, regals i tot gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam, que també reivindiquen el 20è aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la, platja de les Dunes de Santa Susana. Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
18: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27 i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
4: Molt bé, doncs molt atents a aquesta pujada generalitzada de les temperatures arreu de la comarca. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan passin 3 minuts tornarem amb diferents seccions. Avui toca parlar de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta a Pur Tràmit. Ens donarà més detalls aquí a una estona a la seva secció setmanal. També avui és moment de conèixer una mica més en profunditat la llengua catalana amb els tastets de llengua que ens porten Martí Capçada també cada dimarts amb les noies de l'oficina del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme. I bé, doncs nosaltres quan tornem us portarem tot això i més aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
21: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
22: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
21: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
22: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
21: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
23: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
24: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
25: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
24: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
25: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències. Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de les xarxes socials, avui amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
3: Molt bé, i tu què? Com vas?
4: Mira, gaudint del dimarts.
3: Perfecte, treballant una mica, no? I a punt d'explicar-nos què podem destacar en primer lloc al Maresme.
4: Doncs mira, parlem d'un ramat de 250 cabres que s'ha convertit en una de les eines principals per prevenir incendis forestals a Mataró. L'Ajuntament ha renovat l'aposta per la silvopastura després de l'èxit de la prova pilot de l'any passat i mantindrà durant almenys 2 anys aquest sistema a urbanitzacions com la Cornisa, Can Quirze, Can Vilardell i les Soreres. Veig que escoltem una de les cabres de fons. La tècnica consisteix a utilitzar el pasturatge controlat per reduir la vegetació seca i els matolls que poden actuar com a combustible en cas d'incendi. Les cabres netegen gairebé 49 hectàrees de franges forestals, especialment durant la primavera, abans de l'arribada de les altes temperatures. Segons el consistori, aquest sistema és més sostenible i menys agressiu per al terreny que algunes actuacions mecàniques intensives. El contracte amb l'empresa encarregada del servei supera els 78.000 euros i també inclou treballs complementaris amb desbrossadores. Gemma, m'he vist envoltat de cabres.
3: Sí, has parlat de 250, sí. Però crec que unes quantes se'ns han colat a l'estudi.
4: S'han colat, sí.
3: S'han colat, s'han despistat. Ja trobaran el camí de tornada. En clau internacional, què podem destacar?
4: Doncs parlem malauradament d'un incendi forestal de ràpida propagació que manté en alerta el sud de Califòrnia, els Estats Units, i ha tingut molt de rebombori a les xarxes, sobretot doncs, per aquest problema, precisament, després d'obligar a evacuar més de 29.000 persones a la zona de Simi Valley, a prop de Los Angeles. El foc, conegut com a incendi Sandy, es va declarar aquest dilluns al matí i en poques hores ja havia cremat més de 330 hectàrees. Les flames s'han expandit amb força a causa dels vents de Santana, molt secs i habituals a Califòrnia, que dificulta les tasques dels més de 200 bombers desplegats. Les autoritats també han emès avisos de risc per a milers de residents, més a municipis propers com Thousand Oaks. Aquest nou incendi torna a posar el focus sobre la vulnerabilitat de la costa oest nord-americana davant els grans focs forestals, especialment després dels devastadors incendis que van afectar Los Angeles el gener del 2025, amb almenys 31 morts, 150.000 evacuats i milers d'edificis destruïts.
3: Molt bé. I el tema curiós del dia, Sergi?
4: Doncs s'ha fet viral a les xarxes un vídeo en primera persona del Boomerang, la mítica muntanya russa del desaparegut parc d'atraccions de Montjuïc. Les imatges gravades al setembre de 1991 mostren el recorregut complet de l'atracció i han despertat doncs, molta nostàlgia entre antics visitants del parc barceloní. Molts usuaris han compartit records de la seva infància a Montjuïc, especialment del Boomerang, una de les atraccions més emblemàtiques dels últims anys del parc. Alguns comentaris recorden fins i tot la sensació de vertigen que provocava i l'impacte que va tenir en una època on els grans parcs temàtics començaven a guanyar terreny. El parc d'atraccions de Montjuïc va acabar tancant definitivament l'any 1998 després d'anys de decadència, falta d'inversions i desacords amb l'Ajuntament. Tot i això, el Boomerang continua sent avui un dels grans símbols nostàlgics de tota una generació barcelonina.
3: Ostres, estic buscant aquesta atracció perquè he anat al Tibidabo un parell de cops i és que no la trobo. No sé pas quina és.
4: L'he trobat un Twitter, un tuit que dona compte que recupera arxius passats i es veu en primera persona i és bastant impactant.
3: Bueno, molt bé. Doncs, Sergi, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, què estem preguntant?
4: Doncs avui preguntem, fent referència a aquest tuit curiós, del parc d'atraccions de Montjuïc, si us agrada pujar a les muntanyes russes.
3: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia, si us agrada pujar a les muntanyes russes. Sergi, no sé si és mite o realitat, però crec que a Rússia ells li diuen muntanyes americanes.
4: No en tinc ni idea, però si és cert, gràcies per aquesta coneixença.
3: Sí, sí, ara de fet, quan anem avançant i no sé si algú té un moment ho pot revisar o jo mateix ho reviso, però és que, clar, el que aquí diem muntanya russa, ells allà no diuen muntanya russa, ells diuen americana. Per tant, ara...
4: Bé, després,
3: sí, després
4: al recuperar la pregunta, ho confirmem, sí.
3: Exacte. Sergi, gràcies. Fins ara.
4: De res, fins ara.
3: Seguim a l'Ona Maresma i l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar exposa aquests dies viatjant un clic al Casal de Cultura de Sant Vicenç de Montalt, una mostra col·lectiva amb imatges captades arreu del món. En parlem amb l'Albert Lloret, president de l'entitat. Endavant, Martí.
0: Doncs sí, Gemma, ja tu mateixa ho has dit i ho has introduït molt bé. Coneixerem una miqueta com s'ha creat aquesta exposició de la que parlaves, que hi trobarà el públic i també com viu avui la fotografia als nous temps digitals i també noves tecnologies. Així que donem la benvinguda al nostre convidat. Bona tarda, Albert.
5: Molt bona tarda a tothom.
0: Bé, per començar l'entrevista, després entrarem en matèria a aquesta exposició anomenada Viatjant un clic, però et vull demanar, per començar, què és l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar i una mica l'objectiu que teniu.
5: Bé, l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar, doncs, tal com dius, és una agrupació que es va crear justament ara fa 25 anys i el nostre objectiu és fomentar i difondre el món de la fotografia en general. Aquesta és la missió, per dir-ho d'alguna forma, o el que és la característica principal de la nostra entitat.
0: I què diries una mica que aporta una entitat així a la vostra vida cultural del territori?
5: Bé, nosaltres, al formar part d'una agrupació que està amb una vila com és Arenys de Mar, el primer que fem és intentar aportar el nostre punt de vista fotogràfic a qualsevol activitat que realitzi el poble, tant a nivell individual dels companys socis com de l'agrupació en si, no? Llavors, col·laborem molt amb altres entitats dins del poble, fem diferents exposicions, intentem, tal com deia, donar a conèixer la fotografia, fer formació també, fem cursos de tota mena per a la gent que es vol introduir i fem tallers, fem sortides, etc. Per tant, creiem que aportem prou a el que és la societat o civil del poble, no? Els nostres propis veïns. Aquesta és la part important.
0: Bé, interessant, perquè ja s'ha explicat tu bé que si fan formacions és com un petit espai per tota aquella amant de la fotografia i també si van fent grans nombres d'exposicions. Entre elles, la que venim a parlar-ne avui a l'Ona Maresma, l'exposició anomenada Viatjant un clic. Com neix la idea de crear aquesta exposició en concret, Albert?
5: Doncs, mira, és un tipus d'exposició que el que pretén és fer una mica d'homenatge a la fotografia de viatge, que segurament és un tipus de fotografia que ha fet que la majoria de nosaltres ens aficionéssim a la fotografia. La majoria de gent hem començat a disparar fotografies quan hem viatjat de vacances a nivell familiar o amb els amics. Llavors, sembla que sigui una part de la fotografia molt recurrent a nivell general, però també és molt interessant de veure com a diferents espais fotografiats per la mateixa gent doncs es veuen de forma diferent. Per tant, creiem que feia temps que teníem al cap fer una fotografia, una exposició d'aquest estil, però doncs, ens faltava una mica el convenciment de fer-ho i l'any passat vam decidir que era moment, perquè en portem moltes, i que era moment ja de realitzar-la i creiem que ha sigut molt satisfactori el resultat que ha quedat.
0: I aquesta exposició té una espècie de fil conductor o bé alguna emoció comuna entre totes les fotografies, a més de la temàtica que, com bé ens has explicat, és el viatjar?
5: Mira, en principi nosaltres quan convoquem els nostres socis per fer aquesta exposició, evidentment els hi posem una base tècnica de què és el que demanem perquè l'exposició tingui aquest nivell de qualitat. A partir d'aquí, hi ha un fet comú amb totes les fotografies que és la forma de distribuir-les i us faig 5 cèntims. Hi ha una fotografia principal que és en 40x50, que diríem que aquesta fotografia és la que resumeix el viatge de la persona que la presenta. I al costat d'aquesta mateixa fotografia tens un panell en vertical on hi caben 4 o 5 fotografies de 20x24 aproximadament, i que es complementaria amb la fotografia principal perquè el visitant es fes una idea del context en què es troba aquest viatge, no? Però repeteixo, no hi ha cap altre argument que pugui ser diferent entre fotografies. Senzillament, el que pretenem és que cada fotògraf que porta les seves fotografies les aporti sota el seu punt de vista, per això sí, tal com et deia, a l'hora d'escollir-les, doncs hi ha aquesta principal, i després les altres, tal com comentava, que les acompanyen.
0: Crec que ens en podem anar fent una idea. Una pregunta que et volia plantejar, una mica més poder complexa, era en la fotografia de viatges, què diries que és més important tu a l'hora de plasmar la foto en si? El lloc en si, és a dir, el país en el que ens trobem o la imatge que volem reflectir, o bé la mirada interna del propi fotògraf, per tant, de l'autor d'aquella fotografia?
5: Clar, això depèn molt de la persona que la fan o de les persones que la fan. També depèn molt del sentit del teu viatge. I què és el que t'ha impactat més? Jo crec que el fotògraf en si sempre intenta plasmar en la fotografia com veu aquell espai i què és el que més l'ha impressionat. La majoria de nosaltres, quan disparem una foto, el que busquem és aquell impacte que ens crea, deixar-lo, diguéssim, tancat a la nostra memòria. I la fotografia és el que aconsegueix. Però no tots tenim el mateix nivell de pensament respecte al que ens impacta més o no. Llavors, aquí entra molt el sentiment, això que et comentava, no? que ens entra pels ulls i que nosaltres volem demostrar. Per tant, és una visió molt molt personal de cadascun. En aquesta exposició veureu que hi ha diferents formes de veure un viatge des d'espais que t'han impactat per la seva immensitat o espais molt minsos perquè t'han impactat per un detall en concret d'un carrer, d'un aparador o d'una porta, fins i tot.
0: Clar, suposo que en part és la màgia d'aquest art, de la fotografia, que cada fotògraf aporta la seva manera de plasmar la imatge i la seva història que hi ha darrere d'aquella fotografia. Ara que ens centrem amb els fotògrafs que hi participen, ens podries dir més o menys quants fotògrafs participen en aquesta exposició i una mica com s'ha coordinat el treball col·lectiu?
5: Mira, un cop nosaltres fem la proposta de tots els socis, lògicament no vam posar límit en els espais que es podien fotografiar com a llocs de viatge. L'únic espai l'únic lloc on sí que no volíem que quedés representat és la nostra vila, perquè Arenys de Mar ja és un espai que de per si tots ja la coneixem i vivim, però podies fer una fotografia, i de fet aparèixer una fotografia de Besalú, per posar el cas, o d'Hostalric, fins a fotografies de Tailàndia o d'Estats Units. Llavors, tothom podia aportar la fotografia, el seguit de fotografies que més els hi convingués, i a partir d'aquí, doncs, el més important era que ens diguessin prèviament quins espais volien aportar en la fotografia, més que res perquè no es repetissin excessivament. I, de fet, vam obrir una relació i, com aquell que diu, el primer que arriba i feia la proposta quedava registrat i intentàvem que les propostes no fossin repetitives. Però, curiosament, no en van haver-hi. En total es van presentar 35 fotògrafs dels 104 que som actualment com a socis i només van haver-hi 3 espais que podríem dir que fossin relativament coincidents, que eren la part de la costa oest dels Estats Units, però diferents parts de la costa oest. Per tant, no coincideixen les fotografies en els mateixos llocs i això demostra que, bueno, doncs que tothom Ha presentat llocs diferents, cosa que ens ha facilitat que l'exposició sigui diversa, lògicament.
0: Sona molt interessant i la veritat és que venen ganes de venir-hi a treure el cap. Si no m'equivoco, queden uns 10 dies aproximadament encara per poder-s'hi acostar, si no corregeix-me, però animem a tothom que s'acosti al Casal a veure aquesta exposició i també que vagi estant pendent de totes aquestes activitats que hem parlat que feu com a agrupació de fotografia. Albert, malauradament hem de tancar l'entrevista. No sé si t'ha quedat algo que vulguis dir, molt breument.
5: No, animar a tothom, tal com deies tu, a conèixer el nostre treball amb aquesta exposició de Sant Vicenç de Montalt. I si qualsevol persona del Maresme té interès en la nostra agrupació, la nostra pàgina web és afarenys.cat i allà podrem veure qualsevol activitat i coses que fem per al món de la fotografia, res més que això.
0: Perfecte, doncs queda dit, Albert. Moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i estem en contacte.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Molt bé, moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda.
3: Què passava tal dia com avui? No sé si avui tenim persones per felicitar.
6: Buf, doncs moltíssimes, ja veuràs. Oh. I moltes conegudes.
3: Aviam.
6: Mira, avui ha nascut, i encara tots són vius, per sort, el cantant Sam Smith, el DJ Christopher Comstock, més conegut, òbviament, com a Marshmello, el guitarrista de grup de rock de The Who, Pete Townshend, els exfutbolistes Diego Forlán i Andrea Pirlo, dos jugadors amb molta història també amb les seves respectives seleccions, Uruguai i Itàlia, o fins i tot l'exjugador de bàsquet NBA Kevin Garnett, un dels màxims rivals a l'època de Pau Gasol a la Lliga dels Estats Units i també guanyador de l'anell NBA.
3: Déu-n'hi-do, doncs sí que fan anys avui diferents personalitats. Així que, molt bé, felicitats a tots ells. Què més passava tal dia com avui?
6: Doncs mira, se celebra des de fa ja uns quants anys el Dia Mundial del Joc Net, és a dir, del respecte entre rivals, i el Dia Mundial dels Metges de Família. No sé si n'havies arribat a tenir o els teus pares n'havien tingut de metge de família, Gemma.
3: Sí, de fet, quan era petita vaig tenir un metge de família que es deia Doctor Pardo, que molts infants de Calella, doncs, suposo que hauríem compartir, no, el mateix metge de família, però sí, jo en tenia.
6: Veus? Sí, i també el doctor Centelles, aquí a Tordera, molt, molt, molt conegut.
3: N'heu parlat, alguna vegada?
6: Ah, sí?
3: D'aquest doctor? Crec que sí.
6: Ah, doncs...
3: O potser m'equivoco, eh?
6: Ui, no ho sé, però jo crec que no, potser la Llonsara, la Llonsara no era de Tordera, de petita. Ostres.
3: No ho sé, ja ho investigarem.
6: Molt
3: a
6: bé.
3: Veure, més cosetes, què passava també tal dia com avui?
6: Doncs no anem gaire lluny, anem al 2023. Rússia va prohibir l'entrada al país a l'expresident nord-americà Barack Obama i altres 500 persones, i personalitats òbviament conegudes a nivell americà, com a resposta a les sancions dels Estats Units per la guerra d'Ucraïna, perquè els Estats Units també va vetar tecnologia, empreses, individus al seu país, i per tant aquesta guerra frec, doncs va fer que el Kremlin sancionés els Estats Units o personalitats dels Estats Units que promovien actituds, segons ells, russòfobes o participaven en polítiques antirusses.
3: Molt bé, doncs, Marc, més cosetes que passaven tal dia com avui.
6: Ja anem a l'efemèride musical. El 2017, la banda californiana, Linkin Park, torna amb l'àlbum One More Light, el setè de la seva carrera. Va ser un gran canvi d'estil perquè el disc apostava per un so molt més pop o electropop, allunyant-se del metal i el rock dur dels inicis del grup. És el primer àlbum de Linkin Park amb una cançó que dona nom al disc, One More Light, i la banda va dir que aquesta peça representava el cor de l'àlbum. Tot i dividir els fans i la crítica pel seu so més comercial, l'àlbum va debutar al número 1 del Billboard 200 dels Estats Units i va ser l'últim àlbum, atenció, d'estudi amb la veu de Chester Bennington abans de la seva mort el juliol mateix del 2017.

0: L'he escoltat abans, no la coneixia, i m'ha agradat molt. La veu de la Kiara també és molt maca.
1: En diu en Joan Cisa, que la cançó es diu Heavy is the Crown. Heavy is the Crown. No sé, potser...
0: Jo l'havia trucat...
1: Heavy, ja està.
0: Sí, exacte, sí.
1: Molt bé. Doncs amb aquesta cançó de Linkin Park, Marc Tresserres, nosaltres acabem la secció del Tal Dia. Fins ara.
0: Molt bé, fins ara.

0: Radio Tordera. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3:45 de la tarda a la plaça Tarradellas quan l'home agredit a ganivetades la seva exparella que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre de lluita.

0: d'apunyament a la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
1: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
0: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habitual, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
2: Notícies en xarxa.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, seguim a l'Ona Maresma i tot seguit el que fem, com cada dia a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens situem el 19 de maig, però de l'any 2000, és a dir, fa 26 anys, amb aquest titular del diari El Punt. Una discoteca de Mataró organitza un gran hermano durant un cap de setmana entre els seus clients. En concret, buscaven tres nois i tres noies que conviurien en un habitacle enmig de la pista de la coneguda discoteca. En concret, era la discoteca Chassis, que molts dels nostres oients recordaran i que volia treure profit de la primera edició del conegut programa. L'objectiu era clar, 6 concursants que conviurien durant un cap de setmana en 55 metres quadrats instal·lats a l'escenari de la discoteca i els clients podrien observar-los a través d'un gran finestral o bé a través d'una trentena de monitors de televisió. La pista de la discoteca Chassis de Mataró, una de les més grans de la capital del Maresme llavors, es convertiria al cap de setmana del 16 al 18 de juny del 2000 a l'escenari d'un improvisat gran hermano. En pocs dies es començaria a muntar a l'escenari del local un habitacle prefabricat que disposaria de sala, menjador, bany i una habitació amb 6 llits. En aquest miniespai, aïllat de l'exterior però observats per 10 càmeres de televisió, hi hauran de conviure tot un cap de setmana 6 clients de la discoteca que seran prèviament seleccionats a partir d'un test psicològic i d'una revisió mèdica. Només se'ls permetria que entressin a la casa, pasta de dents, crema hidratant, escuma d'afaitar, xampú, sabó, laca, gel de bany i suavitzant. I com a gran hermano no tindrien ni rellotges, ni ràdio, ni televisió, ni cap aparell per poder comunicar-se amb l'exterior. La mateixa discoteca els subministraria el menjar a cada àpat, ja que l'espai no permetia instal·lar-hi una cuina. La veu del gran Chassis, nom amb el qual doncs havien batejat el concurs, aniria donant instruccions als concursants i els proposaria jocs i proves perquè demostressin fins on arribava el seu atreviment. A diferència del concurs de televisió, en el concurs de la discoteca Chassis no s'eliminaria cap concursant, sinó que els clients votarien el millor dels 6, que seria el que guanyaria 500.000 pessetes de l'època i un passi de per vida per a dues persones per entrar i consumir gratis a la mateixa discoteca, Gemma.
4: Déu-n'hi-do, 600.000 pessetes, no?, el guanyador d'aquest concurs.
5: 500.000 i un passi, escolta, gens menyspreable, eh? De per vida, per dues persones, per entrar a la discoteca, vull dir que déu-n'hi-do.
4: Jo crec que de les històries que ens has explicat en aquesta secció, la que més atenta m'ha tingut i és aquesta, és que m'encanta. Fa 20 anys ja no en tenia ni idea de que van fer això a Mataró, no?
5: El que no sabem és si això al final va ser possible o no. Hem trobat l'article de l'inici, diguéssim.
4: Vale.
5: Jo entenc que sí, perquè la cosa anava per aquells dies. Vull dir que no hi veig gaire complicació i menys amb tot el boom que va haver-hi amb el Gran Hermano, com dèiem, i una miqueta que era el moment on naixien tots aquests realities dels quals ara en tenim tants. Però, escolta, una discoteca que promocionés precisament un Gran Hermano d'aquestes característiques i més, que hi hagués gent que s'apuntés a formar part d'aquesta proposta, estem dient que no estem parlant d'una casa, estem parlant d'un habitacle, em sembla que hem dit 55 metres quadrats, enmig de la pista central de la discoteca.
4: Clar, era vull tot en petit format, no? Perquè era només un cap de setmana, que potser només per dos dies jo m'hi apuntaria. Dos dies sí, més no, perquè potser em torno boja en un espai tan reduït i no sé.
5: No sé, un Gran Hermano de l'Ona Maresma, jo t'ho deixo aquí, Gemma, tu has dit que sí, ja tindríem la primera concursant.
4: O podria fer la veu del súper.
5: Ah, mira, escolta, és veritat, ara hauríem de buscar concursants, llavors.
4: Exacte. No, ja els tenim, els que participem en l'Ona Maresma.
5: Ara
4: us ha tocat.
5: Ens hi posem tots. Un cap de setmana, cap problema, m'hi apunto.
4: I tant, i tant. Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
5: A tu, gràcies, Gemma. Fins ara.

0: I us ho dèiem a l'inici del programa, el fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en malgratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora del poble. En parlem avui d'aquesta exposició i també amb els seus autors.
1: Bé, avui parlem de l'exposició fotogràfica Geografia Petjades de Malgrat al Món, un projecte doncs, que documenta les trajectòries de persones amb arrels a Malgrat que per diferents circumstàncies doncs, han fet vida fora del municipi. En parlem amb els autors d'aquesta exposició, Vicenç Tomàs i la Carme Beltran. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
3: Hola,
1: bé, en primer lloc, porteu, s'ha de dir, 50 anys documentant històries de malgratens i malgratenques, no? O sigui, ja teniu experiència en això.
2: Sí, bastant.
1: I per què vau voler iniciar-vos en aquest procés de documentar la vida de les persones d'aquí Malgrat?
3: Bé, nosaltres vam començar l'any 1976 amb la revista Canigó, que llavors hi havia la revista Canigó, que era una revista dels Països Catalans, i vam començar a explicar el que passava per Malgrat, les festes majors, Sant Jordi, el poc que hi havia aquell temps, i després vam entrar al diari Avui, i també fèiem la corresponsalia i clar, fèiem articles i fèiem fotos i a partir d'aquí
2: ha vingut rodat. Sí. Ha vingut rodat, bueno, sobretot amb el Som i a Malgrat, que això era continu, cada mes fèiem reportatge, fotografies, tot això.
1: Molt bé, volem més detalls, volem saber de què parla exactament Geografia Petjades de Malgrat al Món. Què ens voleu transmetre?
3: D'alguna manera portem dos anys fent l'exposició de cara al públic, que són personatges amb agrat que s'han de cara al públic, i aquest tercer any volíem fer alguna cosa diferent, i aquí l'idea va ser de la Carme.
2: Sí, bueno, pensàvem, hi ha molta gent de Malgrat que està fent coses molt interessants fora del poble, i la idea era tornar-los, alguns ja van vinguent, però alguns tarden més a venir, doncs deixar constància d'aquesta gent que estan treballant a fora i que deixen petjada, no?
1: Val. Com es fa la tria? És a dir, la gent ve cap a vosaltres, vosaltres els busqueu, quin és el criteri a l'hora d'escollir, mira, tu vals la pena, tu fem una
2: foto... Això no va així.
1: Com va?
2: No, primer els que coneixem, els que tenim a prop, després la llista es va anar ampliant, i no sé com ho acabarem fent, hi ha molta gent ara en llista, però triarem en diferents edats, diferents oficis, diferents llocs on s'ubiquen actualment, anirem fent tria de tot això, però encara no està, no és definitiu.
1: I com la gent s'ha enterat d'això? Sí, bueno, vols aclarir alguna cosa primer? Vicenç, bé, la pregunta és com la gent s'ha acabat enterant de que porteu aquest projecte i com us han acabat enviant sol·licituds?
3: Vam començar, com diu la Carme, a buscar la gent que coneixíem que estava fora. Era una llista d'uns 25. I aquests 25 ja els controlàvem bé, vam començar a parlar amb ells, des de WhatsApp a telèfon, no? I preguntar-los si volien doncs, participar. I bueno, va ser també una sorpresa doncs, que tothom, com li deies, la contesta. Un dia me'ls vaig apuntar per anar-los aguardant i era doncs, que tothom estava molt content que l'haguéssim escollit, no? Deia, estic orgullós de ser-hi, vull participar-hi. O sigui que de seguida va ser una cosa fantàstica. Tinc guapos a cap pera, no? I ja es va començar a connectar amb ells per saber com venien aquí malgrat la temporada o el mes. I ens apuntem al mes que venen i aquell mes, doncs, per exemple, l'abril... hem tingut 4 o 5 persones que han vingut, que els han fet, ara al maig en tenim més, i així fins al desembre, o quan acabem la llista, que ara ja en portem més de 80, en portem 86 debutats.
1: 80 persones!
3: No els podem exposar tots la primera vegada, lògicament, perquè no hi ha una sala tan gran, però que ho anem fent per parts.
2: Bueno, si més no, que quedi també com a arxiu. Vull dir, si al final no es pot exposar, que quedi constància d'aquestes persones, de la feina que fan, del lloc que ocupen.
1: Val, és a dir, que al final, perquè ja m'aclari, són 80 persones que us han enviat sol·licituds, que no sé si encara poden ser més o no.
3: Sí. No, que nosaltres els hem enviat amb ells, eh? O sigui, nosaltres sempre ho hem enviat amb ells. Els diuen, mira, fem aquest projecte de geografia, els expliquem què és, i la pregunta és, i vols participar-hi? I ens contesten sempre fins ara doncs, que sí, amb moltes ganes. No?
2: Bueno, i a partir d'aquí en surten d'altres. Sí. Vale. Llavors, per això s'ha anat multiplicant la història.
1: Llavors, tenim uns 80 actualment, i aquestes persones s'aniran... Bueno, les imatges, les fotografies i una mica l'explicació, entenc, es veurà. On es veurà?
2: Encara no ho sabem.
3: Sí, malgrat que tenim limitat. Tenim per sort, tenim la sala de l'arxiu, la sala de Joaquim Garriga, que és on han fet les últimes exposicions. Suposem que ho hem fet allà, però encara aquest detall encara no... Ara estem en un procés encara de fer sessions de fotos i no m'ha entrat encara amb aquest detall, però quasi bé aquí, malgrat com exposem ho fem aquesta sala que és molt òptima, no? Està molt bé.
1: Vale. És a dir, que encara no tenim data ni tampoc podem veure quan veurà la llum, però bueno, calculeu que quan us agradaria...
3: Sí, suposo que el desembre, no? Com sempre, per la festa
2: estaria
3: major.
2: Estaria bé, el desembre.
1: El desembre, molt bé.
2: Ja tindríem uns quants, bastants. Sí.
1: I quina és la vostra idea? És a dir, posar la imatge o les imatges d'aquestes persones i una explicació o com? Com ho havíeu pensat? Quin format?
2: Bàsicament fotografies i llavors amb un petit text que digui on estan ubicades aquestes persones, l'ofici que fan si és que no queda clar a la fotografia, i llavors bueno, comentaris que surten de les seves arrels a Malgrat i bueno, una mica com es belluguen en la feina, que nosaltres intentem que ubicar-los en un lloc que digui quina feina fan també. Mm-hmm. Val? I llavors, a partir d'aquí, bueno, un petit vídeo que acompanyaria les fotografies, la idea és aquesta, de poder-ho fer així més amè, diferent.
3: Això que diu la Carme també és el que ens costa més, perquè fer una sessió de fotos, com ve la gent, és fàcil fer-la, però és que els hem de portar a un lloc més, el lloc que serà més a la seva feina. No? Mm-hmm. Si, per exemple, aquest dia vam fer una actriu, que està a Londres, i amb el Teatre Clavé de Tordera, o sigui, cada una portem al seu lloc, no? Mm-hmm. Quan és un biòleg, doncs a la platja, quan és un altre personatge, intentem que s'assembli molt al seu lloc de treball.
1: Ostres, aquí potser, no sé si es pot fer una mica de spoiler, però ens agradaria que ens expliquéssiu alguna història o alguna d'aquestes persones que us venen. No sé si ens podeu avançar alguna cosa, no? Has parlat d'aquesta actriu, has parlat també d'un biòleg... algunes històries que us hagin impactat més o que digueu, ostres, aquesta persona és de Malgrat, però no sé, està a Rússia o està... Vés a saber on.
2: Bueno, el procés que han fet al llarg de la seva vida, una vegada acabats els estudis, tot el procés fins a arribar al lloc on estan. I, clar, aquí sí que surten anècdotes i surten històries i és molt bonic. Però, bueno, tenim, digues, des de...
3: Sí, tenim, mira, per això es diu geografia, perquè de fet tenim, aquest dia vam fer també un cuiner que està a Sydney, a Austràlia. Mm-hmm. Fem d'aquí al Canadà, a Melbourne. A Melbourne hi ha un personatge que encara no hem fet i no diríem el nom, però en els últims Oscars el seu equip, que té un equip de muntatges digitals, va guanyar un Oscar. Mm-hmm. El seu equip, diguem, amb una pel·lícula. Ens va dir, veniu a Melbourne i que veureu l'estudi, però vam dir, no podem venir. Però vull dir que fem personatges o des d'una mestra que està a Bolívia o una persona que és mecànica de bicicletes solidària, que es tracta de recollir bicicletes al carrer fetes molt bé, arreglar-les i tornar-les a portar al carrer a la gent per la gent que li faci falta, no? Mm-hmm. Tenim científics, tenim una paleontòloga que no és que estigui als Estats Units, sinó que treballa per al govern dels Estats Units. Aquesta paleontòloga la farem al Museu de Paleontologia de Barcelona. O sigui que cada la portarem un lloc diferent.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: I això fa que també s'allarga una mica doncs, el treball.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. Darrere de totes aquestes persones hi ha una història de superació, una història d'aventura, no? De viatjar. També hi ha històries dures, hi ha històries de tot tipus. Podem veure, us expliquen coses?
2: Bueno, n'hem fet unes quantes, 7
3: sí,
2: o 8.
3: Sí, n'hem fet de carretes.
2: Queda molt per fer, però sí, suposo que hi haurà històries, ja n'hi ha hagut ara també, mm-hmm. però potser les primeres han sigut més fluïdes.
3: El que sé, gent molt, molt, molt aventurera, no? Perquè per exemple hem fet un cuiner, doncs, que és el que està a Sydney, no? Que aquest cuiner se'n va anar, aquest malgratenc, se'n va anar primer, com era molt jove, doncs, al Canadà.
2: El Sant Pau primer,
3: sí,
2: també.
3: Sant Pau, Canadà i Austràlia, vull dir que geografia quasi bé ell la compleix, no? Mm-hmm. Perquè ha fet del nord fins al sud, no?
2: Sí.
3: I aquesta va ser curiosa perquè en vez de fer-la en un restaurant o en una cuina, doncs va muntar la cuina en un camp, no? Un camp del Pla de Grau, i va fer una paella en el camp del Pla de Grau, no? En directe, no? I tenim el vídeo i les fotos de com fa la paella. Vull dir, busquem això també, que no sigui només una foto d'estudi, un retrat senzill, o no senzill, però que hi hagi alguna cosa més darrere, no? I aquí és on t'expliquen una mica la Carme és qui fa l'entrevista, jo sóc el fotògraf, i la Carme és qui fa l'entrevista a les persones per després tallar-los, o sigui, serà un curs de 3 minuts, serà un vídeo de 3 minuts explicant la vida en el noi que estava aquest de la guitarra que deies tu, no?
1: Sí.
3: És un personatge que també està en un local de Barcelona treballant, inclús a altres llocs, però que vam descobrir un local de Barcelona amb 300 guitarres penjades, totes molt especials, no? Mm-hmm. I ho dic perquè ens hem trobat, i això sí que vull dir-ho, els que hem fet fins ara, tot el que hem demanat, locals per anar a filmar o un teatre, el que calgui, ha sigut un sí de tothom, no? O sigui, truques a algú per dir, escolta, vas fer això? I ahir vam anar, per exemple, vam anar a Pineda, ens feia falta una ambulància antiga per una infermera que ve de Mallorca i tens el sí de seguida, no? La gent col·labora de seguida.
1: Curiós. Ja sé que potser teniu la llista tancada o, bueno, igual algú ens està escoltant i diu, ostres, però jo conec algú que és d'aquí malgrat però ara viu a Amèrica Llatina o viu a no sé on.
2: Perfecte.
1: La idea és, com puc contactar amb vosaltres per enviar-vos la informació i facilitar el contacte?
2: Jo crec que això és fàcil, perquè a través de Facebook o xarxes socials o la gent que ens coneixen de malgrat, ha de ser fàcil.
1: Val, però qui no us conegui, és a dir, si us ho va facilitar ara...
3: Busquin, per exemple, doncs, que busquin Vicenç Tomàs a l'Instagram i deixin el missatge.
1: Vale, Vicenç Tomàs, sí, molt bé.
3: Carme Beltran, tu saps el Facebook, però qualsevol dels dos.
1: Val. I abans també fèiem broma, no?, de que això recordava una mica la sèrie de televisió de Callejeros por el Mundo, no?, en aquest cas de buscar gent d'Espanya de fora, doncs en aquest cas de Malgrat. Després d'aquest projecte, quin serà el pas següent? Què voldríeu fer?
3: Encara estem molt posats en aquest, sí. Estem molt posats en aquest, no vol dir... I al principi d'ahir em veu tancada en off, no?
1: Sí.
3: Com un fa un projecte, sempre busco un final. Aquí, de moment, tenim el projecte, l'estem fent, l'exposició seria el segon projecte, el pas final seria fer algun tipus de publicació on te poguéssim posar tots aquests personatges dintre, amb la seva història, lògicament, no?
1: Un llibre, per exemple?
3: Per exemple.
2: Estaria bé, estaria bé.
3: Però, no sé, jo faria mica a mica, fer primer doncs, tot el treball, no?, exposar-lo, i una vegada estigui fet, a veure com pot acabar tot això.
1: Pas a pas.
3: Sí, el material el tindrem, per tant, és diferent que dius, vull fer un llibre, hem de fer el treball, en aquest cas el treball el tindríem fet, el que faria és fer l'edició, no?
1: Perfecte.
3: Però el treball sí que l'acabarem, i com deia la Carme, nosaltres sempre pensem molt, de sempre també, en l'arxiu. O sigui, tenim un arxiu fotogràfic que va a partir de l'any 1978 fins ara, o sigui, del 78 fins ara, és la part d'arxiu sempre ens interessa molt, per tant, només que serveixi per ampliar l'arxiu, i és una mica la nostra fita, també.
1: Molt bé. Doncs tot aclarit, Vicenç Tomàs i Carme Beltran, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i esperem que aquest projecte fotogràfic Geografia Petjades de Malgrat del Món tingui molt d'èxit i, home, ja esperem veure-ho aquí a l'arxiu i només és el primer pas, que després volem el llibre, i el volem firmat aquí,
2: Val, val. Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
1: Molt bé, vagi bé.
0: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla de noves bandes i artistes musicals al Maresme. Avui ens parla del món del rap i el hip-hop amb un artista que busca mantenir l'essència del rap old school dels 90 en un mercat musical completament diferent amb el que ell fa. Endavant, Sergi.
4: Doncs sí, vinga, nou episodi de música comarcal del Maresme. Avui toca parlar de rap i hip-hop amb l'artista Pur Tràmit.

0: sud.
1: Pur Tràmit és el projecte musical de Marc Andreu Sánchez, una de les figures més representatives del rap en català dins l'escena del Maresme. Des dels seus inicis, el projecte neix d'una vinculació molt directa amb la cultura hip-hop més clàssica, apostant per un rap cru, sincer i sense artificis, molt arrelat a l'essència old school del gènere.
2: El fuet o la mà del que doma, el món separat pel robot i la poma. Hold up. I digue'm si et pesa, ho escric sense pressa, em trec la disfressa. Si t'avorreixes, aquesta és la peça. Respecte a l'escena, però encara de créixer. What up, team? Pur Tràmit.
1: Amb els anys, Pur Tràmit s'ha anat consolidant gràcies a la constància i a una identitat molt marcada. Escriu i rapeja en català de manera natural, convertint la llengua en una part essencial del seu estil i del seu discurs. Aquesta autenticitat, sumada a una forta autocrítica i a una evolució constant, l'han ajudat a construir una proposta molt personal dins del rap català.
2: Extremes imes, de no guanyar una lliga i trobar una rutina. El nostre Instagram era obrir la cortina. Morro fi, no pell fina, del son gri. Dóna'm un motiu per sortir viu d'aquí.
3: Baltònic.
4: Pur Tràmit, pulcro, baltònic. Rap humil, però ben fet.
3: Baltònic.
4: Escolta, jo. Amagat darrere sa boira. Posat per qui m'escolta, volta i volta, passant-se corda.
1: La seva trajectòria està molt vinculada al directe, un element fonamental dins la cultura hip-hop. Amb un estil contundent i una posada en escena sòlida, ha recorregut bona part del territori portant el seu rap a sales, festivals i escenaris de l'escena urbana catalana. Aquesta experiència sobre l'escenari és una de les claus que expliquen el respecte que s'ha guanyat dins del gènere. Al llarg dels anys també ha col·laborat amb diversos noms destacats, com Baltònic, Cesc Freixas, Lil Dami o Senyor Oca, entre d'altres.

0: les mans al pit.
1: Amb diversos treballs publicats i una trajectòria construïda des de la independència i la cultura underground, Portràmit s'ha convertit en una de les veus més reconeixibles del rap català més purista, mantenint-se fidel a les arrels del hip-hop, allunyat de les tendències més comercials.

0: recupera.
1: I anem per la discografia d'aquest artista, i és que reflecteix molt bé la seva evolució dins del rap underground català, mantenint sempre una connexió molt clara amb l'essència més clàssica del hip-hop, però incorporant també una maduresa cada vegada més evident, tant en el so com en les lletres. Un dels primers treballs destacats d'aquesta etapa és La Fleca, de l'any 2020, un EP que serveix per consolidar el seu estil i reforçar la seva presència dins l'escena. Aquí ja apareixen moltes de les característiques que definiran el seu projecte. Beats secs, influència old school, molta importància del text i una manera de rapejar directa i molt personal.
2: Giro el volant lent, ningú no es manté en equilibri si perd energia competint. Estàs competint, let me tell you something. El preu de cada somni que tens al final fa que t'enfonsis en un futur fals. Ja t'han fotut pals massa vegades com per donar peu a un altre trasbals.

0: L'any següent publica Pur, del 2021, un àlbum que ja des del títol deixa clara la seva declaració d'intencions. Aquest treball aprofundeix en la idea d'un rap honest i sense filtres, allunyat de modes i tendències comercials. Musicalment, combina instrumentals clàssiques amb produccions més actuals, però sempre mantenint el focus en la lírica i el missatge.
1: Bon feeling. Amor d'estiu sota una caputxa. No ho veig clar si em veus dubtant, puja'm. Al final el que digui el jutge, la presó mental, la llibertat sota una dutxa d'aigua freda. Alfa i omega, res abans, res després queda. Coneix la marca i la navega, els altres són ullets de desig, però el tic-tac t'ofega, però el tic-tac carrega i eclipsat em cega, els ulls secs i tothom tallant ceba. Per conèixer em vaig lligar...
0: El 2023 arriba Marbre, un EP on es percep una evolució més madura i introspectiva. Sense abandonar l'arrel hip-hop, el projecte incorpora atmosferes més denses i reflexives, mostrant una vessant més emocional i treballada a nivell conceptual.
1: La pols no busca nous racons on caure.

Finalment, el 2024 publica El Rosari de l'Aurora, un nou àlbum que reafirma la seva trajectòria i consolida el seu lloc dins el rap català contemporani. El disc manté l'essència crítica i personal de Pur Tràmit, però amb una producció més sòlida i cohesionada, demostrant l'experiència acumulada després d'anys dins l'escena.

0: vaig volar en silenci, com a un museu de cera, però Woody Allen té la veu de Joan Pera. No és intimitat... Si
1: anem amb l'estil i les influències, i ja us avanço que hi haurà bastantes paraules anglosaxones que intentarem explicar. L'estil de Portramit parteix clarament del hip-hop old school nord-americà dels anys 90, especialment del boom-bap més cru i directe, que és un tipus de rap, un subgènere, vaja. Musicalment, les seves cançons es construeixen sobre bases molt marcades, amb bombos profuns, caixes seques, melodies repetitives en forma de loop, i sovint s'escolten sons de scratch, que és aquell so que es fa movent un vinil endavant i enrere, molt típic, i que es fa, doncs, ho fan els DJs, bàsicament. Doncs això, és una estructura molt típica del rap clàssic que dona tot el protagonisme al flow i a la lletra.
0: Ella, la cara...

Això que heu escoltat ara al final, aquest efecte, és l'escratch. A nivell de producció, moltes instrumentals incorporen samplers, veus de fons, frases en anglès, o petits detalls amagats dins la mescla, un recurs molt habitual en el hip-hop underground. També destaca l'ús de reverbs marcades i atmosferes fosques que recorden el so del rap novaiorquès dels anys 90. Entre els referents més clars d'aquest estil hi ha figures clàssiques com Wu-Tang Clan, Nas o Mobb Deep, artistes que van definir aquest so més cru basat en beats minimalistes i lletres carregades de missatge, amb una actitud molt remarcable. Beat, per exemple, és una altra paraula anglosaxona que significa, de fet, és la base, no? És la base que escoltem de fons mentre el MC rapeja. Després explicarem què és lo de MC. Anem a escoltar una mica de Mobb Deep amb Survival of the Fittest.

0: No és ben bé el mateix, però sí que s'assemblen en quant a producció, el que hem dit, no? Bombos profuns, caixes molt seques i aquesta melodia repetitiva que s'escolta de fons en forma de loop. Les lletres de Pur Tràmit són directes, crues i molt carregades de contingut, sovint amb una estructura que recorda el freestyle, on les rimes i els jocs de paraules apareixen gairebé sense parar. El focus no està tant en melodies comercials o tornades enganxoses, sinó en la contundència de les barres i en la personalitat. Ara sí que explicarem què significa el MC, que significa Master of Ceremonies, que és el nom que se li dona a l'artista que rima, en aquest cas, a Pur Tràmit.
1: Avisa'm si s'acosten les llums blaves. Aquí hi ha

0: Tot i mantenir aquesta base clàssica, Portrami també incorpora elements més actuals en algunes produccions, però sempre sense abandonar l'essència del hip-hop més purista. Això fa que la seva música es mogui entre el respecte per les arrels del rap i una evolució natural dins l'escena urbana actual. El segon vers em torno addictiu. Abans em pillava una cuba al cap del bar al llit. 107.1 FM.
1: Ràdio Tordera. La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors. Tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui als tastets de llengua parlem del diccionari normatiu i les noves paraules que s'hi han afegit i dels tallers de sensibilització lingüística. Endavant!

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem una setmana més amb la Gemma Martínez del Centre de Normalització Lingüística. Començarem parlant avui una mica sobre les noves incorporacions al diccionari normatiu i després, si tenim temps, ens explicarà la Gemma 5 cèntims sobre els tallers de sensibilització lingüística. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens vols explicar sobre aquestes noves incorporacions?
1: Sí, no sé si recordes, Martí, alguna vegada ja hem fet tastets semblants al d'avui, val? I el que volem és fer veure, doncs, als oients que el català és una llengua viva i, com a llengua viva, el seu diccionari normatiu, que és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, també és una eina viva que reflecteix les paraules que es van creant o els significats que donem a noves paraules i que un cop s'afermen, no?, en el llenguatge del dia a dia, entren a formar part del diccionari normatiu. És a dir, no parlem el mateix català avui que fa 20 anys o que en fa 100. I això es veu reflectit en el diccionari normatiu. I cada any l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, incorpora, no?, i fa una llista de noves incorporacions o noves excepcions o noves definicions que dona a paraules que ja hi eren. I avui les repassarem. En repassarem algunes.
0: Doncs vinga, anem a veure quines paraules repassarem d'aquestes noves incorporacions, ja que la nostra llengua, doncs, està en constant evolució i ens vens aquí a posar una miqueta al dia, eh?
1: Sí, recordar que abans que s'incorporin, com he dit, al diccionari normatiu, no és que no siguin correctes, és que passa un temps prudencial fins que els teòrics, no?, diuen, val, aquesta paraula ja fa molt de temps que s'utilitza, està molt arrelada en els parlants i, per tant, la incloem en el diccionari. Doncs mira, si vols, comencem amb una que crec que n'havíem parlat també en un altre tastet, val? És una paraula que malauradament es va donar a conèixer o es va començar a utilitzar de manera massiva arran d'una desgràcia. Estem parlant de la paraula dana, d'acord? La paraula dana avui és una paraula, no?, però ve d'una sigla, d'un acrònim, que significa depressió aïllada en nivells alts. Clar, potser la gent no coneix tota aquesta expressió perquè abans només la coneixien els que es dedicaven, no?, a la meteorologia i, sí, no?, als físics de l'aire. Era una paraula que formava part de l'argot dels meteoròlegs, per tant, només l'utilitzaven uns quants, i arran de la desgràcia que va passar al País Valencià, no?, doncs va començar a estar en boca de tothom. I ara, si la busquem al diccionari normatiu, la trobarem escrita en minúscula, com una paraula normal i corrent. Per tant, ja no és una sigla, sinó és una paraula. La paraula dana.
0: Molt bé, doncs, bueno, esperem que no l'haguem d'utilitzar molt més, perquè
1: serà
0: senyals d'una altra desgràcia, però si més no ja la tenim reflectida al nostre diccionari.
1: Sí.
0: Passem a la següent?
1: Sí, mira, també s'incorporen al diccionari paraules força modernes, val? Com la que us diré ara, que és Mira, és que sabia que m'equivocaria amb aquí,
0: eh? És complicada, eh? L'estic veient al guió i no...
1: Sabia que m'embarbussaria, eh? Procrastinar?
0: No. A veure.
1: Dues erres, oients, dues erres.
0: Procrastinar. Bueno.
1: Ho intentarem dir.
0: Val? Ho ficarem a xarxes perquè la gent ho sí. tingui allà bé.
1: És una paraula que a més tenia aquí apuntat, que normalment es diu malament. La gent es menja una R, però clar, és que la gent es menja una R perquè és molt difícil de dir-la bé.
0: Sí, sí, hi ha paraules, val?, que són punyeteres, eh?
1: Doncs aquesta paraula que fins fa, què et diria, no sé, 2-3 anys, ningú la feia anar, ara ja és bastant habitual i, per als que no sapigueu què vol dir, és una mica destinar l'atenció a coses que són menys importants per tal de no fer el que hem de fer. Per exemple, cas típic de procrastinar. Ara ho he dit a poc a poc.
0: Molt bé.
1: Martí, quan hem de fer un examen, no?, i hem d'estudiar, en comptes d'estudiar, doncs veiem que hem de recollir la roba bruta que hi ha per l'habitació, o espera que ara haig d'escombrar, o un capítol més i després m'hi poso. Mireu, és el que se n'havia dit tota la vida en català, fer el ronso. Val? Intentar posposar una cosa que l'hauríem de fer en primer lloc.
0: Que qualsevol excusa és bona, eh? Quan
1: exacte,
0: es dona aquesta situació.
1: Exacte. Al costat d'aquesta, però, també ha entrat una paraula que fa molts anys que fem servir, com és autoajuda.
0: D'acord.
1: Tenim llibres d'autoajuda, podcasts d'autoajuda, i fins ara no la teníem entrada al diccionari normatiu, i ara doncs també entra com a membre de ple dret, val? Juntament amb aquestes dues que us he dit, n'entren tota una sèrie que fan referència a menjars. Menjars de països o d'origen estranger, com per exemple sushi, wok, mozzarella i gruyère. Diferents països, podríem veure aquí, diferents llengües, val? Totes aquestes han entrat al diccionari amb la grafia anglesa o internacional, val? És a dir, sushi ha entrat al diccionari normatiu català escrita amb una SH que fa el so xeix, No hem adaptat la paraula a la grafia catalana posant-hi una X, per exemple, val? De la mateixa manera, wok ha entrat amb una K al final, que tampoc és habitual en català. Ara, això sí, n'hi ha una, que no he dit aquí, que també fa temps que se sent, com és cappuccino, que sí que ha entrat al diccionari, però en aquest cas se li ha adaptat la grafia i l'escrivim ara amb una TX. Cappuccino. D'acord? Que no és la grafia original italiana.
0: O sigui, canvien les que la grafia les que els hi dona la gana.
1: Depèn de les que estan més arrelades, no? Val? No hi ha un criteri únic, Martí, per dir. No, és que quan entren sempre es farà així.
0: Cada cas és un món.
1: Sí, cada cas és un món, correcte.
0: Molt bé.
1: En aquest cas, sí. També s'ha incorporat la paraula anglesa establishment, val? Com a conjunt de persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat, i en aquest cas també s'ha adaptat la grafia, perquè en anglès s'escriu directament, la primera lletra és una S, i en català doncs, hi han posat la E primera seguida d'una S. Val? Una novetat del DIEC és que també ara incorpora variants territorials. Això què vol dir? Doncs, per exemple, que trobarem aina en la mateixa entrada que eina, vale? Com una varietat dialectal. D'acord? A vegades hem parlat aquí de dialectes. Doncs això ara també en algunes paraules s'incorpora com es diu aquesta paraula en alguns altres domini, en una altra varietat dialectal, perdoneu, en altres parts del domini lingüístic, volia dir, d'acord? I també s'ha afegit l'excepció a la paraula pomada, també parlant del domini lingüístic català,
0: sí.
1: Que fins ara només feia referència a una crema, no? Doncs s'hi ha afegit el significat de beguda menorquina, que està feta amb ginebra i llimona, i que si alguna vegada doncs, heu estat a Menorca durant les festes majors, sobretot per Sant Joan, estic segur que l'heu tastat, la pomada, beguda típica.
0: Si és amb ginebra i llimona, crec que no només a Menorca, s'haurà provat, però sí, sí, i tant. Molt bé, tenim alguna més?
1: Sí, mira, en la mateixa línia de pomada, com a beguda alcohòlica, a les entrades clara i xampú, s'hi ha inclòs la definició també de beguda amb cervesa i llimonada o gasosa. I s'ha ampliat també a la paraula didalet l'excepció com a mesura d'una beguda alcohòlica que se serveix en un got molt petit i es pren d'un sol glob.
0: D'acord.
1: Val? Finalment, òbviament, quan s'afegeixen paraules noves també és perquè la nostra realitat canvia. Val? és el cas de les paraules que fan referència sobretot a la tecnologia. En aquest sentit, per exemple, a les entrades de migrar i núvol, que ja existien, se'ls han afegit noves definicions. Migrar vol dir traslladar el contingut d'un lloc a l'altre, i el núvol és un lloc, com tots sabeu, virtual, no?, per emmagatzemar documents, tot tipus d'informació. Aquest és el cas en què dues paraules que no tenien, que ja hi eren, sí?, se'ls afegeix noves excepcions perquè el context es modernitza i s'agafa una paraula que ja existia.
0: Clar, el món de la tecnologia suposo que és un món que anirà cap amunt.
1: Exacte, és una gran font de noves paraules.
0: Correcte.
1: Cada la tecnologia doncs, evoluciona, es creen noves paraules i amb el temps aquestes paraules formen part del diccionari.
0: Gemma, tenim un minutet. No sé si ens vols fer 5 cèntims d'això que hem dit al principi sobre aquests tallers de sensibilització lingüística, breument.
1: Sí, doncs els tallers de sensibilització lingüística són uns tallers que van adreçats a diferents col·lectius, per exemple, educadors d'escoles bressol o personal que fa atenció al públic, a l'administració pública, també a les entitats, bé, a monitors de lleure, d'esports, en tenim per molts col·lectius, i tenen per objectiu crear consciència de la importància de no canviar de llengua, val?, quan aquestes persones estan treballant en el seu àmbit d'actuació. Ens trobem sovint encara amb actituds que ressonen a èpoques passades, no?, en què deien que no parlar la llengua del teu interlocutor era de mala educació, no? Això vol dir que si algú parlava en castellà, doncs tu havies de canviar de llengua i adequar-te a la seva. Com tots sabeu, nosaltres ens dediquem al foment de l'ús del català i estem fent doncs, aquests tallers per desmuntar una mica aquest mite i fer veure a la població que el català és una eina de cohesió social i que parlant en català a les persones que potser no el saben o l'estan aprenent, ajudem a fer que aquestes persones se sentin més integrades i també a fomentar doncs, l'ús de la llengua i de la cultura a casa nostra.
0: Doncs Gemma, queda dit, moltes gràcies per venir aquí a l'Ona Maresme, com cada setmana, i ens tornem a veure la setmana que ve, però ja, com cada setmana, el dimarts.
2: Molt bé, doncs nosaltres, després dels tastets, arribem a la part final del programa i ara dedicarem aquests últims minuts a parlar de la pregunta del dia i també del tema d'aquesta pregunta, de les muntanyes russes. Recordem que us preguntàvem si us fan por, si no us fan por, una mica, doncs, a quines sensacions us donen les atraccions. A veure qui tenim per aquí de l'Ona Maresme, que puguem, doncs, parlar
3: Hola,
2: tots plegats.
4: Hola,
2: Gemma. Hola, Marc. Hola, Melina, bones. Doncs bé, companys, he preparat una secció petita, breu, perquè no tenim molta estona, sobre curiositats de les muntanyes russes, així que, si us sembla bé, comencem amb la primera curiositat.
3: Molt bé.
4: Perfecte.
2: Les primeres muntanyes russes van néixer a Rússia al segle XVII. Eren grans tobogans de fusta coberts de gel per on la gent es llançava amb trineus. El més curiós és que actualment a Rússia no les anomenen muntanyes russes, ho hem dit abans fa una estona, sinó que les anomenen muntanyes americanes.
3: És fort això, eh? Un contra els altres sempre.
2: Exacte, sí, sí. Com canvien, els temps?
3: Molt, molt. Bueno, Digues, Melina.
4: Digues, Marc.
3: No, que jo ja he fet el meu comentari.
4: No, res, que és com també, per exemple, aquí una mica, no?, la truita espanyola, que és la de patates,
3: ah,
4: i després
3: sí,
4: tenim la truita francesa, o sigui...
2: Uh-huh. Sí,
4: però
2: exacte.
4: En aquest cas nosaltres som patriotes, la nostra truita és la nostra truita, en canvi a Rússia és com, bueno, són americanes.
2: Exacte. Més coses. La primera atracció amb un loop complet va aparèixer a principis del segle XX a Nova York. Es deia Loop de Loop i només hi cabien 4 persones. L'experiència era tan intensa que molts passatgers acabaven amb mal de coll. De fet, fa anys, quan jo he anat alguna vegada a algun parc d'atraccions, reconec que he tingut dolor. O sigui, mal cos de pujar tantes atraccions. No sé si us ha passat el mateix. Marco Melina.
3: Ah, és que ens estàvem respectant mútuament el torn, eh?
2: Sí, a som veure, respectuosos.
3: A veure, començo jo. Per exemple, a PortAventura, l'estampida... De fet, ja hi ha un tipus d'atraccions que són de més moviment, justament. Ara no sé el nom tècnic o específic, però, per exemple, a l'estampida jo sí recordo alguns moviments que dic, ostres, dic, això m'ha fet una mica de molèstia, dic, preferiria no haver-ho viscut, però allò de mal, de dir, ostres, he sortit fotut de l'atracció, home, això per sort no ho he viscut.
4: Mira, Melina. Jo, en el meu cas, no és que sigui molt fan de les muntanyes russes. De fet, diria que potser de petita he muntat en alguna, soc més d'altre tipus d'atraccions, però sí que això del mal, a mi em passa a l'estiu, una de les meves atraccions preferides són els autos de choque, i no sé altres llocs, però normalment a Arenys la gent és molt bèstia i a vegades acabes amb el coll que t'han vingut per darrere i t'han donat un cop que dius, ostres, mare meva, si el pillés potser el mataria, saps, aquesta persona? Per tant, s'ha de vigilar amb aquestes coses, però sí, 100%. Atraccions d'aquestes, entenc que la velocitat, també la teva complexió física, tot això afecta més o menys el mal que et pugui fer després.
3: Sí, sí, i totalment d'acord amb el que has dit dels autos de xoc, eh? Aquí a Tordera també la gent és molt bèstia i, de fet, recordo deixar de pujar-hi perquè vaig dir, vale, m'agrada el contacte, però no sóc tan bèstia com gent que fins i tot es mou a propòsit per encara fer-t'ho amb més força.
2: Sí, hi ha gent que té molt mala baba.
3: I
2: sí,
3: passo,
4: sí. Sí,
3: passo.
4: Sí, has de controlar l'hora a la que vas i mirar una mica a veure la gent que hi va. Si veus que van jovenets de 17, 18 anys, fins i tot fins als 21, et diria, s'ha de vigilar amb ells perquè és un horror.
3: Sí, més cabres boges.
4: No gaudeixes tampoc de l'atracció.
2: Acabem amb una última curiositat, perquè se'ns acaba el temps. L'atracció, la muntanya russa més ràpida del món és Fórmula Rossa. Està a Abu Dhabi i arriba als 240 km per hora. És rapidíssima, eh? I molt més a prop nostre, a Ferrari Land, hi trobem Red Force, l'atracció més alta i ràpida d'Europa, amb 180 km per hora en només 5 segons, per acabar ben despentinats, eh?
3: Jo aquesta hi he pujat, la de Ferrari Land.
4: Què tal?
3: Bé, una bona experiència. Prefereixo potser de PortAventura al Shambhala o al Dragon Khan. Aquesta Ferrari Land sí que és veritat que impressiona molt i és una velocitat rapidíssima per als amants de la velocitat i el món del...

0: Sense 7.1 FM.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat.
3: L'actualitat local. Els titulars de la premsa. Una o dues píndoles d'opinió. Informació de servei. El temps, el santoral, la sort. Efemèrides de Tordera i musicals. Què diu la xarxa de Tordera? L'actualitat musical. I els dijous, les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu. Una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora.
7: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja que Andic detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
10: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta.

0: consta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
1: I la Global Sumut Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza tres de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.
2: De butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu molt benvinguts una setmana més dels drets de butxaca. Aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem i que podem reclamar amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Ona.
3: A veure, quin dret descobrirem avui? Què ens explicaràs?
4: Avui parlarem d'un tema molt del segle XXI. Perquè parlarem de desconnexió digital.
3: Ah, molt interessant, eh?
4: Molt interessant i molt, molt pràctic en el dia a dia, perquè al final jo crec que tots, en algun moment o altre de les nostres feines, doncs ens hi podem trobar.
3: Home, i que necessitem desconnectar, que sembla que ara estiguem, segons quina feina tens, no? Sembla que hagis d'estar disponible les 24 hores del dia, i no pot ser això. Has de poder desconnectar quan no estàs a la feina i has de poder desconnectar sobretot quan fas vacances.
4: Absolutament. De fet, parlàvem a l'entrar, no?, del cas d'una noia que coneixem, que ens explicava l'altre dia que, ostres, fins i tot estant de vacances, el seu cap doncs li demana doncs pel funcionament de no sé quin aparell, li demana no sé quina qüestió doncs que es va quedar pendent o de si pot venir a fer un cop de mà en alguna tasca. Veurem avui en aquest episodi si això els nostres caps ho poden fer, no ho poden fer, quines limitacions hi ha també. I fins on arriba, no? És legal fer-ho tot plegat?
3: Doncs som-hi, indaguem en això. Hi ha algun... Quin dret ens ho reconeix, tot això?
4: Això, hi ha diverses normatives que ens ho reconeixen. De fet, ara em venia al cap també, no? Jo quan parlo de desconnexió digital, de WhatsApps, de grups de WhatsApps, em ve al cap una cosa que em va passar a mi, que on vaig estar a punt de dir, escolta'm, marxo del grup. I se'm va plantejar el dilema de si ho podia fer o no, perquè era l'inici d'estar estudiant fa uns quants anys i no era un tema que hagués tractat, per tant no ho sabia. El tema anecdòtic no té tant a veure amb que se'm demanessin coses fora d'hora, però recordo que tenia una cap que acabava d'arribar, jo portava més de 2 anys treballant en una botiga, i era una cap que venia de fora, venia crec que de l'Argentina, i portava ja uns mesos a Catalunya, per tant no és allò que acabés d'aterrar, i això és rellevant per l'anècdota, perquè recordo que parlava pel grup de WhatsApp, ella parlava en castellà, i recordo que ens va demanar alguna cosa, jo vaig contestar en català, com havia fet sempre, i em va contestar que, no amb una amabilitat extrema, que no ho entenia i que pel grup parlés en castellà. Jo vaig pensar, senyora, jo crec que vostè no sap on ha anat a parar, no? Ha vingut a viure en un país on de llengües oficials no n'hi ha una ni a dues, i que vostè no em pot exigir que jo, en un grup de WhatsApp de feina, li parli en castellà. Vull dir, i a més, la gerent d'una botiga cara al públic, vull dir, que és que fins on podíem arribar, no?
3: Exacte, que com dèiem en un episodi de Drets de Butxaca, tenim aquells drets lingüístics que se'ns han de respectar, no? Se'ns ha d'entendre en català quan anem a les botigues.
4: Per tant, és més paradoxal encara que la responsable d'una botiga cara al públic em digués això. No diré la resposta que li vaig donar, perquè no diguem que no cal entrar...
3: No és políticament correcte.
4: No és políticament correcte. Però he de reconèixer que des d'aleshores no m'ho va tornar a dir. Jo vaig continuar en català i des d'aleshores, fins i tot, em va demanar que li recomanés sèries en català. Per tant, escolta'm.
3: Per tant, li vas fer canviar una mica el xip, no? Va voler aprendre català.
4: Per tant, mantingueu el català, que també és militància i compliment de la normativa.
3: Però som-hi, que avui havíem vingut a parlar de desconnexió digital.
4: Doncs la desconnexió digital, en aquest cas, amb la resposta a la prèvia que fèiem, no?, d'aquella companya comuna a la qual el seu cap li donava coses, la resposta és no ho pot fer. Rotundament no. Rotundament no. Podríem entrar en quina tipologia de contracte tens, per exemple, i quina tipologia de feina fas. Això segur que és una cosa que té a veure també en aquesta disponibilitat o no. Torno a una anècdota personal. Durant uns quants anys em vaig dedicar també a l'àmbit de la comunicació, de gestió de xarxes socials. Clar, hi ha d'haver límits, però jo tenia entrevistes a la ràdio a les 10 de la nit que havia de cobrir i havia de fer talls, i en tenia també l'endemà a les 8 del matí, els matins de TV3. No? Per tant, depèn molt de la feina que fas, doncs la flexibilitat i el marge que ha d'estar contemplat i regulat en el teu contracte. I si això és així, doncs tenir els corresponents plusos, doncs, que et pertoquen, perquè al final són hores que estàs treballant, i la flexibilitat també es paga i s'ha de pagar. Però en aquest cas parlem de que el fet d'atendre les comunicacions fora del teu horari no és una cosa que hagis de fer. No tens per què fer-la.
3: Sí, podem tancar els grups de WhatsApp de la feina quan sortim a l'hora de plegar i no tornar-los a obrir fins que tornem a entrar a la feina.
4: Llei en mà, recomanacions en mà, ho pots fer. Aquí també entra la flexibilitat de cadascú i sap també el compromís que té, com el tracten els caps, què aportes, què no, i també aquí cadascú pot. Però tinguem present què podem fer i què no i quins drets, quin dret ens ho regula. No? En aquest cas tenim una llei orgànica, que és la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, que ens estableix una sèrie de línies bàsiques en aquest àmbit. Evidentment, estem en el món laboral, Estatut dels Treballadors, per tant, a l'Estatut dels Treballadors també ens parla d'això, l'article 20 en concret, i també, especialment ara, no?, des de la Covid, que s'ha implementat el teletreball d'una manera molt més extensa, també la Llei de Treball a Distància. Són normatives, doncs, que tenen aquest element d'explicar què implica i què no la desconnexió digital.
3: Clar, perquè amb el treball a distància també s'ha flexibilitzat molt, no?, el tema de la desconnexió digital i els horaris. Moltes vegades quan fas teletreball és molt complicat tenir aquells horaris més marcats o dir ara estic treballant, ara no estic treballant.
4: Exacte, perquè realment, clar, estàs fent una feina que és connexió pura, però al final, no?, estàs a casa teva segurament, i estàs interactuant i fent servir els mitjans digitals de manera permanent per estar en contacte amb el teu cap i amb els teus companys, i aleshores aquí sí que a vegades trobar-li el límit costa més. Perquè justament costa més, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya va publicar fa uns anys, no gaires, unes orientacions. El Consell de Relacions Laborals, perquè també els nostres oients ho tinguin present, incorporen les patronals més significatives, els sindicats, administracions públiques, per tant, tots els agents socials, de diàleg social de Catalunya, doncs tenen veu en aquest Consell, que per tant és el que ha nodrit aquestes orientacions a nivell de desconnexió, que són les que jo recomano als oients, doncs, que prenguin en consideració principalment, i que si volen, doncs, fullejar, són unes quantes pàgines més extenses que avui aquí els hi resumim en detall.
3: I tant, si algú després d'escoltar la secció d'avui de Drets de Butxaca s'ha quedat amb ganes de saber-ne més, no?, es pot remetre a aquestes orientacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que ens comentaves. Però fes-nos en 5 cèntims. Què ens diuen?
4: Us en faig 5 cèntims, començant per l'obligatorietat de les empreses, independentment de la seva mida, de comptar amb una política interna de desconnexió digital.
3: Ah, carai!
4: És a dir, les empreses han d'haver treballat internament, de quina manera garanteixen que els seus treballadors no tenen per què estar permanentment connectats al telèfon, a l'ordinador, al correu electrònic, perquè no és només grups de WhatsApp, incorpora doncs, moltes més qüestions. I que aquesta política, doncs, evidentment, i sobretot per les empreses d'una envergadura molt més ampliada, doncs, han de ser consensuades amb els representants dels treballadors per tal doncs, de que es garanteixin el màxim de drets laborals possibles. I aquesta normativa, aquesta política interna, com et deia Ona, ha d'incloure no només el que passa a nivell de WhatsApp, sinó que passa amb el correu electrònic, que passa amb les trucades, fins i tot amb Telegram o qualsevol aplicació de missatgeria instantània amb la qual ens comuniquem a la feina.
3: Per tant, la desconnexió digital és a tots els efectes, no? No només amb els grups de WhatsApp que hem dit al principi, sinó amb tot. No estem obligats ni a respondre correus electrònics, ni a agafar el telèfon al nostre cap, ni res que tingui a veure amb la feina durant mentre no estem treballant, mentre no estem dins del nostre horari laboral.
4: Absolutament. De fet, hi ha administracions, hi ha entitats o hi ha empreses que en el peu de signatura, en els correus, et posa: si no estàs en el teu horari laboral, no cal que em responguis aquest missatge fins que no reprenguis la teva jornada.
3: Ah, mira, això està molt bé.
4: Per tant, bueno, són petits gestos de dir, escolta'm, potser jo, pels meus horaris, estic treballant a les 8 del vespre, perquè sóc el responsable i perquè el meu horari és més ampli, o perquè tinc una flexibilitat que no té una altra, i jo t'ho envio a les hores, però això no vol dir que tu m'ho hagis de... És una manera de dir-li a l'altre, escolta'm, quan et correspongui em respondràs, però jo t'ho he hagut d'enviar ara perquè em anava bé per la meva vida i per la meva conciliació. No?
3: Tant, clar, també si no coincideixes amb els horaris, no? Amb les altres persones que treballen amb tu, potser que uns treballin al matí, els altres a la tarda, a mi m'ho envien al matí perquè ells treballen al matí, però jo fins que no entri a la tarda no he de respondre.
4: Per exemple, sí, sí. Per tant, això, per exemple, crec que és una eina que segur que està regulada en aquesta política interna, però que em sembla útil perquè m'esvaeix el dubte de si he de respondre o no. Escolta'm, jo ho he rebut, allà està, i no tinc per què fer-ne el cas. Per tant, el punt clau de tot plegat és que no se'ns pot exigir una resposta fora de l'horari laboral, encara que s'hagi enviat aquest missatge. Per tant, no se'ns pot exigir.
3: Però què passa si ens escriuen fora d'aquest horari laboral? Què podem fer?
4: A veure, diré obvietats, però que a vegades fins que no ens hi parem a pensar...
3: Fins que no les sentim, no?
4: Exacte, no, o no les llistem una mica, no en prenem la dimensió i la consideració. No respondre. La primera és no respondre. No respondre. I no respondre no pot tenir conseqüències negatives. No n'ha de tenir. I si en té, la normativa ens empara. No només les recomanacions, sinó les lleis que he mencionat a l'inici ens emparen.
3: Per tant, podem reclamar.
4: Podem reclamar, i en aquest cas és que el silenci és legítim. És legítim. No hem de viure connectats permanentment a la feina i al telèfon. Després, demanar la feina, demanar a l'empresa aquesta política de desconnexió digital que estan obligats a treballar i a tenir. Perquè com que tota empresa l'ha de tenir, doncs en el cas de que no la tinguin, estaran incomplint amb la normativa que els obliga. Aleshores, l'han de tenir i te l'han de facilitar. En el cas de que no ho fessin, escolta'm, contactar amb els representants dels treballadors per tal de que t'ho facilitin, que de ser-hi, doncs segur que la tenen, i de no ser-hi, ho sabran. De no ser-hi, ho sabran. Sempre es pot sol·licitar també en tercer lloc, no?, que això del WhatsApp sigui voluntari. I ja, generalment, hi ha moltes empreses que ja ho fan. Que si per millor coordinació ho volen fer, o intenten tenir canals propis, molts treballen amb Teams o només amb el correu electrònic, no? I et diuen, no, escolta'm, si en tenim un, si vol ser-hi i pot ser, no és la nostra via principal, però a vegades enviem informacions que poden ser útils.
3: Per tant, clar, però encara hi ha moltes feines que els grups de feina són del WhatsApp.
4: En moltes feines això passa. El que les orientacions aquestes que parlàvem del Consell de Relacions Laborals de Catalunya ens diuen és que l'ús del WhatsApp no sigui obligatori, per tant, li donem aquest element de voluntarietat, que si s'ha de fer servir perquè és l'eina escollida per una millor coordinació, jo el pugui silenciar, el que comentaves tu a l'inici, no? Jo pugui, en acabar la meva jornada, dir, escolta'm, fins demà no hi entraré, per tant, el tinc silenciat. I et diria que en el cas de que malgrat aquestes recomanacions això passi, doncs guardis, no per cap voluntat de fer mal amb ningú ni de tocar els nassos, però guardis una sèrie de proves, no? Mm-hmm. Doncs aquells correus que m'han enviat a deshora, aquells missatges permanents sol·licitant-me, aquelles trucades en els meus dies de vacances, aquella correu electrònic en el meu dia de permís. Per tant, la reiteració en tot això, home, és on entraríem en el conflicte. Perquè tots podem entendre, i hi ha qüestions que també hem de dir-li el sentit comú que operi i que treballi, i escolta'm, estem a la feina, i jo me n'he anat de vacances, i tu ets responsable d'un tema en concret. I resulta que, després d'haver-ho intentat per tots els mitjans, no me'n surto amb una cosa que m'és necessària. Home, doncs aquí opera la humanitat, també.
3: És home, a dir, evidentment.
4: Exacte. Llavors, distingir això, que és un fet puntual, que és un fet concret, d'una responsabilitat, i on jo ja ho he intentat tot abans, això se sobreentén que forma part de les relacions humanes. Però clar, quan això és permanent, això és continu, i no és només avui, sinó que cada vegada que marxo de vacances, o casualitat, em truquen, m'escriuen, m'envien, això no pot ser.
3: No pot ser. Al final es fa molt pesat i al final et genera una inseguretat i una angoixa, no?, també, de que dius, a veure, és que no puc ni desconnectar quan estic de vacances.
4: Bueno, al final acabes desconnectant de la feina, però en un altre terme. És a dir, en el sentit de cremar-te, en el sentit de no perdre-li l'interès, fins i tot, a alguna cosa que potser doncs li tens estima i li tens ganes, no? Hem de tenir en compte quines vies tenim per poder fer valdre aquest dret a la desconnexió digital reconegut. Com dèiem, el comitè d'empresa, els delegats sindicals, responsables dels treballadors, posar-ho en el seu coneixement de dir, escolta'm, és que el meu cap, de manera reiterada i permanent, m'està demanant això. Posem-li fre, no? Després, segurament hi hagi un canal intern de queixes, pot ser dins de l'empresa, vehiculem-ho també, i finalment, si la situació és més extremada, escolta'm, inspecció del treball, es dediquen a això, a fer complir justament la normativa, i amb evidències, com dèiem, doncs ho podem provar.
3: I ara et volia preguntar, per desconnectar digitalment és important també que puguem tenir correus electrònics de feina, dispositius de feina, és a dir, per exemple, un mòbil de la feina o un ordinador de la feina. Això moltes feines no es proporciona i és molt més difícil desconnectar quan els dispositius són els teus propis.
4: Jo crec, Ona, que aquest punt és bastant clau i és important que en la mesura del possible això sigui així, perquè és tan senzill aleshores com tancar l'ordinador, apagar el mòbil i, per tant, la desconnexió és absoluta, no? T'ho permet molt més que no s'hi vinculem aquells afers personals amb els de la feina. De fet, hi ha molta gent que té un telèfon de feina i en té un de personal i en ses contrades diu no, espera't que et busco el de la feina perquè això ho veig. Doncs jo crec que aquesta via també per un mateix és la correcta perquè, ostres, d'aquesta manera ens permet fer aplicar i gaudir d'aquest dret de manera més contundent.
3: I si a la feina no ens garanteixen aquest segon dispositiu, ho podem demanar?
4: Jo crec que aquí entraria en joc la tipologia de la feina. La tipologia de la feina, per exemple, a l'administració pública, doncs sí que em consta, hi ha ajuntaments que, per exemple, els seus regidors els hi donen un telèfon. Al final, el regidor també és algú, no?, molt implicat en la feina diària i ha d'estar molt connectat. O a l'administració pública, en termes més generals, els subdirectors generals, per exemple, sí que tenen un telèfon. Si tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments, de les diputacions, haguessin de tenir un telèfon, potser que entraríem en el terreny de la cosa innecessària, no? Però tots tenen, per exemple, un telèfon vinculat a l'ordinador. Jo tinc un telèfon vinculat a l'ordinador, a mi si em volen trucar tenen un número de telèfon vinculat a mi, però que em truquen a través de l'ordinador. No tinc un mòbil, però tinc l'ordinador. Tant, hi ha mecanismes per fer-ho i jo crec que la recomanació i la via és anar per aquí, perquè facilita aquest dret, facilita la conciliació amb la gent i al final hi guanyem tots. Perquè tens treballadors que estan més contents, que estan, doncs, escolta'm, amb les piles carregades. Si tu tens algú que li estàs donant la metralla de manera permanent, doncs no et vindrà amb la mateixa intensitat i, per tant, serà menys productiu. És que, ni que siguin termes egoistes, ens ho hem de mirar amb la perspectiva que ens interessi, encara que sigui una mica mercantilista. Bueno, però és igual, a tu t'interessa que el treballador rendeixi i sigui productiu? Tracta'l bé És que no hi ha política més senzilla que aquesta.
3: Tracta'l bé i deixa'l descansar, no? I deixa'l desconnectar.
4: Deixa'l descansar. Per tant, importantíssim, i ho dèiem abans, aquesta desconnexió jo crec que la podem interrompre només en casos excepcionals, justificats, però no de manera permanent i de manera reiterada en el temps. Això crec que no. Per tant, jo diria que com a colofó final, el WhatsApp no allarga la jornada laboral. No l'ha d'allargar, en cap cas. I que sigui còmode no el fa legal. Diguem que una cosa no va renyida amb l'altra. Per tant, el resum és ràpid i clau. Tens dret a no respondre, l'empresa ho ha de regular, i aquest silenci jo no el consideraria desdídia, sinó que el consideraria un dret del treballador i que, per tant, s'ha de fer complir.
3: Doncs ens quedem amb aquesta idea de fer complir els nostres drets i de no respondre quan no és el nostre horari laboral, i ja ens esperarem a que tornem a entrar a la feina per respondre aquell missatge que ens han enviat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tots aquests secrets de la desconnexió digital i tot això que és molt important que tinguem en compte per poder rendir millor la feina havent descansat i havent desconnectat.
4: Correcte.
3: Ens retrobem un altre dia als Drets de Butxaca.
4: Ens retrobem un altre dia i desconnecteu també de la vida després d'escoltar-nos.
2: Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La línia R1 del Maresme recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'arxiu finalitza la digitalització de més de 26.000 imatges dels registres de naixements, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Ho explicava la referent de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Georgina Sánchez.
2: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Escoltem la professora de l'Institut Lluís Companys, la Gemma.
3: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies.
1: S'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafael Delgado, regidor de formació a l'Ajuntament.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: En esports, el júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elite, aconseguint una tercera i vuitena posició.

0: respectivament en una final de temporada per emmarcar. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: Situació meteorològica marcada avui per la tranquil·litat, tot i que encara queden alguns núvols, aquests han d'anar disminuint ràpidament a mesura que avancin les hores i això afavorirà que augmenti la temperatura. No molt, però sí que tindrem valors un parell de graus o tres per sobre del que vam tenir ahir. Aquí a la comarca. Ahir, per cert, vam tenir algunes precipitacions, en general poc importants, 1, 2, 3 litres per metre quadrat a molt estirar, exceptuant l'àrea del Montnegre. Aquí es van acumular 14 litres per metre quadrat com a dada més significativa, però, en conjunt, precipitacions ben poc destacables. Pel que fa als vents, avui bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la i de cara a demà i demà passat tot continuarà igual amb unes temperatures que, per cert, demà pugen de forma notable i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà fàcilment podran arribar als 27 o 28 i fins i tot entre dijous i divendres encara podrien ser una mica més altes.
0: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, dimarts 19 de maig de 2026 i salutacions a totes i a tots i, com sempre, salut per tothom. Bé, avui, com sabeu, anem als comerços i les empreses de Tordera dedicant-los al programa d'aquestes tardes del dimarts. I avui toca Tendals Maresme. Bé, doncs, per protegir-nos de les radiacions solars no és cosa d'ara i que voler, doncs, insonoritzar un habitatge tampoc, oi que no? L'ús de tendals en habitatges i comerços té orígens molt antics, encara que la seva evolució cap als models moderns que coneixem avui va passar principalment a finals del segle XIX. En l'antiguitat, quasi bé tot comença sempre per Egipte i a Síria, es trobem les primeres evidències on s'utilitzaven catifes o teleteixides. Perdoneu. O teles teixides per protegir del sol a les entrades d'habitatges i mercats. A l'Imperi Romà és famosa la utilització del velarium o vetlla, un tendal gegant desplegable fet de lli o lona de vaixells que cobria les grades del Coliseu, marcant una fita en la protecció solar a gran escala. A Espanya, encara que ja es feien servir, els tendals moderns van arribar amb força a partir del 1936 i es van convertir en un element essencial dels edificis residencials, especialment durant l'auge de la construcció dels anys 60 i 70. Bé, de tot això i més ens ho expliquen amb l'entrevista que ens porta la Nuri Pujol.
1: Bé, amics, estem avui en el camí ral número 52, estem a Toldos i Aluminis Maresme i parlarem amb en Sergi. Hola, Sergi.
2: Hola, bon dia.
1: Nosaltres farem una passada per la botiga i us anirem explicant què teniu i què podeu cercar en aquesta botiga.
2: Doncs mira, aquí fem una mica de tot, perquè com ja diu el nom Toldos i Aluminis, doncs, mira, doncs comencem per les finestres, si vols. Sí. Fem tot el tema de finestres. Amb finestres nosaltres, doncs, les fabriquem nosaltres mateixos al polígon. Tenim una nau al polígon industrial de Can Verdalet, que molta gent no ho sap, i aquí és on les fabriquem, és fabricació pròpia. Val? Aleshores, qualsevol gent que necessiti una porta, una finestra, una persiana d'alumini, doncs la fabriquem nosaltres mateixos i l'instal·lem. Val? Sempre ara buscant la màxima eficiència energètica. I amb això, doncs, és el que es busca amb aquest tema.
1: Si ho feu vosaltres, vol dir que ho feu a mida.
2: Correcte, fem tot a mida. Nosaltres no comprem res de finestres fetes, ho fem tot, i més igual la mida que tinguis, que te la farem com te convingui, i ens adaptem a totes les solucions, que a cada casa i a cada solució.
1: Les finestres són a prova de soroll, de fred i calor?
2: Correcte, ara en dia fem tot el tema de eficiència energètica està molt a sobre, i el que mirem sobretot és que siguin eficients energèticament i, evidentment, aquests vidres tan bons que es posen ara també són molt eficients pel sol.
1: Ah, pel sol.
2: Sí, pel sol, no, pel soroll.
1: Ah, pel sol
2: també. També hi ha vidres amb tractament solar, amb tractament pel fred. O sigui, avui en dia les vidres són una meravella i nosaltres estem amb l'última innovació en tema de vidres i aconseguim unes eficiències energètiques molt bones en tot el tema de vidres i aluminis que muntem.
1: Uh-huh. Passem aquí que tenim reixes,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Tenim aquestes reixes
2: tot
1: aquí.
2: Tot el tema de seguretat també, que és molt important, sobretot aquí que tenim molta urbanització, molta casa que està una mica aïllada, aquí ens trobem on la gent, doncs, a vegades ens reporten robatoris o coses, i hi ha gent que ho posa quan ja ha tingut patit un robatori, i gent que s'avança i que ho posa abans. Va? Totes les reixes que posem nosaltres són les reixes que no tenen manteniment, que van lacades al forn, que les poses i també les fem tota mida i no cal que les tinguis que pintar després ni que tinguis que anar amb històries. Les poses i te n'oblides. I tens aquesta plus de seguretat de, per exemple, a la nit, poder obrir, deixar la finestra oberta i poder, doncs, ventilar, doncs, al sol a l'estiu i sense por que t'entri ningú a casa. Per això també tenim les mosquiteres. Que les mosquiteres també és un complement a baix, perquè la gent diu, baixo la mosquitera, tanco la reixa i deixo la finestra oberta i dormo Tranquilo, tranquilo.
1: I no entren els mosquits.
2: Ni els lladres.
1: Ni els lladres, però la mosquitera més que res és per les mosques, no?
2: Sí, però si ho complementem amb la reixa, tenim la mosquitera i tenim la reixa i així ja podem tancar i que estem tranquils.
1: Te demanen molt, sobretot les finestres de fora, que siguin opaques o no? Perquè aquesta és opaca, no?
2: Sí, no, aquesta la tenim com a mostra de que sigui un vidre opac, perquè a vegades els quartos de bany, doncs clar, volem que tinguin una mica més d'intimitat i, evidentment, doncs hem de posar un vidre que no sigui transparent, doncs perquè no veiem. I posem aquest tipus de vidre opac que, sobretot, es posen a quartos de bany.
1: Uh-huh. I en aquí, per què tens la persiana al mig i la finestra fora i la reixa aquí? És bueno, una mostra, això?
2: Sí, això és perquè és la mostra i al final hem d'encabir-ho tot en un espai molt petit i aquí, doncs, aquesta és una persiana de seguretat, també, per això està al costat de la reixa, perquè és una persiana autoblocant, que vol dir que si tu la intentes des de fora pujar-la, es bloqueja i no te la poden. Hi ha gent que no li agrada la reixa perquè diu que fa de pressó, diguéssim, no? I que hi ha aquestes persones de seguretat que el que fan és el mateix efecte que la reixa.
1: Però ara ja ho entenc. Aquesta és la part de fora. La part de dintre és la part que hi ha a la finestra.
2: Correcte.
1: Ah, és que la veia al revés.
2: Sí, estem al revés ara. Sí, ara estem veient des de fora el que veuria la gent que estigués al carrer. Aleshores, aquesta persona, et dic, el bo que té és que és autoblocant i que no es pot pujar des de fora. O sigui, queda bloquejada. No, és com una persiana de seguretat.
1: Molt interessant, això, eh?
2: Sí.
1: Molt interessant.
2: No tens el tema de la reixa al mig.
1: Bueno, seguim per allà o ens quedem
2: per aquí? Per aquí, més o menys, si hi ha... Jo parlaria, si vols, dels toldos, que també és l'altre gran producte que tenim nosaltres. Mm-hmm. Vale? Tot el tema de toldo. Amb tema de toldos, la gent no ho sap, però hi ha molts tipus de toldos diferents. La gent normalment no és conscient de dir quants toldos... Quan es pensen que hi ha toldo, però és un toldo, no? I tots els toldos són iguals, no? Doncs no. Hi ha toldos per cada tipus de balcó, del jardí, després hi ha els que hi ha aquests que van en cofre, que són com una caixa que hi ha tancada a la lona i queda recollida. En fi, sobretot el que busquem amb els temes dels toldos nosaltres és dues coses. Primer, que l'estructura sigui molt valenta, molt forta, que aguanti cops de vent, que aguanti doncs, que no s'atrenqui, no? Que duri anys i anys. Mm. I la lona, igual, que sigui molt resistent, fem la lona la més gruixuda que hi ha al mercat, doncs perquè no tinguem problemes de que aquests toldos després se'ns trenquin amb el vent.
1: Esclar, amb el vent és molt perillós, eh? I llavors, esclar, amb el sol potser es poden ressecar, si són més gruixuts, potser no.
2: Correcte. El que dona al final és durabilitat. Quan tens una lona més gruixuda, al final el que et dona és que aquesta lona et duri més anys. Hi ha lones que són molt, molt primetes i que aquests que venen als centres comercials doncs són toldos nyigui-nyoguis, que l'alumini és molt prim, la lona és molt prima, i aquests toldos, evidentment, no duren. Nosaltres estem canviant toldos que va posar ja el seu dia en Pere Gras, imagina't, no? Fa 30 anys igual que va posar, i encara l'estem canviant ara perquè va posar un bon toldo, no? I aquesta és la idea, posar un toldo de qualitat perquè només canviant-li la lona després, si tu tens un toldo vell, venim, te canviem la lona i continues amb el mateix toldo i amb la lona nova, i no cal gastar tant.
1: I, a veure, parlem una mica dels colors, perquè jo veig aquest vermell aquí, però clar, amb la claror dona una il·luminació, no? Jo em pensava que no, que era opac, això, però veig que no, el vermell. Quins són els colors que donen més claror?
2: Bueno, més claror? Els colors, de fet, els colors que donen més claror sempre són els que tirem a matons crus, o sigui, tot el tema dels ocres, d'aquesta gasta cama, no? I després tot el tema dels groguencs i els taronges, que també fan una llum molt maca a dintre. Tot el més, quan te'n vas a més fosc, enfosqueix una mica a dintre, perquè al final, doncs, si fos un toldo molt fosc, després també la llum que tens a l'interior de la casa queda una mica més apagada. Si vols un to més alegre, doncs la gent se'n va que és més alegre, doncs se'n va a tons taronges i el que més es posa són els tons crus, el beige, tot això, totes aquestes gammes que són més neutres i agrada a tothom i lliga amb tot.
1: I llavors a l'hivern, cap problema,
2: se recull, deixem que entri el sol, que ens escalfi la casa gratis i no tinguem que posar tanta calefacció. I aleshores, doncs, és aquest l'avantatge.
1: Molt bé. Més es parlaries aquí. Aquí veig això.
2: Això és una mosquitera, però ja he parlat una
1: mica abans. Ah, això és una mosquitera.
2: Clar.
1: Però la mosquitera també va amb el seu marc.
2: Sí,
1: no?
2: Aquí tenim aquesta mosquitera, que és una mosquitera enrotllable, que queda, quan queda tancada, queda a dalt i a l'hivern mateix la pots tindre a dalt. No es fa malbé, no es resseca amb el sol. La tens guardada. I a l'estiu, doncs, la baixes. Tot el bo d'aquests productes és això, que els fas l'ús a l'estiu i a l'hivern, doncs, el reculls o fas l'efecte contrari perquè, doncs, aprofitar les diferents estacions amb aquest producte.
1: Ja està molt bé. M'agraden molt. N'hi ha d'amples, són per les botigues aquestes amples.
2: Tenim de tot.
1: N'hi ha de més estrets. de, bueno, de totes les mides, però més que res el que més poseu és per botigues o per empreses o particulars?
2: Nosaltres treballem més al particular. Nosaltres pràcticament no fem empresa. O sigui, fem empreses, fem alguna cosa d'hostaleria, de tema de restauració, més cap a la zona de la costa i tot això, però que ens movem molt local nosaltres, al final. Treballem Tordera i quatre pobles del costat, eh? O sigui, ens agrada que treballem a 10 minuts d'aquí, perquè sí, al final donar un bon servei i que la gent, sobretot quan són aquí a Tordera, doncs en seguida estem, qualsevol cosa, qualsevol incidència, podem resoldre-la molt ràpid perquè estem aquí al costat. I jo crec que això és el que m'agrada a mi també de comerç local. No?
1: Aquí es posa finestra i portes exteriors, però interior per habitació o per... no se sol posar, es posa més fusta, no?
2: Sí, interior sempre sol ser més de fusta, que per això també deixarem que treballin una mica els fusters, que si no, no ho farem tot nosaltres, que ja fem molts productes, perquè ja dic, només de jardí, també tot el tema de pèrgoles, el que et deia abans, també. Doncs
1: això,
2: que...
1: sí, ara parla'm una mica de les pèrgoles,
2: vale,
1: això perquè és... aquí n'hi ha una de fantàstica.
2: Això és top amb innovació.
1: Podeu fer 4x4, aquesta?
2: Aquesta sí, gairebé, fa 3,5x3,5, però bueno, quasi l'has encertat. I aquesta és una pèrgola bioclimàtica. Pèrgoles bioclimàtiques ara estan posant-se molt perquè...
1: I per què? Ara hi veig les mampares a dalt, no sé.
2: Bioclimàtica és un efecte que el que fa és que deixa... tapar el sol igual, però com que queden una mica obertes les làmines, doncs l'aire circula. I al circular l'aire, tu pots estar a sota amb ombra i amb circulació d'aire, que no quedes tan enxubat com un sostre fixe. I està molt bé. Inclús aquesta, en aquest cas, és un sostre retràctil, que aquesta, a més, es recull completament i queda el sostre completament obert.
1: Però aquí sobre hi va la lona.
2: No, aquestes no van amb lona. Aquestes,
1: no?
2: No sé si tinc aquí, espera, el comandament.
1: No, sí, ja ho veiem.
2: Però aquí tenim
1: el comandament la tanca i l'obra.
2: La tanca i l'obra, el que fa és que la replega tota per complet. En aquest cas, la tancaria, ara l'estem tancant, perquè tu ho vegis una mica.
1: Sí. Quina passada, no m'havia vist mai cap d'aquestes,
2: Aquestes és novetat.
1: Queda com un sostre.
2: Aquí tens un sostre ara mateix i quan tu vols dir, bueno, és que jo no vull un sostre ara, perquè és que jo ara... El que me parlaves de l'hivern, l'hivern vull que entri el sol, doncs aleshores tu pots tindre aquest sostre que es recull, recull completament i te queda el cel obert. I és una meravella perquè
1: una
2: pots
1: passada.
2: Gaudir tot l'any de sota de la
1: una
2: pèrgola.
1: Sí.
2: I si després ho complementes, que ara encara ho hem de posar aquí, uns vidres tancant tot el que és
1: el perímetre,
2: tens un porxo meravellós.
1: Això també ho tancaries, ho tancarem.
2: Es pot tancar i sense cap problema. Que si tu ja tens un porxo també el podem tancar, però és una mica això.
1: Sí.
2: Ara queda un efecte que queda tot obert, vale? I una meravella.
1: Quines coses. Doncs bueno, anem explicant coses d'aquí. La motorització també és important, perquè clar, això és un motor, no?, que tanca i obre.
2: Correcte. Avui en dia cada vegada estem anant més a la comoditat. La gent vol comoditat, no només comoditat, que molta gent també per necessitats físiques, doncs gent gran o gent que no té problemes de mobilitat i que necessita que es pugui moure les coses automàticament, doncs podem motoritzar. De fet, inclús si tu ja tens un toldo, vale? El que et deia, tant li podem canviar la lona com li podem posar un motor. I aprofitem tot el que ja tens, que és que és molt d'aprofitar les coses, que és
1: clar,
2: que
1: s'ha
2: d'aprofitar el que tinguem.
1: Al
2: toldo li posem un motor, a una persona que tu tinguis li posem un motor, a una pèrgola li posem un motor, i el que fem és després aquests motors d'avui en dia que es poden connectar amb wifi, es poden anar a fer servir des del mòbil,
1: clar,
2: meravelles, després tu que vulguis.
1: Sí.
2: Tot el tema de jardí, que aquí tenim aquesta secció de jardí, doncs seria això, tot el tema de pèrgoles retràctils, tallavents, bueno.
1: En quant a cortines, com són les cortines que feu?
2: Mira, les cortines nosaltres ara anem aquí a la part de cortines.
1: Sí, anem a la part de cortines ara, senyors, heu de venir i mirar la botiga, perquè tenen una mica de tot, Bueno, una mica de tot i força, Ara les cortines... Val.
2: Mira, aquí amb el tema de les cortines, nosaltres al final hem tirat cap a un teixit tècnic, que és el que més es posa ara, perquè la cortina tradicional, aquella de roba típica, no? Pues poder no es posa tant, ara ja ha quedat una mica més obsoleta, encara hi ha algun lloc que es posa, però no tant. I ara posem unes cortines tècniques, que són les cortines de teixit screen, que es diu, que ho hauré sentit alguna vegada. Són teixits microperforats que tu pots veure a través... Tu pots veure, diguéssim, de dintre cap a fora, però de fora no et veuen. És superinteressant. I després, a l'hora de rentar-les, no cal despenjar-les només amb un drap, li passes una
1: mica
2: un
1: drap. O la vaporeta, no? Allò que fa...
2: Ni la vaporeta, amb una balleta te queden netes quan estan molt brutes i només s'embruten si hi ha, jo què sé, gent que té nenos, que xocolata a les mans, que toquen, que tal... Doncs li passes un drap i és el que més estem muntant ara perquè, a part, surten més econòmiques que les cortines tradicionals de roba i tenen més avantatges a nivell tècnic de que no s'han de rentar, no s'han de despenjar, no s'has de rentar, planxar o... Un rotllo. Sí, això és més còmode.
1: En quant als vidres, ara veig aquests vidres tan transparents, també podem posar vidres opacs. Em penso que abans n'has parlat, però la part de fora, el vidre...
2: Tot el tema de vidres, sobretot també en tema de restauració, també fem moltes vidres de seguretat. Bueno, aquí tenim aquests vidres tan gruixuts, que també ho fem nosaltres, però en aquest cas ja estaven posats perquè... ja sabeu que aquesta botiga abans havia estat una entitat bancària i té uns vidres meravellosos, no? Però tot el tema de vidres ho treballem tot, també. Et dic, ara hi havia molt tema de vidre, hi ha molt vidre tècnic, molt vidre amb tractaments per això, pel sol, hi ha un tractament que és un control solar i hi ha un control que es diu baix emissiu, que són els dos més famosos, i que un és perquè no t'entri el sol i l'altre és perquè no deixi sortir la calefacció. I són tractaments que fan baixar molt el gasto energètic d'una casa. Moltíssim.
1: Però deu ser perillós, no?, de treballar amb el vidre, tractar el vidre, no?
2: Bueno, al final...
1: El vidre...
2: Sí, el vidre el que té és que nosaltres diem que és un producte de risc, ¿vale? perquè al final, doncs, bueno, qui no renta plats mai se li trenca un plat, no?
1: Mai se li trencarà.
2: Doncs qui treballa amb vidres, al final trencarà algun vidre algun dia i sempre se'ns trenca algun.
1: Sí, ha de ser perillós.
2: És part del treball.
1: Perquè teniu maquinària a l'empresa.
2: Sí, bueno, això és el que és el vidre càmera, que és el que posem dintre de les finestres, que són, això ja ho hi ha empreses que ho fan, no ho fa aquí ningú. I hi ha empreses que per això es fa amb una màquina que porten, van després al buit per dintre i no tenen, no hi ha intervenció humana, diguéssim. Fan tot màquines i aleshores, perquè per dintre quedi net, perquè aquesta càmera, aquests dos vidres, que són un per dintre i un per fora, aquest doble vidre, dintre ha de quedar supernet i no ha tocat ningú res.
1: Sí.
2: I ha de quedar perfecte perquè això ha d'estar tota la vida així. Això sí que ho comprem, però després nosaltres la finestra la fem i posem el vidre dintre de la finestra que hem fet, que nosaltres donem la mida, que també fem el vidre a mida, i després el posem dintre la finestra.
1: I els clients us han de venir a cercar aquí o Can Verdalet?
2: Aquí. Les clients ens han de vindre aquí a la botiga o bé trucar-nos per telèfon o contactar pel qualsevol de la web, els correus o tot el que tenim, però sobretot no tenim servei a la nau. A la nau el que fem és fabricar, allà estem per fabricar i res més. És un polígon industrial i la part comercial, per això m'ha agafat aquesta botiga, que teníem moltes ganes d'agafar-la, aquesta cantonada, que ja tenien darrere
1: moltes. Jo deia, aquesta botiga està bé, ara, però clar, pensava, ostres, la caixa deu picar, no? Perquè això era cara, no?
2: Sí. Bueno, això era un local que com saps, està molt temps tancat, que era...
1: Molt, molt.
2: Era Bankia, va ser Bankia, va ser primer Laietana.
1: Sí, Laietana,
2: després Bankia. Després Bankia, i sobretot aquest rotllo dels bancs que van fer d'absorcions i absorcions. I després, doncs, mira, va quedar aquí, va estar molt temps parat, i al final nosaltres estàvem darrere, estàvem preguntant, estàvem parlant amb molta gent per intentar comprar-ho, i al final doncs hem pogut comprar, i ha sortit ja al mercat, i quan va sortir al mercat nosaltres el vam comprar. Vam apostar per Tordera, nosaltres estem molt clara l'aposta per Tordera, portem ja 16 anys aquí a Tordera. La gent a vegades no ho sap, la trajectòria que portem, però ja vam començar a la botigueta petita que hi ha la merceria, en costat d'Entresserres, diguéssim.
1: Ah, sí.
2: Allà estàvem primer. Després vam anar a l'altra botiga aquí davant d'en Palomer, al costat d'en Pasqual, diguéssim, aquella aquí. I ara estem aquí, a aquesta cantonada, que és meravellosa. O sigui, per mi és...
1: aquí teniu molta vista, clar, els clients ho veuen.
2: La gent ho veu, i pot vindre aquí, i pot tocar, i clar, pot fer...
1: No sé què més es pot... Ah, bueno, i sou molts treballadors allà?
2: Bueno, no et pensis, nosaltres som bastant eficients, som 6 persones ara, i amb això anem bé. O sigui, com que treballem local, doncs és el que et dic, no marxem fora, doncs som més eficients amb el treball. Perquè a vegades la gent que diu, és que ha d'anar... O sigui, a mi em truquen per anar a Girona, jo no hi vaig. Me truquen per anar a Mataró, no hi vaig. Clar. O sigui, nosaltres ens movem aquí, et dic, sobretot Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls, o sigui, els pobles d'aquí al voltant. O sigui,
1: és un ofici que s'aprèn amb la pràctica o s'ha d'anar a aprendre amb alguna escola o algun lloc de FP o no?
2: S'aprèn amb la pràctica i, desgraciadament, ara costa molt trobar gent, és un problema recurrent de tots els oficis, que no hi ha jovent que continuï a la figura de l'aprenent s'ha perdut i costa molt trobar un relleu generacional per tot això. Gràcies a Déu, jo he tingut sort de que tinc gent que fa molts anys i després algun noi jove d'aquí Tordera que també tenim a plantilla i que ha sortit molt bo i tinc moltes ganes de treballar i aprèn molt ràpid i tenim aquesta sort nosaltres, no? Però és veritat que és un tema que costa i s'ha d'aprendre a base de pràctica i de tal. Però has de tindre aquell manetes, has de ser aquella figura d'aquell manetes que és el que pot mirar de tirar per algun d'aquests oficis, no?
1: Molta paciència, no?, aquest ofici. També.
2: Bueno, més que paciència és...
1: I hi ha llengins.
2: T'ha d'agradar ser manetes. El que se li agrada fer coses, li agrada aquest ofici.
1: Però tu vols dir com un fuster de fustes podria aprendre aquest ofici? Perquè sembla que sigui fusteria, però no ho és.
2: No ho és. És més instal·lacions, és més... més, ja, la part més tècnica segurament és la fabricació de la finestra. Això sí que és més complicat i s'ha de tindre, que això sí que porta anys a aprendre.
1: Sobretot per les mides. Sí. Perquè sigui l'obertura igual que l'altre.
2: Sí, les mides, doncs això ja portem molts anys i ja ho tenim controlat, però que em refereixo que sí, tot el que és aquesta fabricació és molt feixuga, o sigui, té molta teca i s'ha de ser un bon professional perquè una finestra, doncs des de zero, crear una finestra i aquella finestra vagi perfecta, sigui eficient energèticament, no entri aire, no entri aigua, sigui tot meravellós, perquè són coses que al final doncs, tenen un cost econòmic perquè és una inversió en una casa i la gent, clar, tindrà un resultat el que espera.
1: És clar que sí. Bé, no sé, a veure si podem explicar alguna cosa més. Després aquest toldo és diferent de l'altre. Aquest toldo que va plegat, com és? Aquest és diferent.
2: És un toldo correder, que és el típic toldo de jardí, és el que més, diguéssim, que és el que més es ven en tema de cases, o inclús es posa també molt a àtics, que a àtics molta gent té el problema de que no sap què posar i perquè els toldos tradicionals es trenquen amb el vent. I aquest és un toldo que aguanta molt amb el vent, és un toldo tipus pèrgola, corredera, que li diem nosaltres, i aquests funcionen molt bé, es poden fer grans superfícies i continuaríem amb el tema del capítol d'elements de jardí, no? També uns jardins grans, igual que les pèrgoles bioclimàtiques, que són altres tipus de pèrgoles, doncs per jardins és ideal. Jardins ciàtics, sobretot, posem això.
1: I baranes, què? Perquè veig aquí una petita barana amb un vidre molt psicodèlic, això.
2: Bueno, aquí tenim aquesta, per exemple, que tenim a terra, que això és una barana també, que és una barana només de vidre, i també en fem. O sigui, realment jo crec que la gent no és conscient de tots els productes que fem, perquè toquem moltíssima cosa. I tu, que avui has pogut tindre l'oportunitat de vindre, doncs fem moltíssima cosa.
1: I veure-ho, de veritat, més que que bueno, com he quedat parada amb tot el que
2: per exemple, fer. Una altra cosa que tampoc havíem parlat, que ara estic veient aquí, és el tema de les mampares de bany.
1: Esclar, la mampara de bany també és sobre automàtic o no, perquè el bany no, eh?
2: No, però ja sí que tenim una sèrie de mampares, hi ha una gamma de mampares que són per persones amb mobilitat reduïda. I hi ha unes mampares especials per persones amb mobilitat reduïda i que sobren inclús la meitat de baix, es pot tancar i des d'alt la pots obrir per dutxar la persona que tinguis mobilitat reduïda. Hi ha molta cosa en tema de mampara també, hi ha mampares, a més, un món que és molt extens, tenim de tot.
1: Totes són de vidre? O...
2: Normalment, ara sí, tothom té de vidre. Abans es posava molt alguna plàstica, aquesta, però això ja no es posa gaire bé.
1: Avui és fàcil de netejar o què? Perquè el vidre de seguida es taca.
2: Avui posem vidres en tractament antical, que no s'enganxa a la cal, que són meravellosos. La gent que és més moderneta doncs posa perfileria amb negre o amb colors cobres que es posen molt ara.
1: Clar, llavors tanques i el de fora no et veu, diguéssim, si vols entrar pentinat mentre l'altra persona està dutxant-se.
2: Sí, encara que ara la gent...
1: No tenen manies.
2: La gent es fa el vidre transparent que més es posa, eh?
1: O sigui, sí?
2: Sí, però es posarà el 90% de mampares amb vidre transparent i un 10% que sí que no es vegi, eh? Ja. Però tota la gent ja...
1: Però les llars són familiars.
2: Sí, al final, si estàs a casa, doncs, bueno, abans abans poder dir que hi havia més,
1: més allò, pudor, sí,
2: però avui la gent no té manies.
1: El transparent.
2: Transparent, alegria.
1: Molt bé. No sé si ens hem deixat alguna cosa, Sergi, per explicar.
2: No.
1: Ah, després sí, digues. Volia parlar-te dels pressupostos. Ara, sí, per exemple, jo vull posar una finestra o vull posar una porta o el que sigui. Jo vinc aquí, ja has dit que havia de venir aquí.
2: Sí, jo trucava.
1: Però, aleshores, com ho feu, això? Perquè em vinguin a casa a prendre les mides o com...
2: Nosaltres som superràpids perquè tenim, ja estic, com treballem local, el que t'he dit abans, estem amb això. Tu m'avens, me dius, mira, Sergi, mira, necessito una finestra, necessito un toldo. Jo vaig a casa teva, fem la visita a casa teva directament, prenem les mides nosaltres, veiem què és el que tens a casa, què és el que m'expliques, quina és la teva necessitat, i jo dintre d'aquesta necessitat t'explico què podem posar. A partir d'aquí, doncs te fem un pressupost. Si te'l puc donar al moment que estic a casa, te'l donem al moment, i si no, doncs l'endemà o tal. Fem els pressupostos molt ràpid, normalment en 48 hores tenim els pressupostos fets com a màxim, i a partir d'aquí, doncs, si s'encarrega el producte, doncs ja es posem a fabricar, no?
1: Tot ho fas a mida o tens unes mides estàndards de finestres i portes?
2: No fem res estàndard, tot ho fem a mida. O sigui, una vegada que anem a casa teva i ens expliques el que necessites, doncs jo agafo les mides i te fem el pressupost o en aquell moment o de l'endemà. Si tu s'encarregues, doncs ja es posem a fabricar i ho fabriquem tot a mida. Fabriquem ràpid, però ho fem tota mida perquè cada espai, al final, doncs, si tu tens un toldo i tinc 3,20, doncs per què el posaràs de 3? Si pots posar 3,20, no deixaràs un pam sense cobrir, doncs ho fem tota mida.
1: Ho feu a mida.
2: Tota mida.
1: D'acord, doncs em sembla que ja ho hem explicat una mica tot. No sé, tu jo mateix, ara si vols explicar més coses, perquè, no sé, també les finestres de quarto de banca són més petites, deuen tenir més complicació.
2: No, al final nosaltres ja et dic que... ens adaptem a tot. Mm-hmm. Som tot terreny. O sigui, estem acostumats... jo porto 30 anys a l'ofici. Tinc nois també treballant amb mi que també porten etiquetes temps similars. I al final ens hem trobat de tot. I com que ens hem trobat de tot, tenim solucions per tot. I a vegades ens ve gent que diu és que aquí no sé què posar, no sé què fer, no sé què fer. Doncs vine que t'ho resoldrem, perquè ens hem trobat de tot. O sigui, jo l'última vegada vam fer unes finestres en forma curva perquè aquesta noia em deia Sergi, ningú m'ho vol fer. No trobo ningú que m'ho vulgui fer. M'han vingut dos o tres i m'han dit que no ho fan. Mm-hmm. Diu, i li vam fer nosaltres. O sigui que em refereixo que per tot hi ha solucions.
1: Sí, també ara que hi ha aquests dúplex, tenen el problema de que, clar, l'escalfor...
2: Sí.
1: A l'hivern l'escalfor sempre se va en l'aire.
2: Correcte.
1: I si no tanquen l'escala,
2: l'escala també.
1: Doncs els hi va tot l'escalfor a dalt a les habitacions.
2: Correcte.
1: I a baix tenen un fred que es moren mentre estan cuinant o sopant o dinant.
2: Mira, això em passava a casa meva i vaig tindre que posar una porta a l'escala perquè no pugés el que dius tu, no? Que
1: sí,
2: marxés l'escalfor cap a dalt o al revés. O sigui, i clar, tenim aquest problema i això és molt fàcil solució. Una porta que posa l'escala, que a vegades es diu és que no sé com la posaré perquè la porta, no sé què, sempre trobem la solució, no pateixis. O sigui, es pot posar, tanques i problema resolt.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per totes aquestes explicacions.
2: Gràcies a tu,
1: i
2: Marina.
1: Si ja estem, ja no vol, ja ho hem explicat tot.
2: Jo crec
1: tot.
2: Que sí, jo crec que sí.
1: Ja ho hem explicat tot. Doncs ja ho sabeu, podeu venir a fer pressupost o entrar-vos-a doncs aquí en el camí ral, hem dit, número 52 davant de la CaixaBank.
2: Correcte.
1: D'acord? Doncs vinga, fins una altra. Adéu-siau.
2: Gràcies, adéu.
3: Ràdio Tordera. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
4: des de cada punt del país on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Hora que t'escolta. Radio Tordera.cat i xarxes socials.

Chuck Wagon. Ah, això ens recorda la Nancy, que hem de visitar un poble íquin. Doncs avui ens anem fins a Arenys de Mar. Tots sabeu que és un municipi d'aquí la comarca del Maresme, capital judicial de l'Alt Maresme. El nucli urbà està situat a la finalització de la Riera d'Arenys, que el que connecta amb l'interior passant per Arenys de Munt. Es troba també a prop del Parc Natural del Montnegre i el Corredor i el Massís del Montseny. Com en totes les poblacions costaneres de la comarca del Maresme, la seva primera franja litoral la travessa la Nacional 2 i la via ferroviària del Maresme, aquesta famosa R1 que sempre arriba puntual, no falla mai. Ai, no parlarem del conflicte diari d'aquestes dues vies, no, prou patiment que han de suportar els seus usuaris. És molt important, doncs, direm, un port pesquer. Segur que molts coneixeu aquesta zona. És la principal província de Barcelona de recreatiu, un port important. Tant és així que el port i el seu servei són motor principal de l'economia d'aquest municipi. Les platges d'Arenys de Mar, emmarcades pels turons que arriben fins arran de mar, són un anunci de la veïna Costa Brava. Aquesta veïna Girona, que es troba a 60 quilòmetres d'Arenys de Mar, a llevant, al municipi de la platja de la Cavalló i que uneix amb Canet de Mar i el Garbí, parlem de vents, eh? Garbí, la platja de la Musclera, que arriba just al límit del Caldes d'Estrac. Santa Maria d'Arenys, avui Arenys de Mar, és un municipi jove si el comparem amb moltes altres poblacions de Catalunya. Només té 400 anys. Ara bé, són anys plens d'història. Anys de Mar és la vila des de l'any 1599 i tingué una gran importància marítima durant els segles XVIII i XIX. El port d'Arenys, durant molts anys, l'únic existint a tota la costa nord de Barcelona, és l'exemple més evident de la llarga història i tradició marinera de la vila. I la població primitiva. Fa mil anys, Arenys era una badia tancada llevant per les roques del Portinyol, que formaven un port natural. Els voltants eren coberts de boscos i d'alzines i roures, sí, com ara. La zona era deshabitada a causa dels perills de la costa. Ràtzies militars, pirateria, etc, etc. Al final del segle IX ja hi havia un nucli de població al voltant de l'església de Sant Martí, que més tard s'anomenà Sant Martí d'Arenys, ja que Arenys vol dir sorral de riera. I aquí a Arenys hi tenim molta gent coneguda, si res més no, pels arenyencs, com aquest cantant Didac Rocher, que té alguns temes prou interessants, com un que diu A porta tancada. Veiem com sona aquest tema.

0: Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
3: Un quart i arribem a les 7 de la tarda i ara direm una mica més del Didac Rocher, que és un músic i cantautor català, com heu pogut escoltar. La seva música és de caràcter introspectiu i suggeridora i les cançons es caracteritzen per unes lletres molt cuidades i de gran càrrega poètica. Ha evolucionat des d'una infància de la cançó d'autor catalana i francesa fins als darrers treballs, on hi ha una clara voluntat d'experimentació en les seves ambientacions, sonoritats i atmosferes, apropant-lo cap als estils marcadament més foscos i èpics, més propi del rock o de l'indie. Veiem aquest altre tema que se'n diu L'Espera. Bé, aquesta espera també es farà esperar, la porta tancada, l'espera, a veure si la trobem. Doncs poder no la trobarem, eh? Bé, doncs direm que en posem una altra. Que sona... Sona així de suau i romàntica.

Un maresmenc amb una veu molt bonica, en Didac Rocher. Bé, ja us dic jo que Arenys de Mar té tanta història i tota ella molt interessant. Caldria tota una setmana per anar comentant els esdeveniments d'aquest poble. Però una de pirates, per exemple, sí que els podem fer, eh? En altre temps, la pirateria i les torres de defensa marcaven molt el que era aquest poblet, perquè primer va ser Arenys de Mar. Sabeu que sí, no? D'altra banda, el barri marítim ha adquirit més seguretat, ja que s'hi han alçat diverses torres fortificades per mort de la pirateria. Aquestes torres, que amb el temps arribaven a ser 13, són de defensa per la població civil i serveixen per alertar la població de la presència de les naus pirates, per refugiar-s'hi, doncs, i per fustigar-los durant l'atac amb tota mena d'armes. Bé, vosaltres sabeu molt de la pirateria en aquestes costes, en aquests temps, no d'aquell corsari de la Perla Negra, ni... no, tot això no, sinó aquells pirates que venien aquí a fer contraband i... que en aquell temps se'n feia molt. I també venia molta gent, i se'n anava molta gent cap a les Índies, cap a la Cuba. I de Cuba ens arriba la Buena Vista Social Club, la música cubana. Doncs sí, i com fa la música cubana? Doncs fa així.

Bé, 4 minuts i entrarà el nostre company, que en serà a les 7 de la tarda, Lluís Sabater, amb els informatius. Nosaltres acabem amb aquesta recta final i direm que Arenys de Mar, que és un dels punts principals de la red de municipis indianos. L'empremta és visible a través de la ruta dels indians, que destaca les construccions financeres per grans mecenes com Josep Xifré i Casas. Un referent és l'edifici Xifré i la zona del cementiri de Cineres. Si esteu a Arenys i no heu passat pel cementiri, té unes construccions i arquitectures i formats d'art molt interessants. I nosaltres ens hem de fer un comiat i el farem amb aquest un tema de Los Héroes del Silencio i Los Hombres G, que no és altre que Un Hombre Lobo en París. Bé, d'hombres lobos n'hi ha a tot arreu, no només a París. Cada cantonada en pot sortir un. Bé, que sigueu feliços, fins la propera i adeu-siau!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La línia R1 del Maresme recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Són dimarts 19 de maig. Us expliquem també que més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'arxiu finalitza la digitalització de més de 26.000 imatges dels registres de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Georgina Sánchez és cap de l'àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme.
2: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. La Gemma és mestra professora de l'Institut Lluís Companys.
3: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent. Falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies.
1: S'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafa Delgado, regidor d'Ocupació i Formació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elit. Aconsegueixen una tercera i vuitena posició, respectivament, en un final de temporada per emmarcar. Parlem del temps. Previsió meteorològica aquest dimarts. A les properes hores, els detalls amb en Joaquim Serra.
5: Situació meteorològica marcada avui per la tranquil·litat, tot i que encara queden alguns núvols, aquests han d'anar disminuint ràpidament a mesura que avancin les hores i això afavorirà que augmenti la temperatura. No molt, però sí que tindrem valors un parell de graus o tres per sobre del que vam tenir ahir aquí a la comarca. Ahir

0: cert, vam tenir algunes precipitacions, en general poc importants, 1, 2, 3 litres per metre quadrat a molt estirar, exceptuant l'àrea del Montnegre. Aquí es van acumular 14 litres per metre quadrat com a dada més significativa, però, en conjunt, precipitacions ben poc destacables. Pel que fa als vents, avui bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la i de cara a demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que, per cert, demà pugen de forma notable i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà fàcilment podran arribar als 27 o 28 i fins i tot entre dijous i divendres encara podrien ser una mica més altes.
1: Un informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb el Tordera en directe. Comencem.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Renfe informa que la línia R1 de Rodalies de Catalunya recupera la totalitat del servei ferroviari. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes durant tot el dia, des de l'inici del servei fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera, per unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terres va obligar a tallar totalment la circulació de combois. Avui també és notícia que la història administrativa i personal dels veïns de Tordera ha fet un salt definitiu cap a la modernitat i la preservació. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha anunciat la finalització dels treballs de classificació, ordenació i digitalització dels fons documentals del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Tordera, així com de l'antic municipi d'Or-Savinyà, agregat a Tordera el 1929. Aquesta documentació transferida a final de 2025 ja està totalment descrita i disponible per a la consulta, garantint la conservació d'uns documents que són vitals per entendre l'evolució del poble. L'abast de la feina realitzada és ingent, dividint-se en dos grans blocs que recuperen el passat de tot el terme municipal. El fons de Tordera comprèn el període entre 1852 i 2019. Està format per prop de 3.800 unitats documentals que ocupen més de 250 caixes d'arxiu. Pel que fa al fons d'Or-Savinyà, un llegat encara més antic que arrenca el 1841 i arriba fins al 1960. Malgrat ser un volum més petit, té un valor històric incalculable per la memòria de l'antiga vila rural. Segons Georgina Sánchez, de l'àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme, un dels reptes dels arxius és precisament això, la digitalització.
1: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom. Tenim eines com, per exemple, arxius en línia o xat premsa, que són les eines que la Generalitat posa a disposició de tota la població, on nosaltres pengem les nostres digitalitzacions i fem que tothom les pugui veure i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
0: Un dels aspectes més destacats és la digitalització parcial dels llibres més antics. Això permet que investigadors i ciutadans puguin consultar dades sensibles i històriques sense fer malbé el suport de paper original. S'han digitalitzat els registres de naixements, matrimonis i defuncions de Tordera entre 1870 i 1952, amb un total de més de 24.000 imatges. D'Or-Savinyà s'han processat els llibres d'entre 1870 i 1930, sumant més de 2.500 imatges digitals.

0: Els sindicats educatius majoritaris tornen a sortir aquest dimarts al carrer en una vaga de sector reclamant la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents tordarencs han participat a primera hora del matí en dues concentracions a l'estació de Calella i l'estació de Premià de Mar. Seguidament fan una cercavila per aquests municipis. A les 12, concentració a l'estació de Granollers, caminada fins a la Roca del Vallès. Els docents denuncien la manca de recursos als centres, la sobrecàrrega burocràtica, la pèrdua de poder adquisitiu i la necessitat de mesures reals que garanteixin una educació pública de qualitat inclusiva. Escoltem la Gemma, professora de l'Institut Lluís Companys.
1: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies, no és contra l'alumnat, és per ells. Defensem una cosa molt senzilla, que cada alumne tingui temps, mirada i oportunitats reals. Perquè l'escola pública és la institució més igualadora que existeix. És la que garanteix que tothom tingui les mateixes oportunitats. I quan l'educació pública es debilita, la societat sencera es fa més injusta. També reclamem condicions dignes per nosaltres, pel professorat. No demanem privilegis, demanem poder dedicar tota l'energia a ensenyar i no a sobreviure. Hi ha docents joves i interins que encadenen contractes temporals, que canvien de centre cada curs i que, tot i sostenir el sistema, viuen amb incertesa.
0: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A l'escola Bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que els centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també s'ha fixat un 50% del personal per garantir els serveis essencials. L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici de paleta, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques auxiliars d'obra, prevenció també de riscos laborals. Aquesta formació representa una oportunitat única per als joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirir coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació i Formació, Rafa Delgado, aquesta formació també és una oportunitat ideal per obtenir coneixements essencials en l'ofici, amb possibilitats d'inserció laboral.
2: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu ocupacio@tordera.cat o trucant al 93-765-0414. També poden visitar la web tordera.cat per a més detalls.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Part del planter del Club Patí Tordera tancant la temporada després de signar unes actuacions excel·lents en les recents competicions d'hoquei patins, l'equip júnior B ha aconseguit la quarta plaça al Campionat de Catalunya a Reus. Aquesta fita adquireix encara més valor si es té en compte que es tracta d'un grup format per jugadors de primer any en aquesta categoria. Des del club asseguren que ha estat un Campionat de Catalunya per recordar, on s'ha competit de tu a tu contra grans rivals fins a l'últim moment, com la victòria contra el Barça per 0-2 que donava el pas a les semifinals. En aquesta eliminatòria van caure contra el Reus per 3-1 i en el darrer partit per la lluita del tercer i quart lloc van caure contra l'Igualada a penals. El Club Patí Tordera també ha tingut una presència molt destacada en la Copa Elit, col·locant dos dels seus equips entre els millors del torneig. Per una banda, l'infantil A s'ha penjat la medalla de bronze, proclamant-se tercer classificat de la Copa Elit. Després de caure a semifinals contra el Caldes per 1-4, els torderencs van vèncer el Vic 5-2 per endur-se el bronze. L'equip ha mostrat una gran evolució al llarg del curs i aquest podi ha estat definitiu pel club com a premi a la feina ben feta. Per altra banda, el júnior A ha finalitzat la seva participació en aquesta mateixa Copa Elit en una meritòria 8a posició. L'equip entrenat per Aniol Figueres ha estat reconegut per l'esforç, la dedicació i les ganes mostrades durant tota la temporada en cada entrenament i també en cada partit. El planter del Club Patí Tordera demostra amb aquests resultats que gaudeix d'un alt nivell i d'un futur molt prometedor.

0: Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences, que només afecta la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou. Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de l'Associació Catalana d'Hipertensió. Ens ho expliquen a la Matea la següent crònica des de la xarxa.
1: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
2: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
1: La tensió alta és cosa de gent gran.
2: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
1: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
2: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada, sea necesario utilizar más de un principio químico.
1: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
2: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable, no quita o no evita el posible desarrollo de la hipertensión.
1: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
2: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
1: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
2: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho o un accidente vascular cerebral.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol d'una vegada els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i 2024 i les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardanyes, responsable del sector vegetals de Unió de Pagesos.
3: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres... S'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27 i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem una nova edició del programa Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a Pineda. I tot això té relació amb el concert que es farà el 24 de maig a l'església de Tordera. Un concert que doncs, feia molt de temps que no hi havia concerts a l'església de Tordera, i en aquest cas serà un concert de gospel, amb la formació Fil de Gospel, que actuaran benèficament per l'entitat Adeseo, Esofagitis Eosinofílica. Hem vingut al local d'assaig, encara queden uns dies perquè es faci aquesta actuació, però volem conèixer aquesta formació de gospel que vindrà al nostre poble. Tenim amb nosaltres el director, en Rubén Espinosa. Hola, Rubén, què tal?
2: Hola, molt bona tarda.
1: Avui estem amb ell, que estan a punt de fer aquest assaig. Rubén, primer de tot, explica'ns, escolta'm, com és que feu aquest concert? Esteu habituats a fer concerts benèfics? El vostre grup, una miqueta, quin plan té de concerts?
2: Doncs nosaltres, el 90% dels concerts que fem són benèfics, i en aquest cas és la segona vegada que col·laborem amb Adeseo. El primer concert va ser la primera vegada que es va celebrar el Dia Europeu d'aquesta malaltia, i ho vam fer a l'Hospital Modernista de Sant Pau, a l'Església. Va ser un concert maquíssim, i van quedar molt contents. Nosaltres sempre intentem, no?, col·laborar amb entitats d'àmbit local, i en aquest cas és una entitat d'àmbit nacional que també té presència a Madrid i a Catalunya i a diferents delegacions. I llavors va sorgir aquella simbiosi entre la seva entitat i la nostra, i ens van quedar sempre amb el número de dir, bueno, la propera vegada volem fer alguna cosa més a nivell local, no? I llavors aquest any, que és el Dia Mundial, el dia 22 de maig, que serà el Dia Mundial, volíem fer un acte doncs més a prop de la seva seu, no? Llavors van escollir Tordera i van buscar un espai, no? Llavors ens van dir, l'església, què tal? Doncs van dir, bueno, doncs anem a mirar l'església, vam anar a veure quina acústica tenia, llavors, en real, que aquesta acústica és com més...
1: Sí, és molt gran, l'església.
2: És molt gran. Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina, no? O sigui, fer ballar la gent i, sobretot, poder col·laborar amb entitats que creiem que fan una funció molt important.
1: Molt bé, avui som a una antiga biblioteca de la Mancomunitat, som a l'espai Sara Llorenç. És aquest el vostre lloc d'assaig habitual? Depenent de les actuacions que feu, us assageu en un lloc, assageu en un...
2: No, normalment sempre fem... Aquest és el nostre espai des de fa molts anys. Sempre assagem aquí i alguna vegada hem fet... Bueno, fem proves de so, assaig general, però normalment la nostra seu sempre és aquesta, tots els dimecres, a les 9. Els que estan aquí a la plaça de les Mèlies ja ho saben, i els que viuen aquí també fins les 11, que ja parem.
1: Hem tingut feina per començar l'entrevista perquè a través d'aquesta megafonia, a través d'aquests micròfons, has hagut de demanar silenci, perquè aquesta sala és plena de gent.
2: Sí, sí.
1: Quants sou i quants actuareu?
2: Ara en actiu som uns 57 i normalment als concerts pues, rondem la cinquantena, que és una coral, ja diguéssim, d'un format mitjà tirant cap a gran.
1: Uh-huh. A més veig que hi ha instruments musicals.
2: Sí, sí, ara falta el pianista, però tenim baixista, bateria... organista, pianista, i després jo també toco el piano, la guitarra, o acabem d'omplir. I també tenim, si enfoquem aquí, tenim un trombó. Bueno, aquí hi ha unes convidades de la República Txeca, però hi ha un trombó aquí, que també tenim un trombó perquè fem un tema així més Dixieland. Llavors, per donar-li un toc així més autèntic, doncs hi ha un cantant que també és trombonista i s'afegeix.
1: Organitzar tanta gent no ha de ser fàcil per un director com tu.
2: No, organitzar 60 persones no és fàcil, però el que ens uneix és la música i fer concerts. Llavors, com tenim el mateix objectiu, que és fer música, ajudar i compartir, doncs al final, entre tots, ho traiem endavant.
1: Molt bé, avui ens hem colat, però quin és el pla que teniu avui per assajar?
2: Doncs avui tenim un semiassaig general, per això tenim aquí la bateria i el baix, i farem, com, bueno, farem escalfament, farem una miqueta d'addicció i començarem a cantar amb la secció rítmica, diguéssim.
1: Molt bé, doncs ho veiem una estoneta.
2: Què, m'acompanyeu?
3: Sí. Tot gent vist com assagen, com comencen a assajar, com han escalfat, i volem també explicar una miqueta el repertori que veurem a Tordera.
2: Bueno.
3: Explica'ns un moment què portareu. Ens explicaves que era com molt espiritual, no?, el repertori que portareu.
2: Fem barreja. El que passa que el més famós i el que més vol escoltar la gent no és tant la part lenta, però tot i que sí que hem portat algunes balades, que després les ensenyaré. Però bueno, ara us ensenyaré una miqueta què és el que cantarem des de més antic, més espiritual, que és el que hem dit, uh-huh, fins a més modern. Llavors, Guillem, anem a fer una miqueta d'un tema que segur que coneixen. Només faré tres notes. I això com és, així?
4: Oh, when the same...

0: Què més t'han dit?
1: Bueno, si seguim més cap allà, bueno, ho hem dit que faríem cronològic, per tant, Sònia, vine aquí. Farem també una cançó que, aunque no sigui pròpiament del repertori gospel, sí que té un component espiritual i de la lluita del poble afroamericà molt important, com és Redemption Song, de Bob Marley. Espera que la busco, que ara... Estàs... Bueno, tu ho seguis. Ara no apareixerà. Aquí, la tinc.

0: want to have to see.
1: Wow.
2: Ara, seguint pel repertori una miqueta, ara bé, vindria un homenatge que li farem a Tina Turner, que és un dels referents del gospel més canyeros, tot i que ella es va dedicar també a molta música que no era gospel, les seves arrels i tot el seu estil sempre ha estat influenciat per aquesta primera etapa gospel i sempre que podem li fem un homenatge. Amb aquest tema, que com es titula?
0: River Deep, Mountain High.
2: Boi? No estava preparat, eh?

0: Pell de gallina, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, no sé si ens tireu tot el repertori al final.
1: No, fem molt més, però ara avançarem a una balada contemporània titulada Rise Up.
0: Quantes cançons hi haurà en total?
1: 14, 15.
0: Depèn, no? Sí. Visos preparats, més
1: podem,
0: o menys.
1: Sí, tenim molt repertori, però normalment intentem que el concert es quedi en 90 minuts, que és el que a tothom li agrada, és suficient, contundent i en marxa, no? A vegades hem fet algun concert més llarg, però jo crec que la millor fórmula és horeta i mitja. 14, 15 cançons.
0: Molt bé.

0: Ostres, déu-n'hi-do, aquí. És impressionant.
1: I ara anirem a un gospel africà contemporani amb un tema que es titula When Jesus Say Yes, Nobody Can Say No. Jamil, damosle grufa a esto. Trin, trin, trin. Venga. 1, 2, 3.

0: bé, no aplaudir-ho, no? No sé si... bé, no sé si ens queda massa més temps, perquè doni-do el que hem invertit.
1: I ens queda res, només un regal que fem sempre cada any. Fem alguna cançó que no tingui res a veure amb el gospel, però que la gent sabem que li encantarà. I en aquest cas hem tirat d'un grandíssim grup que es diu Queen. Oh, no.

0: Acomiadem ja aquest tordera en directe amb l'invitació que ens va fer la Zoraida, la presidenta de l'associació ADSEO, perquè aquest 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera pugueu gaudir d'aquesta música en directe, que hem fet ja un petit tastet en el seu local d'assaig. Agraïts, Rubén, que ens hàgiu rebut avui aquí en el nostre local d'assaig. I és necessari, jo crec, que tenir-vos aquí, que convideu a tothom qui ens estigui escoltant o veient perquè vingui al concert.
1: Bueno, jo el que vull dir és que ningú es quedi a casa el diumenge 24, perquè és una experiència que només es pot viure en directe. O sigui, per molt vídeo que veieu, això s'ha d'anar, s'ha de viure, s'ha de ballar, s'ha de cantar, s'ha de vibrar i s'ha de col·laborar. O sigui que esperem que vingueu al concert, perquè nosaltres som... Filòfel!
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha sortit en llibertat al jutjat de Martorell poc abans a les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa de Martorell li ha imposat per eludir la presó. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria i allà el jutjat emmanillat. Andic només ha respost les preguntes del seu advocat. El fill del fundador de Mango haurà de comparèixer cada setmana al jutjat i no podrà sortir de l'estat. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Toret a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a aquests dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. El coordinador del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com en clau mèdica.
3: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat s'han anat cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
2: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris. Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament, volem dir, dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular, i d'intel·ligència artificial. I el Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis molt alta als centres penitenciaris catalans després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons un informe anual sobre l'estat de les presons. L'organisme calcula que a Catalunya hi ha 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és de 11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per cada 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu. I excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Estan totalment intactes i atribuïbles a Hermomir i Riquila, dos rics esposos d'aquella època. S'han localitzat, a més, 223 enterraments.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimarts 19 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquesta propera horeta avui.

I és que qui hagi estat ahir escoltant el programa en aquest show diari vam comentar que avui teníem un programa complet, i un programa complet perquè el cap de setmana, com sabeu, has de viure l'especial la victòria del Club Futbol Tordera, aconseguir la Lliga, aconseguir l'ascens a segona catalana, i avui doncs els tenim aquí, a uns protagonistes per parlar. Tindrem amb nosaltres l'Àlex Sánchez, l'Òscar Ruscalleda, amb Boris i amb Pau Llastarri, doncs per comentar una mica com ha estat la temporada, quines són les sensacions i també, com ja sabeu, i com és típic, doncs a conèixer una mica el vestidor, a quines supersticions tenen cadascú i, bàsicament, a passar una magnífica estona.

Vinga, va, i és que després de conèixer els continguts del dia d'avui anem a donar pas a l'actualitat general per a saber què està passant en el món, en aquest cas del Barça. I és que el Barça tornarà a la regla 1-1 en aquest mercat de fitxatges i la Lliga deixa entreveure que després de la marxa de Lewandowski i l'augment de la capacitat al Camp Nou, l'equip culer no estarà excedit. Tal com va avançar Mundo Deportivo el diumenge passat, el Futbol Club Barcelona és molt a prop de confirmar que aquest estiu torna a la regla del 1-1. És a dir, que deixarà d'estar excedit econòmicament i tindrà més marge per emprendre les operacions. Tot plegat arriba després de que el club, tal com es confirmés de manera indirecta per part de Javier Gómez, director general corporatiu de la Liga, en una trobada amb periodistes, s'hagi després d'una fitxa d'un gran jugador amb pes esportiu i econòmic a la plantilla, com Robert Lewandowski, també augmentarà la capacitat del Camp Nou en els propers mesos. I això, a més, cal sumar-li la taxació de les llotges VIP per un valor de més de 70 milions d'euros. D'aquesta manera, i encara la Lliga no ha volgut confirmar-ho, s'espera que el Futbol Club Barcelona pugui viure un estiu més tranquil pel que fa al terme econòmic i poder tenir una mica de marge per actuar al mercat des d'una posició més poderosa. Hi ha una mica de por a la Premier, i és que més enllà del cas concret del Futbol Club Barcelona, també es va tractar la suposada bombolla econòmica que s'està vivint a la Premier League, en la Lliga Anglesa, on els equips, reforçats pels diners que ingressen dels drets de televisió, estan pagant grans traspassos entre ells mateixos per afavorir els seus ingressos i així sostenir un sistema que, malgrat tot, és un sistema que no té pèrdues. D'aquesta manera, en ser les grans lligues europees gots comunicants de jugadors, fan que aquests triïn sempre l'anglesa per als alts salaris que perceben i això perjudiqui la resta de lligues que també barallen per ser competitives. Perquè fa el salut de la resta de lligues, de les grans lligues, l'únic que aconsegueix reflectir els beneficis al final de cada exercici és la Bundesliga, la lliga alemana, el model més semblant a l'espanyol. Mentre que a la italiana també hi ha una situació crítica a causa de les pèrdues econòmiques constant per la manca de lideratge. Després, ara sí que sí, donem pas a l'actualitat local. Vinga, som-hi!

Parlem d'hoquei, és que el júnior B del Club Petit Tordera assoleix la quarta plaça als campionats de Catalunya. L'equip infantil A i júnior A també van tenir una destacada participació a la Copa Elite, aconseguint una tercera i vuitena posició respectivament en un final de temporada per emmarcar. Part del planter del Club Petit Tordera tanca la temporada després de signar unes actuacions excel·lents en les recents competicions d'hoquei patins. L'equip júnior B ha aconseguit la quarta plaça al Campionat de Catalunya a Reus. Aquesta fita adquireix encara més valor si es té en compte que es tracta d'un grup format per jugadors de primer en aquesta categoria. Des del club asseguren que ha estat un Campionat de Catalunya per recordar, on s'han competit de tu a tu a grans rivals fins l'últim moment, com la victòria contra la Barça per 2-0, que donava el pas a les semifinals. I en aquesta eliminatòria van caure contra el Reus per 3-1. I en el darrer partit, per la lluita entre el tercer i quart lloc, van caure contra l'Igualada a penals per 1-2. El Club Petit Tordera també ha tingut una presència molt destacada a la Copa Elite, col·locant dos dels seus equips entre els millors del torneig. D'altra banda, l'infantil A s'ha penjat la medalla de bronze proclamant-se tercer classificat de la Copa Elite, després de caure a les semifinals contra el Caldes per 1-4 i els torderencs van verse a Vic per 5-2 per endur-se el bronze. L'equip ha mostrat una gran evolució al llarg del curs i aquest podi ha estat definit pel club com un premi per la feina feta. D'altra banda, el júnior A ha finalitzat la seva participació en aquesta mateixa Copa Elite en una meritòria vuitena posició. L'equip entrenat per Ernest Figueres ha estat reconegut per l'esforç, la dedicació i les ganes mostrades durant tota la temporada en cada entrenament i cada partit. El planter del Club Petit Tordera demostra amb aquests resultats que gaudeix d'un nivell i d'un futur molt prometedor.

Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, ara sí que anem avançant amb aquests continguts i com us vam dir ahir, avui doncs, tenim aquesta veu dels protagonistes del cap de setmana, un cap de setmana de moltes emocions i fins i tot d'alguna que altra ressaca, que m'han comentat i ara us explicaran molt millor aquests jugadors i ara ja seran jugadors d'aquesta segona catalana. Anem a reviure tot el que van viure i van compartir aquest últim cap de setmana, un cap de setmana ben emocional, suposo. Moltes gràcies, Marius, per acompanyar-nos aquest dimarts en el Show dels Esports. Òscar Rusqueda, Àlex Sánchez, Pau Llastarri i Boris, bona tarda, bon vespre, moltes gràcies per ser aquí en el Show dels Esports.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Com esteu? Com esteu?
2: Estem bé, estem molt bé.
0: Ostres, timidets, ara m'agrada molt perquè, o sigui, faig entrevistes a molts companys vostres i fins i tot, i d'hoquei i tot, estan com molt tímids a l'inici i després ja veureu que això són unes risses que fem aquí. Comenteu-vos, hi ha ressaca, sobretot emocional, m'heu estat dient, no?
1: Sí, jo personalment sí, és més ressaca emocional que d'haver sortit, que també ho vam celebrar com toca i... Però sí, vull dir, penses en el que vas viure i no ets gaire conscient. Jo, sincerament, encara no sé el que vam viure aquest dissabte.
0: Nois, Pau, també com a un altre capità... Òscar. Sí. Com a altre capità, quin orgull, no? I a més amb el club del teu poble.
3: Doncs sí, al final, com bé va comentar en Juan Manuel el seu post, que és un somni per la gent de la Pedrera que... Jo crec que tothom quan ets petit somia en un moment així i quan es fa realitat segur que ho has pensat mil vegades i cap d'elles és com ho has viure. Llavors, per mi va ser espectacular. O sigui, no sé, del club i l'estima que li tinc i tot i viure-ho i poder-ho fer i fer història amb el club, pues, el millor.
0: Pau, ara sí que t'ho pregunto, Després d'algunes temporades aquí a Tordera, doncs sembles ja de la casa fins i tot. Com et sents? Com et va rebre el vestidor en el seu moment i ara que has pogut pujar de categoria ja com un mes, no?
4: Sí, molt bé, molt bé. La veritat que des del primer moment em van rebre, vamos, amb els braços oberts i és que és el que diem sempre, però és que és el que és. O sigui, el Tordera és un club d'amics que entres i ja... T'hi fas molt fàcil perquè és que t'ho fa molt fàcil.
0: I Boris, després de les teves aventures també, doncs vas aterrar de nou a casa per gaudir també d'aquest ascens, no?
5: Sí, correcto. Muy, muy, muy, muy contento, la verdad, de hacerlo con el equipo del pueblo y, bueno, un poco lo que dice Pau, ¿no? Al final creo que hay gente también de fuera, de otros pueblos, que parecen ya de Tordera o, bueno, prácticamente son de Tordera para nosotros también.
0: Anem a comentar, nois, aquest últim cap de setmana amb el partit contra el Sant Feliu, perquè en principi un empat us valia, si no coneixeu el resultat que hi havia a l'altre costat, però ostres, era un fet que ha aconseguit 10 victòries consecutives, s'ha de tirar de maroteca i d'anar fent a veure quants anys feia que no passava, però l'any passat segur que no, i feia dos, potser tampoc, és a dir, ostres, un fet també inèdit, 10 victòries consecutives, i a més en un tram on es decidia tot, és a dir, que ja no podíeu fallar més. Com es va fer aquesta pressió?
1: Bueno, des del partit de sàbat sabíem que no podíem fallar i, sincerament, vull dir, sí, tothom va anar al vestuari, pues sí, ho farem, no sé què, tothom tope de motivat en fer-ho, però segurament que jo arribava a casa i dic, és molt difícil, molt difícil fer 10 victòries. I sí, les hem tret no sé com, i és el que dius tu, que no crec que hagi passat mai al club. Jo recordi... Clar, també molts anys de segona, que és molt més complicat, i els anys que s'han pujat de tercera a segona, els que jo recordo són de playoff.
0: A mi em van dir que l'Amàlio fins i tot tenia les seves carpetes antigues del club, tenia com apuntat totes les victòries, totes les derrotes, vull dir que ja parlarem amb ell també perquè ens digui realment quants anys feia que no passava això i si s'havia fet, perquè déu-n'hi-do, com es gestiona, nois, a qui vulgui, aquesta pressió que ara deia l'Àlex, que realment dins del vestidor semblava que sí, però potser t'anaves a casa i deies, hòstia, que és més complicat del que sembla.
5: Bueno, creo que era algo que se veía bastante, a priori era como algo muy romántico, ¿no? Como a Alex le gusta decir. Pero sí, al final creo que bueno, con constancia, creyendo en nosotros y sobre todo creo que increciendo, ¿no? En la manera de jugar, creo que el grupo cada vez se ha conformado mejor y pues lo hemos acabado sacando.
0: ¿Realment creieu a tots que això es podia fer o és això que deies, Àlex, que t'anaves a casa i deies, buah, tinc els meus dubtes?
1: Bueno, suposo que cada setmana que anava passant i cada victòria tras victòria tras victòria, pues cada cop eres més conscient i ho veies més a prop, però si m'ho diuen després de sabat, jo et dic que és quasi impossible.
0: quan vau començar realment a creure, després d'aquesta derrota del sàbat, quan vau dir realment, hòstia, és que sí que podem?
4: Hòstia. Jo no sabria dir, eh? Va haver-hi
0: algun punt d'inflexió en el vestuari de dir, hòstia, és que anem molt bé.
4: Jo et parlo personalment, sempre creia que per estadística en algun moment ens tocaria perdre punts. O sigui, ho tenia molt, molt assumit. Però després anaven passant els dies i anaves veient que anaves guanyant i al final deies, a veure si al final ho aconseguirem. I ja jo quan vam guanyar a Sils ja vaig dir que per mi en aquell moment és quan vam guanyar la Lliga.
1: Mira, jo me'n recordo un cop que estàvem fent la Rubiana d'abans d'entrar al bastió de l'escalfament i tu, Pau, vas dir, va, que avui són un vuitens de final.
4: Sí?
1: Sí, vas dir, avui som vuitens de final, i clar, doncs vuitens, després quarts, després quan vam fer l'última vaig recordar, mira, en Pau ara dirà, avui és la final, no sé què, no ho vas dir. Però a partir d'allà, quan tu vas dir, jo ja vaig ser més conscient en dir, ostres, pues, pot ser que ho tirem endavant.
0: Pau, en algun partit hagis dit que potser que anàveu perdent de dir, buah, és que aquí se'ns escaparan els punts.
4: No, sí que sempre hi ha moments en aquests que se't posen per davant el marcador i no acabes de tenir el joc aquest que com que t'estàs sentint còmode, que dubtes una mica, però després sempre arribem mitja part o arribem als minuts finals i no sabem com ho fèiem, però traiem un punt extra per poder treure els partits endavant.
0: Ara jo et poso, per exemple, Òscar, el partit contra el Cristinenc, que se us va ficar però una muntanya, però bastant, bastant heavy, d'anar perdent el descans, i realment amb la segona part, que va ser extraordinària, va guanyar 3-5. Ostres, aquell partit no sé si vau pensar fins i tot o què va passar dins del vestuari, no sé si us en recordeu, però de dir, o traiem això endavant o aquest és un partit que se'ns escaparà.
3: Bueno, jo sí, de veritat, que, i tots crec que ho saben, jo vaig dir que quan vaig entrar a mitja part que estava molt tranquil perquè veia que estàvem arribant, estàvem fent el que tocava, faltava a l'últim passet o acabar bé la jugada o faltava, bueno, això, el detall mínim per acabar de fer-ho. Però sí que se m'ha posat en contra i vas una mica cagat perquè dius, hòstia, sí, clar, potser aquí ja es tanquen i ja no t'entra cap bola i tal, però jo crec que tots vam començar confiant que es podia fer, vam fer el gol molt ràpid amb el Dan Serrano, el de Biel, el de tal, i una cosa darrere l'altra. I també és el que diuen tots, que teníem com la mentalitat aquesta d'anar més a més, i el joc es reflectia també, i sempre a les segones parts l'entrenar, com entrenem i tot això ens dona aquest plus que la categoria potser hi ha altra gent que no entrena tants dies o no entrena al mateix ritme i tal, i al final minuts finals de partit sempre és quan tenim aquest plus que altra gent no té.
0: I amb el partit contra els Sils, que abans el comentàveu, ostres, a més, bueno, totes les circumstàncies prèvies que hi havien hagut, no sé com anàveu, si fins i tot una mica nerviosos, però comenceu molt bé. De fet, us empaten amb un penal, que no sé com el va veure vosaltres dins del camp, i després, Òscar, que va salvar una pilota. Però que impressionant, eh? No sé si de reflexes o d'estirar-te era la teva posició ja natural, però que aquella aturada potser va donar els punts que diguéssim, perquè si anéssiu per sota el marcador, potser la cosa no hagués anat tan bé.
3: Bueno, jo, com tots saben, jo sempre he dit que jo des del dilluns ja estava nerviós pel partit del dissabte, i m'ha passat aquesta setmana i l'anterior, i també perquè crec que jo ho manifesto, perquè potser hi ha gent que sent també nerviós i no vol manifestar pel que li puguin dir o qualsevol cosa, i jo com que m'és bastant igual el que m'ha diguin, pues, ho dic i ja està. I després sí que veig que quan arribava el dia del partit ja, com qualsevol de nosaltres, ja ho has fet tot, has entrenat bé, has menjat bé, has fet tot el que havies de fer per arribar al partit i ja no tens nervis, ja només et poses a jugar, i jo molt confiant en ells. Jo sabia que si ells feien el que havien de fer estaríem tranquils, i així ho vam fer. I sí, veritat que, mira, trec el peu aquell que, com tu dius, és de reflexes i tal, i al final és el que t'he dit, que si un sortia, o sigui, vull dir, jo què sé, si jo fallava, tenia en Biel darrere que m'aparava. Si ens havia fet un gol, l'Àlex en feia dos. Si en Boris te treia quatre centros, tres eren qüestió de gol, saps? Al final anaven apareixent diferents persones en els moments que tocaven el partit.
0: I a més, amb una pluja descomunal, que no sé si aquest joc ràpid també us agrada, no? Perquè, hòstia, jugueu amb un estil de tocar ràpid, de voler córrer. Estàveu còmodes en aquell partit?
5: Hostia, yo creo que sí, yo creo que al final Guillem, la manera de hacernos entrenar, de darnos caña, de meternos presión, de apretarnos, ¿no? Sobre todo, creo que también nos sirve para estos casos. Yo cuando volví de la lesión, creo que mi primera semana me paré y dije, hostia, el ritmo que tenemos es de locos y he estado, nada, unas semanas fuera. Pero sí, creo que el ritmo que estamos teniendo es muy alto, que creo que en segunda catalana y en primera catalana a lo mejor un entrenamiento de los nuestros no se ven.
0: I, però dius perquè vosaltres el teniu superior, eh?
5: Sí.
0: I el tema lesions, que ara ho comentàveu, ostres, a més, al tram final de la temporada, potser quan més lesions teniu, quan més gent tocada està, com es va portar això dins el vestidor?
1: Bueno, les lesions també es porten més individualment que grupal, però crec que jo, quan vam ser campions de Lliga, el primer que vaig fer va ser també anar a en Rafa a dir-li que era seva també, perquè en Rafa ha fet una feina amb en Serrano sobretot, però amb molts jugadors cada tarda de 7 a 8 i mitja en Rafa tenia feina, i si tenies que vindre... Ell no podia vindre al partit i tenia que vindre el dissabte pel matí a fer-te alguna cosa, venia i cap problema. La veritat que en Rafa aquest any ha fet una feina espectacular i gràcies a això pues, hem arribat el millor possible al partit.
0: Heu arribat a forçar algun de vosaltres? Sí, algun partit de dir... Jo crec que tots.
4: Sí. Jo crec que tots. L'Àlex que venia tocat del genoll...
1: Sí, aquests dos últims de... Bueno, des de... em vaig fer mal, Fornells, Forso, Calaguidó, Forso, després Sallena no jugo perquè em vaig fer mal aquell dijous, el Sils surto també forçant i aquest pues, estava una mica millor aquest últim, però també no estava al 100%.
0: I, però és que a més a vegades ho comentàvem fins i tot de les tertúlies amb en Blasius que ho comentava, per sort és una plantilla d'equips jugadors, però que tot podríeu ser en l'11 inicial, vull dir, tots rendiu de la mateixa manera i fins i tot que en Guillem a vegades havia de decidir la convocatòria i deixar alguns fora. També com es portava això que a vegades han de dir he fet una molt bona setmana però potser no entro a la convocatòria, però clar, tenim la sort que aquesta és una pinya, no, l'equip?
4: Sí, bueno, això és la part complicada de futbol, que al final la tercera catalana potser no ho veus perquè doncs, hi ha gent que es va tirar més de la moto o així, però tenim sort que tots estem molt compromesos i en Guillem té doncs, aquest problema per fer-ho. És una putada perquè a nosaltres ens agradaria que estiguessin tots ja només per com són i perquè ningú s'ho mereix, perquè tothom es deixa la pell entrenant i s'ho deixaria al camp si poguéssim jugar els 25 que som, però és el que hi ha.
0: I aquest cap de setmana, ara parlem d'aquest cap de setmana contra el Sant Feliu, perquè era vida o mort, ho hem comentat abans però ens hem anat del tema, sí, tornem, perquè el Sant Feliu també se la jugava moltíssim, vull dir, la lluita pels 6 millors tercers estava, que bueno, fins i tot pitjor que el liderat, i havia de guanyar sí o sí perquè es quedava fora, al final es va quedar fora. Vosaltres en el partit, com vau sortir? Perquè havíeu de sortir per totes a voler guanyar sense saber el resultat del Sils.
3: Doncs sí, el que acabes de dir, o sigui, vam sortir a guanyar perquè amb un guanyar t'asseguraves tot, que era quedar primer sí o sí, o sigui, ja no, i al final com que depenies de tu mateix, doncs per mi era el guanyar. Després ja el que pogués passar a altres camps i que ens poguessin fer X, pues, ja no depenia de nosaltres. Al final el guanyar era que tu depenies de tu mateix sense dependre de ningú altre. I res, jo faig un comentari petit i seguiu, però que jo xapó pel Guíxols, per tant el post que van fer i tot el que van comentar, perquè crec que un club recuperi la il·lusió en aquesta temporada està molt bé. I l'últim també, que jo des de darrere m'anaven dient que el Sils anava perdent 3-0 i jo no m'ho creia, em pensava que estava mentint, me deien que m'haguessis gols i tot això, però jo no m'ho creia pas, t'ho juro, eh? I no m'haig deixat pas guanyar, si no m'ho diu l'entrenador o qualsevol cosa, però que nosaltres vam anar a fer la feina, que ho va dir en Guillem, a guanyar, que mai ens hem deixat guanyar contra ningú, així que el que vam fer, guanyar.
0: Vau patir per si en el cas de que el partit s'empatava hi hagués alguna més estrany en l'altre costat?
1: Jo tenia força clar durant la setmana que si nosaltres empatàvem els feia 9 segur, però no sé què va passar en aquest partit, no vaig estar-hi, però a mi em va... És el que diu ell, jo em deia 1-0, 2-0, i jo no m'ho creia.
0: Jo que l'alcalde es va sortir amb juvenils, eh?
1: Sí, sí, sí, però després el meu avi avui m'ha dit que és un derbi bastant calent i...
0: Sí, hi ha molta rivalitat.
1: Hi ha molta rivalitat i, bueno, pues, va passar el que nosaltres ens van haver, saps? I tampoc ens ho esperàvem.
0: Clar, o sigui, estava empatat tot, però us sentíeu superiors en aquest partit contra el Sant Feliu, per això?
3: Jo vaig veure que van sortir a per totes i en un ritme molt alt, sort que nosaltres també vam sortir amb el mateix ritme perquè el vam igualar, però crec que és el primer dels equips que em trobo que els primers 20 minuts dius, hòstia, no sé, t'acostava tot, el passe arribant abans a les pressions, algun passe se't quedava curt i arribaven, no sé, per mi em van semblar que van sortir això a guanyar-nos, que era el que havien de fer, òbviament, per entrar a play-off, i ja els entenc, però després ja tot es va com baixar una miqueta el ritme i bé, però jo és que com que el Tordera no he vist aquest any ningú millor que nosaltres, com la temporada sí que et podia dir que l'Arbúcies estàvem ahir, però aquest any crec que no hi havia equip que, si nosaltres feien les coses bé, ens pogués...
0: I us esperava aquest nivell d'intensitat del Sant Feliu ja de primeres?
1: Sí, bueno, però perquè s'ho venien a jugar tot i ells, crec que jo durant el partit també em vaig donar compte que ells el que tampoc anava molt ràpid als saques de banda, als saques de porteria, ells volien que el partit durés amb el 0-0 el màxim possible, intentar fer apretar els deu últims o els últims 15 i a veure si ens feien el gol, i va ser al revés. I per acompanyar les paraules que ha dit ell, crec que el Sant Feliu es va comportar excel·lent, ens va deixar celebrar com vam voler, no ens vam posar cap problema, i crec que això a vegades també s'ha d'agrair i és difícil, perquè a sobre també era un equip que s'ho estava jugant i ho va perdre, i van acceptar la derrota, ens van deixar celebrar, i crec que és d'agrair, la veritat.
0: També s'ha usat, bueno, en el post que vau fer també, molts equips de la categoria que us han comentat, us han felicitat l'enhorabona, suposo que també això s'agraeix, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: En aquest partit, quan veieu, suposo que quan jugueu amb un mes, la cosa ja es comença a veure potser més verda. De dir, ostres, quan expulsen el jugador del Sant Feliu, i verda en el sentit de bo, de veure potser tot una mica més clar.
5: Bueno, yo desde fuera, porque no pude jugar por las 5 amarillas que tenía, la verdad es que lo pasé bastante mal. Creo que jugando a uno los nervios, bueno, como que se le van. Pero,
0: nervioso, ¿eh?
5: Sí, yo desde fuera estaba muy, muy, muy nervioso, con ganas de jugar, de querer entrar, de querer hacer cosas. Pero bueno, pero me tocaba estar fuera, estar apoyando. Y bueno, sí que es cierto que creía que estábamos siendo superiores, pero es el típico día que te tiene que salir bien las cosas, y de los nervios, de saber que te estás jugando mucho y tal, a lo mejor ese pase que lo tienes a 2 metros, lo fallas. Entonces, bueno, creo que fue un poco lo que nos pasó, no estábamos del todo finos, pero bueno, creo que se nos dio de la mejor manera. También comentábamos, ¿no?, que bueno, que aunque hubiésemos empatado y hubiésemos quedado campeones, creo que no hubiese sido tan épico, ¿no?, digamos, sí, el ascenso o la celebración.
1: Fue el 90,
5: ¿no? O todo como fue, claro. Además, el minuto, la manera que fue, bueno, sí, creo que salió todo rodado como tenía que ser.
0: I això us han preguntat el gol en el minut 90. Quan veieu a Raúl que es col·loca per allà a xutar, pensàveu que en aquesta s'anava dins?
5: No.
3: Sinó perquè estava molt mal.
1: Sí, se li va una mica a la dreta, no és la seva cama hàbil, i bueno, saca un bon gol, treu un bon golpeig, sí. I després amb el que estan allà i cap a dintre ja celebrar, va ser increïble.
0: La sensació aquesta de veure la pilota que se'n va cap a dins, que eufòria total.
1: A sobre, en el camp, en la porteria on estava la gent, en el córrer on estava la gent, va ser molt maco, la veritat que sí.
0: Vau parlar abans amb l'afició, no sé si vosaltres o el club, fins i tot per si passés algun gol, que no entressin dins del camp, també per si un cas?
1: Nosaltres els capitans vam enviar un missatge pel grup de la grada de la 1914 i vam posar això, que tinguessin cuidado a l'hora de quan pides al final d'invadir el camp i això, però crec que ho vam controlar molt bé, crec que va sortir com tenia que haver sortit i no va haver cap problema.
0: I alegria pràcticament triple en aquesta temporada, no? Perquè el juvenil, si no equivoco tu, Àlex, amb el teu equip que entrenes un...
1: El juvenil.
0: Doncs també campió
1: el mateix dia. Una hora abans.
0: A més a Sils, i els veterans que també han pujat. Sí. Uau, pel club també és una autèntica borrada,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I bueno, i també ja en Diego està fent playoff amb el seu equip, en Miqui ha fet també playoff, en Juanma va perdre la lliga aquell mateix dissabte pel matí a Arbúcies, però també està el playoff. Crec que les coses des de baix fins a dalt s'estan fent molt bé, i culminant-ho amb l'ascens de juvenil, veterans I primer equip crec que és l'ideal i el que tenia que passar perquè ens ho mereixíem també.
0: Com definiríeu el balanç o com l'evolució que heu fet com a equip durant tota la temporada? Començant per l'inici, potser alguns partits que es van escapar per detalls i després amb el final, que ha sigut totalment diferent.
3: Sí, jo crec que al principi... Bueno, ja venim d'alguns anys amb en Guillem i ja sabem més o menys el que ens demana i com hem de jugar i tal, però sí que al principi ens costava o ens costava trobar bé els quadrats o moure'ns depenent els rivals i altres jugadors. I res, amb el pas dels partits i això crec que hem anat evolucionant. També és el que diu en Boris, és que entrenem... Bueno, jo, mira que jo al ser porter corro poc, però jo els veig i és que... O sigui, van amb moto. O sigui, jo quan em poso dintre una conservació que fa mil que no corro, en plan, en dos minuts estic fora ja. Però això, que posen un ritme molt alt en totes les tasques que fan i al final es nota el partit i tot, que van, reben la bola i ja saben el que han de fer, perquè pensen abans, perquè reaccionen abans, perquè, bueno, estan això, més dins que potser els altres, no sé.
4: I jo crec que també una cosa que hem millorat molt des de l'any passat, crec que és la manera que teníem de competir. Que... L'any passat i al principi de la temporada igual se'ns escapaven alguns partits que no se t'havien d'escapar perquè o no acabes d'estar tens o no acabes de saber com acabar el partit o no definies algunes situacions que havies de definir millor, i aquest últim tram de temporada crec que això ho hem solventat perfecte i no ens ha pogut la pressió, no hem estat molt bé. Sí.
0: Va haver-hi algun moment, perquè el Cil, si no m'equivoco, se va escapar fins a 12 punts o alguna cosa així.
4: Una borrada, no sé.
0: En aquest moment, quan hi ha tanta diferència, no sé si a dins s'havia comentat fins i tot, bueno, el campionat ja no es pot, anem a lluitar per aquesta segona plaça, anem a mantenir-nos aquí, perquè era un moment on també entre la segona i tercera plaça hi havia molt poca diferència.
1: Jo crec que el que ens ha donat una mica la confiança de poder arribar és veure el Cils guanyar tants de partits al 90. Crec que si ells haguessin guanyat els partits com últimament els estàvem guanyant nosaltres de 2-0, 3-0 fàcil, sí que allà penses que estàs més lluny i que és molt difícil arribar, però tu guanyaves el teu partit, entraves a la Fede i si no perdia els Cils i guanyava, eren el 90, el 90 i alguna cosa, i això et donava vitamines i la confiança i l'esperança de que va, la setmana que ve perden i pum, i perdien. Crec que això ens ha donat bastanta confiança i bastant optimisme.
0: Com és entrenar amb en Guillem, nois?
1: Bueno, está exigido toda la estona.
5: Sí, la verdad es que es muy exigente. Es un entrenador que... Bueno, yo creo que... La verdad es que creo que todos estamos bastante contentos. Al final, obviamente, pasan, bueno, cosas de fútbol, ¿no? Que al final unos tienen más minutos, otros tienen menos minutos. Pero creo que la gestión que lleva es bastante buena. La relación que tiene con el grupo creo que también es bastante buena. Sí que es cierto que a veces podría apretar un poquito menos en las entrenos, pero la verdad es que eso, lo que comentaban ellos, ¿no? Nos da ese plus en los últimos minutos que es que, bueno, creo que vamos volando y eso se nota también.
0: ¿Y hay mucha bronca a vestuaris?
5: ¿Broncas en los vestuarios? No.
1: No. Hem tingut amb entrenadors anteriors, hem tingut més bronques dintre l'estuari.
5: Sí, alguna botella volando, també.
1: Sí.
0: Això aquest any o altres?
5: No.
0: Vale.
1: Amb l'últim entrenador.
0: Jo no t'anava a preguntar, però si el tires tu...
1: No, sí.
0: I a més, Àlex, tu, ara, com a nivell personal, 17 gols, si no m'equivoco, aquesta temporada,
1: sí.
0: Màxim golejador de l'equip, i que no jugues pràcticament com a davanter, sinó acostumes a tenir un rol de mig del camp potser una mica més ofensiu. També com es dona això?
1: Bueno, sí, són 17 gols, però crec que són també 6 de penal, no sé, 3 o 4 de falta, i bueno, si no llances la pilota parada, pues, tampoc serien tants de gols. Sí, vull dir, no sóc un jugador, bueno... Quan era juvenil i cadet no era un jugador de fer gols. Ara, sènior, sí que porto 3 temporades fent bastants de gols, però... I sobretot va ser més a la primera volta que aquesta segona. La segona sí que no ha estat gaire encertada a porteria i han tirat més del carro Serrano, Adri, sobretot, però sí, la primera volta sí que considero que de cara a porteria va ser bastant bona.
0: Quin creu que ha sigut el jugador de la plantilla que potser més evolució cap a positiu ha fet? De dir, al principi de la temporada, bueno, sí, està per allà, però al final...
5: Vato 100%.
0: De dir, buah, mira.
1: Sí. Jo vi el pla,
4: eh? Jo sí que també. Pues, i el pla al principi no jugava,
3: Jo també anava a dir amb Masferrer, tio. Masferrer...
1: Masferrer, les últimes 5 jornades.
0: Però Masferrer ja juga com lliure, no? O sigui, comença de lateral, és però que, després, bueno, cap al mig del camp, no?
3: Per això em sorprèn, perquè s'ha adaptat bueno, és que jo no ho entenc, vull dir, a vegades t'apareixia com a mig i deies, però aquest nano què fa aquí, com tu dius, saps? I jo mira que sé per què ho feia, saps? Però, bueno, això, per mi...
5: Però el tema és com aparece, ¿no? Allí en medio, sí, sí. A lo mejor coges y metes un lateral allí de medio y se gira, pues, como si gira un lateral. Yeah. Él se gira como si fuera un pivote de toda la vida.
0: Sí, no hi ha un consens, rotllo, cadascú té el seu, eh?
1: Sí, no sé, a mi enviar el pla, per exemple, és que enviar el pla ens dona moltíssim. I el que ha dit de Badó també, en Badó ha fet un pas endavant. Sí. I sobretot ha sigut més de l'any passat aquest que durant aquest any, però... Uf.
0: Mira, en Joan Martín diu que la defensa cada cop li donava més seguretat a en Biel i Pujades, de dir, hòstia, és que vaya dupla, vull dir, estava com tranquil·líssim d'estar en allà. Ho rieu, eh?
4: Sí, no, és que teníem algú enfadat, per això.
5: Sí, ese comentari no sento muy bien.
1: No, perquè sí que és veritat que Pujades ha jugat, ho vaig estar mirant, vaig anar a dinar ahir amb ell i ho vam estar mirant, ha jugat la meitat de partits, ha jugat 900 minuts, crec, en Pujades. I crec que en Joel ha jugat més minuts que Pujades. I Joel ens va donar molt, també, quan no està Pujades i jugar a Joel, ens ha donat un gran nivell.
0: Anem a passar una mica l'apartat d'aquest una mica de metxorra, no? Per dir, una mica conèixer una mica el vestidor per dins, pregunta random que potser em tiraré. De moment és la típica de, us diré una situació i m'heu de dir, o qui de vosaltres o qui del vestidor, doncs, veieu més en aquest perfil. I si després voleu tirar alguna a vosaltres, doncs, endavant també, eh? Vale. La primera, l'has comentat fins i tot, Òscar, abans per sobre de dir, mira, aquesta pregunta l'anava a tirar, no sé si la resposta serà la mateixa. Qui és el que es posa més nerviós o està més insuportable abans d'un partit de dir d'alta exigència, o l'últim, o els Sils?
1: Fuà, tio. Diem un nom cadascú, no?
0: Sí, si voleu tirar un nom cadascú i a veure si hi ha...
3: Doncs jo segueixo la paraula mentre penso, perquè...
0: Valores fuera, eh?
1: Jo et diré Pide.
0: Sí?
1: Que és sobreexcitat, sí.
4: Sí.
0: És de que fins i tot us posa nerviosos a vosaltres.
1: Sí, però no de que li tembli, vull dir, que es posi nerviós i sigui un nerviosisme negatiu, sinó que està sobreexcitat. Ja durant la setmana i aquell partit està...
5: És que Pide és una bomba d'emoció.
1: Sí, sí. Sí.
5: No sabes per on de coger-lo. No,
1: jo et diria Pide.
4: Sí, jo li compro. Jo li compro.
5: Sí, jo també.
0: Tu vols dir un altre, eh?
3: No, és que no en tinc cap, vull dir... No... Jo crec que tots els que entren al camp, jo mai veig ningú que senti gaire la pressió, vull dir, els veig molt tranquils, que casco per dintre o porta lo seu, però els hi compro Pide perfectament. El que diuen, està boig, tio.
0: En el vestidor, què és per introduir una mica? Però qui té el poder de la música?
5: Lo vamos cediendo bastante.
4: Sí.
0: I ara és el que, la que tenia. Hi ha algú que tingui rotllo prohibit posar la música de dir, no la posis tu perquè no ens agradarà?
4: Bueno, li van començar a prohibir
1: l'Àlex. Sí, jo la posava abans.
0: Què ficaves?
1: Jo sempre l'he posat entre setmana. Els caps de setmana mai la posava jo, perquè sé que no ens agrada la meva música, però sí que posàvem rock, rap, i ja està, no s'escoltava reggaeton. I vaig deixar de posar-la jo, i la va començar a posar Raúl, no?
4: Sí, i Raúl, Alejandro,
5: Joel.
1: I sempre guanyàvem. I ja fa com... Fa 10 setmanes o 9 setmanes que entre setmana no poso música.
5: Somos un equipo muy supersticioso.
0: No, és que ara us anava a preguntar quines supersticions teníeu a dins? Per exemple, Guillem sempre anava vestit igual.
1: Sí. Sempre escoltem la cançó, l'última cançó és la de Héroes del Sábado, i som molt de... Si una cosa funciona, no la toquem gaire.
5: ¿Sabes que me hacía mucha gracia cuando hacíamos lo del proyector? Y siempre teníamos que esperar a Alex para que viniera y lo encendiera.
1: Ah, sí, eso
5: fue el año pasado.
1: Sí, el año pasado.
5: Y teníamos que esperar a que él viniera y lo encendiera. Y a lo mejor estaba en el fisio y no, lo esperábamos a que viniera y lo encendiera.
1: Yo las charradas me sento siempre... Las charradas de l'aula siempre me sento al cantó de... d'enviar el pla, tant entre setmana i el cap de setmana també. Però tampoc...
4: Manies de que siguin iguals, ja tothom les
5: té.
0: Ara us anava a preguntar individuals, o de, jo què sé, sempre ficar-se la mateixa bota primer, o fins i tot la mateixa roba interior, no sé, comenteu-me quines...
5: Jo sempre empiezo con la pierna izquierda, sempre me pongo el primer calcetín el izquierdo, luego el otro del derecho, y luego lo mismo con la bota. No.
0: Sí, doncs raro,
5: Sí, pero sí, es una algo que desde hace muchos años hago.
4: Jo tinc entrar al camp amb la dreta i donar un parell de salts abans d'entrar, i també, com l'Àlex, posar-me a l'aula, m'havia de posar al cantó esquerre una miqueta com a darrere, al costat que hi ha una bici estàtica, posar-me per allà.
0: Òscar, tu tens alguna? Perquè com a porteu a vegades amb els guants o alguna cosa.
3: Jo és que en tinc infinites, tio. Jo
0: sí. No, a mi m'agrada molt, m'agrada saber-ne.
3: Jo en tinc infinites. Jo abans, quan acaba en Guillem d'explicar l'escalfament, vaig a menjar el meu trosset de guaiava d'aquest d'enviar el pla... res una miqueta, després sempre faig tres amb el peu, o sigui, faig tres salts amb el peu dret, m'assentigo, surto, toco els tres pals, no sé, és que en tinc infinites, és que m'estaré aquí hores explicant.
0: I amb els guants sense alguna?
3: No, amb els guants no. El que passa és que no m'agrada que la gent se'ls posi, i quan se'ls posen, pues, el sol apartar, però per la més...
4: Ah, bueno, i passar-te a buscar abans dels partits.
3: Ah, bueno, això sí, home. En pot tenim la conya que el partit de sàbat realment el perdem perquè em porta el meu pare a sàbat, ens porta el meu pare a sàbat, perquè sempre que amb en Pau que em passa a buscar a casa, guanyàvem. I la segona volta, un cop que anem amb el meu pare, perdem. I ja no vam anar més amb el meu pare.
0: Us agafeu a totes, eh?
5: Sí, sí.
1: A mi m'agrada molt tocar a tothom quan entrem de l'escalfament. Abans de fer el crit, jo sempre vaig pel vestuari i ja, que sigui, només fer així. Yo intento tocar a tothom.
5: Hostia, ¿no os habéis dado cuenta de que cuando vamos a hacer el grito antes de salir, siempre le pego una colleja a Badó?
1: Hostia, no.
4: Sí, yo los últimos dos partidos me he dado cuenta.
0: Sí. Es María también, ¿no? Siempre. Estás por aquí.
5: Oye, en este último partido de San Feliu, digo, ¿dónde estaba Badó? ¿Dónde estaba Badó? Y yo, ¿dónde estaba Badó? Y me dice, aquí estoy, va, Boris, pégame.
0: Bajo orejita, sí. Va, vine. El que anàvem abans, hi ha algú que abans de jugar un partit o abans d'entrenar es comenci a anar al mirall a ficar-se a coqueto?
4: Hòstia.
0: O que diguis així, bueno,
5: Pides el avalotiente.
4: Sí. Bueno, pides molt.
0: A on has sortit el partit de renta de fent?
5: Està muy loco,
4: Sí, està
5: muy loco.
4: Pues afeita, o sol.
0: No, però afeitar-se i després amb la suor no li pica?
1: I depilar-se, també s'ha depilat. Sí. Jo l'he vist depilar-se.
4: Home, a la dutxa...
1: Sí.
0: Ara, si haguéssiu d'anar a un escape room... i que en aquell escape room sigui per salvar la vida a algú, aquí de l'equip no portaríeu?
5: A Pide.
0: Hòstia, en Pide avui s'està... Sí. Perquè fica molt nerviós en situacions així, una mica sota pressió, o se t'avala molt...
3: Jo portaria en Diego perquè mai em fa puto cas, tio, en Diego, tio. Li crido 24 cops. No.
0: Va venir un cop? No? On era? Vas començar a cridar com un boig, eh?
1: Aquesta és una bona història d'entrar
0: al vestuari. És veritat que després vam entrar al vestuari i com vam començar a cridar, eh?
1: Jo no la portaria... No ho sé, a Sebi, no?
5: A Sebi. Sí.
1: No sé.
0: Bueno, passem a...
4: Sí.
0: M'heu dit que abans no hi havia moltes bronques, però qui és el que rep més avisos o... Clar, tenia bronques d'en Guillem, però més avisos, o que se l'emporta més a xerrar amb ell... Òscar.
3: Bueno, no, jo com a avisos no, però en Marc Ruiz sempre és com el blanco fàcil. Perquè,
0: sí?
3: Sí, més que li posa molt fàcil, però sí.
0: Perquè... Mira, últimament ha estat bé, no?, en els últims partits.
3: No, però...
5: És que no és perquè jugue mal.
3: No,
5: és perquè...
1: És un passot.
5: Sí, és Marc Ruiz.
3: Sí, no és...
5: Sí.
3: No és per res que faci malament ni res, sinó perquè és això el que diuen, que passa a vegades de coses o...
1: I tu alguna galtra també t'emportes.
3: Sí,
1: també. És que alguna galtra també s'emporta.
0: Ens recorda molt a nosaltres, bueno, en Elot i tal, quan va haver-hi la transmi de Fornells, que et vam donar l'MVP, eh? Et vam donar l'MVP per aquella aturada que fas en l'últim minut i ens diu, hòstia, mira que va gent que va fer un partidàs i li vam donar l'MVP a tu perquè va fer una aturada en l'últim instant. Com vas viure aquell partit? Perquè més una aturada que pràcticament també dones la victòria.
3: Doncs bé, bueno, jo sempre estic bastant tranquil perquè és el que t'he dit, que jo confio molt en ells i sé que si ells fan el que han de fer, el partit sempre s'anirà endavant. Vull dir, al final haig d'intentar, com aquest any, que m'arriben pocs cops, intentar parar el màxim de boles possible, perquè t'arriben això dos, tres cops comptats i el que no pots permetre és que et facin més d'un gol. Però sí, aquell partit se'ns va posar molt difícil, era el primer cop que jugàvem amb la calor i tal, xafogó, i el camp molt gran també, i bueno... No sé, al final, sort, el que sigui, és que no sé, vull dir...
0: I ara, què prefereixes? Una aturada potser en l'últim minut que doni la victòria o en l'últim minut de dir a Guillem, Òscar, puja a rematar i que marquis.
3: No, no, jo prefereixo una parada abans que un gol, la veritat.
0: Sí, no en tens humil, eh?
3: Sí, sí.
0: Vosaltres, preferiu marcar un gol que doni un premi, potser a l'ascens, o poder donar unes assistències perquè un altre, tres assistències perquè un company vostre faci un hat-trick?
4: Home, jo després d'aquesta setmana crec que preferiria...
5: El gol, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, Àlex, tu també?
1: Sí, m'és una mica igual, eh? I sempre he sigut de donar assistències, però a tothom li agrada celebrar gols.
5: Jo sí, muy de assistències, la verdad.
0: Sí?
5: Sí, me gusta.
0: A mi, jo a vegades, bueno, clar, jo a vegades com si jugués a futbol ara. Jo vaig deixar el futbol perquè no... Vaig veure que no era el meu. Però a vegades pecava com de ser massa humil, saps? De dir, puc estar sol davant de qualsevol situació i la dono i potser és més mala opció aquesta, saps?
1: Yeah.
0: I al final l'acabava cagant. Ara és una que sempre la faig i tinc curiositat, però algú que us portaríeu a una illa deserta. Tres coses. M'heu de dir tres coses i ara... M'ha vingut així, un company de l'equip que us heu d'emportar.
1: Vale.
0: M'heu de dir un nom de l'equip i tres objectes que us pugueu emportar amb una guia de certa. Pot ser coses random, eh?
5: Sí, vull que m'agradin a mi, no?
0: Sí, sí, exacte, vale. No fa falta que sí, va, per fer por...
1: Sí, vale.
0: No, això no.
1: Jo m'emportaria Juanma, segurament.
0: Però perquè, si t'ho passaries ben bé ell o perquè realment et podria ajudar?
1: Per les dues, potser. Ell o en Barceló, que són els que... O en Marc, que són els que tenen més confiança. I després, què m'aportaria?
0: Aneu pensant en els altres, eh?
1: Ja.
4: Tot d'allà en fum, això.
3: Tu, Catan, segur.
1: Ah, sí, un Catan.
0: Però
1: si som dos, no podem jugar, eh? Bueno, si som dos, no podem jugar.
3: Segur que trobes per allà algú que...
0: Poses un cocon allà i... Els altres, quin nom? Digueu-me un nom, va, els altres de moment.
4: Jo el de l'Òscar mateix. O sigui, és el que tinc més confiança al final.
0: Ara ell no et dirà tu, eh?
3: No, jo anava ell mateix.
0: Boris?
5: Jo creo que me llevaría o a Badó o a Biel Pla.
4: Hòstia, Biel Pla.
0: Clar, Biel.
5: Biel Pla és el abuelo de nosotros.
0: I objectes, va, digueu-me un o dos.
5: Un balón de futbol, 100%.
4: Sí, això sí.
5: Unos toques en una isla perdida.
4: Jo em portaria un llit, també, per no haver de dormir al terra.
1: Jo ganivets, perquè no m'agrada menjar amb les mans, no m'agrada embrutir-me mentre menjo.
0: No? I sí, aquestes típiques botifarrades, no? També t'has de mal pa, no ho fas amb les mans, que també és l'essència, no?
1: Sí, però... No sé, prefereixo també...
0: O sigui, ets el que menges pizzas amb forquilla i ganivet?
1: Si té moltes coses, la pizza sí. Si té moltes, vull dir, a la sardana, per exemple, sí. Sí. Si és una Tarradellas, no, òbviament. Però si m'embrutiré, vull dir, jo una hamburguesa i embrutint-me no la disfruto. Me la menjo tan ràpid per restar el menys brut possible.
0: I amb aquestes que et donen guants, les gaudeixes
5: no,
0: o no?
5: No, jo no menjo amb guants.
4: No. No.
5: molt raro. Sí. Molt raro.
0: Òscar?
3: És que no tinc ni idea que m'emportaria.
0: Res, us trec un altre tema. O sigui, es trec allò del Catan. Hòstia, s'ha comentat molt el Catan, no? Que fins i tot, a mi és que els jocs de taula també em flipen, i d'això de que quedes amb els amics a les tantes de la nit, que la gent està de festa i tu estàs a casa d'algú jugant al Catan. O sigui, increïble, eh?
1: Sí, nosaltres, vull dir, amb Juanma, sobretot, Marc, Serrano, Pujades, a vegades, Adri, també, sobretot, acabàvem el partit, anàvem a sopar tots i anàvem a mi casa a jugar al Catan. No sortíem de festa aquest any, hem sortit molt poc de festa per al Catan.
0: També teníeu una sede, és que no sé qui m'ho va dir, que hi havia com una sede per jugar al Catan, perquè sempre anàvem allà, no sé qui, la mare de no sé qui sempre us portava les coses per menjar.
1: Això a què s'han pito?
0: Sí, això que m'ho havien comentat. Sí. Per acabar, com es planteja la propera temporada?
3: Doncs no ho sé, la veritat. Jo és el que també els dic molt a ells, que jo estic de vacances i ara mateix penso
0: ara
3: poc...
0: Ara que et deixin en pau, eh?
3: Penso poc anar a futbol, perquè crec que ens feia falta a tots, perquè un mes més hauria sigut molt difícil.
4: No ho entenc.
3: Perquè, bueno, al final és tota temporada, estàs també una mica cremat, vens d'acabar amb un play-off que es va allargar més, vas tenir poc temps de vacances i tal, i jo ara mateix, sincerament, penso poc anar a futbol, I això, però jo crec que ho enfocarem igual que hem jugat altres temporades, sabem on hem fallat, i jo crec que anirem a línia ascendent segur.
0: O sigui, preferiu descansar ara, eh? Ara ja esteu una mica farts potser de veure-us tant.
5: Bueno, sí. Quizás no de ver, ¿no? Ya, no. Creo que en el vestuario, la verdad es que tenemos muy buen vestuario y cada vez que nos veíamos, entrenábamos, siempre eran risas, siempre pasaba algo bueno, siempre llegabas con algo para contar a casa. Pero bueno, creo que mentalmente haber alargado 4 semanas más hubiese sido, aparte de físicamente, creo que mentalmente hubiese sido mucho peor que físicamente, la verdad.
0: Ara, per tancar, fareu alguna coseta més? Vau fer la rua, se us van incorporar els juvenils, però potser els veterans van fer alguna cosa també amb vosaltres, o fins i tot vosaltres per tancar la temporada, suposo que alguna coseta
1: sí,
0: fareu, no?
1: Jo que tinc entès, la idea és fer un sopar i sortir de festa, o un cap de setmana o això, i després ja el dia de la Cluenda, que volen fer la rua els 3 equips, i no sé si acabarem a l'Ajuntament, no sé. I això, sí.
0: Sí, que ja planer, Pau. I sí. A sortir de festa, eh? Això no,
1: jo amb
0: no
1: el que vaig veure el dissabte estic content. Eh?
4: Sí,
1: no passa res més i estic contentíssim.
0: Hòstia, abans hi comentaven amb Boris, abans de començar, de dir, hòstia, increïble, sobretot l'ambient que es va viure, perquè va ser com així mig improvisat de, mira, si passa, doncs fem això, no hi havia cap cosa anunciada de si guanyem hi haurà això per aquests carrers, sinó que vau començar a voltar i...
5: Además, toda la gente que nos acompañó, que dio la vuelta entera, que subió Santa Llucia, el Camí Rar, y sí, nos sentimos muy acompañados, muy contentos.
1: De sobre, també, al camp, ho estava per anar avui, jo crec que ja va haver-hi més gent que el dia contra el Roni. Però jo a la porteria veia 3 files o 4 files de gent.
0: Molta gent.
3: Sí, i també afegir que jo crec que el fer-ho després del partit teníem l'eufòria i el sentiment molt dins. Llavors, jo sé, si ho haguéssim fet el diumenge, potser...
0: També és fred,
3: ha sigut, exacte, més fred. I en aquell moment estaves eufòric, estaves... O sigui, jo crec que com que ho vam treure tot el que portàvem aguantant tota la temporada, i no sé, per mi va ser... com el millor, saps? I, que podia passar, potser.
1: I jo, personalment, també trobar-me els juvenils allà, que no vaig poder, que estava bastant enfadat perquè no podia celebrar amb ells acabant el partit a Sils, que tenia que jugar aquí, em va donar la vida estar tots allà, sobre en el remolc, tots junts. A mi, per mi va ser un dia bastant especial, la veritat.
0: I a més, com a, tornem al que dèiem abans, com a club, perquè cada victòria després entraven tots els nens de la Pedrera a fer la foto, sí. També s'anaven pujant allà en alguns moments en el remolc, vull dir, també, ostres, quina família, no?
4: Sí, al final jo crec que el tenir molts dels jugadors que som entrenadors del club, això fa molt, fa més que encara els nens, si ja sentien el club per ser qui són i per ser el club del poble i per veure nosaltres que, vulguis o no, doncs som el seu exemple, que som els més grans, ja tenir un referent que van veient dia a dia el primer equip i veure'l jugar i veure'l com va guanyant les coses i va d'això, doncs crec que fa com que encara el club en general es conjunti més.
0: Doncs nois, moltes gràcies per venir, espero que us ho heu passat bé, desitjar-vos sort per la temporada vinent, però aquest estiu a veure si ens anem veient i anem fent cosetes. Moltes gràcies Boris, Pau, Àlex i Òscar per venir i fins la propera, ens veiem.
4: Gràcies.
1: Gràcies.

Vinga, va, doncs a nosaltres que ja hem arribat al punt final del programa d'avui, del show diari del dimarts 19 de maig. Ha estat tot un plaer que hem tingut aquí els campions d'aquesta tercera catalana, els jugadors del Club Futbol Tordera, en Boris, en Pau Llastarri, l'Àlex i l'Òscar. Doncs faig xerrar una mica del tot el que ha estat la temporada, perquè hem viscut una temporada difícil, però que tot l'esforç té el seu mèrit. I dissabte passat, que van tenir aquella festassa, ja hem escoltat les seves sensacions després d'aquesta gran victòria. El programa d'avui, que se'ns acaba, però crec que ha estat ben complet i que us pot interessar. Per tant, nosaltres que ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me durant aquesta nit. I res més, ens veiem demà de 8 a 9 del vespre amb més continguts i que acabeu de passar una molt bona nit. Ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. L'USTEC atribueix a les vagues la nova oferta d'educació entorn de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT per intentar desencallar el conflicte, però creu que el que ha traslladat el govern encara no és una resposta digna, sinó inicial, incompleta i sense garanties suficients. En matèria salarial, un punt troncal de l'enfrontament, recordem-ho, el sindicat diu que l'oferta de l'executiu tampoc respon a la reivindicació del col·lectiu. Creuen des de l'USTEC que accelerar de 4-3 anys els pagaments ja previstos no és una recuperació real de poder adquisitiu. I un altre front amb el que els sindicats pressionen al govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. Escoltem la presidenta de l'associació, Cristina Búcar.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
3: I portaveus de la família Andic han reiterat la innocència de Jonathan després que la jutgessa de Martorell hagi decretat presó provisional sota una fiança d'1 milió d'euros pel fill gran del fundador de Mango, acusat de la seva mort. El responsable de l'equip legal de la defensa d'Andic, el lletrat Cristóbal Martell, ha assegurat que la conjectura de l'homicidi és inconscient, però sobretot dolorosa, perquè estigmatitza un home innocent. L'escrit de la jutgessa constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartada la caiguda que fos accidental a partir de les lesions al cos. I la Comissió Europea ha presentat un paquet de mesures per respondre a l'augment del preu dels fertilitzants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Entre aquestes, ha plantejat permetre que els estats membres avancin ajudes als agricultors a través de la Política Agrària Comuna, la PAC, o estudiar la creació de reserves per garantir el subministrament de fertilitzants a llarg termini. I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat un nou dipòsit regulador de Vilaseca, una estructura que millora la seguretat i l'eficiència del subministrament de l'aigua al Camp de Tarragona. El projecte, ubicat al nord del nucli urbà de Vilaseca, suposa una inversió de 9,2 milions d'euros cofinançada per l'Agència Catalana de l'Aigua. El dipòsit té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, equivalent a 10 piscines olímpiques.
2: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.

Acabem d'escoltar Antaviana de Jaume Cristau i Brunet. És una sardana que ens arriba des del a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins. I és una sardana que posem en reconeixement a la bona feina que està duent a terme l'associació de la colla Antaviana. Continuem amb més sardanes, en aquest cas una, per cert, soc Toni López, una de la Cobla Montgrins interpretada per la Cobla Montgrins d'en Cifric Galvany, Fina Estimada.

Des del treball Blanes, la cobla Sant Palomera posa fil a l'agulla per interpretar-nos una sardana de Manel Saderra i Puigferrer, al nostre barri.

La Cobla Juvenívola Riella ens interpretarà una sardana del mestre Jordi Molina, Calella, Ciutat Pubilla.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Aquest que ens visita ara és un llarga durada dedicat a un compositor com el mestre Lluís Duran. Es diu Recordant Lluís Duran. La cobla és La ciutat de Girona i la interpretació és de la sardana El petit massanenc Gerard, composada per Lluís Duran.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
6: Comencem aquesta segona part del programa saludant a les persones que ens escolten aquesta nit. Bona nit. Saludant les persones que ens escolten el dimecres a la tarda. Bona tarda. I aquelles persones que ens escolten el dilluns, el diumenge, al matí. Bon dia. Anem a escoltar una sardana que interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Es titula Bigatana.

Demanem disculpes per la qualitat de so d'aquesta última sardana que hem mantingut perquè es tracta d'una gravació d'un vinil i vaja, intentarem ja prendre nota d'aquesta entrada de biguetana i no tornar a tenir aquest parany, caure en aquest parany. Sardanes d'en Ricard Viladesau, la cobla Flama de Farners, Gentil Mariona.

És moment d'acabar, de finalitzar la particel·la i d'emplaçar-vos per la setmana vinent. Marxem amb la principal del Llobregat amb una sardana del mestre Jordi León. Cançó de comiat. A reveure!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà hi ha prevista una reunió de la mesa sectorial entre Educació i els sindicats en vaga. De moment, la CGT ja ha dit que considera la proposta que els ha enviat el departament d'insuficient. El sindicat diu, però, que assistirà a la mesa per responsabilitat social i per continuar negociant. En termes semblants, s'ha expressat el sindicat majoritari, USTEC, que ha atribuït a les vagues la nova oferta d'educació per intentar desencallar el conflicte, però creu que la proposta que ha traslladat al govern encara no és digna, sinó incompleta i sense garanties. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit que la proposta que s'ha presentat al sindicat s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit en Comissions Obreres i UGT. Niubó ho ha dit en una compareixença al Parlament, en la qual ha dit també que el pacte és un punt de partida, però ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'ha de continuar treballant en els cursos vinents.
2: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació.
1: Al voltant de mig miler de docents del Maresme i els Vallesos s'han manifestat avui per reclamar millores. Demà estan convocats a la vaga els col·lectius de 0 a 3 anys. I l'escrit de la jutgessa que ha ordenat presó provisional amb fiança d'1 milió d'euros per a Jonathan Andic constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartat que fos una caiguda accidental a partir de les lesions del cos. A més, observa que pare i fill no tenien bona relació des de 2015, després que el fundador de Mango hagués plegat de l'empresa atorgant més responsabilitat al fill i hagués decidit tornar-hi posteriorment. També considera que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat els dies previs a l'excursió al pare i li va proposar a la sortida després d'haver sabut que el fundador de l'empresa preveia modificar el testament. I les dones d'entre 35 i 54 anys seran les més afectades per l'irrupció de la intel·ligència artificial al mercat laboral. Aquesta és una de les conclusions de l'informe Impacte de la IA generativa al mercat laboral que ha presentat la Cambra de Comerç. L'estudi assenyala com les ocupacions més exposades, la transformació administrativa, la comptabilitat i el telemàrqueting. I el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan al sector, fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres de biblioteques.

Serfs de la llum i lliberts per l'espera, forts en el fort i assetjats per ningú, ens ombreja una sola bandera. L'altra nit jo cavalgava al ras, com qui no torna i se'n va i esquiva el mas.

Per tot i en lloc sentia corn i esquella. Sona un tung tan tung que tocaràs. Venen de lluny, sense brida ni cap mena de sella.

Com qui torna i se'n va i esquiva el mas. Des tres pastors bataus seguia el pas i de llur folk en feia l'escarràs.

per veure foc i llum amb poca estella. Canta, tung, tant tung que cantaràs. Passen llampants pel bosc i la planella.

0: But you're just a boy.
1: I de llur folk em feia les carràs. Dins dels cims nevats i els clots, vegeu quin cas, venen alats, el persa de Domàs, l'hindú i l'anglès enllà de la querella.

Balla, que tu tan tung que ballaràs. I el rus i els seus amb la gorra i l'estella venen alats al persa de Domàs, de dalt del cel, tan alt com ho diràs.

0: Quan fulla el sorn entre aigües i juncars i entrullo l'oli i a la molina vella, salta que tun que tant tun que saltaràs.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
0: I tan contents amb lletra i cantarela, toca que tu, tant tu, que tocaràs, catalans i toscans, la caramella, amb fresa d'ombres i de fruits, molt mullars.

Ho sap tothom, i és profecia. La meva mare ho va dir un dia, quan m'acotxava amb blats lleugers, enllà del somni sempre ho repetia.

L'aigua dels astres mitjancers i els vidres vals d'una establia, tota plena d'arrels al foc d'un gran prat.

A Cal Fuster hi ha novetat. Els nois que ronden per les cales i algues de sol i amb veu del bat.

Ho sap tothom, i és profecia. La meva mare ja m'ho va dir un dia, quan m'acotxava amb blats... No, no és pas aquest. Criden per l'ull de les escales, que a Cal Fuster hi ha novetat. Els qui ballaven per la sala surten i guaiten des del moll un estel nou que passa en el coll.

El coraller ho sap, pel pirata, que amaga els tints amb bucs d'escata quan crema l'arbre dels seus escrits.

0: Formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Campionat. El júnior B del Club Petit Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elit, aconseguint una tercera i vuitena posició respectivament en un final de temporada per emmarcar. I Illa i Junqueras firmaran aquest dimarts l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. La reunió de l'òrgan dels republicans s'ha allargat més de 3 hores. Renfe informa que la línia R1 de Rodalies de Catalunya, la que passa pel Maresme, recupera la totalitat del servei ferroviari. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes durant tot el dia des de l'inici del servei i fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terres va obligar a tallar totalment la circulació de convois. Avui és Sant Ivo, patró dels advocats, és el Dia Mundial del Joc Net, del metge de família i també de la donació de llet materna. Farmàcia de Guàrdia, la Marc Oval, a la plaça de l'Església. Esperem avui un dia ennuvolat amb màxima de 18 graus, demà dia primaveral, mínima de 9, màxima de 17. Es manté el cabal de la Tordera a 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària. La dita diu: maig arribat, un jardí a cada prat. Marcat avui a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que Tordera es consolidava com a referent en seguretat ciutadana gràcies al seu sistema de videovigilància. Fa 5 anys els Mossos d'Esquadra posaven en marxa un dispositiu contra els lladres multireincidents que actuaven a la línia R1 de Renfe a la costa del Maresme. I fa 10 anys explicàvem que professionals del CAP Tordera presentaven el programa Pacient Expert Catalunya. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar el partit de futbol de l'ascens a segona catalana entre el Club Futbol Tordera i el Guíxols.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: ara i aquí.
1: Bon dia i bona hora. Passen 3 minuts de les 11 del matí i ja som aquí, puntuals com cada dia, amb una nova edició de l'Ara i Aquí, el magazín de Ràdio Tordera que us acompanya en directe de dilluns a divendres fins a les 13 hores. Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i tenim dues hores per davant carregades d'actualitat, entreteniment, participació i històries per compartir. Abans de continguts. Comencem fent un cop d'ull al menú d'avui. Durant la primera hora del programa obrirem el nostre habitual repàs a les efemèrides i els dies internacionals d'avui. Coneixerem les temperatures d'ahir gràcies als nostres corresponsals. Posarem en marxa la pregunta dels locutors perquè hi pugueu participar des de casa. I acabarem aquesta primera part amb la nostra tertúlia d'actualitat, comentant els temes més destacats del moment. I a la segona hora, com cada dimarts, parlarem de viatges i sortides amb en Lluís Josep, a la panxa del bou, que ens portarà idees per descobrir nous indrets o cultures. I acabarem el programa amb una nova entrevista a fons. Tot plegat fins a les 13:15, aquí, a l'Ara i Aquí. Posem llurs llargues a l'actualitat perquè avui el món continua accelerat. Espanya busca estabilitat política i Catalunya manté Rodalies i els pressupostos al centre del debat. Obrim portada. Al panorama internacional, la geopolítica continua marcada pels conflictes amb Ucraïna i el Pròxim Orient, mentre els Estats Units entren en una fase de

tensió política i econòmica de cara a les grans decisions comercials i tecnològiques d'aquest any. A Europa, l'economia dona senyals mixtes. Baixa la inflació en alguns països, però continua la preocupació pel cost de l'habitatge, l'energia i la competitivitat industrial. Mentrestant, Brussel·les manté la pressió sobre la política migratòria i la defensa comuna. I a Espanya la política torna a girar al voltant dels pactes i l'habitatge. El govern espanyol continua negociant mesures socials i econòmiques enmig d'un clima parlamentari molt fragmentat i crispat. El debat sobre el preu dels lloguers, la construcció de l'habitatge públic i la pressió turística continua ocupant titulars i converses de carrer. I aterrem a Catalunya, on Rodalies torna a ser protagonista absolut. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat noves jornades de vaga parcial per als dies 27 de maig i 5 de juny, denunciant manca de personal, inseguretat i incompliments dels acords ferroviaris. Al mateix temps, el govern de Salvador Illa i Oriol Junqueras acosten posicions per aprovar els pressupostos de 2026, amb la futura línia orbital de Rodalies com una de les peces claus de negociació. El projecte pretén connectar municipis de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i podria beneficiar milions d'usuaris. I encara en clau catalana, milers de docents continuen mobilitzats reclamant més recursos, menys ràtios i millores salarials a un final de curs especialment tens. Fins aquí aquest repàs de l'actualitat. Continuem pendents de tot el que passi aquí, a Espanya i al món. Dies internacionals. Avui, 19 de maig, el calendari ens deixa diverses commemoracions destacades. La més rellevant és el Dia Mundial del Metge de Família, una jornada dedicada a reconèixer la tasca dels professionals de l'atenció primària, peça clau del sistema sanitari. També és el Dia Mundial del Metge de Família. Posa en valor una figura essencial... els metges i metgesses de família no només diagnostiquen i tracten malalties, també fan prevenció, seguiment, educació sanitària i moltes vegades es converteixen en el primer suport mèdic i emocional dels pacients. Després dels anys de pandèmia del Covid-19, l'atenció primària ha tornat a demostrar la seva importància, especialment en l'acompanyament de les persones grans i dels pacients crònics. Aquesta jornada també serveix per reclamar més recursos i reforçar un servei fonamental per garantir una sanitat pròxima i accessible. Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. El Dia Mundial de la Donació de Llet Materna vol reconèixer la importància dels bancs de llet i de totes aquelles mares donants que, de manera altruista, ajuden a alimentar nadons vulnerables. La llet materna és especialment important per als nadons prematurs o amb problemes de salut, perquè aporta nutrients i defenses naturals que contribueixen al seu desenvolupament i redueixen el risc d'infeccions. Els bancs de llet humana recullen, analitzen, pasteuritzen i distribueixen aquesta llet a hospitals i unitats neonatals. A Catalunya, aquesta xarxa ha permès ajudar milers de famílies en els darrers anys. Aquesta jornada també serveix per conscienciar sobre els beneficis de la lactància materna i per agrair el gest solidari de les mares donant. Dia Mundial del Joc Net. Avui també se celebra el Dia Mundial del Joc Net, una jornada dedicada als valors positius de l'esport. El Fair Play, o Joc Net, va molt més enllà de respectar les regles. Implica companyonia, respecte pels rivals, honestedat i esportivitat, tant dins com fora del terreny de joc. Aquest dia recorda que l'esport és una eina educativa i social molt potent, especialment entre els més joves. Guanyar és important, però fer-ho amb respecte encara ho és més. La celebració també posa el focus en la lluita contra actituds com violència, els insults o el joc brut en l'àmbit esportiu. En definitiva, el Dia Mundial del Joc Net reivindica els valors que fan de l'esport una escola de vida. També se celebra el Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal,
amb l'objectiu de donar visibilitat a malalties com la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn. Les efemèrides. Què va passar un 19 de maig de 1536? És executada Anna Bolena, esposa del rei Enric VIII d'Anglaterra, en un dels episodis més coneguts de la història britànica. 19 de maig de 1925, neix Malcolm X, una de les figures més influents en la lluita pels drets civils als Estats Units, també una de les figures més radicals. El 19 de maig de 1962, Marilyn Monroe canta el famós Happy Birthday, Mr. President. El president John Fitzgerald Kennedy en una actuació que passaria a la història. 19 de maig de 1994, s'inaugura l'oficina al túnel sota el canal de la Mànega per al trànsit comercial entre França i el Regne Unit. I el 19 de maig de 1992 a Catalunya, Barcelona accelera els preparatius finals dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, amb els darrers grans obres urbanístiques abans de l'estiu olímpic. Anem cap a l'efemèride musical. Un 19 de maig de 1979, Eric Clapton publica el senzill Wonderful Tonight, una de les balades més conegudes de la història del rock. La cançó, inspirada en la seva relació amb Patti Boyd, s'ha convertit amb els anys en un clàssic imprescindible de la música internacional.

0: I a l'altre costat del fil telefònic, quan són un quart de 12 del matí, tenim la pícrita Albertí. Bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com han anat les temperatures de dilluns?
1: Doncs mira, la màxima d'ahir va ser 21 graus uh-huh. i la mínima d'aquest dematí 14 graus i 7 dècimes. Uh-huh. Més alta ja, eh?
0: Sí, sí. Ja van dir que pujaria la temperatura avui.
1: I ara aquests moments estem a 19 graus, uh-huh. un 72% d'humitat
0: sí.
1: i marca núvols i sol. Ja hi ha plegut 4 litres.
0: 4 litres, molt bé. Alguna cosa més?
1: No, pues mira, en Rosendo ara aquests moments s'ha anat a donar un vol.
0: Doncs que li faci de profit. Això és que estem grassonets, ens va bé.
1: Molt bé, ja va bé anar a caminar una
0: sí,
1: mica.
0: Sí, tant, i tant. Vinga, Paquita. Doncs,
1: bon dia.
0: Volies dir alguna cosa més?
1: No, no, de moment no tinc res més, jo.
0: Doncs bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Adéu, adéu. En Joan González, a l'altre costat del fil telefònic. Joan González, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Com van anar les temperatures d'ahir?
2: Mira, la màxima d'ahir va ser de 19 graus, 9 dècimes. Uh-huh. Avui la mínima ha sigut de 14 graus, una dècima. Uh-huh. Ara estem a 20 graus amb una dècima, amb un 80% d'humitat.
0: Sí.
2: I això representa una temperatura de sensació de 20 graus i 8 dècimes. No tenir que hi ha l'aixafugó.
0: Uh-huh. De 8 graus, de 18 o de 8?
2: No, la màxima, ara...
0: La temperatura de sensació
2: és de 20 graus, 8 dècimes.
0: Ah, molt bé, així s'ho havia malentès jo, eh? Què més?
2: El màxim de vent d'ahir, de 22,5 km hora.
0: Uh-huh.
2: I la pluja enregistrada ahir són 3 litres i 6 dècimes.
0: Molt bé. Així és que plogui sense fer mal.
2: Sí, bueno, per ara portem tota l'aigua de pluja que ha caigut. Ara portem 44 litres aquí a casa.
0: En el que portem de més, eh?
2: Sí, portem de més. Uh-huh. I vull dir que no ha fet cap mal.
0: No, no, això és bo, que plogui bé.
2: Sí, sí. Exacte.
0: Molt bé.
2: Que no t'interessa.
0: Joan, alguna cosa més?
2: No, per avui no.
0: Doncs demà tornem a fer un truc.
2: D'acord.
0: A veure. Molt bé. Anem a veure què marquen les temperatures a la central meteorològica de Fibracolor. Estic entrant al mòbil. La màxima 19,8, la mínima 13,7, ara 19,7, la humitat un 81% i la pluja 3,6, exactament igual que Marc Reixac. Anem cap al concurs. I aquest concurs que patrocina Xutxes Lissa, doncs teniu un val per una colla de xutxes, que és una llàstima que no pugui participar. Faré una... concursarem un don fals i així es podré anar allà a menjar. Jo menjo xutxes sempre que puc.
3: A mi no m'agrada,
0: no?
3: Ara, la xocolata, bueno... Mi reino por un tros de xocolata.
0: També hi ha xocolata allà, eh?
3: Déu-n'hi-do.
0: Te l'ha de menjar, eh? Completa aquest refrany català. Pel maig, sardina a la brasa i bon vi a... Ostres, sembla bastant...
4: A la taula. Brasa i taula, no digues el toc.
0: Pel maig, sardana a la brasa i bon vi a...
4: Sardana o sardina?
0: Sardina. He dit sardana?
3: Sí. La primera no, però la segona sí.
0: Pel maig, sardina a la brasa i bon vi a...
4: A taula, ja ho sé.
0: A la taula o a casa, no sé.
3: Sí.
4: La brasa, o bon vi a casa.
3: A casa.
0: Sí.
3: A casa,
0: potser. Sí, sí. Sí. Sembla que rima més en casa, però sí. Aquests refranys mai se sap. Doncs molt bé, el que participi, el 93-764-28... 93. 28-93. 764-28-93 i també a les xarxes socials. El divendres fem el sorteig i l'agraciat doncs s'emportarà una mica de dolç pel cap de setmana. Anem a publicitat.
5: ara i aquí.
6: L'emissora que t'escolta.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí.

0: Bé, i entrem en el tema de la tertúlia. El tema de la tertúlia és: el president Illa té orxata en comptes de sang? Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi Ratés. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Bon dia,
1: bon dia a tothom.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Pilar Bota, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Cristina Llobet, bon dia, bona hora.
4: Bon dia.
0: Arseni García, bon dia, bona hora.
5: Bon dia.
0: Bé, el tema és que Salvador Illa està vivint... Primer ha patit una malaltia, això el va aturar una mica, però està vivint com els docents estan en peu de guerra, l'ensenyament. La sanitat, els metges estan en peu de guerra. Les Rodalies no és culpa seva perquè porta molt poc temps en el càrrec, però no funcionen, i sembla que fins i tot al Polònia han creat un personatge que es diu Sosiego Man, i que és el Salvador Illa Roca vestit de Superman i fent calmar la gent. I jo em pregunto, vosaltres no creieu que a aquest president li falta una mica de sang a les venes? Vosaltres no creieu que hauria hagut de posar-se ell a les negociacions amb els metges i a les negociacions amb l'educació, que podia sortir cremat, però ja que parla de gestió, a més ara que ha tingut la sort que Esquerra Republicana li donarà suport als pressupostos, tenir els pressupostos més solucionar aquests problemes, li podrien donar una fulla de serveis com de gestió a complerta. Jordi Ratés, què li sembla a vostè a Salvador Illa? Té sang a les venes o té orxata?
1: Jo ho tinc molt clar. No, no té sang. Mira, aquest té una mescla estranya de Chinchón. Coneixeu una ciutat vora Madrid que es diu Chinchón?
2: Sí.
1: Que fan una espècie d'anisat i tot plegat, i ell, com que tira tant a Madrid, doncs per un cantó té Chinchón, i per un altre cantó jo crec que deu fumar o alguna cosa, perquè jo personalment li dic el burundanga.
0: Oh,
1: jo li dic el burundanga, sí, perquè és el que han enviat per a dormir Catalunya i arrasar tot. I per això, vull dir, el que té és això, una mescla de Chinchón i burundanga, i potser alguna cosa més que descobrirem, perquè, clar, ara, això fa que ens prengui a tots per tontos, començant per l'Oriol Junqueras, que per mi és el traïdor més gran a Catalunya de tota la nostra història, però bueno, parlant d'això, ja per acabar, te tinc que dir que ara a sobre ens volen fotre el tren de la bruixa. No heu vist el tren aquest de les atraccions per les criatures?
0: Sí, que és un
1: doncs
0: vital.
1: El tren de la bruixa. Claro, perquè les coses, fixeu-vos, totes les obres que tenen que estar acabades des de fa molts anys no estan ni començades, i ara ens parlen d'una obra que l'acabaran el 2040. És que és per morir-se de riure, això. Ja se n'enfoten, o sigui, verdaderament ens pixen a la boca i diuen que plou. Aquesta és la meva opinió.
0: Molt bé. Aviam, algú més vol opinar? Sarceni?
5: Bueno, si vols començo jo. Bé, després d'ell. Jo opino que no és culpable del tot. Portem, ho he dit aquí en aquests micròfons diverses vegades, que portem més de 10 anys sense president de la Generalitat, o uns presidents realment molt fluixos, molt poc activistes o d'intervenció o el que vulgueu anomenar-ho. Han deixat el país fet una merda, i és molt difícil que entri el que entri pugui actuar d'una manera ràpida i eficaç, perquè tot està malmès. Està malmès, com deia ara l'antic comentari, està malmès efectivament tot el món aquest ferroviari, perquè s'han deixat d'aportar uns diners compromesos i que estaven en els pressupostos, i no els han portat, i així s'ha acabat a tota la xarxa viària. I sí, sembla un contrasentit parlar del futur quan el present està de la manera que està. Però el futur jo crec que és una gran obra. Si tinguéssim diners i si tinguéssim solucionant el primari que és ara la Renfe actual. Dit això, doncs, mireu, jo considero que per un governant el més important per poder governar és aprovar els pressupostos. I aquest home els ha aprovat. Com ho ha fet? Fent volar coloms amb una futura... amb un recorregut ferroviari que no veurem, jo no el veuré, evidentment. Però aprova els pressupostos. Deien que avui els aprovaven, no?
0: Sí, sí.
5: Doncs jo considero que... i ho seré molt franc, jo estigués a l'oposició, malgrat que aquí estigués molt en contra del que governés, el recolzaria sempre amb el pressupost.
0: Amb el pressupost.
5: Perquè quan han escollit un president, l'han escollit per tota la població. No l'han escollit només perquè governi els socialistes. L'han escollit perquè governi Catalunya, i per tant que en governi a mi. I en el moment que és president, és el meu president. Malgrat que no sigui del meu tarannà, però és el meu president. I aquest president té l'obligació de governar per tots, també per mi. I si ha de governar per mi, ha d'aprovar els pressupostos. Perquè en els pressupostos hi ficarà temes que han de ser bons pel país. No s'han de fer modificacions de crèdit, com contínuament han de fer els que no poden aprovar els pressupostos, i per governar condició sine qua non és aprovar el pressupost. I aquest president ara, de moment, els aprova. I no, jo, i contràriament al meu anterior interlocutor, jo no considero traïdor la persona que el recolza. Al contrari, estic contra Junts, perquè Junts entenc que primer hauria de procurar de que el país anés bé, i el país necessita pressupostos. I el pressupost és vital, clau, per tirar endavant un país que està fet una ruïna, que està fet una... està endarrerit amb tot. Jo he parlat de concretament de la via ferroviària, però com està la medicina? Com estan els metges emprenyadíssims? Estan fent turnos de 30 hores. No té sentit. Jo tinc un parent i surt rebentat i ha de dormir un dia seguit perquè no es aguanta dret. Però quan porta 20 i pico d'hores, com pot cuidar d'un malalt? Com pot atendre un malalt?
2: No, no pot ser eficient.
5: Amb tota la seva...
2: Encara que tingui tota la vocació del món, és impossible ser eficient. Doncs, al 100%, vaja.
5: Són coses que s'han de solucionar. L'escola ha canviat moltíssim perquè hi ha molt d'immigrant.
2: Sí.
5: I els mestres tenen molts de problemes. Doncs l'escola s'ha de solucionar, s'ha de fer coses, és vital. La llengua, l'escola, la medicina pública, tot això és clau per un país. I passa per també, i perdoneu que és que hi crec molt amb el pressupost, jo. I per tant, aquest president... s'ha trobat un país com se l'ha trobat. I hem de ser tolerants amb ell i hem de veure com... Va arrencar molt bé. Va arrencar molt bé perquè va dir... Va proposar i va posar sobre la taula tot un qüestió de... unes qüestions que es havien oblidat. Perquè havíem estat 10 anys parlant de que si som independents, que si no som, que si això, que si allò... Mentre estava el país s'anava a fer punyetes. I ara ell va posar a sobre la taula tot un seguit de mesures que no sé si se podrà complir, però de moment ja n'ha complert una, que és el pressupost. A partir d'aquí, donem-li una mica d'esperança, tinguem una mica de paciència i a veure què és capaç de fer. Però repeteixo, no és de la meva ideologia, però és el meu president. Per tant, el respecto com a president de Catalunya.
0: Cristina?
2: Aviam, jo crec que... Aviam, li queda una miqueta gros perquè tothom quan comença i quan arriba a un lloc és complicat, doncs, tot el que han fet els altres, doncs diu, ara ho tinc aquí i què haig de fer, no? Jo suposo que a mi no em desagrada, i tampoc és de la meva ideologia, però tampoc em desagrada. També considero això, no? Vull dir que arribar a un lloc on tot està tan malmès, has de començar a poc a poc. Jo també considero que les persones que són molt explosives i que donen molt de soroll són el que moltes vegades doncs, ens fixem més. Però de vegades aquestes persones que donen un pas enrere i es miren les coses a llarg plaç són les que acostumen després a complir més amb les propostes o amb les coses que es tenen sobre la taula, no? Fer volar coloms, de fet la política és una mica això, vull dir, és com la història ens l'hem anat inventant, vull dir, perquè l'hem anat escrivint conforme nosaltres pensàvem, doncs jo considero que la política és una miqueta això, que els polítics tots tenen la mateixa, el mateix tarannà de pensar, jo això ho faré, tal. És que moltes vegades venen guiats per altres ideologies i per altres coses i per altres temes. Jo crec que aquest senyor ho té molt complicat, però com apuntaves tu, jo crec que les reunions directes amb les persones afectades, això dona molta visió. I això és el que hauria de ser. M'està sonant el mòbil, ho sento, no l'he pagat. Doncs simplement és una miqueta això. Jo li donaria un vot de confiança, com diu el company Arseni, i aviam què passa. Tot i que crec i considero que hauria de tenir una mica més d'empenta, això sí, això sí.
0: Pilar.
3: Bé, jo no estic tan d'acord amb vosaltres dos. També al principi m'agradava el seu tarannà, però no sé si és que... Per mi el problema que té com a president de Catalunya és que depèn totalment de Madrid. De tal manera que amb això de les vagues de mestres va fent, la setmana passada, no sé si era la setmana passada o l'altra, que precisament ho vaig posar sobre la taula jo. Vaig dir, amb l'ensenyament l'Illa s'equivoca totalment perquè els dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, varen entendre's i varen deixar de banda l'USTEC i els sindicats que hi ha, els mestres, hi ha més mestres. I li varen demanar parlar amb ell i els va rebutjar. Mai a la vida un president o un alcalde o qui sigui, un conseller, ha de dir no et vull escoltar perquè ja està entès, ja s'han entès uns altres. I el problema venia de Madrid, perquè al final aquí els mestres diem necessitem tants mestres en tant preu i els diners ens els envien els actes de Madrid perquè aquí no tenim autoritat per canviar els pressupostos de l'ensenyament. Venen de Madrid, però llavors ell, com que depèn tant de Madrid, perquè si porta la contrària a Madrid, llavors perjudica en el seu homòleg, que és el president de Madrid, que també està en situacions també delicades, doncs què fa? Doncs dona per apoyar en el seu homòleg de Madrid, doncs no va escoltant els mestres. Ara, quan els mestres han fet molta fressa, al meu entendre massa, l'altre dia estava parlant amb una mestra que precisament havia anat a una manifestació i me deia, Pilar, vaig a la manifestació perquè tenim tota la raó, però no estic d'acord amb això que estem fent de tallar carreteres, perquè estem perjudicant molta gent que van a treballar i no poden anar a treballar.
5: Jo vaig ser d'aquest.
3: Això m'ho deia una mestra que havia anat a tallar carreteres, però esclar, els que manen més, doncs diuen anem fent fressa, no? Però vull dir que tampoc està bé això. Si hi hagués la Maria Serra aquí, amb això el que deia la Arseni d'aprovar pressupostos, diria, quan un president necessita l'ajuda d'un altre partit per tirar endavant, aquell altre partit, encara que no sigui de la mateixa ideologia, li ha de donar... La Maria sempre és d'aquest tarannà.
2: Sí,
3: com, per exemple, encara que no és el nostre cas, per exemple, en Andalusia, aquest que ha guanyat per dos vots, no té majoria absoluta, qualsevol partit, inclús els socialistes, si li falten dos vots, li haurien de donar perquè pogués governar. Perquè si no, llavors, saps què passa? Que cau amb els que són radicals.
2: Clar.
3: El mateix que li passa en el PP, amb els radicals.
2: Exacte.
3: El mateix li passa en Pedro Sánchez, amb els d'esquerra.
5: Sí. Extrema esquerra.
3: I el terme mig està la virtut. I llavors els partits que encara que no siguin de la mateixa corda volen que el país estigui endavant, haurien d'ajudar en els que són més de centre, ajudar. O sigui, el que més vots els peperos i han de governar, pues se'ls dona la confiança sempre vigilant.
2: Clar, que tingui lògica el fet
3: de dir que no amb algunes coses, però deixar el governar, sí. Igualment amb els socialistes, si els hi falta, doncs ajuda'ls a governar i que ho facin. Ara, aquí a Catalunya, el mal ve de molt lluny, i ve de molt lluny amb les infraestructures i que ens han deixat abandonats. Sí. Heu de pensar que jo com ja no miro, perquè llavors no em deixo, m'hi fico massa, faig com la Cristina, que és nerviosa, em fa tan nerviosa. Sí. Quan veig que dius han pressupostat 100 i se n'han gastat 30 o 50, més de 50 mai, a Madrid en pressuposten 100 i en gasta 130, dit números així a la mà,
0: sí,
3: però una mostra, eh?
0: Sí, sí. Són bastant...
3: Llavors dius, com pot ser? Si tot el que s'ha pressupostat aquí a Catalunya s'hagués gastat, doncs no, els trens no anirien com es van. Trens vells, vies que no s'aguanten, les carreteres, no han exigit. I ara aquest govern, aquest Illa, sent del mateix partit dels que governa Madrid, no té prou força per exigir, perquè són del mateix partit i no vol fer mal a Pedro Sánchez tampoc. I no sé com acabarà, però si no s'escolten els mestres és un perjudici molt gran. Heu de pensar que els informes PISA ha baixat moltíssim. Hi ha molts de problemes a les escoles. Jo entenc que les escoles... Jo, al tenir 5 fills, sempre he estat molt, molt atent, sempre he estat a l'associació de pare i he estat en puestos perquè les escoles, clar, funcionessin bé. Quan varen fer l'escola professional, parlo de 40 anys, que varen dir els que no aprovin la GB han de fer professional i els que aprovin la GB poden anar a batxiller. Això va ser horrorós, perquè donava a entendre que tots els que anaven a professional eren els més...
2: Els totus.
3: Els més menys capacitats. Això va ser un disbarat.
0: A classes sí. Deia això. A classes deia els que no...
3: Llavors a professional. Com si les professions no necessitessin capacitat. I més avui dia, perquè qualsevol professió ha de tenir una base sòlida d'informàtica, mecànics i de tots. Avui dia tot funciona... Doncs han de ser persones capacitades. Això va ser un disbarat. I ara què ens passa? Que no tenim fusters, no tenim electricistes, perquè varen degradar la
2: formació professional.
3: Això és el sistema. En principi jo crec que és el sistema. I un altre disbarat que s'ha fet d'ensenyament és l'ensenyament inclusiu. Porten criatures a les classes normals, que pobres quasi a vegades no parlen, que tenen moltes dificultats i volen incloure'ls en aquells que poden tirar endavant. Què passa? Que llavors el nivell baixa per tots i els mestres estan rendits perquè han de donar classe en aquells que estan... Que
2: és una saturació.
3: Atirarien, i llavors han d'estar atents en aquells que tenen dificultats perquè han fet l'escola inclusiva. Això ha estat un disbarat molt gros. Però això és el sistema. Els mestres no poden arreglar. Sembla que és molt humà posar les criatures que tenen dificultats de la manera que sigui, posar-los amb els altres. És al revés, aquestes criatures haurien d'estar en escoles especials i tenir una atenció especial per ells. I llavors un altre problema a l'ensenyament és que no es poden repetir curs.
2: Per mi això és horror. Aquesta llei de que poden anar passant, sí, suspenent, jo és que això no ho tinc clar.
3: Bueno, una criatura com, per exemple, com pot anar a multiplicar si encara no coneix els números? I on passa el curs igualment. I llavors què passa? Això enredareix en tots els altres que podrien tirar endavant. I l'ensenyament pues no ens funciona. Inclús això ara arriba a les universitats.
2: I tant! A mi m'agradaria veure aquests jutges o aquestes persones que marquen aquesta llei, que fos un cirurgià i que aquest cirurgià que no ha aprovat una assignatura estigués operant-lo amb ell. Jo t'ho juro que al·lucino. Jo, això és horrorós. Jo parlo pel meu fill, per el gran, no?
3: Sí,
2: vull dir,
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Moltes vegades tenim aquestes converses perquè ell està a la Universitat Autònoma i a vegades ho parlem, no? I sí. A més, diu, com ha baixat el nivell, mare? Diu, jo per poder tenir el que tinc, vaig tindre que trencar-me les banyes. Sí. És que...
3: No, és
2: horrible.
3: Però això ja fa temps que ho dic.
2: Sí, i tant.
3: Ja t'he dit, jo, com que he estat molt sempre posada en els col·legis per la qüestió familiar...
2: I tant.
3: Doncs recordo un tal Subirós, que és director de l'Escola Professional de Blanes, que va estar de tribunal amb un examen per entrar a la universitat. I deia, és que no n'hi ha cap que no faci faltes d'ortografia i volen entrar a la universitat. Aquell noi, per cert, que no hi és ara, molt trempat,
2: sí.
3: Va ajudar molt a l'Ajuntament d'aquí Tordera amb l'escola professional que varen posar, i era molt trempat, i ens deia això, però quina gent ens ve, i això ja ve de temps, eh? Vull dir que és el sistema que el qui l'ha inventat vol ser molt bona persona, si aquests nens pobrets que no tiren bé, que es posin amb els altres. Al revés, cuideu-los en el seu entorn, que no pas posar-los en classes
2: que agafin el nivell.
3: Sí. Jo veig que en l'ensenyament, sobretot, és el que em preocupa molt, perquè veig el futur d'un país, l'ensenyament, veig que és el sistema que ha fallat, i és perquè hi ha hagut governs que no han estat exigents.
0: També hem de dir que cada vegada que es canvia de govern es canvia el pla educatiu.
3: Això
0: és una altra història.
3: Això és una altra
0: història. Anem a Jordi Ratés, aviam què li ha semblat tota aquesta conversa que hem tingut, aviam quin és el punt de mira.
1: El meu punt de mira és el més radical de tots, però perquè hi crec. O sigui, mira, el que acaba de dir aquesta companya de l'escola inclusiva, jo tinc un fill que és disminuït psíquic, molt espavilat, però psíquic. I la seva mare ha estat 42 anys professora de primària. Uh-huh. Llavors va començar emportant-se al col·le amb ell, i clar, quan tenia 4 anys, pues, bueno, però ja no va passar, ella va altre curs, però es va quedar, però era una mica més alt. I quan en tenia 5 i quan en tenia 6, els hi passava el cap a tots els de la classe, però seguia allà. Llavors, un dia va venir el meu fill amb 6 anys i em va dir, pare, jo sóc tonto, i em vaig fotre a plorar, però molta estona, a més. Maleïts aquests psicòlegs que parlen de l'escola inclusiva, que estic segur que només ho foten per fer mèrits davant dels seus jefes. Verdaderament, si fos per mi, jo els destituiria a tots. No hi ha dret. Començo per aquí. Pues, el meu company, el que m'ha parlat darrere, jo ja li compro tot el que ha dit. Però el problema és que tot el que ha dit és el guardián de les essències, que els altres ens prenen per figaflowers i ens prenen el pèl tant com volen. Jo estic convençut de que aquí només hi ha una manera de sortir-se'n. Desgraciadament, no conec el camí en aquest moment. Però l'única manera és ser independent, treballar per això i actuar amb aquest tarannà. Mira, els americans diu que tenen allò a la política el falcó i el colom, no? Doncs jo abogo perquè siguem el falcó, més falcó de tots els falcons. I si no, no faran mai res. Fixeu-vos, és que lo del tren aquest, és que això és el tren de la bruixa, per l'amor de Déu. És que ni RPF, ni aeroport, ni Rodalies, i aquí tenim el Junqueras ve i ens ven la moto, no per il·lusionar-se, doncs els totos que s'ho creuen o que els hi convé creure'l. Jo crec que va més per això. I llavors ens ve a l'hora de la veritat i mai passa res de tot això, però torna a sortir ell explicant les excel·lències d'haver venut tot Catalunya a canvi de res. Ell sabrà, a canvi de res no, però ell sabrà a canvi de què ho està venent. O sigui, i insisteixo, i acabo, a l'Illa és el burundanga del Deep State espanyol que ens han enviat per dormir-ho tot. Acabo.
3: De totes maneres, si l'única solució que tenim és l'independència, això va per molt llarg, no ens deixaran mai la independència.
1: No ens deixaran, deixa, que el món poden canviar moltes coses. L'independència no l'aconseguirem nosaltres.
3: Si logram independència...
1: Un moment, la independència vindrà per situacions econòmiques mundials.
3: Això també ho dic, també ho he dit altres vegades. L'única cosa que pot fer despertar en els catalans és l'economia, perquè ens castiguen tant econòmicament...
5: Si cada vegada som menys.
3: cada vegada són menys, però la gent davant de la butxaca també té, encara que no sigui d'esperit català, la butxaca també emana. No sé, jo a vegades també ho penso, de que l'economia farà que la gent es desperti. També hi ha gent molt catalanista, gent jove, eh?
5: Mira, quan ho ha dit en Jordi, i ara ho dius tu. A mi m'agradaria ser multimilionari, com en Muix aquest, però m'ho donarà algú, això? Si no m'ho guanyo jo,
3: si no s'ho guanyes tu,
5: no m'ho donarà ningú. I ara qui ens ho pot donar? Ens el donarà?
3: No. Però és que fa,
5: doncs, llavors,
3: fa més de 300 anys que volem dir...
5: I vivim amb el que tenim. En aquest moment tenim el que tenim. I hem de lluitar amb el que tenim. I no podem somiar, o sigui, portar un país somiant. L'hem de portar de manera... Deixa'm que acabi.
3: Sí.
5: L'hem de portar de manera pràctica, no fent volar coloms. Ningú ens regalarà la independència, com ningú a mi em regalarà ser multimilionari. M'ho he de guanyar jo. I com que jo no m'ho puc guanyar, no m'ho puc perquè començar, perquè no tinc cap manera de ser-ho, doncs no ho seré mai. Perquè, i ningú vindrà i me farà multimilionari. La independència és el mateix. Hem de saber viure en aquest moment i en aquest instant el que tenim. I hem d'anar treballant com formiguetes amb un tema que ens interessa i anar posant petits pilars. Però no podem afrontar-ho de manera directa i de manera que sigui una confrontació. Perquè perdrem sempre.
3: Sempre.
2: És que de la manera que està el país,
5: perdrem
2: és infàtil,
5: sempre.
2: Les independències.
5: Llavors hem de ser hàbils.
2: Actualment, econòmicament.
5: Hem de ser hàbils. Hem de ser llestos, més llestos que ells. Però, recordant sempre que el país ha de viure el dia a dia i mantenir el dia a dia. Tornant a la pregunta que feia el Toni, mireu, l'Illa té una flor al cul.
3: Què vols que et digui?
5: Sí. Se'n va a Madrid com a ministre per una cartera que no pinta res. Perquè cada comunitat té el seu... Sí. Té el sí, sí. Seu conseller, el que sigui de sanitat,
2: sí.
5: I ell que va allà per ser un zero a l'esquerra es converteix amb el ministre número 1, però no per mèrit d'ell,
3: per
5: circumstàncies de la pandèmia. Automàticament surt cada dia ell o el seu deixeble cada dia a la televisió fent informes i es converteix amb el ministre número 1 del govern d'en Sánchez. Això és una cosa que és incomprensible. Llavors en Sánchez li diu, home, ja que has tingut tant d'èxit i ets el número 1 i tens la flor al cul, doncs aviam si m'aixeques Catalunya, aviam si tu ets capaç de... I agafa Catalunya. No oblideu.
3: Una pregunta, Arseni. No havia estat alcalde de Sant Cugat, aquest home?
4: No,
3: de la Roca.
5: És l'artífex de la Roca Village. Aquell polígon comercial que hi ha, ell era alcalde.
3: Sí.
5: I ve aquí a Catalunya i, per circumstàncies o que sigui, és el president.
3: Però té
5: el
3: handicap que no pot lluitar contra Madrid perquè Madrid són dels seus.
5: Ell no ho sabem si lluita fins a quin punt lluita cap a una banda o
3: és
5: cap a l'altra.
3: És molt espanyolista.
5: No ho sabem.
3: És molt espanyolista.
5: Que ens va aportar quelcom de bo amb els presidents que l'han precedit, que s'hi posaven contra Madrid...
3: Mira,
5: van portar alguna
3: en Jordi
5: cosa
3: Pujol va ser més intel·ligent, peix el cobre, i mentre va fer això, es va fer l'eix transversal.
5: Hasta malestar, no ho oblidis,
3: Exactament. Però perquè...
5: i això ho aprovem, i en canvi ell dubtem, no, perquè encara no ha fet res, dubtem. Ja. Esperem, tinguem pacients, enviem... Mirem,
3: No podem ser tan,
5: com te diria, agressius en quant... Esperem a veure què passa. De moment, el moment que surt com a president, fa una sèrie de plantejaments que dius, bueno, menys mal que algú afronta els problemes d'aquest
2: país.
5: Sí,
2: això sí.
5: Els podrà solucionar? No ho sé. però de moment ja ha aprovat els pressupostos.
3: Sí.
5: Ara que fa que el d'Esquerra Republicana necessita una excusa, i una excusa per votar, això ho entenc, i agrairia molt que Junts fes el mateix, que busqués una excusa, que seria una tonteria o cosa, que és això de la xarxa aquesta orbital o com vulgueu anomenar.
3: Això és de fer riure,
5: això, és una excusa com una altra. Perquè Esquerra Republicana primer hi havia posat Hisenda, i l'altre li va dir de manera...
3: Aquí
5: no es passa.
3: Recollir, a veure, l'IRPF, que ho pogués gestionar...
5: Sí, però no el pots aconseguir tu, te l'han de donar de Madrid.
3: Te l'han de donar de Madrid, exactament. Però llavors haurien d'haver tingut més... No sé, l'Illa hauria d'haver enfrontat més amb el seu partit...
5: Però vés a saber si l'Illa fa una formigueta i va menjant coses a Madrid.
3: No
5: ho sabem. No ho hem vist.
1: La formigueta de l'Illa, el primer que va fotre va ser anar-se'n a vendre oli de Jaén. Jo no sé com podeu dir aquestes coses. I confessant-me que...
3: És molt espanyolista, l'Illa. És molt espanyolista, per ell...
1: Per l'amor de Déu.
3: Sí. No, no, no tens...
1: Aquest tio ha vingut per arrasar-nos. Si seguim així, dintre de 5 anys no parlarem ni català.
3: Sí,
1: ni
3: sí.
1: Català parlarem.
5: Sí, doncs pues mira que durant 10 anys, els que hem tingut de president... Déu-n'hi-do, eh? On t'han fotut el país?
1: Sí.
5: Durant 10 anys, eh? No un any, no, o 4, com serà aquest. 10 anys.
1: No, no, no miris enrere, Arseni, mira endavant.
5: Oh, tu que miris enrere quan t'interessa.
1: Doncs ja està, no hi ha més històries.
0: Ara, si em deixeu intervenir, no m'agrada intervenir perquè faig de moderador, però què hagués passat si en Carles Puigdemont hagués estat lliure a Catalunya s'hagués presentat de cap de llista de Junts? Què hagués passat si Oriol Junqueras hagués pogut presentar-se lliure per Esquerra Republicana? No creieu que l'Illa no els hagués guanyat?
5: Segurament, no. Segurament.
3: Però és que...
5: Jo crec que...
0: És que estem intervinguts.
5: Per això t'he dit el del cul.
3: Per la justícia.
5: Perquè no té sentit que ell... No té cap sentit.
1: La flor no té la flor ocult, té Madrid al cul. Un moment.
3: Però això que diu en Toni és veritat. Si en Puigdemont perquè pogués venir aquí, però és que hi ha una altra cosa aquí. No ve perquè la justícia espanyola està totalment manipulada i polititzada.
2: Clar.
3: Perquè hauria de poder estar aquí.
1: Perquè... Exacte. Pues, què voleu esperar d'aquesta gent? Què voleu que ens donguin, aquesta gent? És que jo quan us sento dir que ens ho han de donar, què collons ens han de donar? Pel sac ens han de donar, com sempre. I s'ha acabat el broqui, l'home.
3: Hem d'exigir, però això és molt difícil, perquè el que deia en Reseni, cada vegada som menys, no? A no ser que sigui que l'economia faci obrir els ulls a la gent.
1: Això vindrà per l'economia mundial. Mundial, això. Ja ho veureu.
3: No sé, de moment no hi ha gaire bones perspectives a l'economia espanyola.
1: No,
3: segons,
1: no, això és veritat. Això
3: segons
1: és veritat.
3: Els economistes catalans es veu que no anem bé. Més, com podem anar bé si les funcions de Rodalies, els trens de Rodalies no funcionen, la gent no pot arribar a treballar i a les carreteres no s'hi pot passar perquè ens atén... Les infraestructures que tenim no estan cuidades i no s'hi ha invertit el que havíem d'invertir. Com podem anar bé? Cada vegada...
1: Ho fan expressament tot això.
3: Cada vegada ens empobreixen més. Cada vegada ens empobreixen.
1: Claro, claro. Sí. Sí està, després han de confiar en aquesta gent, no fotem, home.
5: Ho has de fer per força.
2: És que no hi ha un altre, és que
5: sí,
2: si no...
5: És que no queda cap més recurs ni...
0: No, però així el que podríem plantejar és anar treballant en la gestió des de la Generalitat dia a dia, fer el dia a dia, però a llarg termini tenir la visió de a poc anar cap a la independència. És això el que vosaltres...
5: Jo crec que
3: no, no, no és pas aquest el camí.
5: Però amb molta habilitat, molta habilitat, i molta buscant-li els raconets per donar-li la volta en el moment oportú i que el tinguis a córrer.
2: És que de la manera que
5: però
2: està
5: no
2: ara Catalunya, no, és que és
5: de
2: impossible fer-ho.
3: Però si l'Illa és al revés, és anticatalanista, no anticatalanista, és antiindependentista, no se n'amaga pas. Vull dir, la que pot... Parla.
0: Jo me'n recordo del PSC d'en Pasqual Maragall, Quim Nadal, i aquests eren nacionalistes catalans.
3: I tant que sí, és una altra cosa.
0: I aquests aquí fan coses que...
3: No. Era una altra cosa, Maragall.
2: Sí, i tant.
3: Maragall era català.
2: I tirava cap aquí.
3: Sí.
2: Home, els Jocs Olímpics... Mira, bueno, va ser bestial.
3: I en Nadal, aquest tren ara que diu que és un tren de fer riure, que diu que d'aquí 40 anys o l'any 40 estarà, en Nadal ja el va proposar aquest tren.
1: El tren de la bruixa, és el tren de la bruixa.
3: En Nadal, ja va, com estava conseller de la Generalitat, ja va proposar, inclús em penso que va fer que se reservés el terreny per poder passar aquest tren. Si el que va proposar Nadal l'hagués tirat endavant, ja el tindríem aquest tren ara, eh? I això és una riquesa per un país, les bones comunicacions.
0: Sembla que ho va proposar el 2010.
3: O abans, no sé quin any estava en Nadal de conseller, que ho va proposar-ho. Si no...
5: Aquest país ho explica... Jo he donat la meva opinió moltes vegades. Aquest país, ara no parlo de Catalunya, parlo d'Espanya global, està governat per una minoria de milionaris que fa 300 anys que manen. Tenen el poder a la justícia, la dominen ells, dominen l'exèrcit, que és el que es necessita un país per poder manar, i aquí no manem ni a l'exèrcit ni als jutges, ni a la justícia. Ells tenen... Ara s'ha vist... M'ha despertat aquest enfrontament entre Florentino Pérez i el futur possible candidat ha comportat que s'expliquessin històries d'aquesta gent rica, d'aquesta gent poderosa,
3: que era el palco del Bernabéu,
5: amb molts diners.
3: Era el palco del Bernabéu, això?
5: I resulta que, esclar, ells normalment nomenen un cap, i aquest cap és el que, doncs, els representa. Però es veu que ara hi ha una disfunció que ha sortit, que està en contra el cap que havien escollit, i el voldrien canviar. A la llotja del Bernabéu, hem dit aquí moltes vegades que s'hi fan els grans negocis d'aquest país, però darrerament ja no s'hi estan fent. I ara hi ha de venir un president que torni a muntar el tinglado dels grans negocis a la llotja del Bernabéu. I aquests són els que fa 300 anys que ens manen. Però ens manen d'una manera que, com deia el meu pare, quan jo m'emprenyava davant de la tele o davant de la ràdio, i em deia, fill, que aquesta gent no són tontos. Sempre em deia el mateix. No són tontos. No els menyspreïs, són llestos. I aquesta gent és molt llesta. I per salvaguardar el que és seu, que consideren que és seu, faran el que sigui.
3: Sí,
5: faran el que sigui. Ara es carregaran en Florentino, ara no podran, ara. En 10 dies, aquesta setmana, no podran.
0: 30 segons.
5: Però d'aquí 4 anys, sí, eh?
2: Sí.
5: I, bueno, ho sento, doncs ho deixo aquí.
0: No, molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi Ratés. Bon dia i bona hora.
1: Gràcies.
0: A reveure. Gràcies, Pilar.
1: A reveure, com vulgueu.
3: Bon dia a tothom.
0: Gràcies,
3: bon dia.
0: Cristina Ullovet.
2: A vosaltres.
0: I gràcies, Arseni García.
5: Vinga, un plaer.
0: A reveure.
1: Vinga, adéu. No...
4: Ara i aquí.
6: Infopodcast Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: per aquelles persones que s'hagin incorporat a la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera. Són les 12:07. Estan escoltant l'Ara i Aquí, un programa editat, dirigit i produït per Rosa Maria Ruscalleda. A les cures de so i també producció, Martí Miret. I a la presentació, un servidor, Toni López. Ara anem amb en Lluís Josep, que ens porta les... els temes de la panxa del bou. Viatges, tribus, etc. Avui m'has dit, a micròfon tancat, que viatjarem.
1: Avui viatjarem cap a Ronda.
0: Una ciutat...
1: Ronda és que... una ciutat que està, doncs, aquí a Andalusia. La situarem entre la ciutat de Màlaga i Càdiz. Està allà al mig. És una ciutat... està allà on està, hi ha molts habitants. Té 34.000 habitants. Llavors, el que també és de... que crida l'atenció és la superfície del territori. Perquè tinguem una idea, aquí Tordera, que és un poble, doncs, que la... tenim una superfície de poble de 82 quilòmetres quadrats, per qui és molt, doncs allà Ronda en té 400 quilòmetres quadrats.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ara bé, esclar, són... estan situats en... allà a la Serrania de Ronda, que és
0: un dels terrenys. Hi ha un campament de la Legió, també,
1: molt maco. Jo l'he vist de fora i està molt ben arreglat. Bueno, generalment, tots els campaments o així de soldats acostumen a estar molt ben cuidats.
0: Sí,
1: suposo que així els tenen entretinguts a tots, quan no fan instrucció així, però vull dir que normalment sempre, quan aquí a Tordera hi havia, doncs, aquí Jalpí, també estava impecable.
0: També estava impecable, doncs, sí, sí.
1: Bueno, sembla ser, doncs, que ja, doncs, a l'època prehistòrica, per aquest entorn, doncs, ja hi havia habitants que vivien en grutes. Després hi varen venir els cartaginesos, quan van invadir, doncs, Espanya, doncs, aquí varen començar a muntar, a fer una miqueta de poble. En aquí el general romà, com que es deia Escipión, li deien l'africano,
0: sí.
1: Aquest va ser el que va conquerir, doncs, Ronda dels cartaginesos, i ell va ser, doncs, el que va construir en aquí un castell i va fer-hi unes muralles. I bueno, després dels romans varen venir els visigodes, que aquests, com era costum, ells aprofitaven, van aprofitar totes les construccions romanes, que, bueno, tot l'antic que trobaven, ells eren un tipus de persones que no feien res de nou, vull dir que aprofitaven tot el que ja estava fet, i doncs aquí va passar el mateix, o sigui que dels visigodes poca cosa en tenim. Els que sí que llavors van modificar molt van ser com van l'arribada dels àrabs. Els àrabs, doncs, varen conquerir, doncs, aquest territori. El que va fer-ho va ser el líder, que es deia Zaide Ben Quesadi. Aquest va ser, doncs, el que va, doncs, conquistar Ronda i va prosperar, doncs, tota la zona aquella. El 1485, a l'època, doncs, que governaven Isabel i Fernando, Fernando el Católico va ser el que va conquerir, doncs, Ronda. Ell, doncs, el que va fer va ser, doncs, tots els monuments que havien fet molts els àrabs, ell els va remodelar i els va, doncs, transformar, doncs, en les iglesies, les mesquites en iglesies, i els edificis els van per o sigui, que si fos pels cristians. El poble de Ronda està situat en una meseta, o sigui, allà el poble està en una meseta que té una superfície, està alt del mar, està a 725 metres, i el poble està dividit, està separat, diguéssim, per un tall molt profund, que, bueno, aquest tall podria ser, doncs, de que degut a alguna erosió o alguna... és com si la muntanya s'hagués escardat, s'hagués separat. I per aquí, doncs, hi passa un riu que no és massa caudalós, però és un afluent del Guadalquivir, que és el Guadalevín, que aquest, doncs, bueno, entre que es va separar, doncs, la muntanya, al passar-hi, doncs, el riu aquest, doncs, aquest ha anat erosionant una miqueta tota la zona, i en allà, pues, ha fet un gran acantilat molt turístic, perquè, doncs, és un lloc que...

0: turísticament és més visitat.
1: Sí, ja, és el que més, més agrada anar a veure, no?
0: Sí.
1: No, a part que hi ha botigues de luxe...
0: Bueno, això sí, ha, també part d'això.
1: Hi ha
0: sí,
1: però, gelateries
0: però
1: molt...
0: Però el plan de fer les fotos en el... en el riu aquest i tot l'acantilat i en el pont, has de tenir en compte que si vas un dia feiner, no cal, a partir de les 11 no s'has hagut de posar-te per fer la foto.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè les agències de viatges, doncs, bueno, hi porten molts de turistes provenients de Màlaga o d'així, o inclús veus allà unes quantitats de xinos que dius, aquí s'han perdut aquesta gent... Però, bueno, és que dius, ho miren tot, i clar, tothom està amb la càmera, tothom vol fer la foto, i, bueno...
1: És maco, és maco.
0: És, sí, és molt turístic.
1: Sí.
0: Aquí a Ronda, durant el segle XVIII, s'hi va construir la plaça de toros que ara es veu actualment, que és una de les places de la circumferència... de les més grans d'Espanya, o per no dir la més gran, la circumferència, perquè sí. L'edifici en si, clar, l'edifici és com si fos una casa circular,
1: uh-huh.
0: O sigui, no és com les que es veuen en altres llocs, que estan molt adornades i estan... l'entorn de la plaça doncs, és molt maco aquest. L'entorn de la plaça sembla doncs, una casa més, però el que és important és la gran superfície que té de zona, zona per fer el torero. En aquí també en el segle aquest es va construir el Puente Nuevo, que diuen, que és el pont doncs, aquest on te deia que feien les fotografies, i a més doncs, durant aquesta època varen començar doncs, a ressorgir tant de Ronda com de les Rodalies, haver fet doncs, aquesta plaça de toros tan important. Va sortir molts de toreros, tothom volia ser torero, toreros importants doncs, van torejar en aquesta plaça, és una zona visitable, o sigui que tu quan vas allà doncs, a fer una ruta turística doncs, t'ensenyen, doncs, bueno, te van dir, mira, aquest torero va torejar aquí, aquest també, bueno, això el que li agrada al món aquest, doncs,
1: al món aquest
0: doncs, són toreros importants que sí, van torejar sí, en sí. Aquesta plaça. I també en aquesta època del segle XVIII varen començar a sortir... els bandolers com que l'entorn es presta doncs, allò com havia dit de que els prehistòrics s'amagaven en coves pues, de vegetació no és que n'hi hagi molt perquè hi ha molt de tipus estepa i no, arbres sí que n'hi ha però pocs i llavors però per amagar-te hi ha molt d'espai i llavors els bandolers aprofitaven doncs, de fer el que volguessin fer, i llavors s'amagaven aquí clar. I no els trobaven.
1: Sí.
0: Durant la fugida de Napoleó va ser quan varen destruir completament el castell que hi havia, o sigui que ara si anem allà veurem que de castell no n'hi ha cap. Llavors l'únic que van deixar doncs, va ser una part de les muralles, però el castell el van arrasar completament a la fugida de Napoleó, que llavors el van expulsar d'aquí a Espanya i se'n va tornar cap a França, doncs ell va aprofitar per destruir el castell d'aquí de Ronda. A més, doncs, en aquella època va ser quan les guerrilles de bandolers van tenir més fama, perquè eren els que hostigaven doncs, la rereguàrdia de l'exèrcit de Napoleó i bueno, van estar vivint doncs, en aquella zona molts i molts anys. Durant la guerra del 36, Ronda es va posar doncs, al costat dels republicans. I abans es calcula que precisament a la plaça de toros aquesta varen afusellar més de 400 persones. Entre aquests doncs, hi havia banquers, aristòcrates, terratenents, algun professor, escriptors... En fi, persones d'aquestes que no eren afins a la República. I eren gent, doncs, de Ronda o de Rodalies que els portaven allà a fusellar.
1: Aviam, Ronda es va posar a favor de la República.
0: Sí.
1: Seria el poble.
0: El poble.
1: I llavors per això van matar...
0: Per això van matar, diguéssim, veu com... Sí, en allà, sí. Doncs, devien recollir, doncs, tots els terratenents, tota la gent important de l'entorn... i anar a la plaça de toros d'aquí doncs els van matar
1: vale.
0: Que posteriorment els nacionals van fer una cosa semblant
1: sí, sí, sí.
0: Que, bueno,
1: per desgràcia
0: la història aquesta
1: sí.
0: Es va repetint en diferents llocs Això va passar ronda, però llavors cap a direcció cap a Extremadura, sé que
1: a Badajoz també va
0: els
1: nacionals van fer el mateix
0: amb gent d'allà, vull dir que bueno.
1: Sí, una guerra civil sempre és una bestiesa,
0: sí,
1: i per
0: molt,
1: tant no...
0: És molt fumuda.
1: No.
0: En aquí, aquest poble, ja tenen tren, que dius, el tren bueno. Aquí no... Però ara té una estació molt important, perquè és una estació que s'hi para inclús el Talgo, ja tenen un Talgo que va de, des d'Algeciras fins a Madrid, i té parada doncs, aquí a Ronda, i a més és un cruce de vies... perquè des d'aquí podem anar doncs, cap a Màlaga, cap a Cádiz, cap a Antiquera, a Granada, vull dir que és un lloc que amb tren ens hi podem arribar-hi.
1: Sí, està molt bé.
0: En aquí, aquest poble, bueno, el puesto, doncs, es poden fer moltes visites culturals, visites doncs, que jo ara diré unes quantes, que són obligades, si volem anar doncs, fins en allà. Una de les coses que no es podem deixar doncs, és el Puente Viejo, aquest el Puente Nuevo, que és, sembla vell, però és nou. És l'últim que es va fer. Perquè llavors n'hi ha un altre, que és el Puente Viejo, que aquest no sé si es va fer a l'època de Fernando o Felip, no sé, bé, és un pont. Perquè després encara n'hi ha un altre, que és el pont dels àrabs, que aquest encara es conserva. O sigui que en allà hi ha tres ponts. El que passa que el que està a dalt de tot... arran del poble, que està dalt d'una meseta, és aquest, el Puente Nuevo, que
1: clar.
0: És el que tothom fa la foto.
1: Clar, clar.
0: Els altres estan a la part de baixa de tot del riu, que era, doncs, una zona de trànsit de, pels carros, que o per la gent que anava a peu.
1: En aquest penya-segat es pot baixar fins a baix, no? Si no
0: sí, sí, sí, sí, ja...
1: Però has de tenir cames, eh?
0: Sí,
1: o sigui, que una exactament. Persona ja d'una certa edat...
0: Sí, i qui té ganes de caminar sí. I atlèticament està bé...
1: Està bé, sí.
0: Pot fer-ho. Perquè, bueno, a part doncs, de visitar doncs, el pont aquest i fer-te les fotos reglamentàries, hi ha doncs, el Palau dels Mondragón, que aquest havia sigut una gent molt important d'allà, que ara l'han convertit en museu municipal. Després hi ha el Palacio del Rei Moro, que aquest palau és un que està bastant avall, no toca el riu, però està a mitja altura, i llavors aquest s'hi ha d'anar a peu. I, esclar, entre que la pendent que hi ha, després hi ha tota una sèrie d'esgraons, és un palau que està molt bé, però és per la gent doncs, que atlèticament estan bé, perquè si no, i això que hi va molta gent, a més et donen per fer la visita un casc,
1: molt
0: perquè
1: bé.
0: Com que vas ben bé per arran de l'acantilat,
1: sí.
0: Que no caigués alguna pedra o alguna cosa, i t'obliguen doncs, a la ruta aquesta que fas, va amb un casc, com d'aquest de paleta, eh? I fas la visita doncs, en el palau aquest i veus tot l'entorn, veus tot això del Puente Nuevo des de baix, que és una altra perspectiva molt maca, vull dir que són, per això són excursions que es poden fer una vegada vas allà a Ronda. Un altre lloc que també es pot visitar, que està molt bé, és l'església de la Virgen de la Paz Coronada. Aquesta verge és la patrona de Ronda. Aquí és com si fos una catedral, vull dir que inclús et fan pagar per entrar, vull dir que és d'aquells llocs que molt macos, i si vols, si estàs també atlèticament bé, pots pujar fins a dalt del campanar. Però bueno, són aquestes escales circulars que no s'acaben mai, vas pujant, des de dalt doncs, tens una gran vista, però bueno, has d'estar una miqueta en forma. Com he dit abans, hi ha tres ponts i el més avall és el Puente Árabe. I al costat d'aquest pont hi ha els banys àrabs. En aquí els banys àrabs, antigament els musulmans tenien la costum de que a l'entrada de les grans ciutats feien uns banys, perquè representava doncs, que la gent que anava a peu, que havia caminat molt, anaven una miqueta doncs, bruts, per dir-ho de manera... arribaven abans d'entrar a la ciutat, se netejaven, es purificaven, i per això, doncs, normalment els banys àrabs, molts estan fora de la ciutat, perquè hi havia aquesta costum. Abans d'entrar a la ciutat, t'arreglaves una miqueta i després entraves. I, doncs, aquí a Ronda, una de les coses que es pot visitar són aquests banys àrabs, que estan molt ben fets, estan a la vora del riu, no estan ben bé baix de tot, sinó que estan a mitja altura, i, a més, feien el sistema de, amb una nòria i un burro que anava donant voltes, agafaven l'aigua del riu, la posaven a dalt de l'edifici i la deixaven caure amb unes canals semblant a l'Alhambra de Granada, sembla que també sí. Doncs, funciona d'aquesta manera, que l'aigua des de dalt va baixant i va regant diferents llocs. Doncs aquí el sistema era semblant. El que passa que l'aigua doncs, anava sortint a diferents sales, hi havia sales més calentes, més fredes, perquè l'aigua era freda, però en els sòtanos tenien una caldera i tot el sòtano amb el fum i tot escalfaven el terra i l'aigua. Hi havia llocs que era aigua freda, que era la natural, però llavors hi havia aigua calenta, però era aigua escalfada, no és que allà sortia aigua calenta.
1: Ja, ja.
0: Però els àrabs, amb aquestes coses de l'aigua,
1: sí,
0: ja en tenien molt, vull dir que feien moltes virgueries, i això, doncs, són una de les coses que podem visitar, encara aquests banys àrabs, que, bueno, hi ha diferents sales, una és la de relax, l'altra és de, només de com de vapor, bueno, i això, doncs, ho feien abans d'entrar a la ciutat, perquè allà mateix, passant aquest pont que dèiem el Puente Árabe, entraves a la ciutat i anaves net i arreglat i polit. Una de les visites que també, encara que no t'agradin els toros, doncs val la pena visitar la plaça de toros. Et fa una miqueta d'explicació, doncs, de... en allà on doncs, tenen els toros abans de que surtin, te fan una miqueta d'explicació dels toreros importants que han torejat en aquella plaça, encara es fa servir molt, i bueno, vull dir que és d'aquelles visites que vas per tenir una miqueta d'idea de lo que és una plaça de toros. Pots anar-hi si vols a veure alguna corrida, però... Bueno. Després hi ha un lloc que se'n diu la Casa del Gigante.
1: La Casa del Gigante.
0: La Casa del Gigante, que és una casa senyorial. Jo la vaig trobar normal, a dintre té doncs, com un sal obert, amb unes columnes, uns jardins. Jo suposo que, per lo que deien, doncs, aquí la gent que vivia doncs, era una gent més aviat alta, per lo que l'altura que tenia generalment al poble, i els deien doncs, la Casa del Gigante, perquè eren més alts de la gent normal de ronda. També hi ha una altra casa, que és ara és Casa Museu, que és la Casa de San Juan Bosco, perquè és el que li va passar allà una temporada, perquè aquí, a més, fins no fa molt hi havia un internat dels salesians, que això encara conserven l'església maquíssima, grandiosa, que ara, doncs, el col·legi s'ha tancat, però tots els patis la fan servir com a parc municipal, o sigui, els cotxes, quan arribes, tu vas allà, has de pagar, i en els patis del col·legi és el pàrquing que està més a la vora del poble.
1: Molt bé.
0: Després també tenim la Puerta de Felipe V, moltes cases senyorials, que la majoria doncs, o s'ha transformat en hotels o en restaurants. I bueno, aquí és clàssic, en aquests pobles d'Andalusia, els carrers fer-los bastant estrets, que quasi toques de cantó a cantó amb els braços oberts. I el que crida l'atenció són els llums, la il·luminació. No tenen faroles a dalt, aquests carrers estrets, sinó que tenen uns ulls de bou posats a terra i des de terra projecten la claror cap a dalt. O sigui que dona una sensació diferent. Quan passeges amb aquests carrers estrets, blancs com la neu, vull dir que estan molt, molt ben pintats, vull dir que... I, bueno, com si volem, doncs, en plan d'anar a botigues i així, hi ha la calle Espinell, que és un carrer, doncs, ple de botigues, d'aquestes de marca, hi ha molts de bars, hi ha... és zona peatonal, hi ha restaurants, vull dir que és allà on la gent...
1: Digue'm a mi que és zona peatonal. Digue'm a mi que és zona peatonal.
0: Doncs llavors això la gent acostuma a passejar-se.
1: Vaig estar-hi
0: sí.
1: I per passar per allà me van clavar 70 euros de multa.
0: Perquè allà hi ha el costum que només poden circular-hi
1: els
0: veïns d'allà.
1: Els veïns d'allà.
0: O que tens un permís especial. Si estàs en un hotel d'allà també tens permís per circular.
1: Si no pagues d'una manera, pagues d'una altra.
0: Sí. Després hi ha el museu... que aquest jo el recomano, que és el Museu Lara, que és un museu doncs, que està quasi tocat doncs, al puente aquest, al Puente Nuevo, i que és un museu molt variat, perquè aquí trobarem des de la vida del bandoler, carruatges, veurem doncs, monedes romanes, veurem màquines de cine antigues, màquines de fotografiar, inclús en els sòtanos doncs, hi han un tablao flamenco amb cadires que suposo que tant en tant deuen fer doncs, allà on d'això. Vull dir que, bueno, és un museu molt i molt variat, que hi ha de tot el que puguis imaginar ho trobaràs en allà, i vull dir que és distret, no és allò d'un museu tot de quadros o tot de, no, de coses antigues, no, vull dir que és un museu que té cabuda coses de, per exemple, de treballar la terra, eh? També aquí a Ronda hi ha un gran mural aquí a la vora del pont aquest famós, que és un mural fet de ceràmica, i al voltant, doncs, també fet de ceràmica, hi ha uns escrits de persones importants que han anat a Ronda i en allà doncs, han apuntat la seva... el que els hi ha agradat més. I això, aquesta mural, aquí hi ha una escola de ceràmica. I ho van fer doncs, els mateixos estudiants d'aquí de Ronda, varen fer aquest mural que no fa massa temps que hi és. És un mural grandiós, deu fer... no sé, 10 per 5 o 6 metres d'alçada, vull dir que val la pena també el mateix passar per allà llegir alguns escrits d'aquests que són escrits, la majoria són del 1800 i pico, 1900, de gent famosa que han anat a Ronda i han explicat tot el que ells els hi ha semblat, no?
1: Que els hi ha semblat, sí.
0: El menjar que en allà pues, és el tipus andalús, o sigui, de sopes, potajes, calderetes, com que per la zona, doncs, ara no sé com està, però va, perdius, conills, això és el que, i també xais, és el que es menja més per aquella zona. El que sí que tenen és una banda municipal, que aquesta banda, doncs, acostumen a treure-la bastant sovint, perquè allà són molt de fer festes, i normalment cada setmana fan com, no és un passacalla, però fan com una professor, ja sigui doncs traient els pendons a passejar i la gent a darrere, o traient, per exemple, la patrona, la Mare de Déu aquesta que dèiem, doncs a sobre d'un carro tirat per bous i la passegen. Jo amb això una vegada que hi vaig estar, doncs vaig coincidir i anava doncs al carruatge aquest amb els bous a davant i a darrere doncs poder 20 o 30 senyores vestides de flamenco, d'aquest de faralaes aquests, cantant cançons d'aquí de flamenco i picant les mans, i a darrere pues, la gent normal que va a la professora. Vull dir que saben agafar-se la vida d'una forma alegre i bé, i no era cap festa assenyalada, era un diumenge, vull dir que no era cap dia que dius no, que celebren, no. Saben agafar-se la vida bé. I el que fan també és a les tardes surten a passejar doncs, tota la família molt ben mudats, això cada tarda, van a prendre una cosa en un bar o als jardins a fer una volteta, i això sí, allà a les 9 així, tothom cap a casa seva, i et trobes que si tu surts després de sopar a les 10 a fer una volta pels carrers, només és el 4 turistes i encara, perquè la gent d'allà acostumen a anar a dormir aviat.
1: Molt bé.
0: I ja està. Amb això doncs, he explicat una miqueta el que és a Ronda, que és un poble...
1: És una visita...
0: És lluny d'aquí, però val la pena arribar.
1: És una visita que paga la pena.
0: Sí, exactament.
1: El que passa és que les carreteres tampoc estan tan bé. Sí. Moltes gràcies, Josep, per portar-nos aquí a la panxa del bou el que és la ciutat de Ronda, que és una ciutat molt maca, i nosaltres anem a la publicitat i tornem de seguida.
0: Molt
1: gràcies.
0: Bé. Apa, fins la pròxima. Adéu.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Sense 107.1 FM. Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
5: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
2: Només a Ràdio Tordera.
6: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí.
1: Tres minuts que passen de 1:15. Tenim la Maribel Marín. Ella ha estat professora mestra de nens i nenes i també és especialitzada o estudiosa de plantes remeieres. Bon dia, bona hora.
7: Sí, bon dia a tothom i bona hora.
1: Avui parlarem de la rosa.
7: De les roses.
1: De les roses.
7: Sí, sí. M'agradaria primer explicar-vos una miqueta la rosa en la cultura mediterrània.
1: Sí, la simbologia.
7: Del que representava. Després podem parlar una miqueta de com podem utilitzar aquestes roses, ja que és el temps de les roses. Acabem sí, lo sí. de Sant Ponç amb les roses. I després el significat d'alguns colors de les roses, el per què una rosa és d'un color, perquè quan l'hauríem de regalar, quan no, saps?
1: Molt bé, molt bé.
7: I primer us parlaré una mica de la rosa en la cultura mediterrània. Diu, la rosa és el símbol de l'amor i de la passió en moltes cultures. Diu, segons la mitologia grega, la rosa neix en el mateix moment que la deessa Afrodita per perfumar l'aire que respira i perquè la bellesa de la flor sigui el primer que vegin els seus ulls. Clar, és que l'Afrodita és la bellesa, no? Diu, Afrodita és una deessa transformadora, simbolitza la força de l'amor i del goig de viure, però també la caducitat de la bellesa i de l'amor, igual que les roses, Diuen, la cultura romana, les roses formaven part del culte i de la vida quotidiana dels seus habitants. S'utilitzaven tantes roses que enormes extensions de terres d'Itàlia i de la plana fèrtil del Nil inferior es van convertir en roseràs d'una varietat determinada, coneguda popularment com a rosa romana o rosa de maig. Fixeu-vos que el maig és el mes de les roses. Llavors, el filòsof Sèneca, en un dels seus escrits, condemna l'excessiva despesa de roses que fa l'administració i el seu cultiu desmesurat complia terres que en altres temps havien sigut de cereals. Imagineu-vos si havia sigut important, no? S'havien fet, doncs, les festes consagrades amb una deessa, la de la fecunditat. Diu, els joves carregats de roses visitaven el temple de Flora. Desfollaven les flors i les espargien corrent per tot el temple, simbolitzant la fogositat del benestar i de la vida. També les roses van ser consagrades a la deessa Venus. Vull dir que, clar, hi ha molta història amb relació a les roses i, sobretot, a l'estiu existien unes festes fúnebres, us parlo dels romans, que duien el nom de Rosaliae, durant les quals s'espargien roses sobre les tombes de parents o amics. La deessa funerària Hecate es presentava coronada de roses. Clar, fixeu-vos que les roses eren importantíssims tant en la Grècia com a Roma. Mm-hmm. Llavors, clar, diu, els homes joves tenien els costums de col·locar corones de roses a la porta de la casa de la seva promesa. En alguns pobles de la nostra cultura es va mantenir aquesta tradició fins a mitjan del segle XX. Ara us diré una cosa que us potser us farà gràcia. A la província de Girona, a Sant Feliu de Pallerols, durant la nit de Sant Joan, es penjaven corones de roses de mig metre de diàmetre a les portes de les cases on vivien noies solteres. Les roses formaven part de la gastronomia romana. Era costum de menjar bunyols farcits de pètals, s'elaboraven postres de roses, es bevia vi perfumat de roses. Encara hi ha moltes receptes, sobretot de coses dolces, que s'utilitza l'aigua de roses, Llavors, però què va passar en els inicis del món cristià? Els cultius de rosers van ser eliminats per la seva ascendència pagana. És a dir, ja no es cultivaven aquelles extensions tan grans de roses, però la utilitat medicinal va tornar a recuperar-ne el cultiu. Carlemany, en les seves capitulàries, estableix que s'han de plantar rosers en els jardins imperials, no només per les seves virtuts ornamentals, sinó per les propietats curatives, que llavors i durant el Renaixement van assolir molta fama, aquestes propietats. La rosa s'incorpora a la mitologia cristiana. La Verge Maria rep ofrenes de roses durant el mes de maig. Aquest mes se li dona el nom de mes de Maria. Ara estem al mes de Maria, al mes de les roses. Catalunya, a finals del segle XVI, es van fundar les confraries de la Mare de Déu del Roser. Eren unes confraries molt importants, van tenir una gran importància en la vida social dels pobles catalans, fins a mitjans del segle XX. Encara hi ha en alguns pobles que es fa la festa del Roser, com és a Massanet, per exemple, Massanet de la Selva, no? Festes de la Mare de Déu del Roser se celebraven en el moment de màxima floració de la rosa, el primer diumenge de maig, i el mes d'octubre, també. Van ser molt populars. El ritual, a veure si ens fa pensar en Sant Ponç, això, ara. El ritual consistia en beneir les roses i repartir-les entre els assistents a la missa. Això ho estem fent encara per Sant Ponç. Actualment, a part de la popular festa de Sant Jordi, de la qual la rosa és protagonista, se celebra el 22 de maig la festa de Santa Rita. Aquesta celebració encara és molt popular en el món femení. Aquest dia es porten roses a la santa perquè les beneeixi. Les beneïdes tenen propietats miraculoses, Curen malalties, multipliquen els diners i per això Santa Rita és la patrona dels impossibles. Perquè ens doni diners i coses d'aquestes.
8: Sí, clar.
7: I a Barcelona aquesta benedicció es fa a l'església de Sant Agustí, del carrer Hospital, a la plaça del Pi. És aquest diumenge. Clar, és important que potser hem tret importància a el que és la rosa en si, no? Però la rosa té importància, ja ho veieu, a nivell de mitologia, però també a nivell curatiu. La rosa té molta importància per afeccions de la pell, Ara us explicaré com es pot fer l'aigua de roses, i sobretot té molta importància en coses de cosmètica, Per exemple, hi ha la rosa aquesta, la rosa de Bulgària, o la rosa de Damasc, que es cultiva, i llavors a través d'uns alambics es fan aquests olis tan essencials, però clar, un oli d'aquest essencial, 10 mil·lilitres te pot costar 120 euros, Perquè, i teòricament l'aigua de roses seria el que queda de la destil·lació, però podem fer una aigua de roses una mica més casolana, Nosaltres, aquí no us ho he dit, però les roses beneïdes, com la de Sant Pons, s'ha de portar a sota del matalàs de casa, Els hauríem de posar per estalviar-nos, doncs, malures, tota una sèrie de coses. Això, jo recordo que la meva àvia ho feia, i això que venia de l'Empordà, i jo ho continuo fent. Quan giro el matalàs sempre veig aquella rosa. Ara ja l'he canviat,
8: Sí, clar.
7: Doncs, més coses que us podria explicar de les roses. Per exemple, com podem fer una aigua de roses?
8: Endavant.
7: Una aigua de roses, com la podem fer? Mireu, l'aigua de roses aniria bé agafar pètals, només els pètals de la rosa, d'aquelles roses que tenim a casa, dels rosers que fan olor, No d'aquestes roses que ara s'han comercialitzat, que veureu que no fan gaire olor, Aquests pètals els poseu a dins d'un pot de vidre, tant de pètal com pugueu, i poseu aigua que sigui bona, que no tingui clor, ho tapeu i ho deixeu al sol, Ho deixeu al sol unes 24 hores. D'acord? Llavors això s'ha de filtrar, ben filtrat, i això és un tònic per la cara, eh? Per la cara. És cert que això dura poc, s'ha de guardar a la nevera, perquè si no es fa malbé. Podeu trobar aigua de roses comercials, però podeu distingir-les amb les que són de veritat i les que són no ho són, que és agafant el pot, si la xarboteu i veieu que fa molta escuma, aquella aigua de roses no és. No està, és una mica adulterada. No dic que no n'hi hagi, però és una mica adulterada. Això és una manera d'utilitzar-lo com a tònic de la cara. Va molt bé per refrescar-te la cara. Es pot fer, si la tapeu bé, en podeu fer i posar-les a la nevera. També es pot posar una mica, perquè es duri més, una mica de vitamina E, que això es pot comprar, i és un conservant. I també es pot fer una crema hidratant per la cara. Mm-hmm. Boníssima, boníssima. Que és agafar oli, un oli bo, pot ser oli d'ametlles, oli d'arròs, que protegeix pel sol, algun oli que estigui bé, oli d'argan, ara està molt de moda, i algun oli d'aquests bonets, L'oli d'oliva és que fa massa olor, fa fortor de l'oli, i llavors no és que no sigui bo, és bo, El que passa que fa molta olor d'oli, llavors, en canvi, un oli d'argan o un oli d'ametlles, doncs no fa tant d'olor. I llavors, això es posa, vale?, a dintre d'un pot, allà emmutxucant els pètals, ben emmutxucats, i llavors ho deixes també unes 24 hores, però no al sol, Això a les fosques. I l'endemà agafes i fas el bany maria. És a dir, allò ho escalfes al bany maria. I aquell oli que llavors l'hauràs de colar molt bé, el pots barrejar amb diferents coses. Antigament es feia amb el llard de porc. Això es feia amb llard de porc. I ara, actualment, com que el llard de porc ha quedat una mica massa criticat, pobret, no? I té moltes virtuts, eh? Sí. Però, clar, i llavors això es pot barrejar, doncs, amb una crema hidratant de base o amb una manteca de karité o fins i tot desfer una mica de cera de les abelles, bona, i barrejar-ho, i això s'utilitza per la pell.
1: Ah, molt bé.
7: I va superbé per les arrugues i per curar altres coses d'inflamació i tal. Vull dir que podem fer moltes coses, amb l'aigua, amb les roses, moltes.
1: I és compatible amb cremes per la protecció solar? O...
7: Sí, clar, és que la protecció solar ens l'hem de posar sempre.
1: Sempre.
7: Després de, perquè, clar, és com una altra cosa a part, L'oli de, com es diu, d'arròs, té protecció solar, però no suficient per aquesta cosa que tenim actualment de tanta que ens toca massa el sol.
1: Sí.
7: Tanta radiació, això.
1: Ah,
7: massa
1: bé.
7: Radiació solar, saps? Però, bueno, i les roses... Bueno, fer una infusió de roses per beure també és molt bona,
1: sí.
7: És bona. Us haig de dir que és laxant, Que és laxant. Una infusió de roses és laxant. Però és agradable també de beure, Una infusió de roses amb una branqueta de canyella, per exemple, i fas infusió, Infusió.
1: Sí.
7: Infusió vol dir que tu poses en una tetera o en un lloc que tu vulguis i poses els pètals de roses i poses la branca de canyella, I tires aigua bullint a sobre i ho tapes. I això ho has de deixar reposar uns 5 minuts o així, Llavors això ho coles i, a part de ser bastant, és a dir, tranquil·litzant, és un sedant. Abans es feia, és un laxant, abans es feia servir molt. Passa que les trementinaires no ho utilitzaven perquè elles sortien en altres moments que Rosa ja estava... I no, i és clar, a la Vall de l'Avança no és que el roser sigui... Els rosers ara els coneixem com una planta més d'adorno, no?, de fer bonic a les cases. Hi ha el roser salvatge, que també té moltes propietats, però les trementinaires no eren una cosa que collissin molt, perquè no era el que elles realment tenien per allà a la muntanya. Per això s'ha desconegut una mica. Però si algú de vosaltres té interès i us connecta amb una pàgina que es diu Flora Catalana, ja veureu que hi ha moltes propietats de les roses. Hi ha moltes roses, moltes, de clar, moltes classes. La rosa de Mastena, d'aquesta del Marroc, la rosa de Bulgària, Aquí he portat unes fotos, que jo vaig anar a collir roses de Damasc, que ens vam anar amb una plantació, veus, aquí, amb les dones, sí, collíem les roses, i clar, és per elles és una manera de viure, de collir roses, El que nosaltres collíem...
1: És un modus vivendi, no?
7: Clar, el que nosaltres collíem en un moment, elles collien saques.
1: Clar.
7: Saques, clar. I llavors, clar, ho deixaven assecar i fan moltes coses. Utilitzen moltíssim, utilitzen elles molt, molt, molt, la rosa aquesta de Damasc.
1: Aquestes flors catalanes, dius?
7: Sí.
1: Que es diu la pàgina web, com es diu?
7: Flora Catalana.
1: Flora Catalana.
7: Flora Catalana.
1: Però .cat, .es, bueno, si posen Flora Catalana...
7: Deu ser .cat. Però si poseu Flora Catalana...
1: Ja sortirà, sí.
7: I llavors, quan obres aquesta pàgina, hi ha, a dalt hi ha moltes pestanyetes que tu pots buscar. Rosa, per exemple. Clar, te dirà, rosa quina? Perquè hi ha tropocientes mil roses. No, però és igual, rosa. I llavors te diuen fins i tot... No te diuen els usos, moltes vegades, però sí que et diuen els components.
1: Ah, molt bé. I si floracatalana.cat, me
7: sí,
1: diu
7: jo crec
1: el controlador.
7: Sí. Sí, Flora Catalana, sí. Sí, sí. I és una pàgina que pots accedir-hi de forma absolutament gratuïta.
1: I aquí no només trobarem informació sobre les roses,
7: no,
1: que és molt maca.
7: No,
1: de
7: tot.
1: De tot.
7: És una pàgina impressionant, perquè qualsevol cosa que tu busquis, ells sempre ho tenen, ho van posant sempre nou, tot ben posat al dia, i llavors doncs és perfecte, perquè te dona molta informació sobre una planta determinada, on te la pots trobar també. Però clar, no són plantes, diríem, de jardineria,
1: no,
7: eh?
1: Clar.
7: Però és igual, però podeu trobar molta informació d'altres plantes medicinals. Ja no us parlo de la nostra estimada farigola, no? Però
1: clar,
7: de moltes plantes.
1: La farigola la recomanen molt pel coll.
7: La farigola té el que se'n diu el timó, és el timó, el timus, és una varietat, per dir-ho d'alguna manera, antibiòtica.
1: Uh-huh.
7: Llavors, s'utilitza molt per fer gàrgares,
1: coll,
7: per
1: sí,
7: netejar les ferides, i ara us aconsello molt per als mosquits.
1: Ah, també?
7: Sí,
1: ah.
7: Es pot fer una cosa, es pot fer... És a dir, clar, una pomada que tu te la poses quan t'ha pessigat un mosquit o abans de sortir, i als mosquits no els agrada la farigola.
1: Ah, molt bé.
7: No els agrada la farigola.
1: Més motiu perquè ens agradi a nosaltres.
7: Exacte. Molt bé.
1: Molt
7: què
1: bé.
7: Què més?
1: Més coses. Has parlat de la rosa. La rosa també és un símbol.
7: Sí. Sí, la rosa és un símbol, aviam, fixeu-vos que està molt incorporada en el nostre món, la rosa, però antigament, quan la gent no sabia escriure tant quan et regalaven una rosa, era una cosa determinada, Llavors, avui me l'he deixat, hi ha un llibre que es diu El llenguatge de les flors,
1: uh-huh,
7: un llibret molt petitó, que cada flor significa una
1: equivalència...
7: Exacte. I ara us remeto, per exemple, a la cançó de la... Com es diu? Del Ramito de Violetes.
1: Uh-huh.
7: Que aquelles violetes tenien un significat en la cançó. I hi ha cançons que... O les gardènies, dos gardènies per a ti, que eren ja plantes que tenien un significat quan te les regalaven, no? Llavors aquí ja tinc aquest llibre, que és un llibre molt interessant, que es diu Botànica Màgica, que parla, per exemple, d'algun tipus de roses, no? A veure, per exemple, diu... te regalen o te trobes una rosa blanca pansida, no? Una rosa blanca pansida, què vol dir? Que antigament era abans morir que perdre la virginitat. Si te deixaven si li deixaven en allò, no? Una rosa blanca sense fulles verdes. També era un vot de castedat. La rosa blanca significa sobretot això. Una rosa, una rosa rosa, un capoll blanc, és infantesa. Els nens, a les nenes, se'ls hi pot regalar roses de color rosa, o roses blanques abans de que s'obrin, sí? Però, en canvi, una rosa, també rosa blanca, rosa rosa, i un capoll vermell, també és puresa i bellesa.
1: Puresa i bellesa,
7: sí. Sí. Llavors, hi ha altres roses. La rosa de les 100 fulles, sabeu aquelles roses que són tan grosses, que tenen molts de pètals, que són molt boniques, que ara jo crec que se n'ha perdut molt la mena d'aquestes, Vol dir gràcies. Regalen una rosa d'aquelles, és gràcies, Hi ha altres coses, no? La rosa de maig, l'encantament primerenc, i aquelles roses tan petitones, la dels de pitimini, sensibilitat, aquelles rosetes tan petitones. La rosa de muntanya, que és aquella rosa que també es diu englantina, que això es va utilitzar molt en els jocs florals, l'englantina d'or, que era el símbol de rosa, una rosa. La rosa de muntanya, en aquest cas, significa, segons el que diu aquell llibre, la gelosia. Una rosa que surt sempre, la bellesa eterna. La rosa groga, que ens agrada molt. Groga, ens agrada molt. Segons el que diu aquell llibre, vol dir infidelitat, gelosia. No sé si seria. Una rosa sense espines vol dir que no ho pot resistir. Li agrada molt a aquella persona perquè li regala... Ja li treu totes les coses dolentes, les espines. Només dona la rosa. Rosa blanca, una rosa blanca i una rosa vermella junta. Diu, el foc dels teus ulls m'ha encès el cor. Això és el que te voldria dir.
1: Déu-n'hi-do, quanta comunicació.
7: Sí. I una rosa vermella, t'estimo. Una sola rosa vermella seria la t'estimo de Sant Jordi.
1: Clar, sí.
7: Fulles de roses, qui diu, no molesto mai. Fulles de roses, només no molesto. És a dir, clar, hi ha molta cosa en relació a les roses, Molta informació i molta cosa.
1: I licor de roses es pot
7: sí,
1: fer?
7: Sí, també. Sí. Mira, el licor de roses, em penso que aquí el tinc apuntat, però tot es fa, bàsicament, es fa el mateix, que és agafar... A veure, espera't. Ho tinc apuntat en aquí, Veus aquí, per exemple, roses a Catalunya que són de bosc, La rosa canina, la rosa pendolina, n'hi ha diverses,
1: Déu-n'hi-do.
7: Sí, sí. A veure, espera't. Aviam, aquí... Usos de l'aigua... Espera't. És que sí, és que... Bueno, tots es fan igual, Mira, licor de roses. Diu que es fa així. 50 roses aromàtiques fresques. 300 grams de sucre. Mig litre d'aigua ardent. De 45 graus.
1: Déu-n'hi-do, de 45.
7: Vale, però clar, però espera't. 250 mil·lilitres d'aigua.
1: Molt bé.
7: I... també, és a dir, o 450 mil·lilitres d'aigua. També podries posar-hi aigua de roses. També hi podries barrejar l'aigua de roses.
1: Clar.
7: Es trituren els pètals de les roses en un morter. Es posen en un bol amb sucre, remenant bé perquè quedin ben cobertes de sucre. Es deixa al sol durant un dia, tapat amb una tela molt fina. Remenant sovint, i a la nit s'entra, no es deixa a la nit.
1: Clar.
7: Al cap de 24 hores, quan el sucre s'ha començat a desfer, es posen dins d'una ampolla. I s'afegeix l'aiguardent. Es deixa macerar 2 o 3 setmanes, es filtra i s'afegeix l'aigua. Es torna a embotellar i es deixa reposar un parell més de setmanes. Ja us dic jo que és boníssim.
1: Sí.
7: És boníssim perquè ho he provat,
1: És
7: molt bo. Quan el proves dius, ai, de què té gust aquest licor? No acabes de dir que és de roses, no saps.
1: Llavors, els estudiosos en plantes, en herbes remeieres...
7: Sí.
1: és molt important la dosi, diuen.
7: Sí.
1: Perquè jo tenia, sí, de petit me'n recordo que el meu pare, que era, li interessava, sí, les plantes, diu...
7: Molt, molt.
1: Plantes que curen, plantes que maten.
7: Oi tant.
1: La dosi...
7: És molt important. Per exemple, cada any hi ha morts per la tora blava, que és una planta que hi ha al Pirineu, que és una planta preciosa, que dius, ai, que és maca, agafaré una flor i me la posaré a la boca. Ja has llepat. Per exemple, hi ha una planta que és el pericó, o la flor de Sant Joan, que ens sembla que és totalment inofensiva, i aquesta planta s'ha de prendre amb molta mesura, amb molta mesura. Es pot fer de cosa externa, potser sí, perquè va molt bé per l'oli de cop i per les cremades, però amb infusió és molt dolenta. S'ha d'anar molt en cuidado, i sobretot gent que s'està prenent coses d'antidepressius o anticoses no la pot prendre, aquesta planta. N'hi ha moltes, d'aquestes plantes.
1: Sí, sí, sí. Sí,
7: moltíssimes, que... El baladre, per exemple, tampoc te'l pots prendre. Jo què sé, n'hi ha diverses, ara no se m'acut, però en canvi en tenim de boníssimes. Mira, aquí tenim aquests tilers tan macos.
1: Sí, sí, sí.
7: Que fan aquesta olor i fan aquella cosa, una pega enganxosa.
1: Molt bé.
7: Moltes vegades.
1: Doncs Maribel Marín, moltes gràcies per portar-nos aquest fantàstic món de les roses,
7: sí,
1: i de les herbes remeieres. Moltes gràcies per col·laborar amb Ràdio Tordera i moltes gràcies per la feina que fas.
7: Ai, no, és una feina que m'encanta, i gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bon dia, bona hora.
7: Bon dia.
1: Nosaltres ja acomiadem el programa, ha estat un plaer, hem començat amb la tertúlia, hem parlat de si el president Illa té orxata o sang a les venes, hi ha hagut opinions per tot, després hem estat a la panxa del bou, hem visitat la maca i bonica ciutat de Ronda, entre Màlaga i Cadis, i finalment hem tingut la Maribel Marí a l'entrevista a fons, que hem parlat de les roses i de la importància que té en les plantes la dosi. O sigui que sempre confieu a algú que les tingui estudiades i les tingui ben preparades. El meu nom, Toni López. Aquest programa és dirigit, produït i editat per Rosa Maria Ruscalleda, també produït per Martí Miret, a les cures de so, Martí Miret. Fins demà.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La línia R1 del Maresme recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació. Són dimarts 19 de maig. Us expliquem també que més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'arxiu finalitza la digitalització de més de 26.000 imatges dels registres de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Georgina Sánchez és cap de l'àrea d'informació referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme.
2: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord

0: d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafa Delgado, regidor d'Ocupació i Formació.
1: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: El júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elit. Aconsegueixen una tercera i vuitena posició, respectivament, en un final de temporada per emmarcar. Parlem del temps. Previsió meteorològica aquest dimarts. A les properes hores, els detalls amb en Joaquim Serra.
2: Situació meteorològica marcada avui per la tranquil·litat, tot i que encara queden alguns núvols, aquests han d'anar disminuint ràpidament a mesura que avancin les hores i això afavorirà que augmenti la temperatura. No molt, però sí que tindrem valors un parell de graus o tres per sobre del que vam tenir ahir aquí a la comarca. Ahir, per cert, vam tenir algunes precipitacions, en general poc importants, 1, 2, 3 litres per metre quadrat a molt estirar, exceptuant l'àrea del Montnegre. Aquí es van acumular 14 litres per metre quadrat com a dada més significativa, però, en conjunt, precipitacions ben poc destacables. Pel que fa als vents, avui bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la i de cara a demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que, per cert, demà pugen de forma notable i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà fàcilment podran arribar als 27 o 28 i fins i tot entre dijous i divendres encara podrien ser una mica més altes.
0: Un informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb el Tordera en directe. Comencem.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Renfe informa que la línia R1 de Rodalies de Catalunya recupera la totalitat del servei ferroviari. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes durant tot el dia, des de l'inici del servei fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera, per unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terres va obligar a tallar totalment la circulació de combois. Avui també és notícia que la història administrativa i personal dels veïns de Tordera ha fet un salt definitiu cap a la modernitat i la preservació. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha anunciat la finalització dels treballs de classificació, ordenació i digitalització dels fons documentals del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Tordera, així com de l'antic municipi d'Or-Savinyà, agregat a Tordera el 1929. Aquesta documentació transferida a final de 2025 ja està totalment descrita i disponible per a la consulta, garantint la conservació d'uns documents que són vitals per entendre l'evolució del poble. L'abast de la feina realitzada és ingent, dividint-se en dos grans blocs que recuperen el passat de tot el terme municipal. El fons de Tordera comprèn el període entre 1852 i 2019. Està format per prop de 3.800 unitats documentals que ocupen més de 250 caixes d'arxiu. Pel que fa al fons d'Or-Savinyà, un llegat encara més antic que arrenca el 1841 i arriba fins al 1960. Malgrat ser un volum més petit, té un valor històric incalculable per la memòria de l'antiga vila rural. Segons Georgina Sánchez, de l'àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme, un dels reptes dels arxius és precisament això, la digitalització.
1: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom. Tenim eines com, per exemple, arxius en línia o xat premsa, que són les eines que la Generalitat posa a disposició de tota la població, on nosaltres pengem les nostres digitalitzacions i fem que tothom les pugui veure i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
0: Un dels aspectes més destacats és la digitalització parcial dels llibres més antics. Això permet que investigadors i ciutadans puguin consultar dades sensibles i històriques sense fer malbé el suport de paper original. S'han digitalitzat els registres de naixements, matrimonis i defuncions de Tordera entre 1870 i 1950.

52, amb un total de més de 24.000 imatges. D'Orsavinyà s'han processat els llibres d'entre 1870 i 1930, sumant més de 2.500 imatges digitals.

0: Els sindicats educatius majoritaris tornen a sortir aquest dimarts al carrer en una vaga de sector reclamant la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents tordarencs han participat a primera hora del matí en dues concentracions a l'estació de Calella i l'estació de Premià de Mar. Seguidament fan una cercavila per aquests municipis. A les 12, concentració a l'estació de Granollers, caminada fins a la Roca del Vallès. Els docents denuncien la manca de recursos als centres, la sobrecàrrega burocràtica, la pèrdua de poder adquisitiu i la necessitat de mesures reals que garanteixin una educació pública de qualitat inclusiva. Escoltem la Gemma, professora de l'Institut Lluís Companys.
1: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies, no és contra l'alumnat, és per ells. Defensem una cosa molt senzilla, que cada alumne tingui temps, mirada i oportunitats reals. Perquè l'escola pública és la institució més igualadora que existeix. És la que garanteix que tothom tingui les mateixes oportunitats. I quan l'educació pública es debilita, la societat sencera es fa més injusta. També reclamem condicions dignes per nosaltres, pel professorat. No demanem privilegis, demanem poder dedicar tota l'energia a ensenyar i no a sobreviure. Hi ha docents joves i interins que encadenen contractes temporals, que canvien de centre cada curs i que, tot i sostenir el sistema, viuen amb incertesa.
0: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A l'escola Bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que els centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també s'ha fixat un 50% del personal per garantir els serveis essencials. L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici de paleta, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques auxiliars d'obra, prevenció també de riscos laborals. Aquesta formació representa una oportunitat única per als joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirir coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació i Formació, Rafael Delgado, aquesta formació també és una oportunitat ideal per obtenir coneixements essencials en l'ofici, amb possibilitats d'inserció laboral.
2: Aviam, en principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414. També poden visitar la web tordera.cat per a més detalls.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Part del planter del Club Patí Tordera tancant la temporada després de signar unes actuacions excel·lents en les recents competicions d'hoquei patins, l'equip júnior B ha aconseguit la quarta plaça al Campionat de Catalunya a Reus. Aquesta fita adquireix encara més valor si es té en compte que es tracta d'un grup format per jugadors de primer any en aquesta categoria. Des del club asseguren que ha estat un Campionat de Catalunya per recordar, on s'ha competit de tu a tu contra grans rivals fins a l'últim moment, com la victòria contra el Barça per 0-2 que donava el pas a les semifinals. En aquesta eliminatòria van caure contra el Reus per 3-1 i en el darrer partit per la lluita del tercer i quart lloc van caure contra l'Igualada a penals. El Club Patí Tordera també ha tingut una presència molt destacada en la Copa Elit, col·locant dos dels seus equips entre els millors del torneig. Per una banda, l'infantil A s'ha penjat la medalla de bronze, proclamant-se tercer classificat de la Copa Elit. Després de caure a semifinals contra el Caldes per 1-4, els tordarencs van vèncer el Vic 5-2 per endur-se el bronze. L'equip ha mostrat una gran evolució al llarg del curs i aquest podi ha estat definitiu pel club com a premi a la feina ben feta. Per altra banda, el júnior A ha finalitzat la seva participació en aquesta mateixa Copa Elit en una meritòria 8a posició. L'equip entrenat per Aniol Figueres ha estat reconegut per l'esforç, la dedicació i les ganes mostrades durant tota la temporada en cada entrenament i també en cada partit. El planter del Club Patí Tordera demostra amb aquests resultats que gaudeix d'un alt nivell i d'un futur molt prometedor.

0: Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences, que només afecta la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou. Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de l'Associació Catalana d'Hipertensió. Ens ho expliquen a la matèria la següent crònica des de la xarxa.
1: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
2: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
1: La tensió alta és cosa de gent gran.
2: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
1: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
2: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada, sea necesario utilizar más de un principio químico.
1: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
2: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable, no quita o no evita el posible desarrollo de la hipertensión.
1: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
2: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
1: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
2: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho o un accidente vascular cerebral.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol d'una vegada els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i 2024 i les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardanyes, responsable del sector vegetals de Unió de Pagesos.
3: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27 i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana i és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem una nova edició del programa Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a Pineda. I tot això té relació amb el concert que es farà el 24 de maig a l'Església de Tordera. Un concert que doncs, feia molt de temps que no hi havia concerts a l'Església de Tordera, i en aquest cas serà un concert de gospel, amb la formació Fil de Gospel, que actuaran benèficament per l'entitat Adeseo, Esofagitis Eosinofílica. Hem vingut al local d'assaig, encara queden uns dies perquè es faci aquesta actuació, però volem conèixer aquesta formació de gospel que vindrà al nostre poble. Tenim amb nosaltres el director, en Rubén Espinosa. Hola, Rubén, què tal?
2: Hola, molt bona tarda.
1: Avui estem amb ell, que estan a punt de fer aquest assaig. Rubén, primer de tot, explica'ns, escolta'm, com és que feu aquest concert? Esteu habituats a fer concerts benèfics? El vostre grup, una miqueta, quin plan té de concerts?
2: Doncs nosaltres, el 90% dels concerts que fem són benèfics, i en aquest cas és la segona vegada que col·laborem amb Adeseo. El primer concert va ser la primera vegada que es va celebrar el Dia Europeu d'aquesta malaltia, i ho van fer a l'Hospital Modernista de Sant Pau, a l'Església. Va ser un concert maquíssim i van quedar molt contents. Nosaltres sempre intentem, no?, col·laborar amb entitats d'àmbit local, i en aquest cas és una entitat d'àmbit nacional que també té presència a Madrid i a Catalunya i a diferents delegacions. I llavors va sorgir aquella simbiosi entre la seva entitat i la nostra, i ens van quedar sempre amb el número de dir, bueno, la propera vegada volem fer alguna cosa més a nivell local, no? I llavors aquest any, que és el Dia Mundial, el dia 22 de maig, que serà el Dia Mundial, volíem fer un acte doncs, més a prop de la seva seu. No? Llavors van escollir Tordera i van buscar un espai. No? Llavors ens van dir, l'església, què tal? Doncs van dir, bueno, doncs, anem a mirar l'església, vam anar a veure quina acústica tenia. Llavors, en real, que aquesta acústica és com més...
1: Sí, és molt gran, l'església.
2: És molt gran. Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més, amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina, no? O sigui, fer ballar la gent i, sobretot, poder col·laborar amb entitats que creiem que fan una funció molt important.
1: Molt bé, avui som a una antiga biblioteca de la Mancomunitat, som a l'espai Sara Llorenç. És aquest el vostre lloc d'assaig habitual? Depenent de les actuacions que feu, assageu en un lloc, assageu en un...
2: No, normalment sempre fem... Aquest és el nostre espai des de fa molts anys. Sempre assagem aquí i alguna vegada hem fet... Bueno, fem proves de so, assaig general, però normalment la nostra seu sempre és aquesta, tots els dimecres, a les 9. Els que estan aquí a la plaça de les Mèlies ja ho saben, i els que viuen aquí també fins les 11, que ja parem.
1: Hem tingut feina per començar l'entrevista perquè a través d'aquesta megafonia, a través d'aquests micròfons, has hagut de demanar silenci, perquè aquesta sala és plena de gent.
2: Sí, sí.
1: Quants sou i quants actuareu a tu?
2: Ara en actiu som uns 57 i normalment als concerts pues, rondem la cinquantena, que és una coral, ja diguéssim, d'un format mitjà tirant cap a gran.
1: Uh-huh. A més veig que hi ha instruments musicals.
2: Sí, sí, ara falta el pianista, però tenim baixista, bateria... organista, pianista, i després jo també toco el piano, la guitarra, o acabem d'omplir. I també tenim, si enfoquem aquí, tenim un trombó. Bueno, aquí hi ha unes convidades de la República Txeca, però hi ha un trombó aquí, que també tenim un trombó perquè fem un tema així més Dixieland. Llavors, per donar-li un toc així més autèntic, doncs hi ha un cantant que també és trombonista i s'afegeix.
1: Organitzar tanta gent no ha de ser fàcil per un director com tu.
2: No, organitzar 60 persones no és fàcil, però el que ens uneix és la música i fer concerts. Llavors, com tenim el mateix objectiu, que és fer música, ajudar i compartir, doncs al final, entre tots, ho traiem endavant.
1: Molt bé, avui ens hem colat, però quin és el pla que teniu avui per assajar?
2: Doncs avui tenim un semiassaig general, per això tenim aquí la bateria i el baix, i farem, farem escalfament, farem una miqueta d'adicció i començarem a cantar amb la secció rítmica, diguéssim.
1: Molt bé, doncs ho veiem una estoneta. Gràcies.
2: Què, m'acompanyeu?
3: Sí. Tot gent vist com assagen, com comencen a assajar, com han escalfat, i volem també explicar una miqueta el repertori que veurem a Tordera.
2: Bueno.
3: Explica'ns un moment què portareu. Ens explicaves que era com molt espiritual, no?, el repertori que portareu.
2: Fem barreja. El que passa que el més famós i el que més vol escoltar la gent no és tant la part lenta, però tot i que sí que hem portat algunes balades, que després les ensenyaré. Però bueno, ara us ensenyaré una miqueta què és el que cantarem des de més antic, més espiritual, que és el que hem dit, fins a més modern. Llavors, Guillem, anem a fer una miqueta d'un tema que segur que coneixen. Només faré tres notes. I això com és, així? Oh, when the same...

0: Què més tenim?
1: Bueno, si seguim més cap allà, bueno, ho hem dit que faríem cronològic, per tant, Sònia, vine aquí, farem també una cançó que, aunque no sigui pròpiament del repertori gospel, sí que té un component espiritual i de la lluita del poble afroamericà molt important, com és Redemption Song, de Bob Marley. Espera que la busco, que ara... Estàs... Bueno, tu vas seguir. Ara no apareixerà. Aquí, la tinc.

0: want to have to see.
1: Wow.
2: Ara, seguint pel repertori una miqueta, ara bé, vindria un homenatge que li farem a Tina Turner, que és un dels referents del gospel més canyeros, tot i que ella es va dedicar també a molta música que no era gospel, les seves arrels i tot el seu estil sempre ha estat influenciat per aquesta primera etapa gospel i sempre que podem li fem un homenatge. Amb aquest tema, que com es titula?
0: River Deep, Mountain High.
2: Voy. No estava preparat, eh?

0: Pell de gallina, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, no sé si ens tireu tot el repertori al final.
1: No, fem molt més, fem molt més. Però ara avançarem a una balada contemporània titulada Rise Up.
0: Quantes cançons hi haurà en total?
1: 14, 15.
0: Depèn, no? De,
1: sí.
0: Visos preparats, més
1: podem,
0: o menys.
1: Sí, tenim molt repertori, però normalment intentem que el concert es quedi en 90 minuts, que és el que a tothom li agrada. És suficient, contundent i en marxa, no? A vegades hem fet algun concert més llarg, però jo crec que la millor fórmula és horeta i mitja. 14-15 cançons.
0: Molt bé.

0: Ostres, ostres, Déu-n'hi-do, aquí. És impressionant.
1: I ara anirem a un gospel africà contemporani amb un tema que es titula When Jesus Say Yes, Nobody Can Say No. Jamil, damos-li grufa a esto. Trinc, trinc, trinc. Vinga. Un, dos.

0: Molt bé, aplaudir-ho, no? No sé si... No sé si ens queda massa més temps, perquè doni-do el que hem invertit.
1: I ens queda res, només un regal que fem sempre, cada any. Fem alguna cançó que no tingui res a veure amb el gospel, però que la gent sabem que li encantarà. I en aquest cas hem tirat d'un grandíssim grup que es diu Queen. Oh,

0: Acomiadem ja aquest tornera en directe amb l'invitació que ens va fer la Zoraida, la presidenta de l'associació ADSEO, perquè aquest 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera pugueu gaudir d'aquesta música en directe, que hem fet ja un petit tastet en el seu local d'assaig. Agraïts, Rubén, que ens hàgiu rebut avui aquí en el nostre local d'assaig. I és necessari, jo crec, que tenir-vos aquí, que convideu a tothom qui ens estigui escoltant o veient perquè vingui al concert.
1: Bueno, jo el que vull dir és que ningú es quedi a casa el diumenge 24, perquè és una experiència que només es pot viure en directe. O sigui, per molt vídeo que veieu, això s'ha d'anar, s'ha de viure, s'ha de ballar, s'ha de cantar, s'ha de vibrar i s'ha de col·laborar. O sigui que esperem que vingueu al concert, perquè nosaltres som... Filòstel!
2: Pluralitat. Referència. Credibilitat. Confiança. Proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Una besada diu tant i per molt